0: No? És a dir, tots hem vist aquelles escenes...
1: Fa estona que hi penso, sí, sí.
0: Els esclaus sí. Ventant, no? Els amos amb aquests vanos grossos, amb plomalls i demés, que a vegades inclús encara avui, a les cavalcades de reis i demés, no? Hi ha tots aquests patges que precedeixen. La imatge aquesta del patge, no? D'aquest servent, i de fet encara, jo recordo, encara dins de la cultura popular, com a mínim en castellà, no? Quan hi ha alguna cosa, algú diu alguna cosa que és... irrealitzable o que demana massa o de més, no? Allò de i què més, un bé negre amb potes roses, en el cas castellà, sí, claro, i un negro que te haga aire, o i un negro que te abanique, no? Que és,
1: ai, Jesús, ara això no passarem la censura políticament correcta.
0: No, és que és senzillament horrorós,
1: adeu,
0: no? Però encara estem en aquest punt, no? Fins a quin punt també aquest racisme sistèmic el tenim integrat en la nostra cultura, no? Perquè al final hi havia aquesta tríada en l'antiguitat, del creixent fèrtil d'aquest Egipte i de més, que denotava la noblesa i la distinció social, i que era que algun subordinat, esclau, bàsicament, et tapessin el sol, perquè el sol clar, molesta, t'espantessin les mosques i et fes menys feixuga la calor ventant-te. Tota aquesta tríada era el que acabava determinant que eres un paio que havies triomfat a la vida i que estaves a dalt de tot de la piràmide, mai millor dit. No? De fet, els egipcis en dèiem flavell, d'aquesta mena doncs, de vanos, que després inclús va acabar adoptant també el cristianisme. I com a mínim fins al segle XIV aproximadament, amb moltes misses, a banda i banda de l'altar, hi havien uns diaques amb uns vanos d'aquests enorme, ventant, no tant per fer calor al capellà i demés, sinó sobretot per espantar insectes, mosques i demés, que no es poguessin posar damunt doncs, del vi i del pa, no? d'aquesta eucaristia, que és el símbol més sagrat del cristianisme i dels ritus aquest concret. No? I, de fet, encara avui hi ha uns d'aquests vanos enormes, meravellosos, fets de pedra, de metalls preciosos, amb pedres precioses, amb unes plomes d'estrus i demés, que estan lligats exclusivament al papa, no? I és veritat que abans de que existís el papa mòbil, hi havia una cosa, els papes feien servir, que de fet fins al 1978 es va fer servir, que era una cosa que se'n diu, i encara se'n diu perquè encara la conserven, la cadira gestatòria. Que és meravellós que tingui aquest nom de gestatòria per un senyor, no tal qual, no? I per un càrrec que en principi doncs, no està permès per persones que poden gestar. Realment, no? Doncs, que és, simplement és això, és aquesta cadira en la qual et passegen un tron i darrere sempre hi anaven aquests dos vanos, per tal, doncs, d'això...
1: subjectats per alguna persona, entenc.
0: Sí, clar, per alguna persona i per alguna persona que segurament per ell era un honor enorme, però que no era, saps?
1: El
0: segurament. Vale. No? Avui ja et dic, no s'utilitzen, però segueixen existint aquests vanos meravellosos. Però si parlem dels vanos, tenen també una importància justament en el continent asiàtic, no tot, clar, evidentment, eurocentristes, però no cal que ho siguem sempre d'eurocentristes, podem viatjar fins al continent asiàtic i més concretament cap a les cultures de la Xina i del Japó, com a mínim de l'actual Xina i de l'actual Japó, i trobem allà doncs, que al voltant del 2600 abans de Crist ja trobem aquests vanos a la Xina. En el cas del Japó, el que fan és inventar aquest vano plegable, aquest arquetip que et deia, d'aquesta cultura que actualment com a flamenco i demés, que tenim molt reconeixible, doncs el trobem inventat en aquest cas al Japó, que a partir d'aquí passarà cap al segle X a la Xina i després acabarà doncs, passant cap a Europa, de fet. No? I no només això, sinó que al final tots aquests objectes s'acaben convertint també en un suport artístic, que evidentment és el teu domini, jo aquí ja no hi entraré més, perquè no et vull xafar res d'això, però acaben sent també, no? Com a mínim, aquesta part on que de fet es diu país, la part del vano on hi ha la tela, diguéssim, no? A més que és aquest on podries acabar fent-hi aquestes obres d'art, no? Aquesta pintura i de més, se'n diu país, doncs allà també acabes doncs, esdevenint. I no només això, sinó que també acaba convertit en arma de guerra. I els samurais, japonesos en aquest cas, utilitzaven vanos com a armes de guerra fins al punt de que existeix el tegensutsu, que no sé, no tinc molt clar si ho estic dient bé o no, que és un art marcial que es basa precisament en l'ús del tessen, que és el vano de guerra, efectivament, no?
1: Però és que ara no ho visualitzo, això. O sigui, es foten claques amb el vano?
0: Sí, és a dir, a través del vano pots acabar fent claques, no seria un vano de fusta, a més, són més aviat metàl·lics, però no només això, sinó que a més també pots bloquejar determinats cops que et fa l'adversari. Jo em vaig estar mirant vídeos de YouTube, perquè encara existeix això, hi ha qui ho ensenya, qui ho practica.
1: Cutringui, però hi ha una escena concretament, ara això no estava al guió, però perquè potser ajuda les persones que ens escolten. Hi ha una escena a Mulan que els soldats dels guerrers es disfressen de dona.
0: Exacte.
1: I entren al palau de l'emperador. I llavors, es troben amb
0: els uns.
1: Exacte. Sí. I lluiten amb els vanos.
0: Efectivament, suposo que deuria fer una miqueta com l'homenatge. És veritat que en aquell cas estem parlant de la Xina, aquí parlaríem del Japó, però bé, s'entén una miqueta la referència. Com et deia, a partir ja de l'època moderna, segle XV, XVI, passen aquests vanos plegables a Europa, sobretot els popularitzen determinades persones de l'elit, com per exemple Caterina de Medici, que després ella era italiana, però després se'n va a França perquè es casa amb el duc d'Orleans. Aleshores, tant Itàlia com França esdevindran els grans centres productors d'aquest instrument en aquesta època moderna, tot i que en el cas d'Espanya, a partir del segle XVII, ja trobem els primers mestres artesans que es dediquen a fabricar vanos. Sobretot serà a partir del XVIII quan es popularitza aquesta indústria a Espanya, fins al punt de que a València es funda la Real Fàbrica de Vanicos de València. I no només això, al final és un d'aquests exemples meravellosos que ens parla, no, de com una cosa estrictament de l'elit acaba també esdevenint un producte totalment popular, no? Perquè en l'actualitat en tenim moltíssims, no? De fet, ja en aquest mateix segle XVIII passa, es veu com un material de suport i publicitari, és a dir, aquest país que deia que es podia imprimir, que es podia pintar i de més, doncs també acaba sent un espai on poder-hi posar-hi publicitat. A partir d'aquí les classes mitjanes poden començar també a accedir-hi en aquests vanos, sobretot amb la caiguda de l'antic règim i de la il·lustració, cau una miqueta en desús, això és veritat, perquè està associat a aquesta noblesa i de més, aleshores amb aquesta part de la il·lustració, doncs això queda una miqueta relegat. En el cas espanyol, com que suposo que la il·lustració ens la van mirar una miqueta de lluny, i això de l'antic règim, en part, jo no sé fins a quin punt encara el tenim avui, segurament aquí va perviure molt més, no?, fins al punt d'esdevenir una icona del país, o com a mínim d'una part del país, que després és el que s'ha projectat en bona part al món, no? Però dèiem això, no?, que al final acaba esdevenint aquest producte o aquest objecte més popular que ve d'aquelles classes, i avui és una d'aquelles coses, doncs, més bàsiques que podem tenir en les nostres mans, no? I simplement com a última curiositat, existeix a Espanya, dins del programa formatiu, és a dir, no?, del Ministeri d'Ensenyament, un cicle de formatiu de grau mig de vaniqueria, que només t'ensenyen a fer vanos, és veritat, però que en l'actualitat no s'està oferint en cap dels centres d'ensenyament de tot el país, però existeix, té el seu pla docent aprovat i de més, i es podria arribar, doncs, a implementar.
1: A veure si amb el podcast el revivim.

0: es veia com de 2 hores lluny que començaria amb algú...
1: No, no es podia saber, no es podia saber que apareixeria per aquí Locomia.
0: A més, a mi que m'agrada aquesta cosa així com... que hortareja. Jo sempre ho he dit, jo hortarejo i estic molt orgullosa d'hortarejar. Bueno, evidentment, si tens certa edat, i tampoc tanta, perquè tu i jo anàvem a enganxar l'època de Locomia, però evidentment coneixem tot el símbol del grup musical Locomia, que en els anys 80 i 90, doncs a Espanya, però també a Brasil, a Llatinoamèrica, va tenir moltíssima presència. Es van fer famosos amb aquesta cançó que es diu Locomia, que vaig descobrir, no sé si és veritat o no, vaig llegir una versió però em va agradar i l'he agafat. D'on diries que ve lo de Locomia?
1: Doncs no m'ho havia plantejat mai tampoc, no en tinc ni idea.
0: Ja, és que també aconsegueix una mica friqui de les paraules, de locura mia. Locomia, Locomia.
1: No? Si t'ho expliquen té sentit, però
0: té
1: vaja...
0: sentit. És que realment és com una locura tot el projecte, no? Diguéssim que es van fer molt famosos l'any que tu i jo vam néixer, l'any 92, al Festival Ibiza, en el qual s'estava celebrant l'elecció d'Espanya com a seu dels Jocs Olímpics, i bueno, van fer com un videoclip que es va gravar, es va emetre, que ho va petar molt fort, i avui, evidentment, avui he portat els Locomia, i aquesta cançó concretament, perquè diguéssim que la stylish, que se'n diria avui, no? El vestuari d'aquest grup era sumament particular i portaven uns ventalls o vanus que ja vull dir ara, que segurament hi ha mig país que ens està escoltant i que està dient, mira, l'Àlex no para de dir castellanismes, no, es pot dir vanu en català i no passa absolutament
1: això,
0: res.
1: En principi ho he buscat i...
0: Sí, sí, es pot dir vanu.
1: Soc ningú... català, no m'ho corregis, eh?
0: Es pot dir vanu sense cap problema. Doncs els nostres amics de Locomia anaven amb aquests vanus enormes i feien unes danses superespecífiques que no sé d'on carai es van treure, però que ho van petar molt fort durant un temps. I també com a curiositat vaig trobar una cosa meravellosa, que és que també, no sé si te'ls recordes, Àlex, portaven com uns sabatots molt grans, els de Locomia, que eren com una mena de sabata Alibaba, i vaja, era una cosa també molt específica al seu vestuari. I és que la gent que fa flipades després és la que més mola. Perquè no t'ho perdis, al Freddie Mercury li van flipar les sabates dels Locomia,
1: sí.
0: Els Locomia n'hi van regalar un parell i les van treure en un... O sigui, Freddie Mercury se'ls va posar per un videoclip seu.
1: Sí,
0: sí, sí, això m'ha semblat meravellós.
1: Una fantasia, no?
0: Sí, això ho colo perquè jo sóc fan de Freddie Mercury, com tothom sap, però que no té res a veure, era més aviat el tema del ventall. Si us agrada el ventall, els ventalls que utilitzaven els de Locomia, us podeu comprar un abanico que actualment es diu Abanico Loco Ibiza, que diguéssim que s'ha patentat després de l'èxit dels Locomia, que és molt gran, la veritat, fa quasi un metre, però vaja, que diguéssim, ha resultat, no sé si com una mena d'objecte kitsch que alguns fans encara es compren, però que com a tal existeix l'abanico Loco Ibiza. Suposo que li van posar Loco Ibiza per no pagar el Locomia.
1: Bueno, perquè devia ser un nom ja registrat.
0: Exacte. Llavors, una altra cosa que a mi... pensava que em parlaries, no n'has parlat, llavors aprofito per fer-ho. O sigui, has començat una miqueta tu a parlar-ne i ara continuaré jo. És una mica com del llenguatge dels ventalls.
1: És que sabia que això tu no deixaries passar per alt.
0: Ja, sí, no? Com em coneixes? Realment tot em va sorgir a través dels Locomia, perquè ells fan uns moviments molt concrets que jo al meu cap ja pensava si volien dir alguna cosa o no. Realment no ho he trobat, però pensava, no, que potser estaven intentant dir alguna cosa amb els moviments del ventall. I és bastant sabut que depèn dels moviments que fas amb els vanus, hi ha uns missatges a uns altres. Evidentment, això ho feien servir les xiques antanyo, fa anys, per comunicar-se amb els nois sense que es notés massa. És a dir, no deixava de ser com un acte social. Tu vols parlar amb algú, jo què sé, en un casament que no es pot fer perquè, pues, no ho sé, no queda decorós, doncs fa servir el ventall. Per començar, et diré que he trobat que hi ha una disciplina que estudia el llenguatge i el significat dels moviments dels vanus que es diu... campiologia. No t'ho perdis. I en la campiologia has de saber que si algú, Àlex, et mira els ulls i es fa vent molt ràpid, vol dir que t'estima amb intensitat, però si es fa vent molt a poquet, vol dir que sóc una senyora casada, que no cal que ho intentis.
1: Si... una cosa no treu l'altra, no?
0: També és cert. Ara veus, aquí estaries fent un Locomia, ara mateix.
1: No entrem en aquest jardí, d'acord.
0: Te'n dic més perquè en tinc tantes, però només per tu selecció, eh? Tancar i obrir el vano ràpid? No. Vol dir no. O sigui, la proposta és no. si es toca el... Això a vegades jo ho faig perquè l'estiu jo vaig amb vano aquí on em veus. Jo porto vanos. Si te toques els cabells amb el vano, vol dir que penso en tu. Jo crec que he emès...
1: Això ho has de fer sempre mirant, no? Perquè...
0: Clar, és que jo crec que he emès aquests missatges sense tenir-ne ni a la meva vida. Sí, sí. Un altre també molt d'estiu. Si et cobreixes la cara amb el vano perquè et molesta el sol, vol dir que ets lleig. És a dir, en plan, no cal que ho intentis amb mi perquè et considero lleig.
1: Ah, val, no, no que ets lleig tu i per això et cobreixen amb el vano, no, és que lleig l'altre. Ah, meravellós.
0: Sí, i acabem amb un de bonic, que és que si està el vano així mig obrir i te'l recolzes sobre els llavis, vol dir que em pots fer un petó. Llavors, clar, és un...
1: Però amb el vano pel mig.
0: No, m'estàs destruint la secció de veritat,
1: perdó,
0: això.
1: Ja no dic res.
0: Tornarem a punxar la comia i s'acabarà aquí, això. No, realment, com deia, hi ha... un llenguatge brutal darrere, que en altres se'ns escapa, perquè evidentment avui en dia envies un WhatsApp i ja dius el que hagis de dir, però em va semblar curiosíssim, no?, que hi hagués tantes maneres de comunicar-nos, en si és un món fascinant. Llavors, si anem a l'objecte vano com a tal. Si esteu per aquí tombant per Catalunya i us interessa tot com el tema vanos, doncs el Museu Frederic Marès té més de 300 vanos, i aquí ve una mica el que deies tu abans, que al final s'han convertit també en petits objectes artístics i en aquesta part, que, com deies tu, es diu país, s'hi representa de tot, doncs, de des de mitologia, alegories, festes populars, commemoracions, homenatges... Concretament, ells tenen un vano com molt graciós on hi ha diferents exposicions universals representades. Clar, això ara ha derivat al vano que vas a qualsevol museu i en fan 300 amb les obres d'art que tenen. És a dir, ha acabat, no, ara mateix sent una mena de, sí, de deriva del que es pot representar en un vano. Evidentment, els que tenim ara, els materials són els que són, però si aneu en un museu més o menys interessant, com el Frederic Marès, veureu objectes que no són, doncs, ni aquest típic fustet llistonet, plàstic, etc. Després, seguim amb museus. M'agrada molt la paraula. Museu del Palmito. Perquè els valencians diuen Palmito. És cuqui, eh? El Museu del Palmito es considera el primer museu temàtic de vanos d'Espanya, on està el Daia, a València. I llavors el que intenten fer és com una mena de recorregut, que, com el has fet tu, per la història a través dels vanos. Què intenta reivindicar el Museu del Palmito, a banda, no, d'aquesta part artística, més la part artesanal? Llavors m'encaixa i me va molt bé el que has explicat tu abans d'aquests estudis, com era? A Beniqueria,
1: sí.
0: Perquè una mica també el que intenten...
1: La formació professional.
0: El que intenten reclamar des del Museu del Palmito és que és una artesania, una mena de fer, un ofici que em fa l'efecte a mi que està en molt males hores, perquè si us fixeu, la majoria de ventalls que compreu als xiringuitos d'estiu ja sabeu d'on venen, i segurament també ens creiem molt divinos per comprar al Museu Nacional un vano amb una obra de Fortuny, però és que segur que també ve del país que ve. Doncs el que s'intenta reclamar una mica en el Museu del Palmito del Daia és tota l'artesania que hi ha darrere dels ventalls. Un dubte que a mi m'ha aparegut és si deuen tenir algun vano dels Locomia, perquè, clar, també vaig sortint d'allí, o sigui, m'encantaria saber-ho, perquè, clar, no hi he anat al Daia, potser és una excursió que hem de fer plegats, la del Museu del Palmito. I després, ja per acabar, una altra cosa que jo no sé si és com caure en l'estereotip o no, però, clar, aquí, potser això és més una conversa que avui tenia amb tu, no? A països com a Espanya s'ha popularitzat molt el vano. I a mi això m'ha fet pensar el per què s'ha popularitzat tant. Llavors, no sé si és una qüestió, et pregunto tu també, com purament climatològica, que aquí fa molta calor i anem molt en vano perquè fa molt sol, però penso, no sé si té sentit, perquè al Marroc fa molta més calor que aquí. Jo quan hi vaig anar no vaig veure vanos, Itàlia també fa calor i aquí fem un vano per cada festival en el qual anem. No sé si tens cap teoria sobre això.
1: Jo crec que en part és també el que s'ha promocionat, és el que et deia. Aquí sí que va quedar lligat també a una certa estètica. De fet, hem de pensar que els vanos en un inici no tenen gènere, vull dir, són tant per homes com per dones. De fet, encara existeix un vano que en diuen vano per home, que és una miqueta més petit de mides que no pas el de les dones. I el fet aquest, però en un moment determinat, això, segle XVIII, segle XIX, queda com relegat a aquesta feminitat, no? Que és com aquesta cosa, la senyora que té el que s'està aventant i que, a més, després, sobretot als anys 20 del segle XX, hi fuma, no? I té això, és com aquell estereotip també de dona elegant i de més, i no només això, sinó que després, i sobretot a partir del franquisme, la conversió de l'estètica o de la cultura flamenca, andalusa i de més, com l'arquetip del que és Espanya, i el que veiem, quan es feien cartells de publicitat turística i de més, no, l'Espanya és diferent i aquestes coses, jo crec que això ha acabat lligant, i ha acabat lligant alhora sent el souvenir per antonomàcia, d'acord? I entenc que això al final ha sigut com una retroalimentació, no? I d'aquí doncs ha anat sorgint el fet que nosaltres també n'utilitzem perquè en tenim a tot arreu, perquè és el que venem, perquè doncs a més forma part d'aquesta identitat suposadament espanyola, no? Com si Astúries ballessin fandangos, no? Sí. I sevillanes, exactament, no? Com si fos una unitat, perquè no s'ha plantejat mai o no s'ha concebut mai una Espanya diversa.
0: Totalment d'acord, com que ja sabia que em diries aquesta resposta perquè ens comencem a conèixer ja perillosament, realment el que volia era acabar amb una mica de flamenc, així que si et sembla bé, per tancar la secció d'avui, posarem una cançó d'una de les persones que més ha sabut en aquest país fer moure un vano, que és Lola Flores, i per parlar d'aquesta Espanya diversa que dius que no acabes de veure, doncs t'he portat Abanico de Toros.

0: Doncs, tio, amb aquesta calor anirien bé els vanos de Locomio.
1: Museu particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
2: Hola, què tal? Com esteu? De ben segur que esteu pensant ja en com treure el màxim profit dels dissabtes, dels diumenges o de qualsevol dia festiu. Si us acaben les idees, no patiu, perquè en aquest programa us en proposem un munt. Som els Sendes, programa de Ràdio Martorell per la xarxa que fem des de l'any 2008, que va pel capítol 563 i que s'escolta a 35 emissores municipals de tot Catalunya. Benvingudes i benvinguts al programa d'avui, que conté aquests temes. Cosint el sol és el títol d'una ruta senyalitzada al poble de Tarroja de Segarra, just a mig camí entre Cervera i Guissona. La Maria Josep Jové és, junt amb la Camí Carreres, qui van dissenyar aquesta ruta que posa en comú tot un seguit d'espais patrimonials del poble amb el rol que hi duien a terme les dones. Avui ens fa la ruta a través de les ones. El Xavi Tió parla de senderisme i ens proposa rutes. Avui estrena un minicicle de dos capítols dedicats a la comarca de l'Alta Ribagorça. Per començar, ens farà caminar al voltant del barranc de Viu de Llevata. I seguim somiant amb el viatge de la natura a les Antípodes, a Nova Zelanda. Segon episodi que transcorre pel Parc Nacional de Tongariro i que, després de recórrer llocs paradisíacs, finalitza fent el salt en ferri cap a l'illa sud. Què? Fan patxoc els continguts d'avui, oi? Doncs cordeu-vos bé les botes, que marxem. Tarroja de Segarra, poble d'uns 180 habitants, eminentment rural, enmig de la plana segarrenca. Perfectament equidistant els dos grans nuclis comarcals, la capital Cervera al sud i Guissona al nord, i travessat pel riu Sió, que la connecta, també fluvialment, amb Agramunt. Des de l'any 2016, Tarroja disposa d'una ruta senyalitzada amb plafons i codis QR que recula en la seva història. Passa per diversos espais patrimonials del poble i explica el paper que hi van tenir les dones, un rol molt directe en alguns casos i molt encobert i menys tingut en altres. La proposta s'anomena Cosint el sol, el traç de les dones a Tarroja. La van impulsar el Consell Comarcal de la Segarra i l'Ajuntament de Tarroja i van anar a cura de la Camí Carreras Giral, que és tècnica del Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal de la Segarra, i de la Maria Josep Jové Tarruell, tècnica de Turisme i Cultura del mateix organisme. Amb la Maria Josep hem contactat per parlar de Cosint el sol, que passa per punts com ara un safareig públic, l'església parroquial, una font i els horts adjacents i dues cases senyorials. El primer punt que es visita és l'antic safareig. Primer, la Maria Josep ens descriu aquest espai que compta amb dues piques, una per rentar i una altra per esbaldir la roba.
3: És aquesta estructura rectangular que hi ha l'aigua a la part central i aquestes pedres que són una mica inclinades per posar la roba i rentar-la. Hem de pensar que en aquests anys els carrers s'han anat asfaltant i han anat pujant una mica doncs, al nivell, però hem de pensar que està pensat perquè estiguin aginollades de terra i, si no, aginollades molt caragolades sobre elles mateixes, és a dir, era una postura molt incòmoda perquè s'havien d'estar o aginollades o molt caragolades per poder arribar a l'aigua i a la pedra de rentar amb un sabó que també se'l feien elles, evidentment.
2: La Maria Josep explica que fins l'any 1955 a Tarroja no hi va haver aigua corrent a les cases i quan aquesta va arribar s'hi van posar safarejos i no pas rentadores. Per tant, fins a mitjans del segle XX, el safareig comú va ser un espai femení per excel·lència.
3: El safareig, només hi anaven les dones. Posem de manifest doncs, la distància que havien de recórrer des de casa, carregades amb la roba primer bruta, després neta amb tots els estris, i a més, moltes vegades anaven a rentar amb els seus fills. Hi havia una tasca que feien les criatures, com eren omplir galledes, vigilar doncs, que el vent no s'emportés la roba, portar cistells petits, ajudar a plegar la roba. Era un espai que ara en diríem de cura, de solidaritat, de repartiment de tasques, de font d'informació, fer safareig, xafarderia, per explicar-se, no?
2: Segon punt de la visita, que entra a l'antiga vila closa de Tarroja de Segarra i que s'apropa fins a l'església parroquial, amb diversos atractius.
3: Conserva una porta i un llenç de paret romànic, però l'església que hi ha ara és del segle XVIII. És una església força gran, dedicada a Sant Salvador, i el que crida l'atenció és que té una capella força gran, per lo que és tot el conjunt, que recorda molt el paranimf de la Universitat de Cervera. Per tant, entenc que ho la devien fer doncs, admirallant-se en aquell moment amb la Universitat de Cervera, que era l'obra més gran, més faraònica, per dir-ho d'alguna manera, si se'm permet l'expressió, que es feia la Segarra, no?
2: L'església marcava molt el ritme de vida i les dones en quedaven excloses. Tot i ser més devotes i més transmissores de la fe i dels bons costums, l'església sempre les va relegar a un paper secundari. Un menysteniment que s'evidenciava en tres moments importants de la vida: bateig, casament i mort. Comencem pel primer.
3: Quan es batejava una criatura fins l'any 1962, al Concili Vaticà II, la mare no podia anar al bateig del seu fill, perquè ja saps que els batejos es feien de seguida, les criatures tenien una setmana, 15 dies, per tant, les mares no havien passat la quarantena, i com que no havien passat la quarantena, no estaven netes de l'esca del pecat, que significava, doncs, bé concebut i bé parit, no?
2: El casament es convertia gairebé en una obligació per les dones de Tarroja i de qualsevol poble petit. La finalitat vital era convertir-se en esposa, mare i mestressa de casa, i ni tan sols es contemplava una vida independent més enllà del matrimoni. I pel que fa al rol de la mort entre església i dona, aquest era el vincle.
3: Qui es cuidava de vestir el difunt, de tot el protocol a l'hora de la vella, dels àpats, dels resos, de les misses, tot això ho feien les dones. I, en canvi, després de la mort hi havia una obertura de testament que moltes vegades les dones en quedaven excloses. I si hi havia un home més gran que elles, en una casa de pagès, per exemple, com és el cas de Tarroja, la Segarra, en quedaven excloses. Per molt que ja n'hi haguessin tres noies davant, si després naixia un noi, aquest noi era l'hereu.
2: Una possible sortida cap a la solteria per a aquestes dones del segle passat era treballar de minyones. A Tarroja ho feien a cases senyorials del poble, dues cases en concret, que podem veure durant aquesta ruta Cosint el Sol, situades a la part sud de la caseria de Tarroja. Són Cal Capell, dit també Cala Sileta, i Cal Tella, dos grans casalicis connectats pel portal de baix.
3: I les que es podien quedar a Tarroja, servim aquesta casa o amb una altra, Cal Tella, eren afortunades perquè les altres se n'havien d'anar o a Cervera o a Barcelona. Un canvi brutal, no? Vivien amb una família que no els hi era pròpia. Estaven en un entorn que era urbà i elles eren dones rurals. I després, molt majoritàriament, les que treballaven i agafaven eren solteres, perquè si n'hi havia alguna de casada que tenia necessitat d'anar-se'n a servir, era molt més precari, perquè no tenien la disponibilitat que tenien les solteres, que no tenien obligacions de marit de canalla i estaven disponibles les 24 hores del dia per servir i atendre aquella família a totes les seves necessitats.
2: I encara queden dos espais més per conèixer. Un, la Font dels Horts, un indret frescal, enclotat i proper al riu. Punt de reunió, de socialització, de carregar aigua en garrafes o de fer berenades i passejades. I al seu costat, els Horts, que eren territori femení a diferència de l'Otros, és a dir, les terres d'oliveres, de ametllers, de cereals i d'altres arbres fruiters que eren bàsicament de dedicació masculina. La Maria Josep Jové explica que dels Horts en sortia pràcticament artesania.
3: El corral i els Horts normalment eren feu femení. I no s'acabava aquí, perquè, clar, de tot el que es treia dels Horts se n'havia de fer conserva i s'havia de conservar d'alguna manera, no hi havia nevera ni congeladors. I aleshores elles eren unes mestres artesanes, amb les verdures, les fruites, les hortalisses, fent les conserves amb sal, amb vinagre, amb oli, de la manera que fos. I, a més, tenir a vegades el seu bancalet amb herbes remeieres o per cuinar. I unes que les coneixien i per un constipat, per un mal de coll, per un mal de cap o per cuinar. Allò era un espai de sabidoria, el definiria jo, no?
2: I fins aquí els espais pròpiament de la ruta. Però, si aneu a Tarroja, la Maria Josep Jové ens recomana fer un tomb pels carrers de la seva antiga vila closa, amurallada, i sobretot fixar també la mirada en un espai situat a la plaça de l'Església, perquè Tarroja té una gran singularitat.
3: Conserva la carnisseria comunal del poble, que és una monada. És petiteta. Hi havia la carnisseria comunal que, bueno, l'arrendava l'Ajuntament amb les pastures i que era una font d'ingressos importants, i la conserve. I és una de les coses, doncs, que pocs llocs, almenys la Segarra, que jo sàpiga, no hi ha cap altre poble que la conservi, i el Tarroja la conserve.
2: La ruta senyalitzada Cosint el Sol, el traç de les dones a Tarroja, basa el seu nom en un llibre de contes anomenat Cosint el Sol, obra de l'autor local Josep Coma, on divulga la Tarroja de la primera meitat del segle XX. Si voleu tenir més informació tant d'aquesta ruta senyalitzada com del poble mateix, entreu al web www.lasegarra.org o bé al web de l'Ajuntament, tarroja.ddl.net.

0: Tornem avui a la secció de senderisme, una comarca que feia temps que la teníem una miqueta oblidada. Xavi, tio, què tal, com estem?
1: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
0: Estic pensant, feia temps que no parlàvem de l'Alta Ribagorça,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, fa un parell d'anys vam fer una proposta de tres rutes des del Pont de Suert en un cap de setmana llarg. Vam pujar al Tossal de Miravet, una excursió, vam fer una passejada fins a les runes del monestir de la Baix, la segona, i ens vam enfilar a la collada de Santes Creus i baixar després a visitar l'ermita del Remei. Doncs bé, us proposo un altre cap de setmana a l'Alta Ribagorça, dormint a Pont de Suert, per fer dues excursions senzilles. Avui anirem a descobrir el barranc de Viu de Llevata, i el programa següent farem una matinal per anar a dos petits pobles abandonats seguint la ruta de la fauna de Montiverri. Anem per parts, però. Avui ens n'anirem des

0: pugem al carrer Major per anar a sortir del poble per la banda nord i enfilar-nos al petit turó del castell, penjat ben bé sobre les cases, i on encara hi ha algunes petites restes del castell medieval que vigilava el poble i el port de Viu. Sortim del turó per la banda de llevant i baixem pel camí d'accés al castell a una petita barriada de Viu per sortir del poble pel camí del Molí, que ens va baixant suau per entre antigues feixes abandonades per la zona anomenada de les Guardioles, seguint un camí medieval empedrat. Baixem a creuar la capçalera del barranc de Viu, o riuet de Viu, per un petit puntet de fusta, i just a l'altre cantó veiem les runes de l'antic molí de Viu. Anem a traspassar un altre torrentet i de seguida trobem les runes també de la Casa de la Mola. El que fem aquí és anem seguint un corriolet que gira cap a ponent i ens mena per entre camps abandonats a creuar encara un altre torrent sec abans de fer una petita anada i tornada que per l'esquerra ens acosta a l'entrada d'un petit engorjat calcari molt estret per on s'escola el barranc de Viu entre gorgs que ens impedeixen el pas si no volem fer descens d'engorjats. Doncs bé, reprenem el caminet per on veníem i comencem a enfilar pel Soleil en una zona erma i pedregosa, seguint un senderó fitat, que ens mena a anar a creuar un tros amunt al barranc de Sallent, és un afluent del barranc de Viu, i creuar també una antiga zona de conreus que ens enfilen a un ample llom obert on trobem rastres d'una pista. Fem un petit tros d'aquesta pista i la deixem de seguida per baixar a creuar el barranc de les Llongues, també afluent del barranc de Viu, en un punt que l'aigua ha format tot un seguit de petits gorgs a la roca. I per l'altra marge d'aquest torrent, el camí ens du a anar a baixar un petit grau empedrat per superar una petita cinglera i al cap de res fem una altra petita anada i tornada que ens porta a la cova d'en Badia. És una balma amb una boca de grans dimensions i una quinzena de metres de profunditat, situada en un colze de la cinglera, obrada a l'exterior per fer un tancat, i a l'interior de la qual hi ha un parell de punts per on surt aigua, que forma un petit rierol, i al de fora la vegetació selvàtica ha anat guanyant l'espai i s'enfila per diversos freixes ufanosos. Retornem al camí i un tros enllà, a la base de la cinglera, anem a una altra balma on hi trobem unes vies d'escalada i al costat una bonica zona de caus de roca despreses que conformen tot de raconets agradables, també paradís per als escaladors. Bé, desfem llavors el trosset de la cinglera i anem a baixar per camps, erms, per anar a traspassar altra vegada el barranc de les Llongues i ja de pla anar fins a un trencall on per l'esquerra podem fer una altra anada i tornada per pujar a veure el Salt d'Escoves, el punt per on el barranc de les Llongues es despenja per un voladís de la cinglera en una raconada molt bonica. Altra vegada el camí principal, el que fem és anem a creuar per segona vegada el barranc de Sallent i fem també una altra anada i tornada per anar a veure el Salt de Noè. És un amfiteatre vertical desplomat per on s'escola el torrent fent una cortina d'aigua que al de sota forma un gorg preciós d'aigües cristal·lines. D'aquí anem a passar per un bonic pont de pedra sobre el barranc de Viu, amb vistes aigües amunt sobre els gorgs que hi ha a la sortida d'aquell petit engorjat on havíem anat a treure el cap al començament de l'excursió. I just a l'altre cap del pont tenim un caminet que, aigües avall, entre boixos i pins, ens porta a una cova petitoneta on acabem de baixar per un trosset de corda sense més dificultat. D'aquesta petita coveta retornem al pont i ja només ens queda remuntar per terreny obert, per un llom pedregós, un antic camí empedrat que ens retorna a la part alta del poble i d'allà acabem de baixar fins al pàrquing de la punta de baix del poble.
1: Molt bé, doncs descrita la ruta, anem amb la corresponent fitxa tècnica, que comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
0: Estem parlant de 7,3 quilòmetres.
1: Desnivell.
0: 385 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Quant de temps hi invertirem?
0: Posem-hi unes 5 horetes xinoixano per poder contemplar el munt de llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat?
0: Posem-hi un 1,5 sobre 5, però uns petits passos una miqueta sense més dificultat.
1: Internet.
0: Trobarem la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Barranc de Viu de Llevata, salts d'aigua i coves pels camins vells, d'un usuari amb propostes força interessants que ja hem seguit alguna altra vegada, que es diu Aventura't.
1: Doncs gràcies, Xavi. Fins al proper programa.
0: Salut i República.
2: Hola, em dic Anna Tura i segueixo

0: parlant del meu recent viatge a Nova Zelanda.
1: Doncs seguim voltant per Aotearoa, o Nova Zelanda, segon capítol de la ruta que hi va fer l'Anna. Reprenem el fil de la narració a l'illa nord i acabarem saltant cap a la sud, però abans encara ens resta per conèixer el llac més gran del continent oceànic. Un volcà de forma acadèmica, perfecta, un conegut restaurant de fast food dins d'un avió i un poble que es declara república independent. Com us ho podeu perdre, tot això? Doncs vinga, ara mateix ens ho explica la natura, els quaderns del viatger.
0: El llac Taupo és el llac més gran de Nova Zelanda, és el més gran d'Oceania i és un llac d'aigua dolça. El llac Taupo es pot visitar amb vaixell, pots anar a veure una pedra que hi ha dels maoris, com un gravat, i després una de les coses famoses del llac Taupo és anar a menjar al McDonald's, que pots menjar dintre d'un avió, que és l'únic McDonald's que pots menjar dintre d'un avió de veritat. És un avió petit que l'han posat allà, i que dintre hi ha taules per menjar i després hi ha un altre edifici amb més taules, no? Però la gràcia és anar allà i fer-te la foto a l'avió. Del Lake Taupo fins a Waimarino, la zona del Tongarino, vas per la carretera, hi ha diverses parades, que veus miradors, llacs, i arribes a Waimarino. Aquí a la zona de Rotorua és una mica paisatge volcànic. Pel camí veus algun volcà, però Nova Zelanda en general és tot molt verd, t'hi plou molt. Aquí a Tongariro teníem previst fer una de les rutes de trekking més famoses de Nova Zelanda, que és el Tongariro Alpine Crossing, que és una travessa de 20 quilòmetres i 800 de desnivell que has de reservar un autobús i has de demanar un permís al govern de Nova Zelanda. I aquí ens ho van cancel·lar per mal temps. Llavors vam fer plan B, vam anar al centre de visitants del Parc Nacional i ens van recomanar anar a unes cascades, les Taranaki Falls, després vam anar a Punaruku Falls i després vam anar a les Mangawera Falls, o sigui, vam anar visitant cascades. Després de Tongariro ja ens en vam anar per una de les carreteres més boniques de Nova Zelanda, que es diu la Forgotten World Highway, que és una carretera secundària per uns paisatges superverds i té diversos punts on parar. Per exemple, passes per Gurjat del riu Tangaranakawi, hi ha el Hobbit's Hole, que és un forat, un túnel. Hi ha la tomba d'en Joshua, que era un dels topògrafs que feia aquesta carretera. Hi ha diversos miradors i després passes per un poble que es va declarar república independent, Wangamomona, que fa gràcia parar perquè si vols te sellen un passaport dient que has estat a la república independent de Wangamomona. D'aquí arribes a la zona del Mont Taranaki. És un volcà perfecte, tipus Mont Fuji, i a la zona del voltant hi ha moltes excursions per fer. Nosaltres aquí el temps també ens va fallar i només vam anar fins a un pont penjant que en principi havia de tenir vistes al volcà, però no el vam veure. I al final vam anar a dormir a Hawera. Després de Hawera ja vam anar cap a Wellington a agafar el ferri. Pel camí vam parar algunes platges que hi ha, que perquè vas baixant per tota la costa oest, i vam arribar a Wellington. No vam tenir temps de visitar Wellington i vam anar ja a agafar el ferri per travessar a l'illa sud a través de l'estret de Cook. Hi ha dues companyies que te fan la travessa en barco, depenent de l'horari, agafes una o l'altra. El trajecte són unes 3 hores i mitja amb el barco fins a arribar a Picton. L'arribada a la illa sud es fa a través dels fiords de Marlborough Sounds. Aquests fiords són com molt suaus. Per exemple, la zona de Fiordland sí que recordo una mica els fiords noruecs, però aquí poder no. És un paisatge també molt i molt bonic, tot verd i tot d'illetes. A Picton, com que vam arribar al vespre, perquè el trajecte de Hawera a Wellington eren unes 4 hores, travessar 3 hores, una cosa i l'altra, vam arribar al vespre, vam dormir a Picton, i després ja vam agafar una altra carretera panoràmica, que aquí a Nova Zelanda hi ha moltes carreteres panoràmiques, que era la Queen Charlotte Drive, que va de Picton a Havelock. I és una carretera de moltes i moltes curves. Un estil carretera de Lloret a Tossa, diríem. Hi ha moltes curves perquè és una zona molt, una costa molt agresta. És com una costa brava, diríem, no? Quan vam arribar a la platja de Warakiri Beach, no pots arribar en cotxe, has de deixar el cotxe i després has de caminar uns 20 o 30 minuts fins a arribar a aquesta platja. Feia molt de vent, però el lloc és com molt especial i molt bonic. A mi me va agradar molt veure aquella platja. Aquella hora que vam arribar ja quasi no hi havia gent. Vam passejar-nos per la platja, vam fer fotos i realment era un lloc molt bonic. A Havelock no vam parar. Després d'aquí vam anar cap a la platja de Warakiri Beach, que aquí era una cosa personal meva que volia anar a veure aquesta platja, que és la que surt a la foto del fons de pantalla del Windows, que no sé si us heu fixat mai, que és també com una cova i surten dos pedres al mig del mar. Jo cada dia, quan arribo a la feina, veig aquella foto. I quan vaig saber que allò era Nova Zelanda, jo vaig voler anar allà. Això ens va costar com unes 2 hores ben bones de carretera arribar a aquesta platja. I el bo que va tenir va ser que per anar a aquesta platja vam passar per Waikorapupu Springs, que és una surgència d'aigua també molt, molt clara i transparent. És el manantial més gros de tot l'hemisferi sud d'aigua freda. És una aigua sagrada, és un tresor per als maoris i està prohibit banyar-se i fins i tot tocar-la. La Queen Charlotte Drive, la Warakiri Beach, tot està dins del Parc Nacional Abel Tasman, que és un, em sembla que és el primer parc nacional que hi va haver a Nova Zelanda.

I fins aquí hem arribat. Moltíssimes gràcies, com sempre, per escoltar el programa que hem fet amb molta estima l'Andreu Ortega al control de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Recupereu els programes al web martorelldigital.cat a l'apartat de Ràdio Martorell. Nosaltres tornem la setmana vinent parlant de moltes més coses aquí, sempre de territori. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: Segur que no se us fa estranya aquesta banda sonora. I és que forma part de tots nosaltres, la portem incorporada en un raconet de la nostra memòria musical. Corredisses, xivarri, crits, riures, pilotes de futbol que boten... Efectivament, és un pati d'escola o d'institut. Voleu escoltar ara com se sentiria si tothom s'estigués comunicant a través dels seus telèfons mòbils? Escoltem-ho. Exacte, no hi hauria res, hi hauria silenci. Així seria la nostra vida si només parléssim a través de les nostres pantalles. Dramàtic o ideal? Soc el Cristian Oliver i reconec que també estic una mica enganxat al telèfon. Les pantalles ens uneixen, però també ens aïllen. Segur que us ha passat més d'una vegada que ens hem sentit sols, encara que estiguéssim envoltats d'un munt de gent. Poden ser els mòbils una bona eina per aprendre? Segurament sí. Poden ser un bon canal per socialitzar? No en tinc cap dubte. Però no ens estarem passant una mica massa amb això de l'addicció a les pantalles? A veure, va. Posem en silenci els mòbils, perquè comença l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar dels maleïts o no telèfons mòbils. No patiu, que no us passarà res.
1: Segur, eh?
0: Com ho sentiu, ara que us hem tret el mòbil?
2: Jo vull saber on és, perquè és com si algú em va escriure, vull saber on és.
0: Intercanvi de telèfons.
3: Tot el que ofereix un mòbil per als menors d'edat són coses...
0: Aaron, tu has mirat el mòbil durant...
1: I se m'ha quedat una cara...
4: A veure, jo, pues, tenim regles a casa i una d'elles és que, com has dit tu, doncs, a taula quan estem menjant o sopant, no podem utilitzar el mòbil.
2: Jo, almenys amb el mòbil, aprenc el que vull.
0: Heu copiat alguna vegada, jo no dic un treball sencer, alguna cosa del ChatGPT?
4: Sí, informació.
0: Oh, no! Va, ara sí, sense notificacions ni distraccions i amb moltíssimes ganes d'iniciar un debat amb quatre joves de diferents instituts de Catalunya. Ells són la Júlia, el Jan, l'Aaron i la Laia. Hola, com esteu? Què tal?
1: Ei, què tal? Com va tot?
0: Tot bé o què?
5: Molt bé, molt bé.
0: Amb ganes aquí de guerra, de comentar, de parlar del telèfon mòbil. Va, doncs, si us sembla, primer us els presento. Tenim aquí la Júlia. La Júlia té 15 anys, va a tercer d'ESO i a la lupa del seu Instagram ens diu que li agraden molt els esportistes de lluita lliure, maquillatge, roba i animals i menjar. A veure, Júlia, a tu t'agrada tot?
4: M'encanta tot.
0: Sí, si mirem el teu Instagram, allà et surten un munt d'aficions i un munt de coses, eh?
4: T'ho juro.
0: Molt bé. També tenim el Jan. Jan, què tal? Com estàs?
5: Molt bé, i tu?
0: Anem a fer una miqueta, molt bé, perfecte. Anem a fer una miqueta de xisme. Tu tens 14 anys,
5: sí.
0: Vas a tercer d'ESO i avui ets el gran una miqueta del grup i si li pispeu l'Instagram, he de dir que us adonareu que li encanten les guitarres i els baixos. O sigui, ets un gran músic, tu, o què? Però bueno, toques la guitarra i el baix, o...?
5: Faig soroll.
0: No, home, això és una manera de que fas música. Està bé,
5: faig soroll.
1: Modèstia.
5: Molèstia.
0: Molt bé. I també tenim l'Aaron. Hola, què tal, l'Aaron?
1: Hola, bon dia, Cristian.
0: L'Aaron té 15 anys, cursa quart d'ESO i a la seva lupeta d'Instagram hi veurem segur memes. Bromes.
1: Sí, la veritat, jo és que l'Instagram l'utilitzo molt per riure.
0: Però de quin tipus? A veure...
1: Sonarà una miqueta cursi, però m'encanten els gats. O sigui,
0: ah, sí?
1: Soc molt fan dels gats.
0: I et surten memes de gats,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, de gats que es cauen o gats fent cares divertides i amb frases horroroses, ho admito, però són horroroses, però m'encanta.
0: Molt bé. Nosaltres aquí no jutgem, eh? I també tenim la Laia. Hola, Laia, què tal?
6: Bon dia.
0: La Laia té 14 anys, va a tercer d'ESO i la Lupeta Xafardera ens confessa, no?, que en el seu Instagram hi ha un munt d'influencers, com per exemple la Juliana Canet.
6: O altres,
0: O altres, sí. Si vols enviar-los una salutació per si t'estan escoltant.
6: No.
0: Tu voldries ser influencer o què?
6: Ah, jo no.
0: No?
6: Jo vull ser famosa.
0: Tu vols...
6: Sí.
0: Però famosa per fer què?
6: Per parlar. Jo vull estar tota l'estona parlant i que em paguin per això.
0: Molt bé. I
5: escolta,
0: tu creus que el mòbil és un bon mitjà per ser famosa, per convertir-te en una estrella?
6: Crec que d'alguna manera sí.
0: Sí? Bueno, això està bé. I fas alguna cosa al respecte per doncs no sé, alguna cosa, fent servir el mòbil per acabar arribant a l'estrellat o què?
6: Ah, no, jo res.
0: Bueno, ara ja hem fet les presentacions, ara ja us coneixem una mica més i us demano que fem una cosa excepcional en aquest programa. I és que deixeu el mòbil en una capsa. De fet, ara tenim una persona que entrarà a l'estudi i ens obligarà a guardar el nostre telèfon allà dintre.
1: Bon dia.
0: Deixar-lo aquí.
5: Deixa'm bo de
0: el guardarem en una capsa. No patiu, que no us passarà res.
1: Segur, eh?
0: Jo no prometo res, però a mi m'han dit que no passarà res dolent.
1: Confia bueno, tu, en confio.
0: A veure, com ho sentiu? Ara que us hem tret el mòbil... Bé, no?
4: Sí, bé, normal. Normal.
0: Jo us he vist les cares de relaxadíssims. No és veritat, estàveu patint. O sigui, esteu ara mateix amb una certa...
1: Una miqueta desconnectat, no?
0: Desconnectat?
1: Sí, una miqueta
0: com una, que et falta una part de tu, no?
1: Sí, una miqueta, eh?
0: No estàs massa còmode.
5: Si m'haguessis dit de treure'm els cascos, m'hagués enfadat.
0: Sí?
5: El mòbil dona igual.
0: O sigui, no estàs gaire enganxat, eh?
5: Els cascos sí.
0: Els cascos sí, però el mòbil no.
5: No, el mòbil no.
0: Tu, Júlia, estàs...
4: No, és que jo estava preocupada perquè vull que me'l cuidin. És com el meu fill, al final.
0: I tu, Laia, què? Tu t'és igual o estàs
6: una
0: mica...
6: Jo vull saber on és. Perquè és com si algú em va escriure, vull saber on és. Però ja està.
0: Bueno, va, no us faig... La veritat, a mi m'estan comunicant per aquí que estan arribant moltes vibracions. O sigui, que esteu rebent ara mateix moltes notificacions que no podeu respondre.
1: Ah, molt bé, perfecte, perfecte.
0: Sí,
1: tot això,
0: que no? Els mòbils estan traient fum i vosaltres aquí. Aïllats. Com ho sentiu?
1: Pues tope desconnectat, la veritat.
0: Va, jo crec que no he de ser tan cruel. Jo crec que és el moment que us els tornem. O sigui, perquè veieu que som gent de confiança, que els hem cuidat, per tant... Tornem a fer entrar el Marc, que us torni els vostres telèfons mòbils perquè us quedeu tranquils. A veure com canvien aquestes cares ara.
1: Em sembla que no, eh?
5: Això, no gaire.
1: Ara, moltíssimes gràcies.
6: Uau.
5: Increïble. Aquell és el meu.
1: Me'l quedo, Jan. Moltes gràcies.
0: Un intercanvi de telèfons. Mira, jo us he de dir que a Espanya...
5: T'agrada la meva foto, per
0: favor. Aquí us he de dir que a Espanya el primer dispositiu mòbil està amb 8 anys. Dispositiu mòbil.
1: Hòstia.
0: Però després el primer mòbil és més o menys amb 10 anys. I es calcula que el primer accés a una xarxa social com YouTube és als 7 anys.
5: Negatius.
0: Fort, eh?
5: I el del Baby Shark, com
0: bueno,
5: ho expliques?
0: Això va ser un abans i un després, eh? Clar, jo us pregunto, de l'1 al 10, i m'agradaria que tots us responguéssiu, eh? De l'1 al 10, com d'enganxats us sentiu al telèfon? Aaron.
1: Seguint 100% honest, jo crec que estic un 8.
0: Un 8, eh?
1: Sí, però no per...
0: 8 és moltíssim.
1: Sí, perquè no per TikTok, sinó per estar sempre revisant xats, al WhatsApp, a l'Instagram i, de fet, als jocs, encara que no jugo molt, però sí que estic molt viciat al xat amb amics i no està perdent el temps.
0: I creus que parles més a través del xat amb els teus amics o en persona, pregunto, eh?
1: Depèn de l'amic, no? Però,
0: has dubtat, eh?
1: Sí, és que és difícil perquè que amics pues sí que hi parlo massa pel mòbil, jo crec que hi arriba a punts que pot
0: però
1: ser...
0: Però després no et falta la part en persona.
1: Exacte, sí, bueno. Jo soc molt extrovertit en aquest pas.
0: Laia, de l'1 al 10, com d'enganxada estàs?
6: Un 7.
0: 7. Bueno, déu-n'hi-do també, eh?
6: Sí, però encara.
0: O sigui, però què vol dir? Defineix 7? Vull dir que t'hi passes moltes hores a casa...
6: Jo he d'entrar cada dia a Instagram.
0: Cada dia?
6: Sí, sigui al mòbil o a l'ordinador. Jo vull entrar.
0: Si haguessis de dir, per exemple, quants cops entres a Instagram al llarg del dia, quants diries? 10?
6: 7.
0: 7 és molt poc, eh?
6: No, però perquè, clar, vaig a classe, saps? Ah. Els caps de setmana més.
0: Clar, tu canvia, eh? I vacances? Bueno, clar, en vacances deu ser... Bueno, després parlarem d'això. Jan, tu de l'1 al 10.
5: Jo crec que un 3.
0: Quan?
5: Un 3.
0: Un 3, eh? Bueno. O sigui, tu podem confirmar que ets la persona menys enganxada... Bueno, encara no sabem la Júlia, però la Júlia estava patint
5: moment, un moment. De moment, la persona més enganxada de moment.
0: O sigui, podem confirmar que tu no ets una persona poc enganxada, poc addicta al telèfon mòbil.
5: Tinc alternatives.
0: Com ara?
5: Tocar la guitarra. Em passo el dia tocant la guitarra.
0: Està bé.
5: Ja, però quan són les dues de la matinada...
0: Però quan escoltes música, tu escoltes música, entenc,
5: sí,
0: eh?
5: Sí, clar, molta.
0: Amb què ho fas? Amb quin aparell?
5: Amb el mòbil i els cascos.
0: No. Si fas servir el mòbil per escoltar música, també estàs enganxat al mòbil.
5: Apa, doncs.
0: Ah, o no?
5: Llavors potser pugi a un 5.
0: O només és xarxes socials, el telèfon mòbil.
4: No, també et compta.
0: Sí, no? Júlia, tu què, de l'1 al 10?
4: Uau, jo sent sincera, crec que un 8, 8 i mig.
0: Bueno, déu-n'hi-do, eh? 8, 7, 8 i mig, bueno, 3, aquí Jan... Estàs aquí que ens salves una miqueta a la mitjana, eh? Va, si us sembla, el que podem fer és treure el cap a un pati real per escoltar altres veus de joves de Catalunya, a veure què opinen d'aquest tema, i després us proposo que aneu mirant al vostre telèfon quantes hores us passeu al dia. Va, escoltem diferents patis.
7: A mi sí que em semblaria bé que no es pogués tenir mòbil fins als 14 anys, i crec que abans els adolescents no som prou madurs com per poder-nos regular bé el temps.
8: Sí, estaria d'acord, sempre i quan hi hagués una bona forma d'entreteniment, saps? Perquè al final tot el que ofereix un mòbil per als menors d'edat són coses d'entreteniment, així que sí.
9: Estic a favor que no puguis tindre mòbils fins als 14 anys, perquè crec que si no estàs exposat a influències i a productes que no et venen. De fet, t'empitjoren la vida.
10: Jo soc una persona que viu allò del col·le, llavors crec que és necessari que una persona que va a primer d'ESO, va sola i té 30 minuts de trajecte fins al col·le, és necessari que tingui un mòbil o alguna cosa per comunicar-se.
11: Nens menors de 14 anys penso que encara no tenen la maduresa necessària.
12: Jo vi gent de la meva classe que no tenia mòbil, es va quedar com fora de molts grups, amb moltes quedades. Llavors jo trobo que el mòbil és molt important, sobretot a partir de que entres a l'ESO.
13: No considero que estigui massa enganxada al mòbil, de moment.
14: Els meus pares tenen regulat a nivell de temps al mòbil, així no t'excedeixes ni crees un vici.
15: Crec que estic més enganxada al mòbil del que hauria, però també crec que m'ho sé regular bastant bé i quan crec que se me'n va de les mans, em trec algunes aplicacions, em trec Instagram, per exemple.
16: Estic superenganxada, jo.
17: No tinc ni TikTok, ni Instagram, llavors és difícil enganxar-se amb el WhatsApp i buscant algú per Google.
18: Quan miro les hores que gasto en el mòbil, a vegades fins i tot m'espanto. I això molts cops em fa que vagi enredarida amb les tasques del col·le. Quan estic de campanya no ens deixen portar el mòbil i sóc capaç d'estar 17 dies sense mòbil.
9: Quan em castiguen sense mòbil em sento desconnectat perquè jo sí que l'utilitzo per xatejar-me amb amics.
18: Quan entreguen el mòbil m'avorreixo, no sé què fer, així que només d'imaginar-me ja m'angoixo.
19: Sí que és cert que hi ha vegades que em diuen ei, portes una mica d'estona no amb el mòbil i ja està, l'apago i ja està, el deixo.
20: Si em traguessin el mòbil seria una mica com si estigués en una presó.
9: Sí que em poso límits, de fet tinc l'Instagram una hora.
14: Que sí que em poso límit d'ús, amb una cosa que diu Family Link.
20: Vaig fer una aposta amb el meu avi, que utilitzava el mòbil més d'una hora al dia durant tot l'any, em donaria 20 euros. Llavors, de moment, l'estic complint.
0: A veure, Aaron, tu has mirat el mòbil durant... Sí, estàvem escoltant.
1: I se m'ha quedat una cara...
0: O sigui, estaves rebent notificacions mentre estàvem aquí escoltant, eh?
1: Sí, sí.
0: I no has pogut evitar mirar-ho.
1: Sí, la veritat és que sí, perquè és que just abans de començar pues, he notat que hi vibrava i dic, pues, aquí és que m'ha escrit algú.
0: O sigui, vosaltres podríeu deixar una notificació sense respondre? Quanta estona podríeu aguantar sense respondre?
5: Molt. Molt? Molt.
0: Què és molt? Què és molt?
5: Jo...
0: A veure, aquesta resposta vol dir que no.
5: No, creu-me
0: sí?
5: Que sí.
0: Molt és hores, eh? Poden passar molt hores.
5: Hores, dies.
0: Pot arribar a ser ghosting?
5: El que passa...
0: pot sí, arribar a ser un visto?
5: És inconscient, 100%. En el meu cas és inconscient. Què passa? Que jo no miro les notificacions. Miro la primera que em surt. I què passa? Que tinc una persona que no para d'enviar-me reels d'Instagram que no m'agrada gens respondre perquè em fa mandra mirar-los. I jo, com que no sóc dels que mira quines notificacions té, potser després tinc una notificació que era important i que no l'he llegit. I havia d'avisar els meus pares de que he arribat a casa. I em sap greu, papa, mama. No, se m'ha oblidat avisar-vos. Perquè...
0: Segur que et perdonen, segur. I escolta, Laia, bueno, tu què fas per limitar, per exemple, l'ús del mòbil? Tens algun consell? Tens alguna forma?
2: Jo vaig amb Family Link.
0: Vale. Què és una aplicació, això?
2: No ho sé, ho controlen els meus pares.
0: I què fa? Quina mena de coses fa?
2: Pues m'ho posen només 2 hores al dia.
0: O sigui, és com un regulador del temps i no sí. Et deixa o a partir d'allà tu compromets a no fer-lo servir?
2: No em deixa.
0: O sigui, se't
2: sí,
0: bloqueja.
2: Però mai arribo, eh?
0: I tu, Júlia, tens alguna manera de... com intentant no superar massa hores de les recomanables, almenys les que t'hagis tu marcat. Tens alguna fórmula?
4: Els meus pares no m'han ficat res. M'ho controlo jo, però no m'ho controlo molt. A veure, sí que és veritat que el mòbil a configuració et pot ficar com que quan ja portes 3 hores, per exemple, a TikTok, que t'avisi. I jo ho tinc, però sempre m'ho passo i da igual.
1: Jo potser, mira, Cristian, potser és... ara mateix tiro una bomba, però estic totalment en contra del Family Link i de les limitacions del temps per part del pare.
0: Per què?
1: Perquè és que jo vaig tindre Family Link a la Play, ¿vale? Perquè, de fet, es pot posar d'un màxim d'hores, i feia tot el possible per superar aquest màxim. O sigui, em mirava vídeo al YouTube.
0: O sigui, et genera una mica més d'addicció, fins i tot, de sí, poder arribar al, com a dalt, no?
1: Sí,
0: a dalt.
1: I quan arriba el dia que no tens Family Link, pues, l'utilitzes massa. Jo crec que els meus pares sí que ho van fer mitjanament bé. A mi hi va ser dir-me, pues mira, això és el mòbil, i em van explicar tot el del mòbil, però mai em van posar el mòbil Family Link ni mig d'hores. Encara que sí que tinc el que ha dit la Júlia, que si estàs una hora a l'Instagram, pues sí que et surt. Exacte.
0: I creieu que els vostres pares, les vostres famílies són un bon exemple d'ús de telèfons mòbils? Laia.
2: Sí, no.
0: Aquesta respiració continguda.
2: Perquè jo l'utilitzaria molt més.
0: Més, eh? Si tu fossis adulta...
2: Clar, la meva mare, o sigui, és que sí. El meu pare no té WhatsApp. Aleshores, jo crec que és un bon exemple.
0: Bueno, i per la resta, opineu el mateix, són un bon exemple? Uau. És a dir, per exemple, us estan demanant que a l'hora de sopar, no?, a l'hora de taula, que deixeu el mòbil, ells també el deixen, ells també respecten aquest moment... Està, és a dir, prediquen amb l'exemple?
4: A veure, jo, pues, tenim regles a casa i una d'elles és que, com has dit tu, doncs, a taula quan estem menjant o sopant, no podem utilitzar el mòbil. A vegades, doncs, jo què sé, és el partit del Barça, doncs el mirem, perquè no ho podem perdre, però si trenquem aquella regla, doncs evidentment ens fiquen la bronca.
0: Per aquí algú més vol afegir alguna cosa? Heu tingut alguna discussió forta a casa per tema mòbils? L'última que... No en tinc mai.
1: No, la cosa és que, Jan, jo et volia preguntar una cosa.
5: Digue'm.
1: Tu estàs de nit, són les 11 de la nit, estàs al teu llit, i et surt una notificació, et vibra el mòbil, i el mòbil està carregant a la tauleta de nit. Com fas per no mirar-lo? Tu has dit que estaries...
0: Ja, és una bona pregunta.
1: Jo soc de les persones que diu... És la noia que m'agrada que s'està confessant. Sí o no? O sigui, i això és que ho veig...
0: I no pots deixar-ho allò en visto perquè, clar,
1: exacte,
0: crema.
1: O sigui, com ho fas, Jan? Ho necessito saber. Sisplau.
5: Tinc cascos i estic tocant la guitarra. No...
0: Té prioritats.
5: Tinc prioritats,
0: per dir-ho així. No? Són prioritats.
5: Exacte. A més, no passarà res. I a més, que m'ha de parlar algú a les 11 de la nit? A veure, potser després ho miro i era la meva companya demanant-me els apunts i em sento molt culpable.
0: Clar. Jo crec que un gran error és tenir el mòbil en vibració, perquè si el tens en vibració i tu estàs fent vida normal, si et vibra deixes de fer la teva vida normal i has de comprioritzar, no? No sé si us ho he plantejat mai.
4: És que jo em sento culpable. Jo penso que si és a Insta o WhatsApp, penso que és algo important, el meu pare, algun amic, i és com que jo penso que si a l'altra persona jo li escric i li envio un missatge meu, m'agradaria que em respongués. I ara ens empatia.
0: Laia.
2: Jo ho tinc en silenci.
0: El tens en silenci, per tant...
2: Sí, directament tota l'estona. Aleshores, sí que és veritat que quan obro la pantalla i veig notificacions, més que contestar-les, mirar-les, a veure què posa.
0: Clar, però et crea angoixa, per exemple, no respondre-les o no mirar-les?
2: No mirar-les, sí.
0: No mirar-les.
2: No respondre'ls, depèn quina.
0: Bueno, clar, però quan et deixen a tu sense resposta, no, allò sí que ja tenen una mica d'angoixa.
5: Ghosting. Ja que n'estic
0: olvidant. Digues, Jan.
5: La notificació del mòbil me l'he configurat perquè soni més forta, perquè així no passo d'ella. Perquè estic acostumat a que el mòbil em vibri. No molesta. No, ni penso. M'he posat la vibració més forta del mòbil perquè així sí que contesto als meus pares. Sí, papa, he arribat a casa.
0: I una pregunta, a quina edat creieu que una persona hauria de començar a tenir mòbil? Amb 12, amb 8 anys, amb 15...
1: Jo crec que 14, eh? Jo soc
5: tu
1: de...
5: Pensen... 14 és estàndard.
0: Tu estàs en el límit, eh?
1: Sí, no, i és que jo crec que...
0: L'any passat hauries dit el mateix.
1: No, ni fa 2 anys ni fa 3, perquè jo soc de les persones que va tindre mòbil a la quarantena de TikTok i em passava 8 hores diàries amb el TikTok de Reels d'Instagram, d'Instagram i de TikTok... I jo crec que soc de les persones que creu que fins als 14...
0: Tu ho allargaries una miqueta, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I vosaltres esteu d'acord amb això? Que...
4: No, perquè... jo penso diferent. Jo penso que depèn de la vida de cadascú. Pots tenir pares separats i al final pues, és com que has de dir he arribat a casa, vaig amb el papa, vaig amb la mama...
0: Per tant, tu li dones una utilitat, no?
4: Sí, exacte. A veure, també ho has de saber utilitzar i has de saber per què l'has de fer servir. I jo penso que depèn de la vida.
0: Clar, el tema és que moltes vegades els mòbils s'associen també a xarxes socials, clar, a penjar continguts, no?, imatges nostres, rebre likes, i els likes activen una part del cervell que es relaciona sobretot amb conductes addictives, és a dir, que a vegades el rebre un like és gairebé com una droga o com consumir alcohol. Per tant, és molt greu. Laia, no sé... quina edat creus que és la més encertada?
2: Jo és que el problema... Bueno, el problema... La cosa és que jo vaig tindre Instagram
6: un any abans de tindre mòbil. Aleshores, no sé, jo faria 13 anys.
0: Mm-hmm, 13, o sigui, més o menys. I jo us pregunto, jo crec que del Jan ja em sé la resposta, però dels altres creieu que el telèfon mòbil és com el material més valuós que teniu?
6: Sí.
0: Sí. Tu de Jan dius que no, eh?
4: No. Sí, també. Perquè em contacto amb tothom.
1: Jo estaria amb la Júlia, sí. Jo crec que seria el material més valuós que tinc.
0: O sigui, hi ha 3-6 contra un no, eh? Sí, i els que... Però està bé que hi hagi aquesta representació, perquè bueno, per tu hi ha altres coses que són més prioritat, no?
5: Hòstia, la guitarra.
0: Però és... Els que em dieu que sí és per l'aparell o pel que feu a través de l'aparell?
4: Pel que em dona. Perquè sí, amb la guitarra, jo penso que amb la guitarra, pues, si m'ha passat alguna cosa, no puc contactar amb ningú. Amb el mòbil, clar, amb el mòbil si...
0: Et sents literalment aïllada.
4: Clar, amb el mòbil si m'he trencat un peu puc trucar a emergències al meu pare o puc informar per veure alguna que no entenc dels apunts o qualsevol altra cosa.
0: Va, doncs si us sembla, escoltem ara què en pensen de tot això en altres patis del país.
3: No crec que s'hagi de portar el mòbil a l'escola. Si el porto és bàsicament per escoltar música durant el camí d'anada i tornada.
21: Si tens amics, t'ho passes bé, doncs no ho veig necessari, però si et trobes sol allà o alguna cosa així, aniria bé almenys tenir el mòbil una estona per entretenir-te.
3: A les escoles que prohibeixen el mòbil després tenen millors resultats i els alumnes rendeixen millor. Així que jo crec que només fa que perjudica.
22: El mòbil considero que no és necessari en hores lectives.
23: Perquè els cops que ens deixen estar amb el mòbil, estem a l'hora del pati i ningú parla amb ningú, o a classe ningú fa res, estan tots parlant amb altres persones, així que per mi, així, prohibint els mòbils, està perfecte.
24: Jo crec que el millor dels mòbils és poder-te comunicar amb qui vulguis en el moment que vulguis, tot i que això també podria ser el pitjor, perquè ens fa impacients i voler fer les coses a l'instant. Estar com enganxats a aplicacions com ara Instagram i ens fan com que el nostre pensament estigui limitat i encarar-nos cap a la ideologia que volen ells, que els milionaris que pensem que tinguem com a ideologia pròpia.
25: La diversitat de contingut a l'internet és tant el millor com el pitjor. Si pots trobar tant les millors coses del món com les pitjors, així que...
26: Ens permet estar connectats 24 hores diàries amb tot el món. Gràcies a aquesta connexió que tenim amb el món, crec que ens allunyem molt de la nostra vida real.
27: Crec que em sona algun cas d'algun desconegut que li demanés fotos d'ella despullada o coses així.
28: Mai m'han assetjat pel mòbil. Sí que he tingut amics als qui li han assetjat i sí que he dit a defensar-los i hem trobat a l'agressor.
29: Sí que conec un parell de persones que han patit assetjament en línia. Van saber què fer des del minut zero, no van dubtar-ho en explicar-ho a les seves famílies i per sort van prendre mesures, van saber com solucionar la situació, es va quedar doncs en un ensurt, diguem-ne.
0: L'aula i els mòbils i l'aula, l'eterna discussió, tot i que sembla que aquest és un debat que darrerament s'ha resolt perquè s'han prohibit els dispositius mòbils a les aules. Us sembla bé? Us sembla malament? Què en penseu? Escoles sí amb mòbils, escoles no amb mòbil?
4: Jo penso que està bé, però jo què sé, per exemple, com he dit abans, és depèn de cada vida. Si tu tens un problema de que et sents malament o tens salut mental que... Perdó, repeteixo.
0: Vale.
4: Depèn de la vida. Jo penso que si no estàs bé amb tu mateix i no sols hi ha ningú, doncs li escrius al teu pare que et vols anar a casa i tens el mòbil allà. Mm-hmm. I si no te'l deixen tenir, doncs llavors crec que depèn de la situació.
0: Clar, jo crec que el debat de si el mòbil és necessari a l'escola ja no és tant potser per comunicar-nos amb les famílies i tal, sinó com a eina d'aprenentatge. La veieu vàlida? Veieu que ens ajuda, ens perjudica? Laia?
6: M'és igual. O sigui, crec que jo, almenys amb el mòbil, aprenc el que vull.
0: Mm-hmm.
1: Jo és que el mòbil...
0: No hi ha més distraccions.
1: Jo crec que el mòbil és una completa distracció. Jo soc de les persones que, encara que sí que veig, com tu has dit, Júlia, que potser ajuden a comunicar-te de, pues, mira, papa, mama, estic malament, o avui no em sembla, em ve de gust vindre a l'insti, i encara que no és la guitarra del Jan, jo crec que és una completa distracció, perquè si estàs al mòbil a classe i el professor t'està donant la Guerra Civil Espanyola, m'interessa més veure com un gat es cau d'un tercer pis
0: un mem.
1: abans que...
5: Un tercer pis.
1: Tu saps que poden caure, se salta fins a un arbre?
0: És que a l'Aroli encanten els gats i els mems. Però què anava a dir-vos? O sigui, centrant-nos una miqueta en el tema de mòbils a l'escola. Vosaltres suposo que heu vist que darrerament per complir la normativa i a vegades hi ha càstigs, no? Hi ha sancions... Observeu que com més dura és la sanció que s'infringeix per fer servir l'ús, es limita més l'ús per part dels estudiants o no? M'enteneu?
6: Tampoc tant,
0: No?
6: O sigui, jo, almenys a la meva escola, si et veuen, incidència i ja està.
0: I ja està. I per tant la gent el fa servir més, o el fa servir igual.
6: La gent el fa servir, el que passa és que els profes no ho veuen.
0: Ara, però... en el teu cas, en el teu centre, és així també?
1: És que jo ara mateix estic flipant perquè al meu insti són 21 dies.
0: 21 dies sense?
1: 21 dies sense mòbils.
0: Oh, wow.
1: I de fet no és que l'estic utilitzant. Ara mateix el Cristian és el meu professor de català i jo estic, em surt la notificació i surt a la pantalla, me'l pren i són 21 dies sense mòbil.
0: Tu ara tanca els ulls, imagina't 21 dies sense mòbil.
1: No puc. Jo em poso a escriure cartes als meus amics i amigues i vamos.
0: I tu, Júlia?
4: A veure, al meu institut...
0: Tu podries aguantar 21 dies sense mòbil?
4: Jo crec que sí, jo aguantaria.
0: Bueno, i tu has observat que la gent el fa servir menys des que la normativa també ha canviat en els centres?
4: És que cada centre és diferent, és un món totalment diferent. Hi ha alguns que la sanció és molt greu i altres que no. I ara, el meu, per exemple, no és tan greu i els alumnes no s'ho prenen tan en sèrio.
0: Clar, i heu observat, per exemple, que des de que no es fa servir tant el mòbil a l'aula o a l'institut, a l'hora del pati potser la gent també té més temps per relacionar-se i això també vol dir més moments per discutir-se, més baralles. Creieu que això ha augmentat o no?
1: Jo crec que les batalles segueixen igual, encara que, Laia, si només et fan una incidència, disculpeu, és que està aquí, si només et fan una incidència, els seus companys i companyes l'utilitzen a classe, per exemple, tipus el professor està fent socials i el miren sota la taula, o com ho fan?
6: L'altre dia, per exemple,
1: Sí, compte,
6: estava
1: compte.
6: La directora a classe perquè va vindre a explicar-nos una cosa, va sonar un mòbil, però sonar bé, o sigui...
0: Amb tot el seu so.
6: Sí, tot. I ningú va dir res, ningú va fer res. La profe va vindre i va dir que això no torni a passar.
0: I ja està.
6: O sigui,
0: si no fer un gra massa.
6: Clar.
0: Però imagina que s'acaba normalitzant, que passa a cada classe, cada mitja hora, cada 10 minuts. Clar, una cosa és normalitzar i una cosa és potser obrir massa la veda, no sé com dir-ho. Jan, tu imagina't en un autocar, en una sortida, no? Que marxeu d'excursió... i que us deixen fer servir el mòbil durant el camí, durant el trajecte. No creus que això fa que us aïlleu una mica més? Quan teniu el company al costat amb qui podeu parlar?
5: En el meu cas sí que seria així. Mm-hmm. Jo m'aïllaria.
0: Tu t'aïllaries, sí.
5: Em posaria amb la música. Mm-hmm. Per molt que jo mateix crec que evitaria aquesta situació, ja que tinc uns companys esplèndids que em donen unes converses més esplèndides.
0: Però els teus companys fan això, també?
5: Els meus companys...
0: O us preferirien mòbil?
5: Els meus companys crec que preferirien la conversa.
0: Ah, la conversa, La resta igual?
1: Jo crec que els meus companys agafarien una partida del Brawl Stars cridarien en comptes de la cançó de Colacao i que tots hem cantat a l'autocar, cridarien el còdic de la partida i es començarien a jugar.
0: I vosaltres heu observat, els mòbils també tenen moltes coses dolentes, aquí estem parlant d'algunes, però jo crec que la més greu és que potser també es pot fer assetjament a través del mòbil. Heu observat alguna vegada alguna situació d'aquestes? Laia, tu has fet com un respir.
6: És que a veure, jo em sé històries de, no assetjament, sinó
5: històries
6: que...
5: xungues.
6: Sí, que a partir d'una foto que ha sortit i que pues, es veu, pues, han fet X coses.
4: Jo igual.
0: També heu vist, És a dir, que hi ha una part de perill...
1: Quina pena,
0: Real.
1: Absolutament. Quina pena, la veritat.
0: Jo ara vull que sigueu sincers, Que jo soc profe i a mi m'ha tocat corregir molts treballs perfectes, molt ben escrits, fets per ChatGPT.
1: Déu. M'encanta. Bueno. Jo soc Déu.
0: O sigui, vosaltres, vull que sigueu sincers, Heu copiat alguna vegada... Jo no dic un treball sencer, alguna cosa del ChatGPT?
4: Sí, informació.
0: Oh, no.
5: No llegeixo llibres. No llegeixo llibres. Me'ls descarrego en PDF i li dic al ChatGPT que me'ls llegeixi.
1: Ja, soc tu.
0: No creieu que la IA...
5: Espero que el meu profe de català...
1: Agustín, sisplau, no vaig a...
0: Saludem a tots els profes de català d'aquest país.
1: I socials.
0: No creieu que la IA ens està... posar una miqueta de traves per a l'hora d'aprendre? O són virtuts i són tot de possibilitats?
6: Depèn com l'utilitzis.
5: Exacte.
0: Com?
6: Jo, personalment, jo l'he utilitzat malament. Moltes vegades, jo l'altre dia vaig haver de fer un dossier de 16 preguntes i teníem dos ordinadors i jo anava buscant la pregunta al chat, la copiava, passava l'ordinador a la meva companya i així anàvem fent i vam ser les úniques de la classe que vam acabar.
1: Mm-hmm. Jo voldria... disculpa, Cristian, però mira, sé que m'estarà... ho veurà, però jo tinc el meu professor de català, anem, suposo que tothom té lectura a la seva classe i després té unes preguntes, vale. Pues vam trobar les preguntes per Google i va ser un festín al grup de classe de WhatsApp, perquè vam passar la web de les preguntes i llavors va ser el posar-les en ChatGPT i després, el millor, hi ha altres sigues com de traductor que
0: fan la feina també, no?
1: Sí, però aquesta és molt bona i és perquè al canviant de paraula i així a detectors d'IA no es reconeixen perquè són diferents paraules. Això és molt bona, eh?
0: Bueno, depèn de com ho veiem, si és bo o no, eh?
1: A veure.
0: Clar, a mi també el tema de la IA també em preocupa perquè moltes vegades abans ho estàvem comentant, no? El possible assetjament que es pot fer de crear imatges, generar imatges... d'alguna persona coneguda, d'alguna persona que tenim a prop, i això també pot ser un perill. No sé si vosaltres heu observat alguna cosa d'aquest tipus.
4: Al meu Insta ha passat que...
0: I com has actuat tu davant d'una situació així?
4: A veure, em sorprèn, però vaig escoltant coses de que amb una foto, amb una imatge d'una cara, agafen coses d'internet i ho pugen i tots els instituts del barri ho saben. Llavors, em sorprèn, però al final és la IA. O sigui, està al món actual i és el que passa.
0: Bueno, jo crec que és un tema molt interessant. Jo crec que ho hem de deixar aquí, aquest debat, ara, perquè ara és l'hora de l'entrepà, que ja sabeu que això és una cosa sagrada a l'hora del pati, i n'hi ha tants tipus com nois i noies en institut, uns de més petits, uns de més grans... Aquí, però, el que tenim aquí al centre d'aquesta taula, jo us recomano que no us el mengeu perquè no és comestible.
5: Tarrancio.
0: Però sí que el podem obrir. Laia, sisplau, obre i a veure de què és aquest entrepà.
7: Què hi haurà dins?
0: Què hi ha a l'interior d'aquest entrepà? A veure de què és.
6: Ah, espera, que hi ha una pregunta.
0: Estira, a veure què hi ha a l'interior. Vale, doncs ja sembla que hi ha un missatge. El pots llegir en veu alta, sisplau? Sí.
6: Missatge secret. El Víctor té fotos íntimes de... Puc canviar el nom? Sí, no?
0: Vale. Sí.
6: De la Laura, companya de classe, i les vol compartir. Què feu?
0: Bueno, doncs mira, aquí tenim, en aquest entrepà, el que ens demana és que consensuem una possible resposta que li donaríem al Víctor, no? El Víctor té fotos íntimes de la Laia, companya de classe, i les vol compartir. Què faríeu de la Laura?
5: Avisar algú.
0: Avisar algú. A un adult?
5: Sí, 100%. Jo el primer que faria és evitar confrontar-me amb el Víctor, depèn de la relació amb la que tingui jo amb ell, però jo sempre m'he considerat un tio molt pacífic i no m'agrada els conflictes de cara, no m'agrada.
0: De fet, 3 de cada 4 nens i adolescents a Espanya han patit situacions de violència sexual a través del mòbil, i el que es recomana és moltíssima precaució a l'hora de passar fotografies o vídeos i denunciar en cas que us passi i que no us guanyi la vergonya, no? Buscar ajuda, sobretot. Què faries tu en aquest cas, Júlia? Sembla una miqueta el que comentava
4: abans, no? Sí, a mi m'ha passat amb amigues. I si l'altra persona que és qui vol passar les imatges, depèn de la relació que tingui, li faria veure. Perquè a vegades fem les coses per crear atenció, per jo soc el més guai. Llavors, li faria veure, parlaria amb ell o ella, i si ve que no canvia, que no vol seguir amb el que t'he pensat, com ha dit ell, buscaria ajuda.
0: A l'escola us ajuden a ser curosos amb aquest tema o no?
5: En absolut.
0: No us parlen de l'extorsió, per exemple? No us ho comenten?
1: Bueno, a mi sí que, per fer el punt d'aquí de... o sigui, diferència, a mi sí que em van donar una xerrada i sí que va estar més enfocat, com ha dit la Júlia, del tema de fer consciència a l'altra persona de que la majoria de casos és per això, perquè es volen creure que són més guais o tenen por de que l'altra persona es deixi, i llavors sí que amenacen i tal.
7: i al meu insti sí que va haver-hi una conscienciació sobre aquest tema, sobre el passar fotos que aparentment són inofensives, però que després sí que poden circular per tot arreu.
0: Creieu que és suficient o necessitaria una miqueta més?
7: Una miqueta més aniria molt bé.
0: Sí, al... sí, sí, esteu d'acord tots, eh?
6: És que en el meu col·le va vindre un policia, per situacions donades va vindre un policia a donar-nos la xerrada.
0: Doncs amb aquest argument acabem aquest bloc i comencem el de les preguntes extremes, on caldrà que us mulleu, eh? Us haureu de mullar, tot i que podeu també comptar amb el comodí de passar, tot i que no us ho recomano. I si voleu, també després em podeu fer que jo respongui una d'aquestes preguntes, perquè aquí tots hem vingut a jugar. Us plantejaré un dilema a cadascú de vosaltres i haureu d'escollir quina de les opcions us quedeu. Esteu preparats?
4: Sí.
0: Jan, començo amb tu. Has de triar entre que et peguin o que circuli una foto teva a les xarxes despullat. Què prefereixes?
5: Depèn de què em peguin, depèn de la foto.
0: No, aquí no, aquí t'has de mullar.
7: Jo et pego.
0: Què tries?
7: Jo tinc una foto teva despullat o jo et pego. Què prefereixes? La comparteixo o et dono clau fatada?
5: Pega'm.
0: Júlia, vaig amb tu, eh? Vale. Que et trenquin el mòbil o que una amiga et faci mal i et deixi de parlar.
4: Oh, wow. Uala, és que depèn de l'amiga, perquè una amistat és molt important per mi. Llavors...
0: La teva millor amiga, eh?
4: Vale, tinc una pregunta. El mòbil, la targeta SIM...
0: Aquí són les preguntes extremes,
4: és que, la targeta SIM es trenca també...
0: Tot es trenca. Oh. Tot. Et quedes sense dades, sense galeria, sense res. Però la teva millor amiga també t'està traint, eh?
4: És
0: la teva millor amiga, o sigui, la persona que més t'importa la teva vida. Què prefereixes? Que trenquin el mòbil?
4: Que se'm trenqui el mòbil.
5: Júlia, jo et trenco el mòbil, sí que...
0: Aaron, vaig a tu. Tenir 1 milió de seguidors o 5 amics de veritat? Uau.
7: Vale,
0: aquest silenci...
7: Vale, jo crec que crearé discòrdia, però 1 milió de seguidors.
0: Ostres.
7: Ho sento, però és que amb 1 milió de seguidors puc fer moltíssimes coses. Ja estan consciència sobre tema, educar, i amb 5 amics de veritat, jo crec que...
0: No jutjarem, oi que no?
4: No.
7: Jo sento, eh?
5: Ja els tens.
0: Laia, vaig amb tu. Gràcies. No veure mai més a la teva família o no tenir mai més mòbil?
6: Ah, no tindré mai més mòbil.
0: Molt bé, la resposta correcta. I ara sí, me'n voleu fer alguna a mi o què?
7: Sí, Cristian.
0: A veure. Aaron.
7: Què us sembla?
0: Una pregunta extrema.
7: Vale. Tu ets profe de català, oi? Vale. Què preferiries? Que una foto teva despullat circulés per les nostres xarxes?
5: Uf,
7: o que mai podressis tornar a ser professor en aules de primària. Podries fer de secundària, d'universitat, però a primària aquells nens petits que volen aprendre el català no els podries donar aquella satisfacció d'ensenyar-los que són pel neutre.
0: És xungo, però crec que no toleraria massa la de la foto meva despullat. Crec que no seria massa tolerable a la meva feina. Per tant, jo crec que hi ha resposta.
4: Jo tinc una altra. Jo tinc
0: una altra. Però... Sí. Va, a veure, va, una rapidíssima, vale. Rapidíssima, sou molt dolents, eh?
4: Vale, què prefereixes? No tenir mai mòbil?
0: Mai mòbil?
4: O no poder fer... No poder ser professor, dedicar-te a una altra cosa.
0: Jo preferiria ser professor i no tenir mòbil.
4: Vale.
5: Va, molt bé.
0: I no és una resposta de bien queda, eh? Us ho prometo. I ara sí que hem d'arribar al final d'aquest capítol de l'Hora del Pati amb aquests quatre magnífics tertulians, que la veritat és que aquí podríem haver-nos estat hores.
5: Ah,
0: és
5: millor.
4: Sí, t'ho
7: juro. Pues jo crec que sí, eh?
5: Sí, sí.
0: Això sí, abans que soni el tim, m'agradaria que tots nosaltres ens quedéssim amb un titular, amb una idea de tot allò que hem comentat, alguna cosa que hem après. I res, una mica per tancar el programa. Aaron, amb què et quedes?
7: Que...

Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.

0: Va, Carles, porta. Explica't. I no facis cap tonteria.
1: Qui és?
2: Hola, inspectora. Soc l'Iris Prats, la podcaster que li va parlar de la Mònica Esteve.
1: Ah, sí.
2: Miri, he trobat una cosa nova. A l'Instagram de la Mònica hi ha un missatge ocult, una convocatòria a una festa secreta.
1: Una festa?
2: Sí, una festa que es va fer justament al Pla de l'Alba, al mateix lloc on van trobar l'home mort. No sembla casualitat.
1: Entenc. I això ho sap per què?
2: Diguem que he tingut accés al seu portàtil.
1: On és?
2: Saben a quants quilòmetres està el Pla de l'Alba de casa seva? Vull dir, per veure com hi podria haver arribat a la festa.
1: No, però diria que està a uns 20 quilòmetres, aproximadament.
2: Això serien 31 minuts i 37 segons en cotxe, no?
1: No exactament.
2: Doncs potser també haurien de fer una recerca a un perímetre de 31 minuts 37 segons de casa seva en cotxe.
1: Per què? Sap alguna cosa més?
2: No. El missatge també hi deia alguna cosa d'un elefant de llums. Potser sembla la decoració d'aquell edifici tan alt. No sé, potser és un missatge encriptat.
1: Iris? Segueix aquí, Iris?
0: Què coi fas?
2: Què coi fas, tu? Si jo només li havia donat pistes com havíem quedat.
0: Ni jocs, ni codis. O ho pagarà ell. Qui? Ostres, no. No.
3: No t'has carregat el mirall? Era de l'àvia Mercè.
0: Si havia de ser per la Mònica. No saps com se l'estimava.
2: Ha estat sense voler. Que no veus que no hi veig?
4: Quina obsessió que tens de veure-hi.
0: Veure-hi no canviarà res. Mira, deixaré que ho comprovis tu mateixa. Mira, Tiris. Mira la mena de mare que estàs feta.
2: Mostra'm tu la cara. Vine aquí i ensenya'm la mena de pare que s'ha...

Seria capaç de fer una cosa així. Torna! Dóna la cara a tu també! Vull saber qui ets! Qui ets, malparit!

Em va treure la vena dels ulls, sí. Però sé que només ho va fer per castigar-me. Sabia que les seves paraules se'm clavarien com punyals. I així va ser. Tan bon punt vaig veure la meva cara reflectida en aquell mirall trencat, em vaig penedir d'haver-li demanat que em destapés els ulls. Vaig topar-me amb un reflex gairebé desconegut. Tenia el rostre desencaixat. I entre la foscor d'aquell soterrani, vaig reconèixer la mirada de pànic d'en Pol quan es despertava plorant de matinada, a mig malson. No podia ni imaginar pel que devia estar passant. Potser la inspectora Merino havia entès el missatge i en rescataria a tots dos. O potser no. I cada cop que obria la boca, el risc per al meu fill creixia. No vaig poder aguantar-me la mirada gaire temps més. En aquell mirall trencat ja no hi havia cap reflex que pogués recompondre. Era com si la meva pròpia imatge s'hagués esberlat per sempre.

0: fi, t'has decidit a donar la cara?
1: No! Caja! Treu la bossa del cau! Treu-la! Ajuda! La boca gira!
2: Ja saps què se sent.

0: Si tornes a jugar-me-la, això és el que li faré al teu fill. I t'asseguro que ell no aguantarà tant sense respirar.
1: Ets un desgraciat. No m'estranyaria gens que la teva filla hagués marxat per voluntat pròpia.
0: No sóc cap mala persona. Situacions extremes requereixen mesures extremes. I ara necessito assegurar-me que et comportaràs. Et taparé els ulls de nou.
1: No, sisplau, sisplau.
0: Just a temps. Així que, Iris, et comportaràs?

0: que si et comportaràs, respon, collons!
1: Em comportaré. Em comportaré, que sí, hòstia, que em comportaré!
0: Molt bé.
2: Iris? En sent, Iris?
1: Sí, inspectora, la sento.
2: Ens havia espantat. Està tot bé?

0: cagón, Iris, no penchi. Merda. Inspectora Merino, digui.
1: Bon vespre, inspectora. Miri, sóc en Enric Armilló, de Crims d'Actualitat. Tenim informació d'una podcaster?
0: Com ha aconseguit aquest número? Un altre podcaster que es vol fer famós amb aquesta història.
1: Un altre? Sap alguna cosa de l'Iris Puig? Ha desaparegut?
0: Disculpi, Iris. Sembla que tothom vulgui fer-se famós amb aquesta història. Iris? Ets...
2: "48 Hores" és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: Aquest estiu, sintonitza la 99.7 de l'FM i gaudeix de la nostra programació. Programes, notícies i una bona fórmula musical. Visita radiorubí.cat i segueix-nos a les nostres xarxes socials. Viu l'estiu amb Ràdio Rubí.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
7: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvinguts un dia més a l'Inspira't, a la 99.7 de la FM. Des de l'estudi de Ràdio Rubí, aquí, sóc la Cuca Fernández i la meva companya Carmen Moreno. Avui tenim un programa carregat d'energia vital i propostes que ens connecten amb la nostra essència.
1: Bona tarda, Cuca, i bona tarda a l'audiència. Avui viatjarem des de la cura de la pell amb cosmètica natural fins a la teràpia emocional, acabant amb el ritme de la bona música. Un còctel perfecte per inspirar-nos aquesta setmana. Som-hi!

0: I comencem l'Inspira't aquí al 99.7 de la FM, a Ràdio Rubí, amb la nostra primera convidada. Ella és Esther Armengol, és l'ànima del projecte Mon Aroma. Hola, Esther.
1: Hola, bona
0: benvinguda.
1: Tarda.
0: Benvinguda, que vens de lluny.
1: Vinc d'una mica lluny, eh? Vinc del Pens, del Lluçanès.
0: Déu-n'hi-do, eh? Amb aquesta tarda, no?
1: Aquesta calamansa
0: que se'ns ha presentat aquí sense avisar, era bé, oi? Doncs volíem saber, primer de tot, no? D'on neix aquest projecte Mon Aroma? Va ser una necessitat que et va sorgir o una inspiració?
1: No, la veritat és que va ser un somni que jo anhelava amb tot el meu cor des de que era una nena petita. Jo quan sortia de l'escola i els caps de setmana arribava a casa, els meus pares tenen un hort molt gran, la meva mare moltes flors, moltes plantes, i en comptes d'anar a jugar a nines o anar més al carrer, doncs em posava allà sota el cirerer a treure fulles dels arbres, pètals de les flors, ho barrejava amb aigua, amb fang, i creava porcions màgiques, i el meu cap allà sota d'aquell cirerer se n'anava que jo, quan seria gran, crearia productes per les dones.
0: Com connecta l'Esther ja adulta amb aquesta Esther de la infància? Perquè m'imagino que no devia ser fàcil.
1: No, realment el projecte no va sortir ja de seguida que em vaig convertir com en adulta, no? Diguem, van passar uns quants anys. De fet, Mon Aroma només té 8 anys, jo tinc 42 anys, per tant, entremig em vaig dedicar a altres coses, al món de la salut també, donant classes de pilates. Vaig muntar un centre de salut al Lluçanès amb diferents professionals, no? Des de professors de pilates, ioga, fisioteràpia, podologia, osteopatia, però va arribar un punt que sentia que allò no m'omplia suficient. I va ser llavors quan vaig dir, ostres, allò que volia fer quan era petita, no? Paral·lelament em vaig formar també en naturopatia, fitoteràpia, aromateràpia, tots els cursos de cosmètica natural que trobava, els absorbia tots els llibres. I quan vaig decidir fer el pas, realment va ser molt fàcil fer sortir tot el que portava dins, que feia tants anys que portava des de que era petita, i llavors poder-ho materialitzar. Me'n recordo que amb el tema de la imatge va ser com això i allò. I tal com ho explicava, va ser com va quedar plasmat a la imatge.
0: Han vingut aquí al programa l'Inspira't moltíssimes persones que ens han explicat que la inspiració o el punt de no retorn en què prenen la decisió és un viatge. Et va passar això?
1: Bueno, realment ho vaig verbalitzar en un viatge a Formentera. Estàvem amb un veler d'un amic del poble que té un veler, i vam anar a fer una travessa des de Barcelona i fer la volta a l'illa de Formentera, i allà en una nit els hi vaig dir que és que us he d'explicar una cosa que tinc com aquí dins i encara no he deixat sortir. Els hi vaig dir, vull treure la meva pròpia marca de cosmètica natural. Dic, i ara aquesta nit vull que m'ajudeu a triar el nom de la marca. I entre tots van començar a sortir noms i vam acabar lligant Mon Aroma, no? Perquè amb el parlar salat de les illes, Mon vol dir el meu, no? Però també vol dir tot un món, no? I vam dir el teu aroma, però també hi ha tot un món d'aromes que ho envolta. I em va semblar molt xula aquesta manera de treure el nom de la marca.
2: Vas fer participar a tot el teu equip, no? La teva gent.
1: Sí, els amics del poble.
2: I ara, estàs parlant del cirerer i m'ha vingut Eloisa està debajo d'un almendro. No sé si l'heu llegit o... Bueno, m'ha vingut com aquesta inspiració i l'estava mirant i dic, és que i estic mirant les fotos de la web i és com un retrobament també, no? Amb l'essència, Mon Aroma és un cosmètic, evidentment, però jo crec que també és un retorn cap a allò que volem sentir i tornar a tenir, no? A aquella essència de la terra.
1: Exacte, totalment. Bueno, i també estem en un món, en una societat que estem bastant desvinculats de les arrels, de la terra, no? Del bosc. I a mi el que m'agrada també és que quan les persones, bueno, majoritàriament dones, es posen els productes, doncs que connectin, no? Amb aquesta terra que totes venim d'aquí al final, no? I una mica més enllà d'això, el missatge també que intento transmetre és que quan es posin davant del mirall, no es cuidin o no es posin els productes perquè volen ser una altra persona, sinó que perquè s'estimen a elles i estan orgulloses de ser qui són. I això només s'aconsegueix si al final acabes connectant amb aquesta teva part com més de l'essència, no? Ja que sempre tenim aquests missatges de que no som suficients, de que si tenim arrugues no està bé, si tenim els cabells blancs no està bé, si fem més d'una talla 36 no està bé. I jo el que busco, no?, com una mica la meva missió de vida amb el projecte de Mon Aroma és: ets perfecte tal com ets, mira't davant del mirall, mira't amb amor, i a partir d'aquí ajudar a canviar una miqueta aquest relat que ens fan creure.
2: A no tapar, a destapar.
1: Exacte.
0: Esther, no només fas cremes, sinó que també acompanyes a dones a trobar aquesta essència i també a seguir els rituals idonis per poder trobar-nos. Parla'ns una mica, no, molt, d'això, de tots aquests projectes paral·lels que fan créixer amb Mon Aroma.
1: O sigui, els productes de cosmètica són com la porta d'entrada. La pell és la porta d'entrada, no?, en aquesta comunitat de dones de Mon Aroma. A mi m'agrada això, que ja fa com un cert temps que les dones m'ho remarquen molt, no?, que se senten molt acompanyades, ja pels productes, que és aquesta porta d'entrada, però a la vegada hi ha diferents experiències que les acompanyen, no?, com els tallers que creo perquè es puguin crear els seus propis rituals de bellesa quan es posen davant del mirall. Després també els retirs, que llavors aquí ja aprofundim una mica més en cultivar aquesta bellesa natural que portem totes. També tenim una comunitat privada a través d'un grup de WhatsApp on totes, no?, doncs s'enteren de les novetats allà, expressen dubtes que tenen. M'agrada molt perquè van xerrant les unes amb les altres i diuen: pues mira, jo aquest producte, a part de posar-me'l abans d'anar a dormir, també el faig servir per desmaquillar-me els ulls. I les altres: ah, sí, uau, ja ho provaré. Es van com nutrint, no? I realment és això, que se senten com molt acompanyades. No és com només et poses aquesta crema i ja està, no. O sigui, Mon Aroma crea comunitat i acompanya i ajuda a les dones de veritat, i això crec que és el que em fa sentir més orgullosa, després rebre els seus testimonis de l'UE que se senten.
2: Se't veu la cara, quan parles de Mon Aroma, o sigui que no pots enganyar ningú.
1: És la meva tercera filla, la marca.
2: Esther, els productes, evidentment, són fets a partir de matèries primes naturals, però què, perquè ara també s'estava posant molt de moda, no?, que tot sigui natural, però què et diferencia tu com a marca d'unes altres?
1: Bueno, primer de tot, jo crec que els productes són d'una qualitat extraordinària, vale? Però deixant estar a part aquesta bona qualitat dels productes, jo crec que em diferencia això altre que us estava explicant, aquesta comunitat que hi ha al voltant de la marca, no? Que les dones realment se senten compreses, se senten que formen part d'algú de veritat, no? Que estan com fartes d'això que us deia, no?, de que no som suficients tal com som, i dins d'aquesta comunitat se senten això, empoderades, se senten a gust, se senten còmodes, i inclús se senten tan còmodes que em proposen organitzar viatges, els organitzo.
2: Tindràs que tornar a Formentera, bueno, punt de partida,
1: bueno,
2: no?
1: Bueno. Mira. És com que ja et dic, la pell és la porta d'entrada, però a partir d'aquí van sortint com moltes cosetes.
0: A la Provença, per exemple, et vas iniciar fa un any, si
1: exacte,
0: no recordo malament, ajudar, acompanyar a un grup de dones reduït a que surtin de la seva crisàlida. Com és aquest viatge? Com ho fas?
1: Mira, realment això també va sortir, bueno, jo per començar, crec que en una altra vida era una dona que vivia a la Provença cultivant lavanda. Vale? Crec que tinc com un record d'això. Però realment va sortir perquè abans del Covid vam anar amb la meva família, perquè jo tenia com un somni: vull anar a passejar enmig dels camps de la lavanda. I vam anar amb la meva família, amb les nenes que eren petitones, i el Roger, el meu marit, i estar allà al mig d'aquells camps de lavanda, el juliol, que estan florits, amb aquella olor, ostres, va ser una de les experiències naturals més boniques de la meva vida. Allà hi havia mils i mils d'abelles voltant per allà les floretes de la lavanda, i me'n recordo que les nenes al jardí de casa, quan veien una abella, es ficaven a cridar, marxaven. Allà estaven envoltades d'abelles i estaven com en pau, bueno, com si estiguessin anestesiades, no? I va ser un moment tan maco que jo estava allà al mig corrent per allà els camps de lavanda, es vam assentar sota una olivera. vaig dir, jo això ho he de compartir, ho he de compartir amb les dones de la comunitat de Bon Aroma. Però van passar uns quants anys perquè després va venir el Covid, bueno, etcètera, etcètera, ja sabem tot. I de cop i volta un dia ja ho tenia com una mica oblidat i de cop i volta dic, ai, dic, he de portar les dones a la Provença. I els hi vaig fer un vídeo improvisat, el vaig passar al grup privat de WhatsApp i els hi vaig dir, tal com raja, mireu, hi ha això. I totes de seguida, uai, jo vull venir, jo vull venir, jo vull venir. I res, al final va ser un grup de 8 dones, perquè vaig pensar que poquetes era l'ideal i vam començar aquest juliol passat. Bueno, van tornar, que encara una la setmana passada va venir amb un taller d'aromateràpia i els hi comentava a les altres noies. És que va ser com viure dins d'una pel·lícula aquell viatge, perquè elles no es coneixien de res. Era el primer cop que ho feia. Teníem un taxista meravellós que ens cuidava, bueno, com si fóssim reines. Un hotel nou, amb cada detall pensat. Tot va sortir rodat. Allà als camps de la lavanda, quan hi vam anar, totes es van desmelenar. Ens vam ficar a ballar allà al mig de la lavanda, que la gent devia pensar a veure si estàvem sonades. I quan es va acabar el viatge van dir totes, uau, Esther, o sigui, tu no ets conscient del que ens has fet sentir. Una que no havia viatjat mai sola i va dir, a partir d'ara m'apunto a tot. Bueno,
0: ara ja no ve el disparador.
1: Exacte,
0: no?
1: O sigui, em van dir això, em van dir, ostres, Esther, realment ens has fet sortir de com una cova, no? Perquè, bueno, realment jo el que m'he fixat també és que moltes dones són dones com d'entre 40 i 50 i pico d'anys, vale?
0: No, que no miri a ningú. Eh?
1: Que no miro a ningú.
2: Bueno. Jo tinc 18.
0: Estem fent dantetes aquí amb el viatge, eh?
1: I que jo crec que també el que ens passa, que venim de maternitats, no? Que potser hem estat... aquesta paraula quedarà rara o lletja, eh? Però com més reprimides o més entregades a la criança, a la família, no? Que cadascú amb la seva feina laboral, també, no? I moltes vegades no ens hem donat el permís d'això, de sortir de la crisàlida i ser la nostra essència, no? Un lloc on ningú ens coneix, on ningú ens jutja i podem ser realment nosaltres, no? I vaig veure això, que aquestes dones d'aquesta edat, doncs realment els hi passava això. I jo, com a dona, també m'ha passat, eh? Vull dir que jo també m'hi poso dins d'aquest sac. I crec que va ser molt alliberador.
2: A mi m'agradaria saber què té la lavanda que no tenen unes altres flors.
1: A veure, la lavanda quasi bé agrada a tothom. Val? És una planta fàcil. Jo dic que la lavanda és com una camisa blanca, que sempre queda bé, que sempre encertaràs, però realment la lavanda el que té és que té unes propietats calmants, tant a nivell de pell, vale? Tant a nivell físic, que si tenim una pell irritada ens la calmarà molt, però després a la vegada a nivell més emocional ens ajuda a calmar la ment, a relaxar-nos, a obrir aquesta ment, a pensar amb més claredat. La lavanda també és l'oli de la comunicació, així que vosaltres que us dediqueu a la comunicació, si algun dia esteu com més espesses, que us costa que us surtin les paraules, una mica de lavanda a les mans, l'oloreu, perquè no sé si sabeu...
2: Mira,
1: que...
2: jo ja m'estic posant aquest producte que has portat, que això és una meravella, eh?
0: Això sí, jo me l'he posat quan he entrat, espígol allà. Oh, sí,
1: sí. Doncs és l'oli de la comunicació, també, i l'oli de comunicar des del cor. Comunicar com amb honestedat, no? També, perquè no sé si ho sabeu, però, per exemple, aquesta crema que t'acabes de posar, un dels ingredients principals és l'oli essencial de lavanda. I els olis essencials tenen el poder de, a part, poder treballar propietats físiques, tenen també el poder de poder treballar propietats emocionals, perquè les molècules que desprenen els olis essencials quan els olorem, aquestes molècules passen directament cap a la zona del sistema límbic del nostre cervell, que és la part de connectar amb les emocions, amb els records, i per això el fet de posar-te una crema a les mans, com ara has fet tu, a part de calmar-te la pell i hidratar-te-la, quan l'olores, automàticament et relaxa, no?
2: Sí, sí, però total,
1: que sí? Que tenen com aquest poder, no? De treballar amb coses físiques, però també podem treballar coses emocionals. I crec que aquesta part de la cosmètica, poder dir, vale, em nutreixo la pell, me la hidrato i tal, però a la vegada també puc equilibrar les meves emocions, no? Amb un gerani, o jo que sé, un incens m'ajudarà a connectar una mica més amb la meva part més espiritual. Jo crec que és donar un plus, no?, el tema de la cosmètica, no quedar-nos només amb lo de fora.
2: I a part tinc la sensació de que no m'estan quedant les mans olioses.
0: Jo vaig...
2: Això també és molt... Això, a vegades quan et poses crema que vas replegant a tot arreu...
0: Sí. Ja està absorbida, però a banda vaig llegir el, no sé si va ser amb una newsletter, que una noia t'havia dit que tenia problemes de la pell, a les mans, però problemes greus, i que després d'utilitzar això ja no té aquest problema.
1: I natural, tot 100%. Sí. Vull dir que realment la natura ens dona el que necessitem si la sabem escoltar bé i treballar bé. Sí, aquest cas em va emocionar molt. Recordo com vaig ficar com a plorar. Bueno, jo soc de llàgrima fàcil també, eh? El meu ascendent...
2: Bienvenida
1: al meu ascendent de peixos, això m'ajuda. Sí, em va escriure una clienta que em va dir: ostres, tinc una companya de feina que té les mans desastroses. Tenia una dermatitis pobra, aguda, horrible. I em va passar unes fotos d'unes mans pobra destrossades, pelades, vermellíssimes. I aquesta meva clienta, la Montse, li va regalar la crema de mans. Li va dir: té, prova això, que aquests cosmètics, jo vaig passar un càncer, em van sanar la pell i tal. I diu: ja veuràs que bé que t'anirà. Diu, i en qüestió de dies... se li van curar les mans, em va passar fotos de les seves mans regenerades amb la pell sana i em va dir: estic tan agraïda que ara me les compro de 4 en 4
2: potser la gent amb psoriasis també podria provar-ho,
1: també,
2: no?
1: També, sí, clar, cada cas és diferent. Jo sempre dic: primer, i aneu al dermatòleg, que us diguin el que hi ha i tal, eh? Però moltes vegades em trobo amb molta gent que ha provat 1.000 coses, no? Medicaments forts i tot, i no els hi ha solucionat, parlo a nivell de pell, eh? I llavors diuen: Esther, ja no sé què més fer, tu què em recomanes? I dic: doncs mira, prova això, a veure què tal, que sé que amb d'altres persones els hi ha funcionat. I mira, el miracle...
2: Jo ara que està tan de moda això del skincare, que a mi em sembla una bogeria, perquè jo quan començo a veure les que es posen tants... A veure, jo sóc molt, molt vaga, eh? També t'ho haig de dir.
0: Però jo ara diré una cosa, eh?
2: Em fot una mandra.
0: Jo no havia fet mai rituals. Sí que sóc una persona molt constant, però jo em posava una crema i mai m'havia ficat en aquest món dels rituals. Però vaig començar a provar els productes de l'Esther. Primer el tònic. Després, a la nit, em poso el sèrum, que ja et diu el sèrum, no? Doncs a l'hivern no cal que et posis res més, perquè ja doncs, té un... I o sigui, s'ha convertit en un ritual, no perquè jo vulgui fer-ho una mica el que buscava, el que tu busques, no, Esther? Perquè ho faci com: ai, vaig a veure si em trec arrugues, sinó és com el meu moment total i absolut de d'olorar, d'estar amb mi, de baixar marxa abans d'anar a dormir, i és que ho gaudeixo. Vull dir, ara ho faig perquè aquell moment del tònic que refresca la cara, no? Després de tot el dia, després et poses allà la crema, és un moment màgic,
2: sí?
0: De veritat.
2: Però jo el que o sigui, m'encanta que em plantegis així, perquè jo ara me'n vaig a casa i dic: aquesta nit m'ho faig,
0: sí.
2: Però ho veig molt complicat. És tan complicat? Què més hem de posar?
1: No. Bueno,
2: tants
1: clar.
2: Productes com
1: no,
2: com
1: es
2: diuen?
1: No, és que tants productes no són necessaris. A veure, pensem aquí que hi ha molt màrqueting, vale? I que hi ha milions i milions d'euros que guanyen aquestes grans marques de cosmètica que ens diuen que hem de fer 25 milions de passos i que una crema de nit i que una crema de dia no. O sigui, per tenir una pell sana, bonica, cuidada i respectar-la, no necessitem fer tantes coses. A la nit et neteges amb un sabonet, et poses el tònic i et poses un sèrum. Punt.
2: Ja està?
1: Ja està.
2: Bueno, ja això em veig capaç de fer-ho.
0: I et fa, sí. Bueno, i també això del gua sha i de...
1: Jo això ja és un nivell pro, eh?
0: Però això és un nivell pro, que una vegada ho fas. Jo cada cop que ho fas així... Ai, és com que respiro. De veritat. Culpa de l'Esther, eh?
2: Vale.
0: És que jo faig promoció perquè ho he provat.
1: La Carmen
0: i no...
1: ja és nivell pro.
0: És nivell pro.
1: Però el nivell bàsic és res. O sigui...
2: I llavors entrem a la teva web, a les teves xarxes, que jo sé que tu a xarxes et mous bastant, i aquí podem anar passant ja, i fer aquest primer pas i ja fer-nos i convertir-nos en pro, no?
1: Home,
2: a través de la teva web,
1: comences
2: a través de les teves xarxes.
1: Comences per la web, et subscrius a la newsletter, rebràs un regalito, segueixes a xarxes, si vols et pots posar a la comunitat privada del grup de WhatsApp, que evidentment és gratuït, i allà doncs t'enteres de tot en primícia, t'enteres dels viatges, dels tallers, dels retirs... I ja ets una dona amb un aroma.
0: Mira. Estem també aquí i mira, o sigui, ha vist el temps, s'acaba.
2: Se'n passa volant.
0: passa volant perquè estem aquí superconnectades. Jo sí que ens ha quedat pendent, Esther, parlar de moltíssimes coses. Un projecte que tens també que acaba de sortir fa poc. Només digue'ns una pinzellada molt ràpida per acomiadar-nos d'aquest llibre, aquest altre fill.
1: Jo crec que hauré de venir al novembre a parlar perquè serà quan sortirà el llibre, vale? Que està
0: doncs
1: ple de rituals.
0: No diem res. No diem res d'aquest llibre, només projectar, o que ens avancis, a part d'això, algun projecte que tinguis al cap, perquè aquest projecte ja està, vull dir, ja està cuit. De moment, alguna cosa que
1: ara hi ha tot allà? Canvi d'imatge de la marca, perquè sento que jo fa 2 anys vaig passar per un procés una mica profund i això m'ha transformat i sento que ho he de fer lligar amb la marca també. L'Esther d'ara no és la mateixa que fa 8 anys i aquest any estic amb canvis d'imatge. Què més? A l'estiu el segon viatge a la Provença.
0: Hi ha places encara?
1: No, ja estan totes esgotades.
2: Doncs, home, m'han agafat ganes d'anar-me'n jo als camps de la banda.
0: Jo hi aniré. No sé si serà el proper any o l'altre, però jo sé que hi aniré. Això, podríem anar les dues. Mira què et dic, Cuca Fernández.
2: Doncs tenim molts deures pendents, tu i jo.
0: Molts deures, però ara ens toca acomiadar l'Esther, Esther Armengol, Monaroma. Moltíssimes gràcies per venir a l'estudi a l'Inspira't. I t'esperem al novembre aquí per presentar-nos el teu llibre.
1: Ja us dic ara que sí.
0: Tens una cita, l'Inspira't.
2: Una inspirada més.
0: Una inspirada més. I anem a veure un tema també molt inspirador, però molt, eh?

0: I volem seguir aquí a l'Inspira't, al 99.7 de la FM, amb aquest cercle de benestar que hem creat amb aquest projecte de Mon Aroma, amb l'Esther Armengol. Però avui ens connectarem a través de l'art, perquè l'art musical, especialment, aquí ens encanta i estem segures que vosaltres també. Però, Cuca, jo crec que abans que desconnecti aquest grup que estem esperant de Cadis, que tenim moltes ganes, no?, perquè hi ha olor a estiu, aquí ara olora a tots els aromes que ha portat aquí l'Esther amb les cremes, però jo oloro també a estiu. Mentre es connecten, em pots explicar, perquè tu vas tenir una cita molt, molt màgica i molt, molt prime.
1: Sí, sí, eh? I no va ser secreta, ni d'aquestes de...
0: No, no, per això, que ens has d'explicar tots els detalls, amb qui et vas trobar fa uns dies.
1: Doncs mira, dijous passat vaig estar a l'Hotel Majestic, a Passeig de Gràcia. Com sabeu, és un hotel molt emblemàtic de la nostra ciutat i vaig fer una trobada, jo com et comentava, una xerrada sobrenatural amb un dels cantaors de flamenco del moment més importants que està traient aquest disc tan important que es diu Coplas del Querer, que comença a gira, que jo crec que no ens ho podem perdre perquè realment de per si ja és una persona que... Jo l'admiro.
0: Parlem de Miguel Poveda.
1: I ara, clar, ara ja l'admiro per partida doble, perquè ha passat per Barcelona per estrenar el seu nou documental, El Lorquecido, Solo el misterio nos hace vivir.
0: Aquesta segona part...
1: El misterio es lo que te mueve. El misteri és el que te mueve. Doncs ha passat per Barcelona, com et comentava, ha estrenat, ha fet diferents passes a diferents cinemes de la ciutat, on ha parlat amb el públic, ha fet xerrades així com molt directes, podies preguntar. Però jo vaig tenir la sort de poder fer-li una entrevista. Bueno, m'ha explicat moltes coses, vam parlar molt de com li va néixer aquesta passió pel poeta. Després també li va... Com et diria? Em va comentar també que ha anat, a través del documental, ha anat com seguint les passes de Federico García Lorca per totes aquelles ciutats que ell va passar. Perquè, clar, em va dir, diu, és que, clar, el poeta no sabem on està enterrat. No coneixem, no tenim moltes imatges d'ell. Només tenim una allà a Buenos Aires que ens fa així una mica així amb la mà i ja està. I, doncs, em va parlar de tot aquest procés. Diu que va néixer, aquest documental va néixer d'una forma molt, molt artesanal, però que realment li ha sobtat la rebuda, la gran rebuda que està tenint. Després també que més coses em va explicar. Em va explicar, bueno, ell és de Badalona, que clar, ell va començar cantant entre les penyes flamenques i que mai s'ha... Això m'ho va comentar perquè li vaig preguntar, dic, t'imaginaves aquell nen de 15 anys de Badalona que arribaria a ser un dels cantaors més importants del nostre país? I diu, mai m'ho havia imaginat. De fet, em va explicar una anècdota que va tenir un sopar amb el Bigas Luna, perquè el va trucar perquè una de les seves pel·lícules volia que ell cantés, i va anar, ell acabava d'arribar de la mili, va anar al sopar, diu, clar, el Bigas Luna, director de cine, amb la seva parella, amb una actriu francesa, no sé què, bueno, just estava preparant la pel·lícula, diu, i allà em vaig adonar que si volia ser més que un artista tenia que formar-me i tenia que aprendre i tenia que cultivar-me. I em va sobtar molt això, la importància de que una persona, encara que vingui d'un barri humil, amb aquesta formació i aquesta preparació s'ha convertit en un dels artistes més importants del panorama musical, no? Sobretot en el que és el flamenco. Em va parlar de Ojos Verdes, aquests versos que són amb unes anècdotes espectaculars a Barcelona. Sabeu que Ojos Verdes és un dels poemes més recitats per a Lola Flores. Bueno, m'ha explicat tantes i tantes coses que jo crec que l'entrevista d'aquesta nit que faig al meu programa Espai Obert a Televisió Sabadell no us la podeu perdre.
0: No. De ben segur que la miraré.
1: I us avanço que la penjaré, o en breu estarà penjada ja completa en el meu YouTube, Cuca Fernández, i podeu gaudir perquè va ser, com et deia, més que una entrevista, va ser sobrenatural. Vam parlar també de la seva... Va intervenir el Teatre Espanyol de Madrid, amb quatre passes d'Una noche sin luna, amb el Juan Diego Botto, que també està fent una altra mirada del poeta des d'una altra perspectiva, i que també em va explicar una anècdota. Ell no tenia entrades per anar a veure aquesta obra de teatre, i d'una manera pues, espontània, i aquelles coses que la vida et posa a sobre la taula, a Peris Bencheta, dels que produeix l'obra, un actor dels que estan a l'obra, participant d'aquesta obra meravellosa, el va trucar i li va dir, mira, és que volem que vinguis a cantar una nit i facis un passe. I ell es va quedar flipant, perquè dir, si jo queria ir a veure l'obra i ara em diuen que volen que faci un passe. I llavors, bueno, aquestes casualitats de la vida, que al final va fer 4 nits, 4 passes, i com diu ell, van ser 4 noches sin luna, però con mucha luna.
0: Ai, m'agrada molt això.
1: Llavors, bueno, ha sigut meravellós, realment em vaig trobar amb un artista, però sobretot amb una alma, amb una essència. Mm. I com dèiem ara amb l'Esther, que important és retrobar-nos i tornar i no tapar tot el que tenim a dintre, no? I jo crec que a part d'artista, Miguel Poveda és una persona que s'ha cultivat, s'ha treballat, i amb Lorca han fet, com vam comentar també a l'entrevista, jo li vaig preguntar, dic, és que sembla que són dos almes que hagin fet match. I em va dir, home, jo d'això no entenc, però m'agrada molt l'expressió.
0: La lorcura, no?, que s'ha creat, sí. No?
1: I m'ha deixat enlorquecida. O sigui que no us puc explicar gaire cosa més, perquè si no, no mirareu
0: exacte, t'anava a dir, deixa'ns allò, amb l'han posat i ja està. I la resta ja aquesta...
1: Us la recomano.
0: Ho mirem a través del teu programa, que fas el programa
1: de
0: televisió.
1: Sí, aquesta nit a les 11, a Televisió Sabadell.
0: Aquesta nit a les 11.
1: I
0: al YouTube.
1: I si no, al YouTube, que està tota completa. Però bueno, avui serà una avançadilla i ja després a la nit ja ho tindreu completa en el meu YouTube.
0: Molt bé. No ara anem al sud, no? A veure si podem viatjar al sud.
1: No sé com
0: moment,
1: estem, perquè, clar, això de les videotrucades té el seu misteri,
0: És un art, eh?

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Com esteu? Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres, al programa Foodí de Ràdio Rubí. Quan seiem a taula de qualsevol bar o de qualsevol restaurant, emetem normalment un judici ràpid. Ens agrada o no ens agrada? Repetiríem o no hi tornaríem mai més? Tots i totes ens convertim en un parell de mossegades en jurats gastronòmics. Però darrere de cada plat hi ha moltes més coses de les que la majoria dels mortals sabem valorar. Hi hauràs de cuina, de proves, de producte, escollit amb cura, d'equips també que treballen per tal que tot ens arribi a taula com ha d'arribar. I hi ha intangibles que no sempre sabem valorar prou. L'hospitalitat, l'atenció, la manera com un bar o un restaurant ens fa sentir benvinguts i benvingudes. Perquè la restauració no és només allò que arriba al plat, és també l'ambient, la conversa, la mirada còmplice i la capacitat de convertir un vespre de dijous qualsevol en un moment especial. Aquest dijous, l'equip del primer, segon i postres es va estrenar com a jurat especialitzat de la primavera de tapes i vam gaudir molt. I també vam passar una mica malament, perquè aquí som nosaltres per jutjar absolutament res. Sigui com sigui, ho vam enregistrar. Així que si no ens veieu, ens hauríeu de veure a www.radiorubí.cat. Acompanyeu-nos, que avui el primer, segon i postres estrena el joc de tapes.
1: Primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Comencem, com sempre, saludant el xef del programa, Blai Ferran. Què tal? Molt bon dia, com estem?
1: Molt bé, estupendo. Sí, sí, sí. Bé, i el dijous passat estava millor,
0: Ho vam passar bé?
1: Sí, ho vam passar molt bé.
0: Vas patir una mica en algun moment?
1: Jo vaig patir bastant perquè arriba moments que no saps com ni què puntuar. I això, vulguis que no, et fa patir una mica. El que sí ets a dir és que Rubí, pues, Déu-n'hi-do el nivell que tenim. A vegades allò, anem una mica enganyats, que Rubí no saps on anar a menjar. Home, vam provar 10 espais i podem dir, pues, que a nivell, amb diferents modalitats, diferents especialitats, però que tenim llocs per anar.
0: Va fer goig la nit.
1: Molt, molt.
0: Nosaltres vam acabar com vam acabar, ho
1: sí,
0: veureu.
1: Sí, no, això és una altra història, ara ho veureu en el vídeo, sí.
0: Però va fer goig. I a la Marta Castany, també la nostra col·laboradora en etapa de formació. Marta, què tal, com estàs?
2: Hola, bon dia, moltes ganes de tornar a ser aquí.
0: Tu ja ho has vist, oi?
2: Sí.
0: I què?
2: Bé.
0: Un titular, bé. Un titular, què diries?
2: Un titular... Ostres...
0: Un ganxo, allò, perquè es quedin a mirar-ho, la gent.
2: Una primavera d'etapes expectant.
0: Expectant, Anem a mirar.
2: Sí.
0: Perquè ha quedat així
1: perfecte,
0: com...
1: Perfecte.
2: Sí.
0: Mira, avui també hi ha el Jordi Rusterazo, el president de l'Associació Rubinenca del Vi. Jordi, què tal? Com estàs?
3: Molt bé, bona tarda. Què tal?
0: El Jordi ve a parlar-nos de cava, de denominació d'origen cava de fora de Catalunya. Ves, això és el que farem després de...
3: Correcte.
0: Sí? Però ja que ets aquí...
3: Sí.
0: Ara veurem 10 tapes. Sí? Pensa a veure amb què les podríem maridar.
3: Ah, perfecte.
0: A mesura que les vas veient. És atraco, m'ha normat això, perquè amb el Jordi i jo no havíem parlat d'això, no estava previst que vingués d'hora, però ja que ets aquí...
3: Sí, no hi ha
1: problema. Donem-li feina.
0: Sí?
1: No hi ha
0: problema. No hi ha problema, que no?
3: Amb cava.
0: Amb cava i acabem.
3: Ja està.
0: Que això enganxem tot,
3: Totes amb cava.
0: Molt bé. Marta, presenta'ns això, va.
2: Bé, doncs, vau anar a fer un recorregut a 10 restaurants locals i jo em vaig fixar una mica amb les diferents tapes. La veritat que va haver algunes que em van deixar una mica intrigades i amb ganes de tastar-les.
0: Molt bé, així m'agrada. Així m'agrada.
2: I no, també el vídeo m'ha fet gràcia com heu anat de restaurant a restaurant i com heu anat enfocant, que us anàvem trobant amb les mateixes persones, també. I això...
0: Vam tenir dues patrocinadores, no sé si has vist, que hi ha dues senyores.
2: Sí, la
0: Marta i la Núria?
2: No me'n recordo.
0: Ara no recordo el nom.
1: No me'n recordo tampoc.
2: Sí, que us les anàveu trobant.
0: Que ens les vam anar trobant durant tota la ruta.
2: I també ens donen l'opinió.
0: També.
2: Sí, sí, sí.
0: Bé, ho veiem i després ho comentem.
1: Vinga, va.
0: Si us sembla.
2: Sí?
0: Doncs això és el que va donar la primera nit de jurat especialitzat del primer, segon i postres a la primavera de tapes. És dijous avui, 7 de maig. Avui comença la ruta de tapes. Rubí estrena aquesta primavera de tapes que proposa, ja ho sabeu, les 40 tapes per 4,5 € cadascuna. El Blai Ferran i jo, el primer, segon i postres, formem part d'aquest jurat especialitzat que busca les 3 millors tapes de la ruta. Per això ens han donat aquest identificador i procedim ara a fer el que vosaltres probablement no podreu, que és tastar les 40 tapes. Potser no calia, però aquí el primer, segon i postres, quan es comença a fer alguna cosa, es fa fins al final. Per tant, per nosaltres això no és una ruta, és pràcticament un repte. Hem estat tota la setmana fent exercicis, tenim els braços perfectament entrenats per aixecar tapes, hem fet exercicis de deglució per poder tenir l'esòfag també preparat. Mandibularment ens hem preparat també a tope per poder mastegar tot allò que estem a punt de tastar. Portem roba còmoda, ampla, per si en cas doncs, la cosa s'infla una miqueta. I el que ens proposem és no només tastar-les totes, sinó també valorar-les. Si ho farem bé o no, doncs això el temps ho acabarà dient. Recordeu que vosaltres, si ens voleu esmenar la plana, si voleu assegurar que la vostra etapa sigui la guanyadora, heu de votar, perquè també sou els consumidors i les consumidores les que trieu les 3 millors tapes del jurat popular, que sou vosaltres. I per això heu de signar o heu d'aconseguir que us segellin 5 segells de 5 establiments i això us dona dret a votar les urnes que trobareu als 40 establiments que participen en aquesta primavera de tapes. Res, que anem a l'esport, que es veu que tanca d'hora i és la primera etapa que avui tastarem. Va, som-hi.
1: Pues estem a punt de fer la primera etapa i aquí tenim una llista. Mireu, veus? Ah, aquí. on farem totes les valoracions al jurat. Posarem el nom de l'establiment i després la valoració serà, segons la presentació, la relació qualitat-preu, el sabor, per descomptat, creativitat, la dificultat de cuina i el servei. De moment el servei sembla que va bé perquè el Víctor està a la cuina i està treballant a base de bé.
4: Ja ens ha arribat la tapa, que és els ous estrellats de l'esport. I per ara valorem una coseta que ens han posat tres ous perquè som tres persones, tres del jurat, que només hi van dos.
5: Sí, l'altre
4: deixes
5: aquí al mig.
4: Genial.
5: Gràcies.
0: Doncs això, que ens hem arribat fins al barri Bar Cafeteria, aquí al carrer Torrent de l'Alba. Ens proposen aquest brioche de còctel de marisc. Anem a fer un brindis? O què? El primer del dia? Sí? Va.
4: Sí, vinga.
0: Per la primavera de tapes, eh?
4: Per la primavera de tapes.
0: Vinga. La tapadera anem. Que fan un tàrtar de fuet. Encara no ens han servit, però aquestes senyores ja l'han tastat, la tapa, oi? Ja l'heu tastat, oi?
4: Sí, ja l'hem tastat.
0: Com et dius?
4: Marta.
0: Marta, què tal?
4: Molt bona.
0: Sí?
4: Sí, sí, sí.
0: Ets client habitual de la tapadera?
4: Doncs pues no, la veritat és que no... Em sembla que és la primera vegada o la segona que vinc. No, vale. A les tapes.
0: Sí?
4: Sí.
0: Molt
4: sí,
0: bé,
4: sí.
0: Estupendo. És que nosaltres som jurat.
4: Ah, sí?
0: Sí, i les hem de tastar totes.
4: Ah, pues mira.
0: Llavors tenim com una cosa de que no sabem com ho farem. Llavors necessitem ajuda. Sí. Aquesta, quina nota li posaries?
4: De l'1 al 10 sí. O... 8.
0: Un 8? Un 8, sí. Molt bé. Tu com et dius?
6: Núria.
0: Núria, què tal la tapa?
6: Bé, molt bé, sí.
0: Sí?
6: És la primera que fem, vull dir que no podem comparar encara.
0: Com la puntuaries? Ella ha dit un 8, la companya.
6: Bueno, jo potser una mica més baix, un 7, un 6, un 7, sí.
0: Un 6 i mig, deixem-ho. Un BL, un BL. Va, l'anem a tastar i a veure què.
1: Som tots?
5: Dale, vinga.
1: Xaca xic.
0: A la barra de Sant Roc som ara. Xili.
4: A la barra de Sant Roc.
0: Jurat.
4: De jurat.
0: És la quarta. Coca de primavera, no? En diuen d'això? Va, tastem. Què, senyores? Ens anirem trobant, eh? Trobo. Doncs
4: pues molt bé, molt interessant.
0: Sí, sí. I quina pinta té això?
4: Molt bona. Sí.
0: Tenen previst anar després...
7: Acabem de venir del Gall.
0: Ahà.
4: Ara venim aquí, després anirem a la guitarra i el quin és l'altre? A l'artesana. El Gall, molt bo.
0: Sí?
4: A mi m'agrada molt. De fet, és el que ha guanyat els últims 3 anys.
0: Sí.
4: Sí.
0: Sí, ho sé.
4: Sempre li he posat molt bona nota perquè ho fa molt bo.
0: Molt bé. Doncs va, anem cap al Gall, tu, nosaltres. Que aprofiti, senyores, de passar-ho bé. Hem vingut a l'Hostal del Gall. Clar, des de que el lidera el xef Robert Soria, l'Hostal del Gall ha guanyat les últimes 2 rutes d'etapa del novembre. Llavors no tenien jurat especialitzat, era només votació popular. Per tant, esperem grans coses del piquillo que ens oferiran aquí al Gall. Va, anem a tastar-lo.
1: Senyor Robert, vine, vine, aplana't una mica, cony. Tu, com pinta el tema de l'etapa de primavera? Què tal?
8: Esperem que pinti igual o millor que la de sempre. Jo el que vull és que estigui bona, que la gent li agradi, que vinguin i animo tothom a provar totes les tapes possibles, de tot arreu.
1: Fantàstic, ho farem. Vinga, ara anem pel piquillo, que té una bona pinta.
8: Això espero.
0: Amb això arribem a la meitat de l'objectiu que teníem aquesta nit. Havíem de fer 10 tapes, de moment n'hem fet 5. Valoració, fins ara.
1: Fantàstica.
0: Content.
1: Contentíssim, molt bé, molt bé. La veritat és que sí, portem bones puntuacions perquè hi ha bon nivell.
0: I la gent ens està donant molt bones recomanacions, també, eh?
1: Sí, sí? Xili, preguntat algunes persones i també qui més, qui menys. Coincidim bastant amb les persones, no direm amb qui, esclar. Xili.
0: Xili,
4: digue'm, Xili.
0: Contenta?
4: Jo molt contenta. I la gent s'està abocant tant al públic, bueno, al poble, com tots els restauradors. Perfecte. Estem fent una ruta maca i és el primer dia, eh?
0: Som a la plaça Anselm Clavé. Això és un lloc estratègic d'aquesta ruta d'etapes perquè aquí trobem 3 locals. Tenim la madriguera, tenim la guitarra i tenim l'artesana, que són els 3 objectius que es planteja el jurat ara.
4: ¿D'on ets, PM?
5: Yo soy de Terrassa, mira. Pues lo veo una iniciativa bastante bonita. En Terrassa también tenemos algunas cositas así. Y bueno, como no, pues he venido aquí a mi... al sitio donde vengo siempre todos
4: los fines de semana.
5: Después de estudiar siempre vengo aquí. Entonces es el sitio donde he caído y voy a probar a ver qué tal las tapas.
0: Que si no brindem amb cervesa a la Madriguera, no sé on ho hem de fer, no? Doncs vinga, va, salut.
4: Salut. No, salut.
0: A la guitarra que anem. Carn picada condimentada amb salsa brava i pasta farcida fregida i cruixent. Vinga. Doncs això, la carn picadeta, que vindrien a ser mandonguilles, amb coses cruixents i pa. M'agrada molt el tros de pa. Això que hi hagi tros de pa, a mi m'agrada. Ha vingut l'Alfred, del Gori, també.
9: Ja vol arribar.
0: Que es veu, que es veu que té enxufe. Té enxufe amb el jurat. Saps, l'Alfred?
4: No, però és el president.
0: Boníssim. Oi que ho fa la tapa? Sí, eh? Espera un moment. Com et dius?
10: Jordi.
0: Jordi, què tal?
10: Boníssima.
0: Sí?
10: Sí.
0: Me la recomanes?
10: I tant que te la recomano.
0: És que nosaltres som el jurat. Ah, especialitzat, diuen. No sé quina m'ha enredat. Llavors, de l'1 al 10, ajuda'ns a valorar l'etapa de l'artesana.
10: És que és la segona que faig. Un 8.
0: Un 8, està molt bé. Quina és la primera que heu fet?
10: La de la xuxiteca.
0: I què tal?
10: Boníssima, també. També, és amb salmó i això, és molt bona.
0: Hi havia bona quantitat de salmó?
10: Sí.
0: Sí, eh? Salmorejo de remolatxa amb chutney de mango i tàrtar de llagostins. En aquest moment són gairebé les 10 de la nit. Comencem a notar que la ruta és llarga. Comencem a notar que hi hem tastat 8 tapes, ens en queden 2 per completar l'objectiu d'aquesta nit, i malgrat l'entrenament, malgrat els esforços de l'equip, malgrat que estem fent molta pinya, està costant. La veritat és que està costant. Sí, tenim aquí el president del gremi, l'Alfred Martí. Alfred, què tal?
11: Molt bé, bona nit.
0: Content amb aquesta primera nit d'etapes?
11: Molt satisfet amb aquesta primera nit d'etapes, un èxit, la gent participa molt bé, estem molt contents d'aquesta ruta.
0: Però tu n'has tastat alguna?
11: Un parell.
0: I què?
11: Molt bé, molt bé. La mostra és molt significativa i molt positiva. Estem a un nivell.
0: Al nivell, i és només la primera nit. Ens en queden 2. La següent és la del Laró Cafè Restaurant. Anem a tastar la proposta del Laró. Vinga, dale. Va.
12: És molt gran.
0: Oh, és molt gran, mossega. Acabem a la Sushiteca i seran 10 de 10.
4: Mira que maca.
0: La troba preciosa, aquesta. Objectiu aconseguit. Va, som-hi.

0: benestar no m'ho tinguin en compte, saps? Vull dir, van així. És que no es pot dir una altra cosa, van així. Què?
1: Que va anar molt bé, va anar molt bé.
0: Sí. No sé, d'especialitzats de què, nosaltres, saps què vull dir? Però ens ho vam passar molt bé, la veritat és que ens ho vam passar molt bé, i hi havia etapes que estaven molt bones, i ja està, i no podem dir res més, perquè això queda en la intimitat de la deliberació. Eh? A tu què t'ha semblat, Marta? Com ho has vist?
2: Bé, molt bé. Sí que és veritat que m'ha fet molta gràcia la part del final, que crec que ja estàveu farts d'etapes, que no podíeu més.
0: No podia més.
2: Però, clar, la meva pregunta és, us demanau una etapa per cadascun dels tres o al final veu compartir?
0: La veritat, no, vols? La veritat és, depèn de fins a quin punt ens venia de gust l'etapa en si.
2: D'acord.
0: No? O sigui, per exemple, s'ha vist que a l'artesana n'hi ha tres, que sí, que m'hem demanat un, perquè hem pensat, bé, això és un salmorejo, això passa lleuger, no? Això passa més ràpid. Els ous estrellats de l'esport, vam pensar, clar, si demanem uns ous estrellats, un per cada la primera etapa, no arribem a la cinquena. Sí? Llavors vam haver de dosificar. I en funció dels gustos també i les fílies de cadascú, vam anar decidint.
3: Vam anar fent el joc.
2: Sí.
0: El que no vam fer és demanar cervesa tots cada vegada, encara que ho sembli, però tu no ho vam fer.
2: Home, si no haguéssiu acabat...
0: Per això, hagués sigut més... Hagués costat més de vocalitzar al final. Al final no.
2: No, se't veia bé, Mariona.
0: Sí?
1: Sí.
0: Gràcies, Marta. Està bé, ja està. D'aquestes que hem tastat, tu quines diries que ens han agradat més?
2: A veure, sí que és veritat que jo crec que amb la primera, la dels ous estrellats, veu començar com molt potents perquè era una etapa molt consistent. Jo crec que aquesta sí que realment us va agradar perquè al final és un plat que agrada a tothom generalment.
0: Què pot anar malament en uns ous estrellats?
2: Exacte, clar, també s'han de saber fer, però si al final el restaurant ha triat fer aquest plat és perquè segurament és un plat que se li dona bé fer, no? Penso.
0: Per tant, deu ser bo, no?
2: Sí, jo crec que sí.
0: Amb què el podries maridar, Jordi?
4: A veure, jo he vist la majoria d'etapes eren ben bé de primavera, eren més fresques que no...
0: Aquestes eren els ous estrellats, eren patates fregides, pernil i ou ferrat.
4: Mira, jo faria amb un vi rosat del Priorat, d'aquests rosats que estan fent ara una mica, diguem-ne, més moderns, que no són tan pesats, i que tenen el seu color, però no arriben aquells... rosats provençals que tenen a la pell de ceba, no? Llavors, que és una mica contundent, però no gaire. Estem aquí per no tapar gaire el
0: gust,
4: el plat.
0: Molt
4: bé. Sí.
0: Això vam fer a l'esport. Al barri vam fer aquell...
2: El brioix. Sí. Jo crec que tenia molt bon emplatat. Pel que he vist al vídeo.
0: Certament.
2: I a mi el marisc m'agrada molt, llavors jo crec que...
0: Palante també, no?
2: Sí.
0: Palante també. Molt bé. El brioix aquest, perdona, Jordi.
4: Què portava el brioix?
0: El brioix era com un salpicot de marisc.
1: Sí, com un salpicot de marisc,
0: salsa...
1: maionesa... Sí.
0: Sí, salsa rosa, i anava com...
4: Doncs li aniria molt bé un vi amb acidesa, un xacolí. Per exemple, un xacolí de Guetària.
1: Oh.
4: Li donaria aquest toc, aquest canvi, no? el que li falta, una miqueta. I potenciaria el sabor de la resta d'ingredients.
0: Molt bé. Els restauradors ja s'ho estan apuntant per l'any que ve.
1: Sí,
0: això,
1: Ja s'ho
0: estan apuntant per l'any que ve.
1: L'any que ve no hi haurà cervesa.
0: No, exacte. No. S'han vist marques perquè patrocina. La marca que s'ha vist és perquè patrocina, no és perquè... Bueno. El tàrtar d'Espatec.
2: Amb aquesta m'heu fet molta enveja. La veritat, és que a mi m'agraden molt tots els tàrtars, llavors el fet que sigui de fuet, que mai ho havia vist tampoc, i crec que és una idea molt innovadora, m'he quedat amb ganes de tastar-la, aquesta sobretot. Sí, sí.
0: Aquesta que es veu al vídeo, que jo dic, això és bo, això és bo, i es veu, i és cert que la idea és ràpida i sobretot és molt eficient. Clar, en una ruta de tapes has de tenir una cosa que hagis de poder servir, emplatar i treure tan ràpid com sigui possible. Llavors tenir el tàrtar allà emmagatzemat i anar-lo traient és relativament senzill. Això és molt eficient. Amb aquests tàrtars, en general, amb el de fuet, com amb el de vedella o amb altres carns, amb què els maridem, Jordi?
4: Aquest de fuet... aniríem amb un vi negre, però tampoc que no fos un vi gaire, diguem-ne, superexpressiu ni potent. Un vi, per exemple, de la Conca de Barberà, Trapat, varietat Trapat, que té la pell molt primeta, llavors té color, però no acaba de ser un vi superpotent. No. Llavors, amb aquesta mena de barreja funcionaria bé. Carns ja més, una mica més vedelles i tal, també, però igual li donaria un toc una miqueta més... No sé, un vi una miqueta més potent.
0: Una mica més potent. Mica més
4: sí, però amb el fuet, fantàstic.
0: El Trapat apuntat pel fuet, eh?
4: Fantàstic.
0: Meravellós. De la Tapadera hem anat a la barra Sant Roc.
3: Sí.
0: Sí? Aquí ens trobem... Mm-hmm. Les estrelles del, realment d'aquest vídeo, que són la Marta i la Núria.
3: Ens anàvem perseguint.
0: Que ens anàvem perseguint a mesura que anàvem avançant. I hi ha un moment a la guitarra que també ens saluden.
3: També ens saluden, eh? Sí. Hola!
0: Sí. Que hi arriba un moment que ja diu, no me pregunti res.
3: A on aneu ara, que no hi anirem nosaltres?
0: No,
3: sí.
0: No, res. Això era una torrada, era maionesa o formatge, al fons?
3: Si era formatge, era molt suau. Jo penso que era una maionesa.
0: Un pesto i sí, un tomaquet. Amb això...
4: A veure, volíem fer un ancestral de Parellada, de Tarragona, i blanc, evidentment blanc.
0: Blanc.
4: I funcionaria molt bé. La bombolla ens acabaria d'aixugar aquest de formatge, aquestes coses, aquest greix.
0: Aquest greix, eh?
4: Sí, sí. Penso que sí.
0: I d'aquí ja n'hem anat? El gall, Marta, vam anar?
2: Sí, sí, el gall.
0: El gall se'n veu menjar. El gall jo vaig tenir problemes de deglució, evident, tot i l'entrenament. Vaig tenir un problema amb el piquillo, saps? Era un sí, moment sí, que dius, això cau. Com és possible que caigui això? Tot i així, era bo.
3: Molt bo.
0: Era bo.
3: Sí. Què hi posaries, eh?
0: Era un piquillo farcit de carn.
3: Farcit de carn. Farcit de carn. Com una bolognesa sí, ben concentrada.
4: Llavors aquí podríem canviar, podríem fer coses diferents. Igual ens aniríem per fer una mica, per arriscar una mica. Aniríem amb un vi negre, faríem, per exemple, un vi de la Déu Bages, un mandó, que també torna a ser un vi negre que no té una pell gruixuda, llavors que no dona tanta extracció, i funcionaria força bé. Perquè amb la carn i també l'acidesa que té el pebrot i tot això, podria maridar bé.
3: Vale.
4: I ho farem amb negre.
3: Un negre del Bages.
4: Sí, segurament gairebé tothom diria, no? Farem un vi blanc.
3: No.
4: Això de vi negre a la carn, vi blanc al peix, hem d'acabar amb això.
3: Digues que
0: sí. Això des del dia 1 que dius, això ho hem d'acabar, Mariona.
4: Sí.
3: Això molt bé, no pot continuar. Molt bé, ho canviarem. Què més?
0: Després vam fer...
2: La madriguera.
3: Madriguera.
0: La madriguera, que eren patates al caliu amb allioli i reducció de cervesa artesana. Que això sí que anava bé amb cervesa artesana.
4: Aviam.
3: Ui.
2: Ha fallat aquí.
3: Ui.
4: No us he vist beure ni tan sols una copa de vi. Només cervesa.
3: Però em vam tastar, eh?
0: A veure.
3: Què passa? Sí,
4: llavors, explica'm. Malament.
0: A veure, en descà.
4: Molt malament. No em convideu a... en programes on no tasteu vi. Sisplau.
0: A veure.
3: El pròxim dia gravarem el vi, també.
0: Mira, hi ha un tema logístic, també, aquí, eh? O sigui, hi ha un tema de supervivència. Clar, d'entrada penses, el vi, no?, pujarà com més al cap, anem a cervesa, què tal? Després, vam barrejar molt. Després de les... Vam fer cervesa.
4: És complicat.
0: Vam fer cervesa. Sí. També vam fer vins negres i també vam fer vi blanc.
4: Perfecte.
3: I molta aigua.
4: I molta aigua, sobretot
0: el que més vam fer va ser aigua.
4: És el més important.
0: Per què?
4: És el més important, l'aigua, sí senyor.
0: Crec
4: sí,
0: concretament que en els piquillos ens vam passar el vi.
3: Sí, sí. Jo encara no.
0: No, tu no, però la Xili va insistir, va dir, serveix amb això.
3: Sí, sí.
0: I va insistir i vam fer vi negre. Ens van donar...
3: Sí.
0: Clar, la ruta de tapes va... Tapa i beguda, 4,50, i no pots escollir massa. És el que toca amb cada tapa. Uh-huh. I va... T'ofereixen o bé refresc, o bé aigua, o bé cervesa, o bé vi blanc, o bé vi negre. També pensa que molt ritual no hi ha. Val? El got és un got de... Copa, copa. Copa no. Yeah. No, copa yeah, no. com tampoc no hi ha plat, com tampoc no hi ha cobert. O sigui, la vaixella és compostable i el got també. Llavors, la idea és que tu entris al restaurant, agafis allò i, a ser possible, te'n vagis com més ràpidament possible, el més ràpid possible.
4: Perfecte.
0: Pensa que hi ha restaurants que en venen 800 cada dijous de tapa.
3: Tàntiques barbaritats.
0: No, si ens quedéssim allà tots...
4: Impressionant.
0: No sortiria.
4: Sí, sí, sí.
0: Llavors la cosa va anar d'anar ràpid. Però a la Madriguera, concretament, que és un local de cervesa artesana, clar, aquí per tocava.
4: Perdonats.
0: Ens ho perdones?
3: Sí, t'ha perdonat? Sí. Gràcies, Jordi.
0: D'aquí vam anar a la guitarra.
2: Sí, a la guitarra. La carn picada condimentada amb salsa brava.
0: Exacte. I pasta cruixent.
3: Sí.
0: Que aquí la cosa és que hi havia els raviolis que en lloc de bullir-los els van fregir.
3: Estaven fregits, exacte. Sí, sí, sí, sí.
0: Per quina raó? No ho sé, però estaven fregits. Bueno,
3: per donar un toc diferent, no?
0: Les mandonguilles de carn, amb què les maridem?
4: Jo ara aniria, com que hem vingut a parlar de caves, aniria amb un cava.
0: Sí, no sé si arribarem a parlar de caves.
4: Bueno, no es donava temps.
3: Vale, vale.
4: Aniríem amb un cava,
0: sí, sí.
4: Però un cava rosat.
0: Ah.
4: Per exemple.
3: Vale.
4: Un cava rosat, a Sant Sadurní, no direm d'on, però que tingui una criança, que sigui un cava reserva, amb una criança una mica llarga, no gaire, però una miqueta, perquè així té una mica més de cos i és més gastronòmic, per dir-ho així.
0: Molt bé, més gastronòmic.
4: Penso que funcionaria bé.
0: De la guitarra a l'artesana,
3: allà
0: al costat. Aquesta potser és la més difícil de maridar, no? Aquest salmorejo de remolatxa amb chutney de mango i tàrtar de llagostins?
4: No.
0: O la més fàcil, no sé.
4: A veure, se m'acudeixen unes quantes coses, però la primera que m'ha vingut al cap és un palo cortado.
0: Un què?
4: Un palo cortado.
0: No sé què és un palo cortado.
4: Que és un palo cortado?
0: No, per això et tinc a tu, al programa, Jordi.
4: És un vi de xerès.
0: Uh-huh.
4: És un vi de xerès fortificat. I dins de les diferents varietats de vins de xerès, n'hi ha una que és el palo cortado. És molt llarga l'explicació, és molt llarga. Llavors ho deixaríem aquí. Però...
0: M'apunto això, eh? T'ho recordaré un dia que tinguem més temps.
4: Sí, però... La zona que és a Andalusia, que prenen molt salmorejo. Mm-hmm. Aquesta barreja d'ingredients i la contundència del palo cortado, l'aroma que té, funcionaria superbé. A banda de tot aquests vins de xerès, penseu que els grans xefs ara mateix estan fent maridatges amb tot.
3: Sí.
4: Perquè tenen una versatilitat molt gran. Llavors, li donem aquest toc. M'agradaria agafar algun vi català, però m'ha vingut aquest vi al cap.
0: Sí, no passa res. De tant en tant, recomanar un vi que no sigui català.
4: També,
0: no passa res.
4: També hi ha vins bons fora de Catalunya.
3: També
0: et perdono, Jordi. Artesana, Laró.
3: Laró.
0: Te'n recordes de com es deia la tapa al Laró?
3: Laró, espera que ho miro aquí amb la xuleta de la Marta. Marta, digue-ho tu.
2: La minixapa de reina papiada i formatge de mano veneçolà.
3: I tu vols que me'n recordi de tot això?
0: No, per això t'ho he preguntat.
3: Ah, ja.
0: Ja sabia que no. Que és aquesta que només li dones la volteta, així.
3: Sí, sí,
0: la
3: volteta. Sí, sí, sí.
0: Què, això?
4: Formatge, no?
2: Sí, veneçolà.
0: Això, per donar-te una mica més d'idea, això entra dolç, perquè el pa és de blat de moro i porta mel, entra dolç.
3: Molt
0: bo. I surt salat, o sigui, surt
4: salat,
0: tirant a salat perquè arribes al formatge.
4: Doncs tenim el formatge, vi blanc, aniria fantàstic, i estic pensant ara en una pansa blanca d'arella, perquè té també aquest toc salí, no?, de prop de la costa, llavors funcionaria perfecte.
3: Molt bé.
4: Penso que sí.
3: Vale.
0: I acabaríem a la Sushiteca, on vam fer un sando... Vaig dir sandokan tota l'estona, però era el sandoforai de salmó trufat, que entrava molt cruixent i el salmó estava molt marinat amb aquesta mena de salseta així que portava trufa.
4: Aviam... Aquí ens podríem anar a França.
0: Veus?
4: Ens podíem anar a França, la trufa, la tòfona a França, aquella zona és molt important, i podríem fer un Riesling de la zona de prop d'Estrasburg.
3: Genial.
4: Que té aquesta acidesa que funcionaria superbé i que no és gaire alcohòlic, llavors no ens molestaria amb el que és el plat, no?
3: Molt bé.
4: Penso que podríem anar per
3: aquí. Amb un Riesling.
0: Molt bé.
3: Genial.
0: I ja per acabar això, ara posarem Oasis i un tema musical que es diu Champagne Supernova, oi? Que quedava com bé per lligar-ho amb el tema del cava. Però abans d'escoltar el tema, et preguntaré a veure en què apostaries. D'aquestes 10, quines serien les 3 que més hem valorat?
2: D'acord.
0: I a tu, Jordi, et faig partícip del nostre entrenament. Jo, per mi, el més dur va ser el tema de la beguda, o sigui, perquè ens oferien cervesa. Tothom vol quedar bé amb el jurat, ojo, que ens han tractat tots molt bé. No, demana, vinga, cervesa, no? Posa'm 2 ditets. Vinga, dius que no, que són 2 ditets. Que et demano 2 ditets perquè n'haig de fer 10 més. No és broma, el meu, saps? Haig de reconèixer que vaig demanar Coca-Cola en una ocasió.
4: Fatal.
0: Ja.
3: Però fatal, eh? Sí,
0: ho sé. No, però a la soc la Mariona, vaig ser jurat i vaig demanar una Coca-Cola, concretament al Laró, perquè és que no podia més amb la meva ànima. Sí, no, era un tema de... Així, doneu-me una mica d'energia i una mica de sucre que m'apugi això, perquè si no, no.
3: Que encara ens en falta. Vale.
0: Quin consell ens pots donar? Perquè clar, això ho hem de fer cada dijous del mes de maig. I en 40 n'hem de tastar 10 cada dijous. I hem tastat les 10 primeres, però això vol dir que dijous se'n tornem-hi. Quin consell ens donaries perquè jo acabi la ruta primer, bé, amb dignitat.
4: Amb dignitat. Com una persona, no?
0: No, exacte, amb dignitat i amb capacitats valoratives. Ja, més o menys aquesta setmana vam quedar dignes, eh? Això i per totes les imatges de Tomàs Falses que no has posat.
3: No, però... això no es posa.
0: Quin seria el consell?
4: Aviam, primer de tot de beure aigua.
0: Aigua.
4: I punt.
0: Això bé.
3: Anem bé.
4: Punt. Aigua i ja està.
0: I ja està.
4: Val? I a l'hora de tastar, com passa amb els vins, jo he fet de jurat de diferents premis, i llavors no ens bevem tot el vi.
3: No, per descomptat.
4: Perquè ens porten 50.
0: Ja.
4: Per valorar. Clar. Llavors, sortiríem...
3: En vi és més fotut que en menjar.
4: Clar, sortiríem malament del tast. Ja. Llavors, tastem una miqueta i escopim.
0: Ja.
4: Llavors, amb el menjar no...
0: No escopim.
4: No cal. Està bé escopir. No cal. Però sí que faria que un platet per tots tres, tots quatre, i només una miqueta. Molt. Llavors, podeu prendre 10 tapes sense cap mena de problema.
0: Eh? No funcionarà això. O sigui, l'essència mateixa del primer, segon i postres és no deixar res al plat. No. Clar, costa molt això. Va contra...
4: Nivell professional. Ho heu de fer a nivell
0: ja, però va contra natura això,
4: ja,
0: saps?
4: Ja, és difícil, eh?
0: No es pot. Tu què? Però ho tindrem en compte. Sobretot el tema de l'aigua, sí, ho tindrem en compte. Quines diries que són les 3 tapes que més hem valorat, Marta?
2: Que més bé heu valorat?
0: Sí. Nosaltres no direm res, aquí, no, cara de pòquer, cara de pòquer, res. Què diries?
2: Jo potser diria la del Laro.
0: Aquesta mini-xapata...
2: Sí, perquè amb el fusionat aquest de dolç i salat, potser és com la que més heu destacat per aquí, no ho sé.
0: Una?
2: Llavors, potser diria també alguna de carn, tipus la dels pebrots del piquillo o les boles de carn.
0: Tindríem 2. I...
2: una d'aquestes. I no sé si potser el brioche de còctel de marís.
0: Això perquè t'ha agradat a tu, eh? Has dit, això crec això que sí.
3: Això m'agrada.
2: Sí, no ho sé.
0: No podem dir res.
3: Vale.
0: No podem dir res. Ens en queden 10 aquest dijous. Veureu un altre joc de tapes com aquest, diferent, però no sabem com sortirà, dimarts que ve, dins de l'edició del primer segon i postres. Fem aquesta pausa musical, aquests... Oasis, que ens feien això del Champagne Supernova i denominacions d'origen de cava, però de fora de Catalunya.
4: Perfecte.

0: Ara sí, saludem de nou el Jordi Rusterazo per fer-lo parlar una mica d'allò que havia vingut a parlar avui, que de fet no eren les tapes, sinó eren aquestes denominacions d'origen de cava, però fora de Catalunya. Amb el que deduïm que això de denominació d'origen no vol dir un lloc.
1: No. Hi ha molta gent que no sap que es fa cava fora de Catalunya. Llavors, els que no sàpiguen, ara mateix, obertes les orelles, perquè...
0: Això és el que perquè avui desvelem.
1: Exacte. Perquè el cava no només es fa a Catalunya. I el cava, és, tu has dit molt bé, denominació d'origen cava, però curiosament sí que és denominació, però no és d'origen.
0: Exacte.
1: Exacte. Llavors li han posat això perquè per vendre fora entenc que si a França és appellation d'origen, a Itàlia també funciona igual, llavors havien de fer alguna cosa. I tota la resta de denominacions o distintius d'origen porten la de O. Val? Però cava és un mètode

0: no van poder seguir utilitzant aquí xampany, i com que va sortir del Penedès la paraula cava, es va utilitzar cava. Però el 1985-86 es va crear la DO Cava més o menys com la coneixem. Què passava? Que, clar, n'hi havia diferents municipis i zones de fora de Catalunya que ja feien aquest tipus de vi. Llavors no els podien deixar fora. I es van integrar. Llavors, per això tenim cava, encara que la paraula és de Catalunya, ve de Sant Sadurní, es fa fora. Llavors tenim aquest... Bueno, és un grigall.
1: És un grigall,
0: És un grigall. No ho entén ningú, però és un grigall. Llavors, venim a parlar d'escumosos, de caves, de fora de Catalunya, i hem d'identificar tota una sèrie de zones. Llavors, hi ha una primera, que seria Requena, cava de Requena, a València. És el municipi de Requena, que és un municipi que està a la zona interior de València, i la seva influència. Llavors tenim també el Valle de l'Ebro, que es diu. Llavors aquí tenim caves a Euskadi, a Navarra, a La Rioja, a Saragossa, que, per exemple, a Carinyena, a Caleta de Llut, tenim cava.
2: Vale.
0: I a la Guàrdia Àlava tenim cava.
1: A la Guàrdia hi ha de tot.
0: Sí. Després, el més curiós de tot, tenim cava a Almendralejo.
1: Això sí que no m'ho esperava.
0: Sí. Tenim cava a Almendralejo, a Badajoz. Llavors, és el més curiós. I aquí tenim un mapa per la gent que pot veure el programa, on surten les zones, però encara hi ha més curiositats, perquè tenim cava que no surt ni tan sols al mapa de l'ADO. Tenim cava a Burgos, a un municipi, Aranda de Duero.
2: Aranda.
0: Poden fer cava. I tenim també cava a Valladolid, a dos municipis que són de l'ADO Rueda.
2: Vale.
0: O sigui, tenen vi de la Déu Rueda, però poden fer cava.
1: Però també poden fer cava.
0: Exacte. Dos municipis petits. Curiosament, un dels municipis i on es fan i un dels cellers és de Codorniu. Curiositat.
1: Ahí està.
0: Ahí ho deixem, no? Llavors, penseu que el cava arreu d'Espanya són arxipèlags. Van tacant el que és el mapa amb zones absolutament diferents.
1: Però llavors, si tu fas servir aquest mètode tradicional per fer el teu escumós, li pots dir cava ja o
0: no?
1: Has d'estar apuntat amb...
0: La DO Cava té un plec de condicions que ha establert unes zones que són aquestes que us ho he explicat.
1: I prou. O sigui, ara si algú es desperta a Salamanca i vol fer servir el mètode tradicional de cava, pot fer el que vulgui, que no li podrà dir cava.
0: No li podrà dir cava, o ho pot demanar, però segurament li diran que no.
1: Exacte.
0: De fet, per exemple, a zones de La Rioja, per exemple, on fan cava, a Aro...
1: Sí.
0: Fan cava, però hi ha un poble que està al costat que fan escumosos amb mètode tradicional, però estan emparats per la DO Rioja.
2: Vale.
0: Perquè no poden ser cava. Veieu que és un grigall?
2: Sí, un grigall total.
0: Que és el mateix tipus de producte.
2: Quin embolic.
0: Amb diferents denominacions d'origen en diferents zones. És a dir, no ens posem d'acord en res.
1: No, però ni de broma.
0: Per això tenim un problema.
2: Ni amb el cava.
0: Penseu que el cava porta ja 2 anys seguits baixant vendes. Aquest any em sembla que ha baixat un 23%, l'any passat un 18%, i va això a tota velocitat en picat. I bona part de les causes d'això
1: és la fragmentació del sector.
0: És tot aquest guirigall que no sabem ben bé per on anem.
2: Déu-n'hi-do.
0: Llavors,
1: aquí hi ha hagut com un afany. Ara ho diré malament, o sigui, ho diré a lo col·loquial i tu em dius si m'equivoco, no? Però hi ha hagut com un afany de protegir lo mío, no? Que això no... que m'ho reivindiquin i cuidar-m'ho. I una mica això està aconseguint l'efecte contrari, que la gent acaba no comprant. I si no compren cava, què compren?
0: A veure, penseu que, en principi, el que volien els cellers de cava era poder competir amb el xampany.
1: Amb xampany. Sí.
0: Objectiu no aconseguir.
2: Vale.
0: Llavors, què passa? Com que no podem competir amb la màxima qualitat, alguns sí, eh? Llavors anem a treure producte barat.
1: D'acord. Malament, aquí.
0: Malament, res.
2: Quina pena.
0: Llavors ara estarà

0: patinar el cava amb el Prosecco Italia, per exemple.
1: Home!
0: Sí, fins i tot es ven moltíssim el Prosecco. I és molt més econòmic de fer, molt més fàcil de fer. Llavors, el cava ho pateix, però a dures penes, aguanta. Llavors, el que passa és que no hi ha una mena d'unió, una mena de control, una mena d'intentar ajuntar esforços i canviar aquesta visió. Això li passa també, per exemple, penseu que la gent del cava ara s'ha anat Jovell Camp, s'ha anat de cava i s'ha anat a Corpinat.
1: Sí, això és un altre.
2: Sí, és veritat.
0: Per què? Perquè a Corpinat està englobant els caves de qualitat, els que volen competir amb el xampany. Llavors, això ho reivindicaven des de fa molt de temps i ja que no els hi feien, la Déu que no els hi feien ni cas, i han marxat. I aquest sí que competeix amb el xampany.
1: Que al final Corpinat és el mateix mètode.
0: El mateix, exacte.
1: O sigui, el què, tota l'estona és el mateix.
0: El què, tota l'estona és el mateix.
1: L'única cosa és que li diem diferent.
0: Canvia el nom, només canvia el nom. Exacte.
1: Sí, només canvia la manera en què volen vendre el producte.
0: Sí, pensa-hi que, per exemple, per vendre fora, sempre tenir D.O. el que sigui.
2: Sí, sí, sí.
0: Això es va crear D.O. Catalunya, per exemple,
1: sí,
0: que és un calaix de sastre.
1: Sí.
0: Això ven. El que no ven és... pensa un americà o un suís o un suec. Volen saber. I evidentment, la D.O. et dona uns mínims de qualitat.
1: Un prestigi.
0: Exacte. Vale. Et dona, saps que hi ha uns mínims que s'han de complir. Llavors, això ven.
2: Vale.
0: I per això, llavors, la gent intenta aglutinar-se entorn de les D.O.s. Però què està passant ara? Que, com al Cava o a La Rioja, per exemple, n'hi ha vins de La Rioja. La Rioja és D.O.Q. És denominació d'origen qualificada. Només n'hi ha dues a Espanya.
2: Ostres.
0: La Rioja i el Priorat. Són al top, no? Però n'hi ha vins de La Rioja que pots trobar malauradament per 3 euros.
2: Sí.
1: Sí.
0: I dius, no pot ser.
2: No pot ser, no hauria de ser. Vale.
0: No pot ser, no, perquè és D.O. U. Sí, és el top.
2: Clar.
0: No podem fer vins a 3 euros. No podem fer cava a 2 o 3 euros. No.
1: O sigui, la cuia és el Mundial, la Champions.
0: No pot ser.
1: No?
0: Exacte, no pot ser. Llavors, per això tenim aquests problemes.
1: I quan dius que baixen les vendes de cava, dius que baixen les vendes de cava o d'escumós? O sigui, el Corpinat, per exemple, aguanta?
0: El Corpinat està creixent.
2: Està creixent,
1: eh? El Corpinat creix.
0: Sí, penseu, les vendes de vi en general han baixat.
2: Vale.
0: Però les vendes de vi de qualitat
1: estan
0: pujant.
2: Estan pujant, vale.
0: Aquesta és la diferència. És el que segurament ben bé no es veu. És a dir, s'ha de veure... menys, però amb més qualitat.
2: Amb més qualitat.
0: Això és el que està demanant el consumidor.
2: Poc i bo.
0: Exacte. Llavors, per això està passant tot aquest fenomen d'escumosos, i no sé ben bé com acabaran, perquè...
1: Això, ni Saga de Poder acabaran.
0: Sí, ja. Sí. Penseu que amb el problema que vam tenir a Espanya, Catalunya i el boicot del cava, va ser el boicot del cava català.
2: Sí, clar.
0: No va ser
1: el del Mendralejo, no?
0: No,
2: no, clar.
0: No. El Mendralejo
2: va ser el cava català.
0: Va
2: clar,
0: pujar.
2: Clar.
0: A La Rioja va pujar. A tota la resta de llocs, és que era el cava no és català només.
2: Vale.
1: No,
0: va ser
1: clar.
0: Boicot del cava català. Llavors, tota la resta de llocs va pujar.
2: Vale.
0: I llavors ara...
1: I aquests caves de Requena, del Valle de l'Ebro i del Mendralejo, què?
0: Mireu, aquí us he portat una mena d'imatge amb diferents caves que us explicaré ràpidament. Per exemple, primer es diu Via de la Plata.
1: Sí.
0: És un cava d'Extremadura. El primer cava d'Extremadura.
2: Hosti.
0: Val? És un cava, és un brunature jove, vull dir que té mínim de 9 mesos de criança, amb un preu supereconòmic, entorn a 7 euros.
2: Vale.
0: O sigui, prou bé, llavors venen molt. Venen molt. És un producte que es ven molt.
2: I per 7 euros, tu diràs si tens un bon producte per aquest
1: preu. Tu el compres, Jordi?
0: No.
1: D'acord. Vinga, anem a l'altra ampolla.
0: L'altra sí que la compro. La següent sí que la compro. La següent ampolla. Es diu el cava, es diu Tantum Ergo. Són dues paraules llatines que em sembla que diuen así de grande o una cosa així, no? I és amb... Això és de les bodegues hispano-suïces de Requena. Abans hem parlat de Requena, sí. València. Llavors, aquest cava està fet amb un cupatge Chardonnay Pinot Noir, que és el cupatge del xampany. Vale. No és el del cava. Aquí el cava, que nosaltres coneixem, el cupatge és Macabeu Xarel·lo Parellada.
2: Vale.
0: Però el xampany no. Llavors, aquí utilitzen el cupatge del xampany. Fan una criança molt llarga, de més de 44 mesos, és a dir, és com els caves que tenim aquí de grans reserves.
2: Vale.
0: I amb un nivell molt alt. Vull dir, aquest cava sí que el compro. És a dir, fan un molt bon producte a Requena amb bodegues hispano-suïdes amb Tanto Nergo.
1: Ara mirava això que volia dir Tanto Nergo, que vol dir, sí. Por lo tanto tan grande.
0: Sí, sí, una cosa així, eh? Així tan grande.
1: I és de missa. És
0: un hi ha un cant gregorià.
1: Correcte,
0: sembla, no?
1: És de missa. És una cosa de...
0: Sí, però aquí ja no hi entrem.
1: Sí, és una cosa d'una celebració sí. eucarística, que hi ha un vers.
0: Santo Tomàs
1: sí,
0: d'Aquino, sí, sí, una sí. cosa d'aquestes, em sembla sí, que és.
2: Sí, vale, sí. Vale.
0: Llavors, aquest sí.
1: Aquest si el veig, sí. El pillo, eh?
0: Sí, però aquest, prepara la cartera, perquè estem parant 30 euros.
2: Vale.
1: D'acord.
0: Ja està en un nivell...
1: Una vegada a la vida es pot comprar.
0: I més. Llavors, el següent. Conde de Aro. Això és de la Bodegas Muga. No sé si coneixeu Bodegas Muga,
2: sí.
0: De la Rioja.
2: Sí, sí,
0: de
2: la Rioja.
0: Llavors, aquest també el compro. Aquest també, perquè a Bodegas Muga fan un treball...
1: Xulo, eh?
2: Vale.
0: Brutal. Llavors, això és un Conde de Aro Brut Rosé. Està fet amb garnatxa negra. Tampoc és molt habitual aquí a Catalunya un cava amb garnatxa negra, però allà, com que tenen força,
2: vale.
0: L'aprofiten. I també és un reserva, tindrà uns 22 o 23 mesos amb rima. I la veritat que té una qualitat molt alta. Són 16-18 euros.
2: Vale.
0: Vull dir, està al nivell de molts caves d'aquí de Catalunya.
1: I l'últim, molt ràpid?
0: L'últim, Aranda de Duero, Burgos. Vale. Peñalba López, és un cava Brut Nature, biodinàmic, cosa fantàstica. El cupatge és, si no m'equivoco, és Chardonnay Parellada. Són uns 16 euros, però és un producte fantàstic. Vull dir, fantàstic.
1: D'aquests 4, 3 has dit que molt bé.
2: Sí,
0: sí. Vull dir, que la gent per fora estan fent les coses bé.
2: Vale.
0: I nosaltres ens pensem aquí que som els més llestos de la classe.
1: I potser sí. No tant, eh?
0: I potser no tant.
2: Potser ens equivoquem. Vale,
0: i potser
2: vale,
0: no
2: vale.
0: Tant.
1: Vols dir que potser seria hora que ens posessin les piles una mica, no?
0: Segurament.
2: Vale.
0: Segurament, com que aquesta gent, amb menys història, menys trajectòria, es posa al nivell de... dels productes que tenim aquí, llavors ens ho hem de fer una mica...
1: I ens ho fan més barat.
2: Mira una mica.
0: Sí, possiblement la relació qualitat-preu és més econòmica. Podríem dir que sí, però més o menys. Vull dir que tampoc és massa diferència.
1: T'esperem, taula, sintonia de programa. Això vol dir que ens queda menys d'un minut. T'esperem, taula, que es fa tard. Ja sabeu que aquest programa el fem des de la taula del Blai Ferran, la Marta Castany, que us ha parlat la Mariona Álvarez, des dels fogons, el Robert Fernández. Cuineu molt, mengeu bé, bebeu millor i que tingueu molt bona setmana.
3: 1er, 2er i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Són les 6 del matí.
1: Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: A Ràdio Rubí comença Musical Express. Al programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
3: Hola, què tal? Molt bona nit. Un altre dilluns amb tots vosaltres, des d'aquí, des de l'estudi número 2, on fem Musical Express. Sintonises Ràdio Rubí 99.7 FM i també pots escoltar-nos a través de radiorubí.cat. Musical Express, aquest programa que t'ofereix meitat programa de country i meitat programa dels hits dels 70 i 80. Rep una salutació ben cordial del que estarà, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. I avui començarem Musical Express amb un clàssic de la Italo Disco dels anys 86. Això es diu Truth Meet Me. Ell és Dean Harrow. Això és Musical Express.

Hem volgut recordar la música Italo Disco que es feia als anys 80. Ell és un dels grans i aquest va ser el seu primer èxit. Això es diu To Meet Me. Ell és Dean Harrow. Ens anem cap a Austràlia, els Bee Gees. Això és Massachusetts.

Name a topic. No one else. Name a topic. It is.

0: han estat de gira per tota Espanya. El gran Alan Parsons. Aquest projecte anomenat Vultur Kultur, i la peça és Let's Talk About Me, el gran tros de peça. Segueixes com no, sintonia musical express els dilluns a 9-10 del vespre. Des d'aquí, des de l'estudi número 2.
1: A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9-10 del vespre amb Francesc Vila.

Concert gravat el 24 de juny de l'any 2017. A casa seva. Grup britànic. Concert ofereix al gran estadi de Wembley amb un ple total. Rendent a aquesta banda, rendint a la seva estat natal, l'Electric Light Orchestra, com sempre, amb Jack Life a davant. Això és allà Evil Woman. Ells són els Fleetwood Mac. Això es diu Hold Me.

Tot els dilluns de 9 a 10 del vespre, escolta Musical Express. Tots els èxits dels 70 i 80. Mitja hora de pop i rock i mitja hora de country. Combinat amb la millor American music. The only thing wrong with Saturday night is waking up on Sunday morning. Musical Express, amb Francesc Vila.

És aquesta combinació que porta Bab Benatar. Fire and Ice, foc i gel. En recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-te per si vols demanar-nos una cançó o fer-nos una suggerència. musicalexpressrubi@gmail.com. musicalexpress, amb dos S al final, rubi@gmail.com. Gira mundial d'aquest grup de hard rock per excel·lència. Des d'Alemanya ens arriba Scorpions, des del seu War with Life. Aquesta és la gran No One Like You.

0: quart tall del treball d'estudi del Highway to Hell dels AC/DC. L'últim treball on encara estava el vocalista Bon Scott. Això es diu Touch Too Much. Segueix a sintonia Musical Express, segueix a sintonia Ràdio Rubí 99.7 de la FM.
1: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

Temps de country ja aquí a Musical Express. Hem començat amb la música de Tommy Alverson, Upside Down, era la peça. Ens anem ara cap a un dels grans treballs d'Alan Jackson. Això es diu Who I Am. I la peça que estàs escoltant es diu Gone Country. She's gone country. Aquest natiu de Geòrgia, amb un treball imprescindible dintre de la teva discoteca privada, si t'agrada el country, tens que comprar-te aquest Who I Am. Ens anem des de l'estat de Geòrgia cap a Oklahoma, on ens arriben una de les grans bandes preferides del programa, Turpike en Trobadors. Això es diu East Side, a Love Song.

Em recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-se per si vols demanar-nos alguna cançó o fer-nos alguna suggerència. musicalexpressrubi@gmail.com. Correu electrònic directe al programa. Si vols alguna cançó, demana-la. musicalexpress@radiorubi@gmail.com.

Estàs escoltant música de Billy Currington. Això es diu That's How Country Boys and Roll. Ens anem cap a l'estat de Virgínia, on ens arriba Spencer Hatcher. Això es diu On the Inside.

Ells són The Cumberland River. La peça es diu Simple Man. Ens anirem ara cap a l'estat de Queensland, on ens arriba Wade Foster amb la seva peça anomenada Denim.

0: Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
1: There's a silence on the prairie. I amb la música de Chris Edux ja em despedeixo de tots vosaltres. Ja serà fins al proper dilluns que ens tornem aquí a retrobar la sintonia de Ràdio Rubí aquí a Musical Express. Et deixo amb Chris Edux i la seva peça Sweet Wyoming Home. Que passeu una bona setmana.

0: Aquest estiu, sintonitza la 99.7 de l'FM i gaudeix de la nostra programació. Programes, notícies i una bona fórmula musical. Visita radiorubí.cat i segueix-nos a les nostres xarxes socials. Viu l'estiu amb Ràdio Rubí.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
7: Fórmula Rubí Hits.

0: hits.
1: Que boig el món, que no té cap sentit, i em fa pensar, no sé què hi faig aquí. Que boig el món, que no el puc entendre mai. Ja pots lluitar amb constància, que un dia et fot un cop amb tanta

foc a tantes coses. En tindria prou amb un llumí. Un dia de sort com un idiota que no veu més enllà del seu món.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bon dia. Avui a Rubí hi ha una nova jornada de donació de sang. És a la biblioteca a partir de les 4 de la tarda i ja s'han apuntat prop d'una cinquantena de persones. A la jornada d'avui es recull sang i plasma. El plasma és una substància de color groc que forma part de la sang i que serveix per transportar les cèl·lules, els nutrients i les defenses. Avui a la biblioteca 47 persones donaran un dels dos components en una època en què acostumen a baixar les donacions per les vacances, però que segueix sent molt necessària. Donar sang és molt senzill i no té gaires requisits. Hem de ser majors d'edat, pesar més de 50 quilos i no tenir cap problema de salut. Amb una sola donació es pot ajudar fins a 3 persones. La sang estreta se separa al laboratori en diferents components. Per exemple, els glòbuls vermells que s'utilitzen en operacions, accidents o malalties, les plaquetes que s'utilitzen en tractaments de càncer i malalties de la sang i el plasma que, com dèiem, serveix per a pacients amb problemes de coagulació o cremades greus. Rubí acollirà una nova jornada de donació dimecres 26 d'agost i també el 2 de setembre. I la rubinenca Chantal Giné, la selecció espanyola d'hoquei herba, empaten contra Bèlgica en el seu segon partit de fase de grups. Després d'una primera victòria contra Irlanda, les Red Sticks celebren un empat amb les belgues que ocupen la tercera plaça del rànquing mundial. No va ser un partit gens fàcil per l'equip de Giné. La selecció belga es va adelantar amb un gol de Stephanie van der Borre al minut 26, que després les Red Sticks no van poder igualar i van marxar al descans amb el marc desigualat. A la segona part va entrar amb noves energies i al minut 41 Lucía Jiménez va marcar el gol que va permetre a la selecció espanyola igualar Bèlgica. Només els queda un equip del grup amb qui enfrontar-se, Nova Zelanda. Giné explicava a Ràdio Rubí que és un equip que no tenen tan controlat com els altres.
2: Crec que per mi és el grup més difícil perquè, bé, al final tenim a Bèlgica, que és tercera del món, i després Nova Zelanda és una selecció que fa moltíssim que no juguem contra elles, no tenim gaire expectatives d'aviam com anirà. Per sort juguem el tercer partit i ja les haurem vist jugar contra Bèlgica i Irlanda abans i estem una mica, doncs, això, les expectatives d'aviam què ens trobarem.
1: La Red Sticks jugaran demà dijous, 20 d'agost, contra Nova Zelanda a partir de les 2 del migdia. Més informació local en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Doncs comencem amb aquesta música festiva de La Fúmiga i els Tallets, que ens du cap a València. No, no es diu Crema en València, no. Es diu Havia de passar la cançó, però bé, ja sabeu que les tornades a vegades són tan potents que arrosseguen fins i tot títols. Avui faig trampa. Avui he agafat i m'han llevat aquest tema que ens l'havien preparat els companys de Cardedeu per acabar el programa, però és que m'agrada tant que dic, va, anem a posar-la de començament. Que no té a veure amb el tema del dia, és igual, però mira, ens enllaça amb el que està passant a Tarragona, sí, com a tema ja de la setmana, no només a Tarragona, sinó a molts llocs de Catalunya. A veure si us sonen aquestes imatges.
1: És que tot ha anat molt bé.
0: Tipo que des del 15 d'agost estem com a més o menys de festa tothom, sí? Hi ha pobles que més, pobles, poblacions que menys, però vaja, el 15 d'agost ha sigut com el tret de sortida de vinga, festes majors per tot arreu. Com a que tu has de treballar igualment, clar, t'aixeques a les quarts de set del matí, sense haver dormit massa, perquè entre la calor i la sorollada de les revetlles, doncs com a que no pots dormir. Però vaja, arribes a més o menys dignament a sortir al carrer a les 7, tot pensant en el cafè amb llet que et prendràs, i justament surts i trobes tota la gent, tota la canalla, i no tan canalla, que tornen de festa, que encara no han anat a dormir, que estan amb unes ulleres i el got de cervesa a la mà, no? I ja estan a la panaderia, que clar, la panaderia, el forn ja obert, fins i tot abans de que tu et despertessis, i estan doncs agafant alguna cosa de menjar per arribar més o menys en condicions dignes a casa, o estan esperant l'autobús que el portarà als barris. Tot això a les 7 del matí. Sense comptar que en el camí des de casa cap a la feina, no, et trobes bé tot de gent, això, com diem, intentant tornar a casa amb les millors condicions, no massa bones, gent descamisada i una farol, una olor de pixums per tot el carrer. La veritat, que tota l'alfàbrega que ens va portar de la Borfacanya i per Sant Magí no ha servit massa per aromates als carrers. La part positiva, ara us l'explico, que també la té. Tot és positiu, menys l'olor de pixum, això sí que us ho dic, però el més positiu de tot és que, mira, si teniu la sort de que aneu a treballar a les 7 del matí, doncs us trobareu les matinades als grallers, un munt de grallers, s'han ajuntat, jo crec que fins a una desena de colles de grallers avui a la plaça de la Font, la plaça de l'Ajuntament, a les 7 del matí a tocar les matinades. I un cop han tocat a la plaça de la Font, s'han escampat per tota la ciutat, molt especialment a la Peralta, però per tota la ciutat han anat escampant, tocant gralles i despertant a la gent que quedava a casa dormint. Per molts ha sigut com el replegament de vinguem de tornar a casa i per altres ha sigut el vinga va, que avui a Sant Magí comença la festa. Felicitats a tots els que celebreu aquests dies la vostra festa major aquí a Tarragona. Avui no ens busqueu, busqueu-nos al carrer, perquè tenim un programa de festes molt atapeït amb un lloc, amb una cita principal que és la Diada Castellera aquest migdia. I a Cardedeu com ho tenim això? Estela Muñoz, bon dia.
2: Dia, Núria.
0: Esteu de festa, ja heu acabat, ja heu tancat aquest cap de setmana passat, com ho teniu?
2: Correcte, nosaltres vam acabar el dia 15.
0: Bé, molt bé.
2: Llavors, el pixum ho entenc, vull dir,
0: entens,
2: aquí
0: eh?
2: Ha quedat una oloreta ben bona.
0: Estem esperant que plogui, o sigui, que plogui ja.
2: Tant de bo, tant de bo aviat.
0: Perquè sí, perquè és la única manera, no?, de que s'ho emportin tot.
2: Correcte.
0: A veure, res a veure aquesta cançó d'avui. Bueno, La Fúmiga ho podríem pillar per aquí. En fi, avui el tema
2: sí,
0: és el son.
2: Sí, també poder, sí. L'havia de passar que els mosquits havien de passar.
0: Havien de passar, però tot passa a la vida, eh? Ells havien de venir perquè és estiu, però tranquils, que tot... Bueno, tot passa. Jo crec que cap a quan s'acaba aquesta calor intensa i comença la tardor, aquella primera de setembre, vols dir que no és pitjor fins i tot a nivell de mosquits?
2: Ai, jo crec que no. Ho trobo igual durant tot l'estiu.
0: Sí, estàs molt atacada, tu, no?
2: Jo Estela, sí, sobretot
0: sí.
2: On visc, que és horrible.
0: Sí?
2: Sí. Hi ha mosquits per tot arreu, jo ja no sé què fer. I per això avui preguntem als nostres oients consells i remeis perquè puguem viure una mica més tranquils l'estiu.
0: Doncs ens anirien bé remeis de veritat, eh? D'aquells que funcionin. Que funcionin de veritat. O d'aquells ancestrals, de frega't això
2: també,
0: per tot el
2: també.
0: Cos, qualsevol cosa, perquè no entrin a casa i perquè no ens piquin. Tu tens
2: Correcte.
0: Moltes picades enguany?
2: Ara mateix no. Bé. Però he de dir que quan arribo a casa em piquen sí o sí.
0: Perquè els tens allà vivint, clar.
2: Allà mateix, al costat. Vull clar. Dir, ens visiten cada dia. I no sé si ho sabies, Núria, però he buscat que els mosquits que ens piquen són les femelles i resulta que, bueno, ho necessiten per desenvolupar el que són els ous. I en canvi els mascles són més petitons i són els que, bueno, són els pol·linitzadors, també s'alimenten per als ocells, rampenats. Llavors les que ens piquen són les femelles, cosa que jo no sabia.
0: És que formes part de la cadena tròfica, de la
2: sí,
0: la biodiversitat del món mundial. Fas un bé.
2: Correcte.
0: Fas un bé comú.
2: Sí. A més, els científics creuen que els mosquits són els animals més perillosos del planeta Terra.
0: Que, no,
2: que...
0: això sí que no ho sabia.
2: Ui.
0: més perillosos del planeta. Ah, per allò del transmetre malalties, serà?
2: Correcte, sí, sí.
0: Yeah.
2: Llavors, bueno, a part d'aquestes dades científiques, sobretot el que nosaltres necessitem són els consells i els trucs dels nostres oients.
0: Molt bé.
2: Que sempre ens poden deixar a l'Instagram, d'Obert per Vacances, o al nostre WhatsApp.
0: Recordem el WhatsApp, Estela, si el tens a mà?
2: Sí, és el 696-16-46-65.
0: Doncs vinga, queda dit. Si a part de mosquits voleu ampliar l'espectre, i donar-nos algun remei per evitar que les, cuques, que les cuques ens entrin a casa, doncs també es vindria bé. També, perquè entre una cosa i l'altra, xiqueta, a l'estiu tot o cuca viu, viuen. Molt bé. Estela, doncs moltes gràcies. Vora les 10, repassem tots els consells que ens donin, d'acord?
2: Tornem a veure què ens diuen.
0: Molt bé.
2: Fins després.
0: Ens venen ganes de rebella amb aquest tema, però no, vinga, centrem-nos, perquè avui estem de festa, però l'Obert per Vacances també ha de tractar altres temes més seriosos.
3: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Temes més seriosos i d'altres doncs més lleugers i temes que ens il·lustrin i que ens facin viatjar a través de la ràdio a tot Catalunya. Mireu, començarem parlant del plater, aquest pla que ha de renovar, que ha d'ordenar, no? Ha de dir-nos com i on, sobretot, posem aquelles fonts d'energies renovables. Un pla que ha de regular tota Catalunya i que no agrada per igual a tothom. Té detractors i gent que hi està a favor. I avui coneixerem tots els detalls del plater i sobretot quins són els punts forts i els punts en contra que podem trobar. Per altra banda, marxarem a Juneda per a que ens expliquin quina activitat fa una entitat que es diu Talma i que ja us avanço que ajuda a persones que tenen necessitats especials. És el nostre podcast social i solidari de la setmana, Juneda, avui. Marxarem cap a Arenys de Mar per conèixer un festival de contes, Arenys de Contes, així es diu, tal qual. Per altra banda, sabrem com treballen des de Premià, almenys, l'Agrupació de Defensa Forestal, els ADF, per entendre'ns, no?, que quina feina fan durant l'estiu per protegir els nostres boscos. En temps de patrimoni, avui ens duran cap a la Serra del Montsià per conèixer una residència, una construcció fortificada de fa 2.700 anys, i això és molt de temps enrere, ja us ho podeu imaginar. És tot un jaciment, tota una excavació. I, per altra banda, acabarem amb la cuina, amb l'espai de cuina, que ens durà la cuina del ranxo, que diuen, a bordo, la cuina de les barques que es fan o es feien els pescadors quan sortien a la mar per poder aguantar tota la jornada de pesca. I, com ja heu sentit, no?, els mosquits seran les protagonistes del nostre tema del dia. Avui us preguntem sobre remeis que podem fer per evitar que entrin o per evitar que ens ataquin, i coneixerem més sobre els mosquits amb un reportatge molt, molt xulo que ens han preparat des de Ràdio L'Escala. Tot plegat, 2 hores fins a les 11 del matí, que comencem amb la ronda d'actualitat.
3: Obert per Vacances.

0: I comencem a Girona, saludant el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Mira, la primera parada vaja que fem la fem a Sant Miquel de Campmajor, al Pla de l'Estany, i Mieres, a la Garrotxa. Denuncien aquestes poblacions la falta de cobertura que, com diuen, complica molt la vida a veïns i comerciants.
1: L'alcalde de Sant Miquel de Campmajor, Oriol Serrà, assenyala que fins i tot tenen dificultats per atendre ciutadans que truquen al consistori per informar-se de qualsevol tema. A més, Serrà també lamenta que el més increïble és que tenen la fibra òptica a tocar però que no s'ha connectat mai.
2: Sí, bueno, és una queixa constant que tenen els veïns, truquen a l'Ajuntament i els dic que això no depèn de l'Ajuntament i treballem, estem a sobre. Ells ho saben, ens ho dic diverses vegades, a més de comunicació, denunciant la situació. I llavors és el que dius tu, sobretot amb els comerços. És a dir, aquí a comerç, per exemple, tenim el restaurant, que hi ha dies doncs, que tenen el restaurant ple i a l'hora d'anar a pagar els clients ha caigut la xarxa i no poden pagar amb targeta i no porten metàl·lic. Clar, això és un problema molt greu. Però és que a part tenim tota una sèrie de gent que treballa al municipi, com els pagesos, que avui en dia es fa tot online, tota la documentació que han de preparar, subvencions, justificacions, i algunes d'aquestes són online. El moment que se't penja o va molt lent, se't desconnecta i has de tornar a començar. I és un drama.
1: Com hem sentit, tot plegat es tradueix en problemes per cobrar amb targeta en establiments o falta d'accés a internet que afecta el dia a dia d'aquests dos municipis. L'alcaldessa de Mieres, Núria Martínez, també lamenta que quan això passa, en cas d'una emergència, pot arribar a estar incomunicada i diu que amb les línies amb cable, ara obsoletes, estaven més ben comunicats.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Vilablareig l'autor d'un atracament amb arma de foc a una farmàcia.
1: Els fets van passar el 10 d'agost, cap a les 5 de la tarda, quan l'home va entrar amb la cara tapada a l'establiment apuntant amb l'arma al dependent. Després d'emportar-se el calaix de la caixa registradora amb tots els diners en efectiu, l'home també va agafar alguns medicaments i va escapar-se per la porta del darrere. El farmacèutic va trucar a la policia i els agents van començar a investigar el cas. De seguida, la policia va veure indicis que l'home havia fugit amb un turisme amb les matrícules tapades. Poques hores més tard van localitzar el vehicle aparcat a la plaça de Sant Antoni de Salt i a partir d'aquí la policia va poder identificar l'autor de l'atracament.
0: I us ho explicàvem ahir, en temps d'agenda, el Rock Incombustible de Miguel Ríos tanca la 26a edició del Festival de Cap Roig. Per allí han passat 46.165 espectadors.
1: Una dada que suposa una ocupació del 86%. Als 82 anys i amb més de 6 dècades de carrera a l'esquena, el granadí ha desembarcat als jardins de Calella de Palafrugell amb la gira de l'Último Vals i un repertori que no s'ha deixat pràcticament cap dels himnes, que l'han convertit en un dels referents del rock espanyol. Com no podia ser d'una altra manera, Bienvenidos va obrir una nit que Manolo García va ser el convidat per interpretar plegats Insurrección.
0: Mare de Déu, quin luxe, eh? Miguel Ríos i Manolo García al Festival de Cap Roig. Com estarem tu i jo, Pau, als 82 anys?
1: Ostres, doncs no sé, però crec que la ràdio ja potser no.
0: Espero que no, dalt dels escenaris estarem, ja veuràs. Pau Villafanya, Girona FM, una abraçada, gràcies.
1: A reveure.
0: I des de Barcelona, de fet, des de Sant Cugat, saludem la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Vinga, comencem explicant-vos que Sant Andreu de la Barca celebra la declaració de zona residencial tensa. D'aquesta manera podran aturar un auge de preus molt preocupant, diuen.
3: Expliquen que de mitjana els pisos de 3 habitacions se situen vora els 1.000 euros mensuals. L'alcaldessa accidental i regidora d'habitatge, Eunice Martín, assegura que els preus s'han disparat els últims 2 anys i que cal aturar-ho perquè no es pot assumir, especialment pel que fa als joves que es volen independitzar i se senten obligats a compartir pis o marxar a un altre local. Ara confien que aquesta mesura ajudi a millorar la situació.
4: És una eina més que ens ajudarà que els nous contractes doncs, no pugin aquest top ball. Sí que és veritat que hem de recordar que els que ja tenen, els que ja estan amb un preu, no els hi canviarà el preu ara, però sí que els nous doncs, sabem que no podem pujar aquests, però és que últimament ens estem trobant amb el que això ajudarà també a les noves famílies, perquè hi ha molta gent jove que no volen que marxi de Sant Andreu.
3: Un altre municipi que també celebra la limitació del preu de lloguer és Vilalba Sasserra, al Vallès Oriental, un poble de menys de 800 habitants amb poca capacitat d'expansió i que també es trobaven en pisos on el lloguer superava els 1.000 euros.
0: I els tallers mecànics que reclamen que se'ls tinguin en compte amb el que, pel que fa a la transició al cotxe elèctric, es consideren els grans oblidats.
3: El president del Gremi de Tallers de Reparació de Barcelona, Germán Palomas, critica que el creixement del sector ha estat imposat i gens orgànic i que mentre s'ha donat ajuts a la fabricació, venda i instal·lació de punts de recàrrega, s'han deixat sols els tallers de reparació. A tall d'exemple, recorda que formar un treballador per poder treballar amb cotxes electrificats té un cost d'entre 20.000 i 30.000 1.000 euros i que, a diferència d'altres comunitats, a Catalunya no reben cap mena d'ajut. També recorda que el 80% dels més de 5.000 tallers associats són petites empreses que no tenen el múscul financer per adaptar les seves instal·lacions als nous requisits i formar els seus treballadors.
0: I acabem amb un obituari. Ha mort Delfina Amaya, integrant del duet de rumba catalana Los Amaya. Tenia 74 anys.
3: Sí, Amaya va néixer a Oviedo l'any 1952, però des de petit va viure a Barcelona, al barri del Raval. Juntament amb el seu germà José, va formar Los Amaya, un dels màxims exponents de la rumba catalana. Són familiars de la bailaora Carmen Amaya. Entre els seus èxits destaquen Caramelos o Vete. Van publicar el seu primer disc l'any 1969. També van participar en la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992, juntament amb Peret i Los Manolos.
0: Moltíssimes gràcies, Tina Forés, des de Sant Cugat. Una abraçada.
3: A tu, Núria.
0: Fins ara.

0: I establim ara connexió amb Terres Lleidatanes. Com sempre, saludem l'Arnau Vilà, d'Aimun. Arnau, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Tu mateix, perquè avui sí que no tinc els teus titulars.
1: Doncs mira, avui comencem explicant que la collita de pera als camps de Ponent serà en guany lleugerament superior a la de l'any passat, però els pagesos encaren la campanya amb preocupació pels preus baixos. Més que res, doncs, tenint en compte que la principal preocupació és la falta de demanda actualment en un mercat molt centrat a la fruita d'estiu i aquest increment dels preus de cost, que evidentment doncs, ha crescut en aquest any fins al 15%. Els preus baixos, però, també estan afavorint les ventes, tot i que els agricultors continuen sense saber si aquesta campanya els permetrà cobrir despeses o si acabarà generant pèrdues. Pel que fa a la fruita de pinyol, com el préssec i la nectarina, la campanya es troba ja a l'Equador i els productors tenen poc marge per esperar, perquè aquesta fruita no es pot conservar fins a l'hivern. A banda, també, l'altra notícia, Núria, que t'explico, sí, és que les exportacions de les empreses lleidatanes han caigut gairebé un 7% durant el primer semestre de l'any, on el sector per si és un dels principals responsables d'aquest descens. En canvi, les importacions han crescut un 5% fins a superar els 1.113 milions d'euros. Malgrat això, la caiguda, aquesta caiguda del 7% en exportacions ha fet reduir considerablement el superàvit comercial de la demarcació, que ha passat de més de 423 milions d'euros a només 249. Com dèiem, un dels sectors més afectats ha estat el porcí, que ha reduït les ventes a l'exterior un 19%, evidentment per l'impacte de la pesta porcina africana. També han baixat les exportacions d'oli d'oliva, verge extra, tot i que de manera més moderada. Pel que fa al mes de juny, les exportacions lleidatanes han superat els 292 milions d'euros, un 7,4% menys que el mateix mes de l'any passat. La caiguda s'explica principalment pel descens de les ventes de fruita de pinyol, especialment en préssecs i nectarines.
0: Déu-n'hi-do, eh? Un de xifres que van anant sortint ara ja gairebé a tocar de finals de l'estiu. Molt bé, moltíssimes gràcies, Arnau Vilà, des d'Aimun. No marxis massa lluny.
1: Seguim aquí
0: per parlar del plàter d'aquí uns minutets. Fins
1: I
0: ara.
1: Tant.
0: Gràcies, Arnau.
1: Adéu.
0: I avui, com cada dimecres, l'actualitat tarragonina se centra bàsicament en Terres de l'Ebre. Per això saludem a Víctor Montesino, el company de La Plana. Víctor, bon dia.
2: Hola, bon dia, Núria.
0: Mira, parlem del temps, no?, de calorades, de falta de pluges i de com afecta tot plegat a la verema, la de les més primerenques que es recorden de la Déu Tarragona.
2: Així és, perquè alguns cellers de la plana del Camp de Tarragona i de la part baixa de la Ribera d'Ebre ja van començar a collir a la primera setmana d'agost o una o dues setmanes abans del que és habitual, mentre que la majoria arrenquen estos dies. Les pluges de la tardor i la primavera van accelerar el creixement del raïm, però la falta d'aigua des del juny ha impedit que alguns grans s'acaben d'inflar. Ho explica la presidenta de la DEO Tarragona, Maria Rosa Blanc.
3: Aquella situació sequera tan extrema que teníem no l'hem tinguda perquè doncs, a l'hivern, a tardor hivern i aquesta primavera hi ha hagut pluja. Sí que és veritat que ara doncs, tot el que portem d'estiu ha faltat una mica d'aigua. Per tant, tenim una verema sana. Pensàvem que potser tindríem més producció i tenim raïm, però no s'ha acabat d'inflar del tot perquè finalment aquesta època ha faltat una mica d'aigua. Però tenim un material doncs, bo per fer un bon vi.
2: Així, des de la DO esperen una collita sana i de qualitat amb una producció similar als 2,2 milions de quilos de l'any passat. La falta d'humitat també ha evitat l'aparició de fongs. El sector afronta, però, una altra dificultat, la reducció mundial del consum de vi que manté estoc de l'any passat i pot pressionar els preus a la baixa. La DO Tarragona agrupa 26 cellers del Tarragonès, l'Alt Camp, Baix Camp i la Ribera d'Ebre.
0: I ens traslladem ara cap a Amposta perquè allà avança la ciutat, vaja, en la implantació dels primers estudis universitaris d'odontologia de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona.
2: Doncs sí, l'Ajuntament ha aprovat l'expedient per a la concessió de l'Auditori Municipal, on actualment ja s'imparteixen fisioteràpia i ciències de l'activitat física i de l'esport. L'adequació i ampliació de l'equipament preveu una inversió de més d'un milió d'euros i permetria incorporar una quarantena d'alumnes amb els nous estudis d'odontologia. Tot i que inicialment es preveia començar este pròxim curs, ara l'objectiu és que la nova oferta universitària pugui estar disponible en els cursos que venen.
0: Molt bé, i encara acabem amb una darrera notícia. El Port de Tarragona manté la tendència positiva. Augmenta un 6,3% el tràfic de mercaderies, això amb dades de fins al juliol.
2: Doncs sí, durant els primers 7 mesos de l'any ha mogut 17,6 milions de tones entre tràfics, els que més creixen, i els productes petrolífers, amb un augment de gairebé 13%, i el mineral del ferro, que s'incrementa pràcticament un 50%. També destaca el moviment de vehicles en un 61% superior al del mateix període de l'any passat. Pel que fa als creuers, durant el juliol han passat pel port de Tarragona prop de 19.000 passatgers.
0: Mira, i una darrera notícia encara, Víctor, que tenim temps. 3 detinguts en 2 dies al Baix Ebre i al Montsià. Se'ls ha confiscat prop de 1.500 samarretes esportives, presumptament falsificades.
2: Així és, els Mossos van detindre dilluns 2 homes a la P7 a l'Aldea després de localitzar al vehicle 646 samarretes esportives amb indicis de falsificació. I ahir dimarts, en un control a la Nacional 340 a Amposta, detenien un altre home que transportava més de 800 samarretes de futbol aparentment també falsificades. Segons van explicar els agents, tenia previst vendre-les al mercat setmanal d'Amposta. En els dos casos, Mossos atribueixen als detinguts un presumpte delicte contra la propietat industrial.
0: Aquestes són les notícies de Tarragona, avui més focalitzades en Terres de l'Ebre. La Plana Ràdio, Víctor Montecino, moltes gràcies. Una abraçada.
2: A vosaltres, una abraçada.
0: Així tanquem ronda d'actualitat i el que fem ara és entrar ja de ple en la primera entrevista, el primer tema desenvolupat de la jornada. Parlem del Plater.
4: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Aquests dies ha anat la ronda d'actualitat, especialment quan connectem amb terres lleidatanes. N'hem sentit a parlar el Plater, no? Un dels temes que està més sobre debat. A nivell territorial no ens afecta a terres de Ponent, sinó també a molta part de la Catalunya central, per dir-ho així. És el pla, el Plater, que ha de determinar com i on s'implantaran les energies renovables a Catalunya. Aquest pla compta amb defensors, però també amb una forta oposició. Hi ha municipis que consideren que no s'ha tingut en prou en compte la realitat del seu territori. Per saber-ne els pros i els contres, connectem, com dèiem, amb el company d'Emunt, amb l'Arnau Vilà. Arnau, bon dia de nou.
1: Bon dia, Núria.
0: Qui ens ho pot explicar? Qui ens ho pot explicar, això del Plater?
1: Doncs mira, avui tenim a la Teresa Botargues, que és l'assessora en transformació econòmica de la Diputació de Lleida, la qual doncs la tenim ja preparada per parlar sobre el Plater, i la qual ja saludo. A Teresa Botargues, benvinguda també aquí a l'Obert per Vacances, i bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Doncs primer de tot, no, hem estat parlant, fent introduccions en aquesta entradeta, en aquests primers 27 minuts de programa d'avui, sobre el Plater, aquest programa sobre la nova transició energètica. Primer de tot, pel que hem pogut veure aquests últims dies, ja sigui amb notícies per xarxes socials, Teresa, és que és un pla que té amants i detractors. Primer de tot, m'agradaria que ens expliquessis per què, i després ja avanço a l'audiència, que tu ets de les amants. Vull dir, explica'ns una mica el context, l'amor i l'odi respecte a això, i com són aquestes dues vessants.
5: Doncs bé, en primer lloc, el que m'agradaria dir és que a mi el que de veritat em preocupa és que el Plater no ens deixa veure el bosc. I suposo que després ho podrem comentar. Mm. Però contestant-te directament a la pregunta, jo hi estic a favor perquè substitueix o intenta substituir el caos per la planificació. Dit això, aquesta planificació arriba tard perquè els grans projectes ja es van tramitar abans del Plater. I el Plater no obre la porta a nous projectes perquè estem en un moment en el que els inversors, que ja van venir a partir del 2019, ja no estan tan interessats en aquest tipus de projectes. De fet, els prop de 1.000 megawatts que a Lleida disposen d'autoritzacions no estan afectats pel Plater. I el que està passant és que molts no tiren endavant perquè els inversors ara no veuen tan atractives aquestes inversions. A més, el Plater només zonifica, és a dir, marca zones en base a objectius de producció que va fixar la Generalitat. No hi ha cap marc legal que vinculi la planificació a l'execució.
1: Vale.
5: En resum, hi estic a favor en la mesura que aquesta planificació que s'havia de fer la puguem aprofitar des de Lleida per impulsar amb coalicions locals o supralocals una capacitat de generació que millori la competitivitat de la nostra economia i la sobirania energètica dels nostres municipis.
1: Vale, fantàstic, Teresa. La veritat és que tenim una bona introducció, però ara ja no esperaré més, perquè explicaves això de que no deixa veure el bosc, que ho comentàvem més tard. Dono pas ja, vull dir, pots explicar-ho quan vulguis, Teresa. Dono més temps perquè ampliïs aquest argument que t'explicaves.
5: Cap problema. El fet és que el plàter no deixa de ser un instrument que planifica. No té cap mena d'obligació, no comporta cap mena d'obligació. Nosaltres a Lleida, l'any 2021, ja vam quantificar quina oportunitat representava pel territori la generació de renovables. No només fotovoltaica i eòlica, sinó també d'altres. I ja vam veure que la producció d'energia renovable des del territori de Lleida era una oportunitat per tenir un vector d'especialització competitiva que ara no tenim, que podia ser complementari, i no podia ser de cap més manera, amb el sector estratègic que tenim, que és la producció alimentària, i que vam quantificar aquest potencial i vam veure que teníem capacitat per fer-ho tot, produir aliments i produir energia de manera sostenible. El que ha fet el plàter ara és ordenar-ho, però l'oportunitat ja hi era abans que el plàter. I, de fet, l'oportunitat encara ara és més gran perquè, com et deia, hi ha una baixada d'interès per part d'inversors privats, que són aquests que fan tanta por, perquè aquests ja van venir, ja hi són, i no s'hi pot fer res. Però hi ha una finestra d'oportunitat perquè el plàter ha posat sobre el paper una quantitat que encara es pot produir d'energia, que no, de moment no és atractiva pel privat, i que l'hauríem d'aprofitar. És a dir, la finestra d'oportunitat real no és protegir-nos dels inversors externs, sinó no deixar perdre per inacció un actiu que tenim, que el tenim al territori i que pot millorar i molt la situació del territori en termes econòmics i socials.
1: Clar, vale, no. O sigui, ens hem fet una idea, Teresa, però envers a això que explicaves, clar, et volia preguntar en clau ajuntament, en clau municipi, que s'ha dit des de molts ajuntaments que no s'ha tingut en compte la consideració i el coneixement de cada territori municipal, a banda que he vist bastant la frase de s'ha fet als despatxos de Barcelona i no, diguéssim, aquí al nostre camp. Diguéssim que faltaria una mica més de coneixement del territori en aquest sentit.
5: Bueno, jo també ho matisaria, això, eh? És a dir, sobretot sempre tenir present el que he dit al començament, que el plàter només planifica, no obliga ningú a executar res. Dit això un altre cop, sí que és veritat que s'ha fet des de Barcelona, val? Però el problema de que s'hagi fet des de Barcelona no és només que no incorpora la realitat dels municipis, sinó que, tot i coneixent-la, a través d'altres mecanismes, no l'ha incorporat. Vull dir que el plàter el que fa és planificar el desplegament de la generació renovable elèctrica, només elèctrica, la fotovoltaica i la eòlica, però ignora, per exemple, la tèrmica o la gasística, no contempla ni la biomassa per a usos tèrmics ni el biogàs. I a Lleida tenim moltíssim potencial en totes les tipologies, incloent la hidroelèctrica, de la que després ja et comentaré. El que vull dir és que dins de la pròpia Generalitat, fent servir la frase des de Barcelona, des dels despatxos de Barcelona, crec, i això és una opinió personal, que hi ha una desconnexió entre plans de la pròpia Generalitat. Tenim una estratègia del biogàs a Catalunya, tenim una estratègia de la bioeconomia. Per tant, el biogàs i la biomassa tenen estratègies i finançaments, és a dir, hem de recordar que hi ha subvencions per a plantes de biogàs, però, en canvi, no tenen cap instrument d'ordenació territorial, cap plàter. És a dir, tenim energies renovables amb potencial de producció i amb subvencions, però no tenen planificació. Per tant, per mi el problema de fer-ho no és només de fer-ho des de Barcelona, sinó que des de dins de Barcelona, entre diferents departaments de la Generalitat, no han posat en comú el coneixement que diferents departaments tenen de realitats del territori. D'acord? Però és que, a més, no ens oblidem de la hidroelèctrica, que en el cas de Lleida, a sobre, pateix una desconnexió encara més greu, perquè ni tan sols la Generalitat és qui decideix, sinó que és un organisme, com que les conques de Lleida depenen de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro, decideix un organisme de l'Estat amb seu a l'Aragó. D'acord? Dit això, jo entenc el malestar i la frase que comentes, però també t'he de dir que pel que fa a la quantificació que ha fet emergir el plàter, aquesta capacitat de generació que el plàter, amb tota la seva maquinària i les 141 capes d'informació que ha combinat, i arriba 4 anys després, és a dir, nosaltres vam fer l'estudi el 21 i el plàter és del 25, arriba 4 anys després i dona els mateixos resultats de l'estudi que vam fer nosaltres. Per tant, el plàter sí que incorpora de manera indirecta un coneixement que ja teníem aquí al territori.
1: Teresa, fantàstic.
0: Deixa'm posar...
1: Dóna pas a la Núria, sí. Cartanyà, sí.
0: Deixa'm-ho posar una mica en context, perquè hem entrat molt a saco, permeteu-me l'expressió, parlant del plàter. Hi ha territoris en què doncs, no estem tan familiaritzats perquè no forma part del nostre debat del dia a dia. Ja ho hem dit, ja m'he avisat que és això, és un full de ruta de com i on implantar les energies renovables. Clar, això sobre el paper, i s'entén el malestar potser d'alguns municipis, és com que a casa teva et diuen que poden aprofitar els terrenys per muntar doncs, plaques solars, per muntar molins d'energia eòlica, però un detall és important, i això marcaria la diferència, Teresa, pel que dius, el plàter és una eina de planificació, no obliga. Al final, qui decideix? Et diuen que sí, que el teu terreny, que el teu municipi té terreny per implantar aquest tipus d'energia, qui decideix si al final s'implanta o no s'implanta?
5: Aquesta és la pregunta, perquè ningú, és a dir, la decisió també pot ser del territori. És a dir, el plàter no obre la porta només a un tipus d'inversor que tenim molt estigmatitzat. El plàter planifica i hauria de facilitar que si el territori, els actors públics i privats d'un territori, i quan dic actors públics i privats vull dir ajuntaments, consells comarcals, comunitats de regants, cooperatives agrícoles, petites i mitjanes empreses, veuen que la producció d'energia pot beneficiar-los, ells tenen la mateixa capacitat que un privat de posar en marxa aquella planificació que preveu el plàter.
0: Per tant, cada municipi tant, després pot, amb consens, no? Entenc que amb la seva població, pot decidir el què.
5: Clar, decidir el què, amb el sentit de decidir posar en funcionament aquesta capacitat de generació. És a dir, nosaltres ja estem treballant amb ajuntaments que hem posat en comú una taula amb el plàter al davant, mirant on està les zones on es podria produir energia, però hem posat sobre la taula una dada que el plàter no contemple, que és i quin consum energètic tenim als nostres municipis.
0: Clar, allò de l'autonomia.
5: Quanta d'aquesta energia podríem utilitzar en el propi municipi?
1: Doncs totalment, totalment. A veure, al final cada territori no té les seves coses, però en tot cas, Teresa Botargues, crec que l'explicació ha estat magnífica. Vull dir, per aquests minuts crec que ja ens hem pogut fer una idea. Era un tema que tocàvem una mica més cru i que ara ja tenim més cuit. O sigui que moltíssimes gràcies per haver vingut aquí a explicar-ho a l'Obert per Vacances. Teresa, com dèiem, assessora en Transformació Econòmica de la Diputació de Lleida, i avui parlant sobre el plàter, perquè doncs, per això, Teresa Botargues, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí.
5: Moltes gràcies, Arnau. No sé si podria aprofitar un últim missatge que crec que és important.
1: Vinga.
5: Recentment, de fet fa 2 mesos, s'ha publicat un real decreto ley que obre la porta a premiar els projectes amb excel·lència social i territorial i reserva capacitat de xarxa, aquell altre problema que dèiem sempre que tenim, que no podem evacuar, per a iniciatives municipals i comunitàries. Per tant, conclusió, si Lleida no organitza ara la seva capacitat per fer coalicions de projectes territorials, perdrem una oportunitat molt gran.
1: Doncs ja tenim el titular, Núria. Crec que amb això ja ho tenim tot.
0: Moltíssimes
5: gràcies.
0: Gràcies, Teresa, i gràcies sobretot a Arnau Vilà des d'Emunt per apropar-nos aquesta informació. Gràcies, Arnau. Una abraçada.
1: A vosaltres, igualment.
0: Seguim endavant. Seguim endavant, ara sí, i ens quedem encara en terres lleidatanes, perquè avui s'incorporen, crec que no sé si és la primera vegada que participen, no hi posaria la mà al foc, però vaja, si no és la primera, és la segona, Ràdio Ponent Mollerussa. Els companys de Mollerussa que ens han preparat una píndola d'informació, un podcast que anomenem Social i Solidari. Avui coneixerem, s'han desplaçat a Juneda per conèixer una entitat que es diu Talma i que treballa per donar oportunitats a aquelles persones que tenen necessitat d'un suport especial perquè es puguin desenvolupar de forma autònoma i inclusiva. Saludem, doncs, el Julen Andrés des de Ràdio Ponent Mollerussa. Julen?
6: Doncs sí, ara mateix ens trobem a Juneda, just al costat del cementiri, amb una paret del poble, perquè s'està fent una activitat molt especial, que és per commemorar els 50 anys de Talma. I per parlar de tot plegat, tenim amb nosaltres a l'Anna Vilalta, responsable de comunicació de l'entitat. Anna, primer de tot, posa'ns en context, no? Quina és la tasca que feu? Què és Talma?
7: Talma és una entitat social que ens trobem a les Garrigues, però també allarguem els nostres suports fins i tot al Pla d'Urgell i al Segrià. I, com deia, som una entitat social que al final generem suports i oportunitats per persones que estan en situació de vulnerabilitat social, ja sigui per una discapacitat intel·lectual, algun problema de salut mental, o simplement que doncs es troben en una situació de vulnerabilitat. I a través de la nostra xarxa de suports, que són molt diversos, des de la infància fins a les persones grans, i des de suports més aviat terapèutics, com laborals, formatius, d'inserció laboral, doncs acompanyem aquestes persones perquè puguin fer realitat el seu projecte de vida i puguin viure a la comunitat i de la manera més inclusiva possible. Òbviament, 50 anys sabíem que era un any important, el 2026, i ja el teníem remarcat al calendari de feia potser un parell d'anys, i la veritat és que des del primer moment vam tenir clar que no el volíem celebrar només nosaltres a nivell intern, com a entitat o amb les famílies i les persones que acompanyem, sinó que volíem que fos una festa, una celebració comunitària, perquè al final la nostra tasca no s'entén o no té cap sentit si no és amb la comunitat. I per això totes les activitats que hem anat programant doncs han tingut molt un enfocament cap a fora, cap a que la gent de la comunitat, de la comarca, del poble pugui participar. I un exemple doncs és aquest mural que fem a Juneda.
6: I a més, bueno, la Lili, una artista internacional, però també és el que... Després ho comentarem amb ella. Ella juga a casa, també és una artista d'aquí. Ho heu tingut clar, també, no?, a l'hora de fer aquest projecte.
7: Exacte. Una de les coses que volíem incloure en aquest aniversari era el tema artístic, el tema creatiu, i de seguida vam tenir el cap a la Lili, perquè doncs, és una artista reconeguda a nivell internacional, però és d'aquí, no? Llavors, doncs, sí que sabíem que havia pintat en alguns racons del poble, però no teníem una obra com la que ens està fent ara, no? No teníem una obra doncs, de certes dimensions, i doncs, va ser... Amb ella va ser molt fàcil tot des del primer moment, va dir que sí, i bueno, hem anat treballant i esperem que el dia 19 pues, el resultat, que alguns ja el sabem, però que el resultat pugui transmetre tot això que hem treballat amb ella, tots aquests valors i aquest propòsit que amaga el mural, pues, que la gent el pugui gaudir a partir d'aquest any.
6: Anna, gràcies per estar amb nosaltres i felicitats.
7: Gràcies.
6: Doncs ara estem amb una altra de les protagonistes, amb la Lili, artista internacional. Lili, jugues a casa, com afrontes aquest projecte?
8: Doncs em fa molta il·lusió, perquè clar, estic a 2 minuts de casa meva i sento que, bueno, és un privilegi. Sempre estic acostumada a agafar avions, trens, a marxar molt lluny, i estar tan a prop dels meus, que em va veure el meu fill i el meu home a la nit, és, bueno, és fantàstic, és genial.
6: Talma és una entitat molt potent aquí, no només a Juneda, sinó a tota la comarca i fins i tot a l'entorn. Com afrontes aquest projecte?
8: Sí, efectivament, o sigui, Talma és molt important a tot el territori i penso que també a la nostra societat. És molt necessari que existeixi i crec que és important que la gent sàpiga la tasca que fan. Llavors, per a mi és molt important plasmar els valors i d'alguna manera expressar amb un mural el que són. I bueno, més enllà d'expressar el que són, també que la gent s'emocioni i tingui curiositat de...

0: acompanyant, està instruint, està ensenyant i està obrint un camí. I els tres fan algo tan senzill com bufar una dent de lleó. Aquesta floreta que de manera universal tots hem tingut a les mans i que els nens bufen i demanen un desig. Llavors jo considero que és algo molt innocent però que està ple de simbolisme i d'informació que nosaltres podem sentir com a nostra.
1: Estem gravant just això abans de que comencis a treballar, així que ja et deixem. Gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona per la feina.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Doncs des de Ràdio Ponent Mollerús, el company Julen Andres, que avui s'ha desplaçat a Juneda, vaja, es va desplaçar a Juneda per conèixer aquesta entitat social i solidària, Talma, una entitat que ajuda, com hem sentit, a persones amb necessitats de suport a desenvolupar-se de forma més autònoma i inclusiva. Vinga, va, que falta un quart d'hora per arribar a les 10.

0: I si us passa com a mi, que us encanta que us expliquin històries, contes, que jo crec que això li agrada més o menys a tothom, aquest vespre podeu anar cap al festival Arenys de Contes. Això és a la vila, concretament a la vila maresmenca d'Arenys de Mar. La narració de contes d'avui, d'aquest festival que ja funciona, però la d'avui, la sessió d'avui, tindrà lloc al port, amb les cadires a la fresca, amb una passejadeta amb golondrina, un festival, com dèiem, amb solera, a Arenys de Mar, que creix, que evoluciona i que en volem saber més, tots els detalls, connectant, i ho fem a Mar Ràdio Arenys, amb el company Oriol Leo. Oriol, bon dia.
1: Molt bon
0: dia. Estàs al port?
1: No estic al port, estic a l'estudi.
0: Ens haguessis pogut enredar, Oriol, que ningú ho hauria sabut.
1: No, jo crec que es notaria. Vols dir que no se sabria?
0: Sí, clar, sentiríem un...
1: Clar, alguna gavina que passa, aquí no la podem sentir.
0: Bueno, però aquesta nit hi seràs, eh?
1: A veure, sí, tenim tots els detalls. Aquí al meu costat tinc l'Albert Estengra, que és organitzador d'aquest festival. És rondallaire i n'explica molts de contes. Núria, t'encantaria escoltar-lo i ara el sentiràs. Parlant d'aquest festival, Albert, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Mira,
2: a tothom.
0: Ja té veu de conte a contes.
1: És que sí?
0: Sí, ja està.
2: Sí, esclar, si haguéssim dit que era vidrier, tindria veu de vidrier.
0: Segur.
1: Vinga, Albert, parlem d'aquest festival, com dèiem, sessió al port, darrera novetat, darreres informacions de la sessió d'avui, Albert.
2: Sí, les darreres informacions de la sessió d'avui és que, malauradament, per qüestió del temps del mar, avui no farem la sessió dels contes de la golondrina, sinó que l'hem traslladada a dimarts que ve.
1: Ah, vaja.
2: Sí, l'hem hagut de traslladar perquè en Roger, que és el que ens passeja amb la golondrina, que sortim de port i anem fins a Caldes habitualment i aleshores tornem, doncs ens ha dit que el mar estava molt mogut i que apuntava que la cosa seria massa moguda com per poder-hi explicar contes. De manera que li han fet cas, que és, jo penso que han fet bé, i ho han traslladat a dimarts que ve.
1: Clar, és que ja m'imaginava a la golondrina, un mar gaire mogut, algú intentant explicar contes, els que escolten intentant no marejar-se. Allò podia acabar sent un veritable cuento,
2: És allò com el Rosari de l'Aurora.
1: I tant, i tant, seguríssim.
2: De manera que ho hem deixat per la setmana vinent, però el festival continua viu, Ho hem traslladat, però això no vol dir que s'hagi anul·lat, i no ho podem anul·lar perquè sempre tenim molta demanda de contes en aquest festival de contes. I, si em permets, faré una petita història d'aquest festival.
1: Doncs vinga, som-hi.
2: Que neix fa 26 anys que funciona el festival en la Biblioplatja d'aquí d'Arenys de Mar, i és una idea, una iniciativa de la biblioteca de Pare Fidel Fita d'Arenys de Mar, i ja t'ho dic, fa 26 anys, però encara en fa més que s'hi expliquen contes per adults, no que tall de festival, però fa 27 o 28 anys, més o menys. És a dir, que tenim la gent d'Arenys molt acostumada a venir-nos a escoltar els vespres, a l'estiu, a la Biblioplatja, a la fresca, cosa que aquest any ha costat, que hi hagués fresca també els vespres.
1: Sí, anava a dir, aquest any de fresca, poca.
2: Poca.
1: Ni de dia, per descomptat que no, però és que ni a les nits.
2: No, però a casa pitjor.
1: Sí, això també és
2: veritat. De manera que en aquest sentit també guanyem. I és per això que no ens fa por traslladar la sessió d'avui a la setmana vinent, perquè pensem que encara tenim gent que té moltes ganes i voluntat de venir-nos a escoltar.
1: I tant, i aquestes sessions que feu així amb golondrina, que feu arran de mar, què és el que tenen d'especial? És a dir, a l'hora d'explicar un conte, què és el que ho fa especial, explicar-ho en una golondrina o

0: explicar-ho a Biblioplatja, què ho fa diferent?
1: Mira, la de... quan expliques contes a la Biblioplatja, la gent et mira a tu. Uh-huh. A tu, a mi, eh?
0: Sí,
1: o a
0: al
1: narrador o narradora que vingui allà. I al cap de 5 minuts ja esclar, ja t'han vist, eh? Ja és avorrit mirar. Però aleshores enganxa la història. El que passa és que en la golondrina la cosa aquesta millora, perquè sí, et miren a tu, i després de mirar-te a tu, tot i sentir-te tota l'estona, el conte, que els enganxes amb el conte i anem navegant amb el conte, també pots gaudir de la vista, de les vistes doncs, tan maques que hi han des de la golondrina, perquè ens n'anem, no és que anem mar endins, no, mar enllà no hi anem pas gaire, però lo suficient com per des de mar poder veure el turó de l'home, que és bastant enrere, des de terra no es veu, esclar, hi has d'anar, doncs des de mar es veu i si fa bon temps es veu fins a Montjuïc, a Barcelona, i aleshores els pobles aquests de per aquí de la costa, i Caldetes, i vas reconeguent una cosa i l'altra, i tot això mentre t'expliquen un conte, que sempre és maco.
2: Jo tinc una pregunta per l'Albert.
0: Digues, Núria, i tant.
2: A veure, que tots hem intentat explicar contes, no?, a la canalla, tots ho han provat. Albert, què s'ha de tenir? Com s'ha de fer per explicar un conte? Tens algun consell?
1: Sí, a veure, tu quan expliques una cosa, un conte o el que sigui, per què l'expliques? Primera, perquè la saps, i segona, perquè te la creus, més o menys, o perquè no te la creus, però vols traslladar una idea, oi que sí? Doncs tu posi convicció en allò que expliques, i aleshores et funcionarà.
2: A vegades no cal fer veuetes, a vegades, no? O sí, no sé, depèn de cadascú, posi el que vulgui.
1: Mira, em sap greu fer referència als castellans, però no sé la dita en català, i en castellà tenen aquella que diu cada maestrillo tiene su librillo. Vull dir, com a mi quan em pregunten com puc explicar un conte, jo de seguida torno a preguntar com l'expliques? A veure, explica molt, i et diré si m'arriba o no. Tu creu-te allò que expliques, ja sabem que és fantasia moltes vegades, però tu creu-t'ho i fes amb convicció i fes veus o no facis veus, però explica-m'ho tu.
2: I els petits són més bons receptors que els adults?
1: Els petits... A mi m'agrada més explicar contes a la canalla, et diré, perquè no sé si són més bons receptors, però en tot cas són més nets. Saps si t'escolten o no t'escolten, que els grans de vegades no. Amb allò de que, ai, mira, som aquí, vale, aguantem.
2: Sí, anem mirant el mòbil, aguantem. No? Anem mirant el mòbil, mare de Déu.
1: Sí, o no.
0: Fan veure que et senten.
1: No? Exacte, fan veure que et senten. No sempre, normalment t'escolten, perquè després te n'adones,
0: De fas examen, després.
1: No, venen ells i t'ho diuen. Ve el públic moltes vegades, se t'acosta i et diu el què, No és que vinguin tots, però si ve un tant percent elevat del públic, que això passa, doncs això ja és un èxit. Però la canalla ja ho saps, si t'escolten o no, de seguida hi ha una interacció molt, molt maca i a mi m'agrada molt. I es dona el cas amb la canalla molt petita, que quan els hi expliques, quan dic molt petita vull dir 4 anys en avall, De vegades a 5, però de 4 anys en avall gairebé sempre, quan acabes d'explicar el conte, se t'acosten, et mig toquen, i aleshores si n'hi ha un que t'abraça, que és habitual, aleshores ja venen tots a abraçar-te.
2: Clar, ja ets de la família. Albert, i al revés, ja paro de preguntar, Oriol. Escolta, què ha de tenir una història, un conte, perquè sigui especial? No sé si hi ha unes normes, unes estructures generals. Hi ha contes que s'assemblen entre si, no sé, què ha de tenir?
1: Que hi passin coses. Vull dir que descripcions, ara jo, esclar, tots són gustos i et parlo dels meus, descripcions poques, accions moltes. A mi m'agraden molt els contes de tradició oral. Per què? Perquè són acció pura i dura. Cap conte de tradició oral necessita que diguis quan va passar, ni si hi havia cortines o finestres o portes. No, aquests contes parlen de les accions, de tot allò que hi passa. I va passant, i van passant coses. En canvi, i no és que els menysperi, què va? No, segurament és que no en sé prou d'explicar-los. Però els contes d'autor... toquen més els sentiments i entren més, no és que els de tradició no els toquin els sentiments, però van més per feina, i això a mi és el que m'agrada i el que jo trobo que enganxa el públic.
0: Tenim res, un poquet estoneta per acabar, Núria, però una dels actes, de les activitats, derivada també d'aquest festival de contes que es fa aquest cap de setmana, que això sí que ho podrem fer, i ara aquí et sorprendré, Núria, és un concurs de crits.
1: Sí.
2: M'encanta.
0: T'encanta, veus, com t'ho dius, ho sabia,
1: i té tota la coherència aquest concurs de crits, perquè hi va haver un any, ja no me'n recordo quin, fa 12 o 13, no me'n recordo, que es vàrem celebrar un aniversari molt marcat d'en Joan Amades, mm-hmm. i en Joan Amades havia escrit un llibre que també, per cert, va escriure en Salvador Espriu, un altre aranyenc, doncs que es titulava Els crits del carrer, que eren els crits que feia la gent que no tenia botiga, sinó que portava les coses, Estic parlant de fa més de 100 anys, com per exemple el cadiraire, que anava pel carrer cridant el cadiraire, perquè arreglava cadires, les botzades, així de boga, i les anava arreglant. També hi havia el que venia el pa, que portava amb una encenalla així ben grossa, doncs el pal damunt, o els que compraven pells de conills, perquè la gent en aquell temps, quan compraven conills o pollastres, te'ls havies de plomar o de pelar a casa, i aleshores la pell de conill se l'enduien i, vaja, la compraven. Tota aquesta gent feien crits pel carrer, i nosaltres, aprofitant aquest aniversari, vàrem agafar aquell llibre i, després d'explicar-ho, vàrem fer un concurs de crits i va funcionar tan bé, la canalla, i alguns adults també s'engrescaven a cridar, que d'ençà de llavors mortifiquem a la Guàrdia Urbana perquè ens deixi un sonòmetre, i aleshores anem medint cada crit que es fa.
2: Que xulo.
1: I això és el que farem aquest diumenge que ve.
0: Déu, ja ho veus? No cal que ho provem, Núria, això de fer un crit ara aquí.
2: M'agradaria. Els tècnics em miren malament. No em deixen, que diu que pateix el micro. No ho fem.
0: Per ràdio és una miqueta perillós, sí. Això. No pot ser.
2: Doncs anem tancant ara l'entrevista. Albert,
0: tanca
2: tu, Oriol, si vols.
0: Sí, doncs, Albert, moltíssimes gràcies, Albert Estengre, per venir aquesta estona i haver-nos explicat que avui no tenim sessió del Festival de Contes, però que en tindrem dues la setmana que ve, per tant, això no s'atura. Moltes gràcies, molt bon dia.
1: A vosaltres, bon dia.
2: Arenys
0: I,
2: de contes.
0: I, Núria, ja ho saps, escolta'm. Sí, sí. A cridar i a escoltar contes.
2: I escoltar contes. És un pla molt xulo, Espereu-me, Arenys, que vinc.
0: Vinga,
2: Arenys de contes.
0: Quedarem.
2: Oriol Leo, moltíssimes gràcies, company de Ràdio Arenys. Una abraçada.
0: A tu. Fins ara, igualment.

En 4 minutets seran ja les 10 del matí. Hem tancat aquesta primera hora parlant del Plàter, presentant-vos una entitat social i solidària com és Talma de Juneda. I ara tot just acabàvem de recomanar-vos aquesta activitat a Arenys de Mar, a l'Arenys de Contes. Ens queden moltes coses per explicar-vos, però això serà ja a partir de les 10 a la segona hora de l'Obert per Vacances. No marxem massa lluny.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia. Encara ens queden uns dies de calor extrema. L'Ajuntament de Rubí ha previst una xarxa de refugis climàtics per aquests dies de calor. Hi ha una vintena més d'espais naturals on trobarem almenys ombra. L'edifici de l'Ajuntament està obert durant tot l'agost, de 8 del matí a 3 de la tarda. La biblioteca també és refugi climàtic, obren la tarda com a biblioteca, però aquest any el trobareu també obert en horari de matí i tarda, com a mínim l'edifici, entre les 10 del matí i les 2 de la tarda i entre 3:45 i 9:45 del vespre. El Casal Cívic i Comunitari de Rubí, al carrer Magallanes, número 60, també està obert com a refugi climàtic. En aquest cas, de dilluns a divendres, entre les 11 del matí i les 7 de la tarda. I finalment, el Mercat Municipal, que també obre tots els matins, de dilluns a divendres, i divendres també durant la tarda. Com dèiem, a banda dels edificis públics, el consistori també ha definit una vintena d'espais naturals que podeu fer servir per apavivagar la calor. Perquè us feu una idea, estem parlant de la Rambla del Ferrocarril, a la zona de la Pèrgola, al parc de la Font de la Via, l'Arboretum del Castell o al parc de la Pau i la Natura al barri del 25 de setembre. Podeu consultar la llista completa de refugis climàtics a www.rubi.cat. I com dèiem, el Mercat Municipal segueix obert durant l'agost i per premiar la fidelitat dels clients, l'equipament està sortejant vals de 20 euros en compres. Fins al 31 d'agost, els tíquets de compra de cadascuna de les parades entren en un sorteig que es farà al setembre i que repartirà, com dèiem, 20 vals de 20 euros en compres. La paradista Susana Navarrete ha explicat que la idea és alleugerir la despesa de setembre.
3: Per premiar la gent que ve durant el mes d'agost aquí al mercat, pues bueno, amb el seu tiquet de compra, l'omple amb el nom i cognom, i d'aquí sortejarem a final de mes, bueno, principis del mes de setembre, uns vals de compra. 5 vals de compra per un valor de 20 euros cadascun. I així el mes de setembre és una mica més, més assequible per tots els gastos que venen després de les vacances.
2: La majoria de parades del mercat continuen obertes durant l'agost o com a mínim una parada de cada tipus de producte. I és que, com expliquen els paradistes, la clientela del mercat és molt fidel i segueixen comprant l'equipament també durant les seves vacances. Pràcticament trobeu totes les parades obertes i, com dèiem, participar a través d'aquests tíquets pot tenir un premi. Aquestes són les notícies més destacades de la ciutat. En una hora, més informació local.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Que és que els mosquits no coneixen de fronteres. Ja veieu, així ens ho diu la dama, Aris Gelabert, que de mosquits en tenim per tot Catalunya. Ho constatem, perquè ens esteu enviant missatges de remeis contra els mosquits a través de l'Instagram, del WhatsApp, del programa, i qui els recull tots i ara ens els posa sobre la taula, en solfa, mai millor dit, és la nostra companya, l'Estela Muñoz, de Cardedeu. Estela, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia.
1: Aquí tornem a ser.
0: Molesta doncs l'audiència, molesta amb els mosquits, no suposo?
1: Sí, estan molt molestos.
0: En plan exterminadors estem, sí, sí.
1: Doncs tornem amb els nostres oients per conèixer aquests remeis i consells per passar l'estiu una mica, doncs, una mica millor, degut a aquestes picades. Núria, tu tens algun en concret de consell o remei?
0: No, la veritat que no, n'he sentit molts, però que em funcionin, no, perquè quan piquen, piquen. N'he sentit, sí. I si no surten ja us els diré, però a mi no m'han funcionat. No, no.
1: És que jo fins i tot m'he comprat una raqueta elèctrica, amb això t'ho dic tot.
0: Sí, això per mosques va bé, però per mosquits també.
1: Sí, sí, sí. Si els agafes, els achicharres...
0: Sí, i sents allò... Sí. Fa un sorollet, no? I te queda és satisfactori.
1: Correcte.
0: Raqueta elèctrica, vinga, l'Estela ja ens dona la primera. Aquesta és molt agressiva, eh?
1: Una mica, però és que jo ja estic molt farta.
0: Pobreta.
1: Anem a escoltar els nostres oients. Comencem amb el Jordi Mariscot.
2: He de dir que els mosquits són una d'aquelles coses que més em molesta de l'estiu i la veritat és que he provat mil i una coses i cap sembla que acaba de funcionar. De fet, la que millor m'ha funcionat és... Bàsicament, quedar-me a casa amb l'aire posat i així no pateixo ni per la calor, ni pels mosquits, ni per res.
0: Condiciona la vida, per l'amor de Déu, no pot ser això. No, volem remeis que, no ens, que ens permetin sortir a fer coses.
1: Ai. Després tenim un altre àudio del nostre oient Marc Miranda, que ell posa com a remei un ser humà, per així dir.
0: Sí.
1: Ara l'escoltem.
0: Sí, sí, jo l'havia apuntat
3: també. Jo suposo que tinc sort, que els mosquits mai m'han atacat gaire, així que més enllà de la molèstia del soroll, mai m'han picat gaire i he anat cobert de picades. Mi germana sí, així que suposo que és una mica cosa de la sort que tinguis amb la sang, si els agrada més o menys. Però jo la veritat que tinc sort. I més enllà d'això, és veritat que les anelles aquestes, quan sortim sempre a fer una barbacoa o el que sigui, que la posem, realment funciona bastant.
1: Clar, jo entenc que si tens un familiar o una persona que la sang li crida més, doncs ja tens el remei. Perfecte.
0: Ja està. Sí, sí, és el que he apuntat jo també. Tenir algú al costat que els hi atragui més. I així, mira, piquen a l'altre i tu te salves.
1: És que és molt bona opció. Jo no havia pensat.
0: Sí. Què més, què més?
1: Doncs mira,
0: això és cruel, també. Això que estem dient és cruel, però és la vida, en fi.
1: Sí, sí. Tenim la Núria Làtzer, que també ens diu un altre remei.
4: El remei tastat científicament a totes les parts del món i que millor funciona és quan tens una picada, sigui del tamany que sigui, fer-te una creu amb la ungla. Vamos, un 10.
0: Una creu amb la ungla?
1: No ho has escoltat mai?
0: Mai a la vida, però rascant-te la...
1: Ostres, jo sí que ho faig,
0: trencant-te la pell.
1: No, és a dir, si et piquen, un cop t'hagin picat, et fas una creu amb la ungla.
0: Però no t'esgarrapes la pell, simplement no marques, només fas una
1: marca.
0: Creu.
1: Fas una marca i a partir d'allà, en principi, no pica.
0: Oh, sí?
1: Què et sembla?
0: Me sembla surrealista. No li trobo. I has d'apretar molt, o no?
1: Una miqueta, que es quedi una mica la marca.
0: Ja sé, allò que vols dir, que claves la ungla i queda
1: correcte.
0: Una miqueta la marca. No és que esgarrapis, és que claves
1: la
0: ungla.
1: No. Sí.
0: En forma de creu. No ho he sentit mai. Bueno, així ja ho entenc una mica millor. Deu tenir a veure, o sigui, no és que beneeixis, la...
1: No.
0: Deu tenir a veure amb la distribució potser del líquid o alguna cosa així.
1: No sé. Això sí que no et sabria dir.
0: No ho sé, buscant explicacions científiques. Això et funciona, doncs?
1: A mi sí. He de dir que és un dels remeis que un cop la picada ja està feta, va bastant bé.
0: El que passa que tu has de fer immediatament després de picar-te, de que t'hagin picat o no?
1: Sí, perquè segurament ho notes, és a dir, notaràs ja el picó, vull dir que...
0: Si tu fas, però si t'ho fas tipus unes hores després, quan ja ha sortit tota la bombolleta i tal, llavors ja no serveix,
1: Jo crec que ja no.
0: Ja no.
1: Mira, en aquell moment ja...
0: Estan bullint les xarxes socials nostres del programa, de companys del programa, dient, sí, lo de la creu, resulta que tothom ho sabia, menys jo.
1: Veus?
0: Molt bé, m'agrada. M'agrada. Alguna idea més pràctica?
1: Mira, si vols, escoltem un àudio més.
0: Sí.
5: Doncs el millor remei antimosquits és tenir pèl, ja que actua com a barrera i així evita que et piquin. I com bé diuen, on hi ha pèl, hi ha alegria.
1: Veus, un altre remei ben natural.
0: Esteu molt locos, eh? Jo m'imaginava que em parlaria d'alfàbrega, de cremetes, no, no, tenir pèl, molt bé. Doncs vinga, no a la depilació, que també és una opció.
1: Exacte.
0: I ja està.
1: Doncs nosaltres ens quedem a veure si ens envien alguns àudios més i coneixem algun altre remei.
0: Recordem, si et sembla, perquè el tema veig que dona de si, recordem el número de WhatsApp, Estela?
1: Sí, el número de WhatsApp és 696-16-46-65.
0: Això, i podeu fer enviar aquí els vostres àudios o participar a través de l'Insta del programa Obert Vacances. I vora les 11, doncs acabarem de donar remeis miraculosos, bé per quan t'han picat o bé perquè no et piquin. Molt bé, correcte. O bé per matar-los directament, com deia l'Estela, amb aquesta raqueta elèctrica.
1: També, la raqueta.
0: Fins ara, Estela, gràcies.
1: Fins ara.
0: Adéu, adéu. Segur que, si teniu canalla, segur que aquesta cançó de la Dama Regi Laver és una de les top que esteu escoltant, no només a l'estiu. A l'estiu s'hi presta molt, però vaja, durant tot l'any. Nosaltres el que fem ara és escoltar un report, un podcast molt, molt xulo que ens han preparat des de Ràdio L'Escala, el company Sergi Corral, que sembla que els mosquits també els molesten molt per allà, i dic, aquest estiu diu que estan especialment pesats, o no? Ara ens ho expliquen.
6: Diuen que l'estiu tota cuca viu. El que tenim clar és que l'insecte més nostrat i odiat de l'estiu són els mosquits. Aquell brunzit empipador a cau d'orella mentre en una nit tòrrida intentes agafar el son, o aquelles matances de mosquits als capvespres d'estiu són dues estampes que ben bé podien estar al guió d'una pel·li d'en Hitchcock. En un estiu sufocant com aquest, sembla ser que els mosquits se les estan passant força magres, o almenys això és el que ens han dit aquí a l'Escala, a peu de carrer i arran de mar.
7: Doncs diria que aquest any millor que altres, perquè no m'està picant, la veritat.
8: El portem bastant bé. Allà on vivim, que és a Vilafranca del Penedès, al principi de l'estiu n'hi va haver molts, i a mi i el Bru, oi Bru, que té 4 anys, també ens piquen molt. Però després del juliol i agost, molt bé, la veritat.
9: A veure, millor que altres anys, però igualment segueix sent... Bueno, que molesten molt, però... Jo fatal, perquè amb la calor, un agobio.
10: A mi no em van picar gaires, però ara sembla que m'estan picant com 5 per dia.
11: Bé, hem pres la mesura de posar mosquiteres en els balcons perquè no ens entrin. Bé, aquest any millor, millor. Encara que a la meva dona li piquin més que a mi, però sí, ho portem millor.
12: Bueno, jo aquest any, dins del que cap, força bé. Potser on tinc més problemes és a la feina, perquè tenim una botiga de fruita i verdura, llavors allà sempre hi ha aquests mosquitets petitons que són una mica emprenyadors, però bueno, bé, força bé, no em puc queixar aquest any.
13: Jo no sóc amiga dels mosquits, i els mosquits de mi no convivim junts. A mi no em piquen. Si anem juntes, li picaran amb ella.
14: Bastant bé, la veritat. Alguna vegada m'han picat, però vaig al tàntol. Una de les coses molt bones que us diré és que si tu vas a algun puesto, fumes un caliquenyo o un puro i els mosquits no venen. Això ho vaig aprendre del meu avi, com anàvem a la vinya a casa.
6: Queda clar, doncs, que malgrat remeis casolans més o menys saludables, els mosquits emprenyen, però que aquest estiu sembla que no estan tan pesats. Els científics li posen explicació a tot plegat, i efectivament, l'onada de calor pràcticament eterna i l'absència de pluja són dos ingredients que dificulten la proliferació de mosquits. Ara bé, no pas igual per totes les espècies. Un dels principals centres de control és el Servei de Control de Mosquits de les Badies de Roses i Baix Ter. Parlem amb Àlex Uller.
15: Doncs bé, aquest any, doncs, aviam, per dir-ho diferent, tenim diverses espècies de mosquits, no?, i cadascuna actua de diferent manera, segons les condicions que hi ha. La gent sovint té molta percepció de mosquits que té a casa, que bàsicament parlem del mosquit tigre, perquè és un mosquit molt urbà, que es fa sobretot a l'interior de les cases, en petits recipients que puguin acumular una mica d'aigua. En relació al mosquit tigre, com que portem una temporada bastant seca de pluviometria, sobretot parlem del litoral, doncs, d'aquí, de casa nostra, de l'Empordà, sobretot des de mitjans de juny aproximadament fins ara, per tant, aquesta falta de pluja fa que no hi haguin grans llocs de cria del mosquit tigre. I, en conseqüència, tenim aquesta percepció que segurament no tothom la tindrà, perquè també hi ha llocs que s'inunden amb aigua, diguéssim, de manera artificial, no? Doncs recs automàtics o perquè regues les plantes, etc, etc, però sí que, en general, aquesta percepció és que hi ha menys mosquits.
6: Fins ara ha estat així, però just hem passat la meitat de l'agost i encara queden uns mesos força mosquiters. Què en podem esperar fins al final de l'estiu i la tardor?
15: Sí, ara entrarem segurament en el que dèiem, en una època més plujosa, el que li toca pel temps que estem, no? La temporada, i a partir d'aquí sí que acostumarem a tenir pujades de mosquit tigre, en aquest cas. Setembre sempre és un clàssic en el qual tenim densitats molt més elevades en l'ampli pai, diguéssim, del territori, no només a nivell més local, i per el que fa a altres espècies de mosquits, més d'ambient natural, sobretot d'aiguamolls, inclús d'arrossars, que els arrossars també, com que és un mecanisme artificial, va diferent, però sí que a nivell de maresmes, tota aquesta pluviometria que també doncs, inundarà zones de larvàries, no? Ara estan dipositats els ous en zones seques, però aquests ous a la que entrin en contacte amb l'aigua de la pluja, doncs eclosionaran, i normalment són eclosions bastant massives, que són les que sempre nosaltres estem depenent de que quan es produeixin, doncs fer tractaments larvaris el més ràpid possible, justament per revertir la situació d'escapades massives d'adults i que afectin llavors a la població, perquè tenen un desplaçament prou important aquestes espècies justament per arribar a llocs urbans, diguéssim, a llocs on viu gent, més enllà dels espais naturals on surten, no?
6: Els que també han notat el descens de picades de mosquit han estat les farmàcies. De fet, a l'estiu estan molt sol·licitades tant pel que fa als productes de prevenció, com també els antihistamínics per alleujar la coïssor de les picades. Eduard Massaguer és farmacèutic de la farmàcia Massaguer de l'Escala.
16: Aquest any la incidència dels mosquits està sent algun més baixa de l'any passat, no està pas sent tan alta com altres anys. És a dir, n'hi han, però no és una cosa que diguem, ostres, que hi ha mosquits a tope. No n'hi ha tants aquest any. Pot ser si el fet de que no hagi plogut a la primavera tant i el fet de que no es creïn tants mosquits, no ho sabem, però aquest any, per exemple, no hi ha tanta incidència respecte a les ventes. Estan allà, vull dir, no han baixat, evidentment, perquè no haver-hi tanta incidència, baixa la compra de antimosquits, però respecte a el que diem al còmput global, sí que hi ha gent que diu, ostres, és que hi ha molts mosquits. La campanya de total de mosquits no és tan grossa com fa potser 2 anys o un any enrere. Si hi ha molts mosquits, es ven més prevenció i es ven més després per picades i tot. Evidentment, tot ha flaquejat, però el que diem al tothom, el que compra més és la prevenció. Prevenció, prevenció, prevenció, que és el més important, evidentment, prevenir. Després, ja un cop tenim la picada, hem d'intentar solventar aquesta picada ficant-li el que és un antihistamínic, una mica a vegades n'hi ha que picades que s'enfaden i fiquen una mica de cortisona als metges per tal de que baixi la inflamació, però el que predomina més és la prevenció.
6: Ara bé, un dels aspectes que més preocupa els epidemiòlegs és el paper dels mosquits en la transmissió de malalties, sobretot aquelles importades de països tropicals. Segons les darreres dades ofertes per l'Hospital Clínic, un de cada 10 viatgers provinents de destinacions exòtiques torna malalt cap a casa. Val a dir que la majoria de casos no són de malalties greus, però en el cas de malalties de transmissió per mosquits, quines són les que més ens han de preocupar? Parlem amb Xavier Ponset, ell és infermer del Servei d'Urgències de l'Hospital de Figueres i especialista en malalties infeccioses.
17: Les malalties transmeses per mosquits que són més comunes amb el viatger generalment sol ser el dengue, la malària, el chikungunya i el zika. Aquestes són 4 malalties que són transmitides per mosquits. N'hi ha més, també hi ha la febre groga, altres que són per la mosca, com la mosca tsetse, que estem parlant de la tripanosomiasis africana. Però bàsicament els més comuns són aquestes 4 que t'he comentat, el dengue, el chikungunya, la malària i el zika, no? Són malalties que són transmetes per al mosquit, vale? És curiós que està molt relacionat amb... És l'Aedes aegypti, que està molt relacionat també amb el mosquit tigre que tenim nosaltres aquí, no? I una mica jo crec que la preocupació que està arribant ara, sobretot amb l'augment de les temperatures, el moviment d'aquests mosquits més en aquestes zones, fa que hi hagi la possibilitat que vinguin malalties transportades pel que dius tu, viatgers, que per mala sort han estat infectats o no han portat els protocols que els aconsellen de fer servir.
6: I sobretot, què hem de tenir present a l'hora de viatjar per aquestes destinacions?
17: Normalment la profilaxis és molt fàcil, vull dir, el tractament, la protecció és molt fàcil, generalment és posar-te antimosquits, mosqueteres, també hi ha unes certes hores del dia que hi ha més risc d'estar picat o no, sobretot a la sortida del sol i a la posta del sol. Normalment el mosquit és més viu, per dir-ho d'una manera, està més actiu, i en el qual tu pots tenir el risc de ser infectat. Però amb mitjans de protecció com antimosquits, el relé típic, també mosquiteres a l'hora de dormir, portar mànigues llargues, depèn de quina hora del dia, també pot protegir-te davant d'aquestes situacions. Cal recordar que aquestes malalties, el mosquit no, és un vector, no podem dir que les tingui, és el vector, és el transmissor. Normalment una persona infectada amb dengue infecta una altra persona de dengue a través del mosquit. Ara actualment aquí a l'Hospital Santa Caterina hi ha la unitat internacional del viatger de medicina internacional, en el qual normalment tu, abans de fer un viatge en el tròpic o en alguna zona d'aquestes, hauries de fer com una visita abans, els quals te dirien quin calendari de vacunacions necessites, ja no sigui per aquests mosquits, sinó perquè hi ha altres malalties, hepatitis A, hepatitis B. Depèn de quina zona de base treballaràs, també hi ha el risc de la febre roja i t'hauries de vacunar. I també en altres llocs, sobretot tot el que és la zona africana, profilaxis per la malària.
6: Així que ja ho sabeu, si encara us queden vacances i marxeu cap a altres països, més val prevenir. Si us quedeu per aquí, us assegurem que encara que fins ara aquests insectes tan emprenyadors hagin estat baixos de revolucions, ens queda corda per endavant fins que l'hivern tregui el cap.
0: Tens raó, Sergi. A mi val a dir que no m'han picat massa de moment en el que portem d'estiu, però també em diu l'experiència que no podem baixar la guàrdia, perquè ja us dic que al final de l'estiu, quan ja les temperatures baixen un palet i s'apropa, no?, el tema ja de la tardor, jo crec que hi ha més intensitat fins i tot. Bé, en seguirem parlant segurament i patint-los, els mosquits. Des de Ràdio L'Escala, Sergi Corral ens ha dut aquest reportatge tan il·lustratiu. Nosaltres seguim endavant i ara, des de l'Escala, marxem cap al Maresme, cap a Premià. L'estiu és època de risc d'incendis, ja ho sabeu, però és que especialment aquest estiu està sent molt, molt, molt calorós, molt intens en aquest sentit, I els incendis forestals estan, doncs, sempre en el punt de mira, en el punt vermell de no baixar la guàrdia, en definitiva. N'hem parlat des de diferents punts de vista, però avui ho volem fer des de la proximitat més absoluta. Parlem de prevenció, de restriccions, de com està sent pel que fa a incendis a casa nostra i concretament en el bosc, un bosc que queda molt a prop de Premià. De fet, cap allà s'ha desplaçat el Manel Ferrer. Manel, bon dia.
18: Bon dia, Núria. No sé com aneu de calor a Tarragona avui.
0: Tenim. No afluixo encara. En vosaltres? Teniu. Vosaltres? Perquè havia de ploure tant. Havia de ploure tant i baixar les temperatures?
18: Sí. Aquí, de cara al cap de setmana, diuen que hi ha d'haver un canvi de temperatura, sí. Però avui és un dia d'aquells forts que ja s'intueix que estarem a una alçada i a una temperatura prou elevada, i avui nosaltres per això hem anat a buscar al bosc la natura per trobar-nos amb el Víctor Fernández. Ell és cap operatiu dels ADFs de Premià de Dalt. Víctor, com estàs?
19: Hola, bon dia.
18: Ho dèiem, perquè la gent que no conegui, doncs, el Maresme o aquesta zona del Maresme, els premiats, els dos premiats, tant Premià de Mar com Premià de Dalt, són zones boscoses prou destacades i estan rodejades de bosc, eh?
19: Sí, sí, afirmatiu. Tenim tot el que és el perímetre del municipi rodejat pel parc de la Serralada Litoral.
18: Quina extensió aproximada o com podríem descriure aquesta extensió que dèiem de bosc que tenim?
19: Doncs aquí 362 hectàrees.
18: Déu-n'hi-do, Núria, són unes quantes hectàrees,
0: sí, sí.
18: De bosc.
0: S'està més fresqueta aquí al bosc? Teniu una mica baixada de temperatura al bosc pel tema dels arbres i de l'ombra i tot això, o no?
19: Bueno, doncs, bueno, l'ombra ajuda, no? I quan bufa una miqueta la marinada cap al migdia, a la tarda, doncs es nota.
18: Sí, jo crec que la presència del mar deu ajudar-nos també en moments concrets, doncs això, quan doncs baixa la temperatura també ajuda una miqueta. Estem ara, doncs, a meitat de l'estiu, perquè setembre encara ho podem considerar part important de l'estiu, les primeres setmanes de setembre. Com està sent en quant a incendis i també, doncs no sé, petits ensurts que hagin pogut passar en el que portem d'estiu aquí al Maresme i en aquest parc?
19: Aviam, doncs realment seguint les prediccions. O sigui, a l'inici de temporada ja ho dèiem que totes les pluges que havíem tingut anteriorment havia generat que el creixement del combustible fi. Amb el combustible fi, vull dir, doncs, la bardissa, tota aquella palla que ara en seguida, en dos dies de calor, la veiem groga i seca, no? Uh-huh. Llavors, degut a això, Ha sigut molt intens. De fet, les estadístiques a nivell de Catalunya han augmentat moltíssim d'altres anys, i aquí al Maresme doncs, una miqueta també. Vam començar molt forts. Mira, de fet, aquí a Premià de Dalt, el dia 22 de juny vam començar amb els petits incendis, i després, en seguida, el dia 26 amb l'incendi de Tiana, on van cremar, crec que aproximadament, quasi 60 hectàrees, i ha sigut un no parar, realment un no parar.
18: Víctor, deies que justament aquest incendi de Tiana, que ha estat un dels més sonats de l'estiu, quina va ser la feina que vau fer vosaltres i com hi vau poder intervenir? Perquè em deies fora de micro abans que us van donar força responsabilitat i que teníeu un paper prou destacat en aquest incendi.
19: Sí, aviam, la particularitat realment de les ADFs és la ràpida intervenció, no? La proximitat i el coneixement del territori. Un cop nosaltres arribem, ens desplacem perquè vinguin els professionals, vinguin els bombers, i comencem a col·laborar amb ells. En aquest cas que em comentes a Tiana, doncs, a més és un incendi ja d'una magnitud important, ens van donar una zona ja cremada però colindant amb una zona verda que a més passava una pista forestal que era l'únic accés d'evacuació d'ells. Vull dir, a vegades la gent es pensa, no?, que hi ha rivalitats entre bombers i ADFs a peu de carrer, evidentment no, tots som companys, i la mostra és aquesta, no? Ens van donar un punt de responsabilitat molt gran perquè era la seva evacuació i a tots ens esperen a casa.
18: Doncs en aquest cas es jugaven vides també i posar a salva aquestes vides. Núria, no sé si tens alguna pregunta pel Víctor. Ai, mira, no escoltem a la Núria, mentre et pregunto...
0: No passa res,
18: que vol dir que estaves molt atenta, per tant, això és perfecte. Núria deia que si tenies alguna pregunta per fer-li al Víctor.
0: No, però m'agrada molt aquesta apreciació que feia ara el Víctor, de que és una col·laboració, entre, no?, entre forestals i bombers, i és que ha de ser així perquè demà ens en falten... En falten sempre. Preveieu encara el que queda d'estiu, Víctor? Un final d'estiu complicat, deia ara el Manel, que s'allarga fins al setembre, ben bé la temporada estiuenca. Ha passat el pitjor? Encara està per venir?
19: Aviam, realment no se sap amb exactitud, però sí que els que cada cop més estem envoltant portant a terme tot el tema de les emergències, ara ens venen també fenòmens com la Dana, o sigui, no podem baixar la guàrdia. També recordem, no?, a vegades pensem, bé, la tempesta, bé aigua, no hi haurà incendis, no. Hi ha una gran part dels incendis ocasionat per llamps. O sigui, no podem baixar la guàrdia, realment.
18: Clar, amb tot, Víctor, això que ens explicaves, i m'agrada també a vegades quan fem autocrítica dels humans, de la ciutadania, som conscients, perquè abans em deies, diu, a vegades la gent va al bosc, s'ho pren com una aventura i ja desconnecten i sembla que deixen les responsabilitats de banda. Podríem ser millors ciutadans o cada cop som més conscients de l'entorn, de la natura, de com cuidar-lo i sobretot de com no posar-nos en risc?
19: A veure, en aquests moments és com una moneda amb dos cares, no? O sigui, tinc dues sensacions. Per un cantó, sí, encara falta cultura de bosc i el que deia, que és que la gent trepitja la muntanya i es pensa que aquí ja no hi ha normes, que es pot fer qualsevol cosa, que es pot aparcar en qualsevol lloc o es pot passar per qualsevol indret. Doncs realment no és així, per respecte a l'entorn i la natura. Però alhora, bueno, va haver-hi el fenomen de l'eclipse, nosaltres teníem molta por, teníem moltíssima por, i francament ha sigut un èxit. O sigui, hi ha municipis que van decidir tancar l'accés al parc de la Serra Litoral, aquí Premià de Dalt, amb l'equip de govern, es va decidir que no, que la gent tenia dret a disfrutar de l'entorn, però sí que hi haurien missatges de civisme. I realment ha sigut així. Centenars i centenars de persones estaven ubicades en diferents miradors del municipi, i la veritat és que no ha aparegut ni un paper a terra. Molt millor que molts caps de setmana. Realment estem molt, molt contents. Creiem que ha sigut un èxit.
18: Molt bé. De fet, Núria, deixa'm que et digui que el Víctor és molt amic, però l'altre dia em va dir és que t'hauria fotut una bronca tremenda perquè vam enviar la gent directament a veure l'eclipsi a la muntanya. Clar, el Víctor, quan va veure el vídeo i aquelles 400 persones pujant en massa, Víctor, te'n vas recordar de mi durant una bona estona, eh?
19: No ho puc dir. No ho puc dir per ràdio, el que estava pensant.
18: Pensat, però per sort va anar bé.
0: Heu fet les coses.
19: Va anar fantàstic.
0: Heu fet les coses,
18: oh, tant,
0: cas,
18: sempre.
0: Escolta, Víctor, una pregunta. Com ho gestiones això a nivell personal? Tota la gent que us dediqueu, especialment als incendis i en època estiuenca, fins i tot fent de voluntaris, hi ha molta gent. Com ho gestioneu a nivell personal? Què us empeny a fer-ho? Com ho veieu a nivell familiar, fins i tot? Com és el vostre dia a dia? Us jugueu la vida, Víctor?
19: Sí, aviam, seria una... Potser això tindria que respondre la meva dona i les meves filles, no? Jo tinc dues filles petites, com molts companys, no? I realment, doncs, bueno, ells, sobretot, veuen l'emoció i com creiem en aquest projecte que es diu ADF, no? I al final també és una manera d'ensenyar, com he dit, tinc dues filles petites, una de 4 anys i una de 8, i és una manera d'ensenyar que la vida també es poden fer coses altruïstament. I és una miqueta no? Allò que diuen que s'educa quan no s'està educant, doncs és una miqueta d'exemple cap a casa. I a més, ja et dic, és un projecte que hi crec, que necessitem molta ajuda, perquè, com bé dius, és voluntari i ens costa, no?, molt dia a dia tirar-ho endavant, tema de recursos. Sí que és veritat que, abans ho comentava en Manel, no?, que nosaltres vivim molt, quasi, ara farem 40 anys a l'ADF de Premià de Dalt, i vivim gràcies, sobretot, a el que és l'Ajuntament, l'equip de govern que creu en nosaltres i ens dona recursos, la Diputació també sí que ens ha ajudat, la Generalitat també ens ajuda, però necessitem moltes vegades recursos. No pot ser que tinguem que compartir EPIs, no? Tot aquest material costa molts calés, però, bueno, allà lluitant i a poc anar aconseguint recursos.
18: Que, per cert, parlant d'aquests recursos, Víctor, heu estrenat una nova unitat d'acció, no?, un nou cotxe, un nou vehicle, i ens explicaves que el dia de l'estrena ja veu haver de sortir. Explica'ns això una mica, com va ser aquella primera sortida i com està dotat aquest nou cotxe.
19: Sí, aviam, la situació va ser una miqueta tot surrealista, no? Estàvem inaugurant el cotxe, ens estaven entregant les claus, un cotxe que realment, pues, bueno, el que dèiem, no?, l'equip de govern ens va prometre i aquests Nadals, i efectivament hem estrenat un segon vehicle, no? Mm-hmm. I estàvem brindant per aquest cotxe, i als 40 minuts, no arriba, ens van trucar que teníem un incendi de canyes on vam tindre que deixar les copes, bueno, les copes, la Coca-Cola, sí, pràcticament, sí, sí. No? Però hi vam anar cap al foc aquest.
18: Sí, sí, sí. Ah, com està dotat un cotxe d'aquests? Perquè suposo que, en diferència del que ja teniu, o sigui, l'anterior, però que el seguiu mantenint, quines diferències té i com són aquests vehicles perquè la gent a casa se'n pugui fer una idea?
19: Els vehicles de ràpida intervenció, que són aquests, són pick-ups on van acompanyades d'un dipòsit d'aigua que acostuma a anar d'entre dels 400 o els 600 litres, que és el cas que tenim nosaltres, i acompanyades d'una motobomba independent. Amb aquests pick-ups pots accedir a llocs on amb un camió no pots arribar, i d'una manera molt més ràpida. Realment és un vehicle de ràpida intervenció.
18: Molt bé. Doncs amb aquesta cosa que ens explicaves ara d'aquest vehicle, fa un temps que vam tornar a entrevistar i parlàvem també d'aquest vincle entre els dos premiats. Ja heu començat a fer aquesta col·laboració entre Premià de Dalt i Premià de Mar, si més no de forma, doncs, puntual, no? Però com està anant aquest vincle entre els dos municipis i aquesta feina que feu als ADFs?
19: Sí, ens estem acabant d'ajustar una miqueta, no?, on podem col·laborar, de quina manera, i, bueno, ja vam estar, que ens vam veure en els focs, on vam tindre que intervenir per un tema de la pirotècnia, que es va encendre una miqueta el que era les canyes que hi havia allà a la platja, i bueno, i aviam el que diem, si som pobles veïns, hi ha molts companys de l'ADF de Premià de Dalt que viuen a Premià de Mar, no? O sigui, al final són veïns.
18: Clar, clar. Núria, això és important també, perquè el Víctor abans me'n parlava, perquè hem estat donant voltes amb el cotxe per veure on era la millor connexió, perquè és veritat que a vegades la muntanya ho fa complicat, però sí, ho hem aconseguit, Víctor, que quan anem a fer activitats a la muntanya és recomanable i important, si podem, avisar que estem doncs, en aquests espais naturals, no? Si més no, perquè hi hagi una presència, per si passés alguna cosa, doncs que ens tingui localitzats.
19: Sí, a vegades ens hem... Bueno, de fet, no fa gaire, i a més, amb un pla alfa 3 i amb municipis colindats amb 4. Ens vam trobar, ens avisaven que hi havia unes persones acampant, dormint allà en el parc, no? Evidentment, en aquests moments no donaríem permís, però qualsevol cosa, qualsevol activitat s'ha d'informar al parc. És molt fàcil, poses a internet, al parc, en aquest cas de la Serrada Litoral, i et sortiran els telèfons de contacte. Truqueu, aviseu, us diran si es pot fer, si no, de quina manera, i es poden fer moltes activitats, però s'ha d'informar. Si hi hagués un incendi, en aquest cas, d'aquestes persones que estaven allà dormint i no se n'enteren, és molt fàcil que no se n'enteren, doncs hagués cremat algú més que cabres.
18: Mm-hmm. Doncs important, avisar i alertar, doncs, que estem fent aquestes activitats, també perquè ens siguin si podem o no fer-ho, Núria. Mm-hmm. No sé si tens alguna cosa més per preguntar abans de tancar i d'acomiadar el Víctor.
0: No, més que res això, no baixar la guàrdia, jo crec que és una mica el missatge, que encara sigui estiu, que tenim aquest risc, però vaja, sigui l'època que sigui, perquè, com diu el Víctor, doncs s'ha de cuidar sempre, no?, el nostre entorn, el nostre bosc. No, li preguntaríem al Víctor per totes aquelles tasques que s'havien de fer possiblement durant l'hivern, que això se n'ha parlat molt per netejar-los, per evitar que després durant l'estiu haguem de patir tant, però suposo que això és una tasca ingent, no, Víctor? Això és molta feina de moltes administracions.
19: Exacte, el primer que s'han de posar és d'acord les administracions, però sí que hi ha una cosa que encara d'hores d'ara hi ha algun municipi, pocs, he de dir pocs, però que no tenen feta la franja perimetral, que apretin per fer-la, perquè és molt, molt, molt important. La franja perimetral, vull dir, tot el que envolta el municipi, que són una franja de 25 metres, on assegurem que aquell foc li sigui més difícil agafar les vivendes, sobretot en urbanitzacions, i sobretot també gent que tenen les cases aïllades, que mai tinguin arbres per sobre el que és el terrat, que la capçera de l'arbre no passi per sobre el terrat, que no tinguin la llenya acumulada en un lloc que pugui donar continuïtat, i, bueno, tot aquests inputs que donen seguretat. Al final és seguretat per a ells mateixos. Si s'entra a la pàgina web de la Generalitat o inclús de les agents rurals, hi ha quantitat d'informació. Jo convido la gent que ho miri, que per això estan, i si no, que es posin en contacte amb les ADFs locals i estaran encantats d'informar-los, d'anar, si és necessari, i explicar i donar quatre consells perquè tinguin una miqueta més de seguretat.
18: Molt bé. Doncs, Víctor, moltes gràcies. I, de nou, com deia la Núria al principi, gràcies també per la feina que feu, que a vegades és una feina que implica moltes hores i que implica, doncs, també sacrificis personals. Per tant, moltes gràcies per la feina i per estar avui amb nosaltres també aquí.
19: Oh, gràcies a vosaltres per convidar-nos.
0: Manel Ferrer, des de Premià, moltes gràcies, company. L'altre dia platja, avui bosc, escolta,
18: sí,
0: teniu de tot
18: anem
0: a Premià. Eh?
18: Molt bé. Tenim de tot i molt més. Gràcies, Núria, fins demà.
0: Ai, que seguim avançant. Vinga, i el que fem ara és conèixer més territori. Estàvem a l'Escala fa un momentet, després hem anat, acabem d'anar per Premià Baix, i ara baixem cap a la serra d'Alcanar, cap a la Montsià. Ho dic bé, això em sembla, sí. I és que us parlem d'un territori, la serra del Montsià. Sí, us parlem d'un territori, d'una construcció més que d'un territori, d'una construcció fortificada feta fa 2.700 anys. Ara és un jaciment, encara se'n van descobrint moltes coses, molts matisos, i volem conèixer una miqueta més justament amb qui té cura d'aquest jaciment. Es diu, és la residència fortificada de Sant Jaume Mas d'en Serrà, d'Alcanar, i ens ho expliquen des d'allà baix.
20: Sant Jaume Mas d'en Serrà, a Alcanar, és un lloc singular, un jaciment excepcional que planteja enigmes i desafiaments científics i que encara, avui, mos convida a reconstruir què va passar fa quasi 3.000 anys. David García, Marta Mateu i Carme Saorín, doctors en història i codirectors del jaciment, mos descobriran alguns dels seus secrets. Però hi ha una pregunta que destaca per damunt de totes. Què era realment Sant Jaume?
21: Últimament estem jugant amb dues hipòtesis. No? La hipòtesi, diguéssim, de tota la vida, la que portem des de fa anys, que és que hagués estat la gran residència, una mena de petit palauet d'un cabdill indígena local, que, bueno, estigués en relació amb la gent de la Moleta del Remei, però que visqués, ell i la seva família visqués al marge, en una casa gran fortificada, però que, en tot cas, seria una casa molt rara, molt estranya, molt feta a la manera gairebé de l'altre extrem de la Mediterrània, no? I per altra banda tenim la segona hipòtesi, la hipòtesi B, que la hem vingut definint els últims anys, que és la que no, que sigui una altra cosa completament diferent, que sigui una base econòmica fenícia, un assentament pròpiament fenici en aquest territori.
20: I si Sant Jaume fos realment un assentament fenici? La resposta podria canviar la història. Fins ara la ciència situa la frontera nord de la presència fenícia a Alacant. Sant Jaume la desplaçaria molt més al nord i avançaria 200 anys la presència d'aquestes poblacions a la península. I els indicis són molts.
22: Per un costat és l'arquitectura del propi assentament, del propi jaciment. Anem dient que és una residència fortificada i que té la seva peculiaritat, el fet d'aquestes torres, d'aquest accés que tenim amb aires, no, orientals. No? Seria una arquitectura que aquí no trobem i que seria una de les primeres arquitectures, dels primers tipus, aquí en el jaciment de Sant Jaume, que seria les dues torres, l'accés, i ara fa uns anys la primícia que teníem era que també aquest jaciment està a sobre d'uns fonaments, que van voler assegurar-se que el turó era suficientment ample i efectiu per l'alçada que tindria després. L'altre és tot el tema del temple al mig, no, del propi assentament. Hem vist que arquitectònicament sí que sembla que sigui tripartit i que també ens recorda un altre cop, doncs, aquests temples orientals i d'origen més, podríem dir, fenici. També tenim un altre dels àmbits, l'àmbit 7, que sí que, a part de tenir una llar de foc, sembla que sigui el lloc de ritualitat, no? Que ens recordaria aquesta ritualitat fenícia.
2: Seria com una capella que donaria com suport al temple, en aquesta llar de foc on vam trobar tots els recipients al damunt, també una banqueta altar i també, sobretot, el que vam trobar sota el paviment, en aixecar una llosa, va ser una ofrena de dos déus fenicis en forma de pedra, de còdol, representant el déu i la deessa fenicis. Doncs això, sobretot, ens dona un indici molt oriental. Després, altres evidències del món fenici també són les estructures de combustió, un gran forn que tenim fora muralles, també és d'una tipologia clarament fenícia, és un forn circular de grans dimensions, i també, sobretot, el món del tèxtil. Tenim tots els pesos de tele, que en tenim més de 1.000, i rodets de fil, que també s'estan portant cap al món fenici.
22: Tenim moltíssima ceràmica fenícia, és un percentatge molt elevat respecte als jaciments de la zona i gairebé del nord-est de la península i del nord del País Valencià.
21: Hi ha una clavera, hi ha un desguàs, que quan el mira sembla un desguàs romà, però no és romà, és 500, sí, uns 500 anys més o menys anterior a el que li tocaria al món romà, i que passa per sota d'una torre. O sigui, per tal que l'aigua a la porta no s'embassi, no faci mal a la base de la torre, d'una de les torres el que fan és que li fiquen una claveguera per sota i així ajuda que l'aigua que s'evacuï cap a fora passant per sota de la torre. I és la primera, podríem dir, posatge a dir rècords arqueològics, no? Que a vegades, pues, igual que ens dèiem, no? Pues les primeres torres que se fan al que avui dia és Catalunya, pues, són estes de Sant Jaume, aquí al Canà. La primera vegada que se fa una claveguera és també aquí al Canà, és esta d'aquí. I la porta igual, la porta és una porta complexa, que en realitat és una porta que són tres portes una detrás de l'altra, és un sistema de defensió molt complicat, que fa un angle en colze per dificultar l'accés dels enemics, que li posen una torre al costat per poder protegir-la millor.
20: A més dels elements arquitectònics, un altre dels enigmes de Sant Jaume Mas d'en Serra d'Alcanà són els pesos de teler. Se n'han trobat més de 1.000 i probablement encara en sortiran més.
21: Probablement acabarem tenint entre 1.400 i 1.500, és la projecció que nosaltres fem. I això vol dir que a Sant Jaume hi ha el material suficient com per muntar uns 60 telers verticals, perquè us feu la idea, són màquines de teixir que el bastidor de fusta fa normalment uns 2 metres d'altura per 1,70 metres d'ample, i cadascuna d'aquestes màquines a baix tenen doncs, uns 25 pesos de terra, que són els que ajuden a tensar el fil per poder teixir. Doncs bé, 60 màquines per un jaciment com Sant Jaume, que és molt menut, i que una de les coses que sabem precisament és que hi vivia molt poca gent. Si vivien 10 persones, ja hi vivien molts, en el millor dels casos. Doncs vol dir que ja tenim una quantitat de màquines per produir molta roba, però també sabem que aquestes màquines no estaven desmuntades, a Sant Jaume estaven desmuntades, i no se feien servir allà. No tenim ni el lloc ni la gent. Nosaltres pensem que això es feien servir a Moleta, que una de les relacions més intenses que havia aquí en aquesta zona entre Moleta i Sant Jaume és que en algun moment de l'any, probablement a principis de la primavera, tot això són hipòtesis, és això, ara ho hem de treballar, però que probablement a principis de la primavera, coincidint en l'època de l'esquilat de les ovelles, les màquines, que són màquines fenícies, és una manera de teixir a la manera fenícia, se portarien desmuntades a Moleta. No sabem si és casualitat o no, però resulta que se poden muntar unes 60 màquines i la Moleta en aquell moment té 61 cases. Se muntarien allà i allà se faria roba a partir de la llana dels ramats d'ovelles. Per això la Moleta probablement té esta plaça central tan gran, perquè és on estarien els ramats d'ovelles. S'esquilarien a la primavera, se faria la producció de roba, que seria resultat dels acords comercials amb els fenicis, entre els indígenes i els fenicis. Per tant, la roba se faria, o sigui, els fenicis volen roba i s'emporten roba, però la volen a la manera fenícia, i per això porten la tecnologia seua, perquè volen la roba d'una determinada manera, i són estos telers, la tecnologia són estos telers.
20: Un altre punt interessant de Sant Jaume d'Alcanà és la seva desaparició, ja que un atac violent va ser lo final de l'assentament. Primer un atac en fona i després en foc. Podem afirmar que la primera vegada que es pot documentar una guerra al que avui és Catalunya és aquí, a Sant Jaume.
21: Va haver un atac, va haver, de fet, primera vegada que en la història del que avui dia és Catalunya podem documentar una guerra és aquí. Aquí documentem una guerra, un atac violent, en la qual l'arma principal va ser la fona, la pedra de fona, igual que David i Goliat, com la, doncs el mateix, en el qual el Sant Jaume és, diguéssim, primer és atacat amb un núvol increïble, però increïble, de projectils de pedra de fona, i fan un núvol de llançament de pedres per poder aproximar-se a les portes de Sant Jaume i cremar-les. I després van cremar el jaciment. L'assentament el van acabar cremant tot ell. L'assentament està volgudament, intencionadament cremat posteriorment. És a dir, probablement la idea és que no se pogués tornar a reocupar mai més.
20: Al mateix temps, també es van atacar la Moleta del Remei, la Cogula, la Ferradura i el castell d'Ulldecona, ja que els cinc assentaments tenien una relació molt estreta.

0: on es poden veure diferents ceràmiques, que també vam estar, diferents utensilis, que també vam estar parlant amb ells, doncs, que reflecteixen una mica doncs, amb el que viurien, no? Amb el que treballarien aquesta gent en aquest edifici.
1: Sant Jaume d'Alcanar forma part d'un episodi excepcional de la nostra història. L'arribada dels fenicis va suposar un moment únic. Per primera vegada, les comunitats locals entraven en contacte en una cultura procedent de l'altra banda de la Mediterrània, un món econòmicament poderós, sofisticat i exòtic, en una llengua, una religió, unes formes de vestir i una manera d'entendre la vida molt diferents de les dels habitants del territori. Tot i aquestes diferències, els fenicis i els pobles indígenes se van entendre. Van saber establir relacions, compartir interessos i desenvolupar projectes comuns, mantenint una convivència que es va prolongar durant diverses generacions.
2: Doncs aquesta era una informació que ens ha portat un podcast Baja de Patrimoni, que ens han portat des d'Alcanar Ràdio, la companya Cristina Esteban, posant en valor els usos doncs, que té o que tenia, Baja, se suposa que tenia aquesta fortificació preromànica de fa més d'uns 2.700 anys enrere. La fortificació, la residència fortificada de Sant Jaume Mas d'en Sarrà d'Alcanar. Nosaltres seguim endavant i ho fem amb altres continguts. Anem a parlar de cuina, no? Sí, ja sabeu què fareu per dinar. Mira, si esteu dalt d'una barca, ho tindríeu clar. Perquè, de fet, a les barques de pescadors sempre s'han portat els estris necessaris per cuinar. Res, poqueta coseta per no haver d'anar massa carregat i llavors s'aprofita, evidentment, tot el peix no que es pesca i que després potser no es podrà, peix de segones, per dir-ho així, que potser no es podrà comercialitzar. Ranxos de bordo. D'això en saben moltíssim a la Cala, a l'Ametlla de Mar, i cap allà anem perquè ens donin això. Més que consells, perquè ens expliquin com s'ho feien i com s'ho feien abans, ara ja no tant, com s'ho feien per cuinar a la barca, cuina marinera.
3: La gastronomia marinera, aquesta gastronomia que era la que practicaven tradicionalment els pescadors sobre les barques, a bordo, com es diu de manera col·loquial en l'àmbit pesquer, es transmet de pares a fills, d'avis o iaios a nets, i tenia d'alguna manera l'objectiu de fer el menjar com una necessitat en les jornades de pesca. Qui millor per parlar d'aquest tema que Joan Argentó, Juanito de Guillermo, un pescador i ranxero ja jubilat.
4: Era una necessitat pues, que ho fèiem a bordo, vull dir, uns treballaven, miràvem l'horari de que teníem per menjar i l'altre pues, feia el ranxo, el que teníem quatre peixos que havíem agafat i d'allí pues, fèiem el ranxo que estava a l'hora de treballar, a l'hora de dinar i a la tarda pues, a vendre el peix i tornar-hi.
3: Clar, aquesta era una responsabilitat que normalment sempre requeia sobre la mateixa persona, mentre, sí. Els altres, diguéssim, que treballaven i fenejaven, arribava un punt que hi havia un mariner que era l'encarregat de fer el ranxo, el ranxero, no? Que sí. Es deixava la feina per a començar a preparar pràcticament el dinar.
4: Esto era lo que normalment era sempre el que se'n cuidava, de, pues, que si feia falta una cabeça d'alls, si feia falta un litre d'oli, que no hi havia gaire cosa més a bordo, ja, i un quilo de cebes. Iau, això és d'aquí, a partir d'aquí arrencàvem pues, lo ranxo bordó. Lo feies lo peix a les pataques, que feies un romesco, i, o feies del caldo, o feies l'arrossejat, o feies els fideus, però sempre arrencàvem del... Los ingredients eren estos, ja no hi havia més a una barca.
3: Mos hem de fer càrrec de que, més enllà d'aquests ingredients, la matèria prima era el peix que pescàveu, no?
4: No, això era el que triàvem. Això teníem l'avantatge de que si havies de fer un del caldo, ja triaves un peix del caldo. Si volies, per exemple, fer quatre peixos fregits, ja triaves els quatre peixos millors per a fregir. Quan havies de fer un ranxo, ja triaves el peix que necessitaves per a aquest ranxo.
3: Millor que altres coneixedors del peix que havíeu agafat aquell dia, sí. No hi havia ningú, per tant.
4: Jo vaig a dir-te que els suquets que fèiem nosaltres a les barques, en un grapat, perquè puc dir-te que també eren grapats, tot i que netejaves el peix, li pegaves un grapat de sal i l'arriaves dins el caldero i no portaven res, quatre anys picats, allò, pues, jo no m'ho he menjat enlloc, no ho trobo, no està. Era pel peix fresc i que el triàvem. Que durant l'altre feia, tu quan te menjaràs de serrans, per exemple? Pues jo em poso amb quatre, l'altre cinc, tres, dos, un.

0: i d'allà sortia un suquet que allò era una... I
1: una
0: si
1: delícia.
0: Ve és del caldo, doncs no cal dir-ho.
1: Una de les característiques de la gastronomia marinera, Joan, és la gran varietat que té,
0: sí.
1: No? El peix es pot condimentar i es pot cuinar d'infinites
0: sí,
1: maneres.
0: Sí, és una classe de peix. Podem fer el de 10 formes, si vols. Nosaltres vam arribar a un temps que treballàvem molt per fora de casa, anem a dir, entrem a ports pues, com a Ruga, a Segur, de Calafell, a Torre, que anàvem pescant. Per estos puestos vam arribar a portar una planxa. Una planxa que la posàvem damunt d'allò i de la planxa, pues, que farem avui? Pues, congres rostits, per dir. Pues, netejaves els congres, te posaves allà i fes una tomaca amanida entre les olives i arrostir congres. De la forma que rosties, abocaves. O un pagre, una vidriada, vull dir que el que tenies a bordo. Entens? Tot era, però tot era bo.
1: I aquesta gastronomia, a l'inici d'esta conversa, comentàvem que s'ha anat traslladant
0: sí.
1: a través de les generacions
0: sí.
1: quan el jove ve a cuinar no? el gran, no?
0: Molt bé. El que passa que ara potser no es cuina tant, ho fan una vegada a la setmana, ho fan és a la barca, però ho fan en terra igual. Fan el mateix, però potser se'n van a terra. Es van anar a casa d'un o al xalet de l'altre i fan allò. Llavors, no perquè no ho teníem, no teníem xalets i no teníem res, les cases menudes, però, i treballàvem moltes hores a la mar també. Estàvem moltes hores a la mar i havíem de fer el menjar a la barca. Menjar, dormir i a vegades dos dies.
1: Una gastronomia marinera, uns ranxos mariners, Juanito, que no necessiten d'acadèmia, amb la boca a orella... Ei, com ho fas? Què hi poses?
0: Un suquet de serrans, igualment, no perquè va ser dels últims, i encara estan, bueno, estan els mariners que anàvem, anàvem allí, que estan tots vius. I jo me'n recordo que fèiem tot això, això mos han menjat nosaltres, 5 o 6 serrans o 7 cada un, però és que estava tan bons i no fèiem res, fèiem 4 alls, sofregies una ceba, posàvem d'allò i anant, què et diré, en un quart d'hora o 10 minuts al ranxó. I boníssims.
1: Lo important és que no es perdi, no?
0: Sí.
1: Tota aquesta cuina, aquesta tradició, perquè els restaurants hi posen ja més coses, no? Ja...
0: Claro, s'ha de fer més bonic, potser això nostre mira potser més el gust del peix, en terra potser més mira el gust de la salsa, perquè si ara en un bon peix vaig a un restaurant i damunt me li posa una cullerada de salsa, que anem a menjar aquí? El gust del peix, el gust de la salsa. N'hi ha que no, n'hi ha que van molt vius, que et fan una fritada, una parrillada de peix, la salsa té en un costat, i el que vulgui menjar peix, si és fresc, ara, si el peix és congelat, doncs, posa 2 cullerades de salsa i ja ho arria. Però el peix fresc de la salsa al costat o no cal. Un ratjoli a la bau. Ja.
1: La gastronomia marinera, avui en conversa amb Juanito de Guillermo. Joan, moltes gràcies.
0: A tu.
2: Moltes gràcies, company de la Cala Ràdio, a Francesca Callau, també, per aquest ranxet, aquests ranxets que hem fet just abans de dinar. Quina gana m'està entrant. Ai, però vinga, no pensem en menjar, que hem d'anar per altres qüestions. Pensem en què farem, per exemple, aquesta nit o aquesta tarda. Pensem en propostes d'agenda. L'agenda arriba avui molt ràpidament de la mà de la Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, treballes avui?
3: Avui treballo, avui
2: Sant
3: treballo.
2: Sant Magí, treballes, eh? Has pringat com jo.
3: Molt bé. Tot per l'obert, sacrifici per l'obert.
2: Clar que sí, amb alegria i il·lusió, vinga. Què podem fer per aquí? Mira, justament la primera proposta que ens portes ens convoca a Tarragona mateix.
3: Doncs sí, fins al dia 30 d'agost hi ha una exposició a la sala 3 del refugi o del moll de costa, que són les fotografies que s'han presentat a la 38a edició dels Premis Mañí Flaquer de Fotoperiodisme a la categoria Camp de Tarragona, i la idea és fomentar la consciència social i reivindicar el valor d'aquestes imatges compromeses.
2: Molt bé, el refugi número 1 del Moll de Costa fins al 31 d'agost, per tant, falten ja molt poquets dies. La propera proposta, però, ens parla de música celta.
3: Doncs sí, a la Vall d'Avui, al Pla de l'Ermita, demà dijous, a les 8 del vespre, hi haurà un concert de Little Folks, que són un grup de música celta i d'arrel, dintre del que són el cicle de concerts del dijous a la fresca d'estiu, i s'encarregaran doncs, de tancar aquest cicle. I és una agrupació que té instruments com el violí i l'acordió, i les músiques que canten doncs, són les que podries trobar en un pub irlandès.
2: Molt bé, música celta, m'ha agradat també. I acabem amb dansa, però de Sud-àfrica i de Sèrbia.
3: Doncs sí, està ara mateix fins aquest cap de setmana és dansa en el poble de les Preses, que és un festival doncs, de dansa de rally tradicional, i hem volgut destacar doncs, això, dues companyies internacionals, una sud-africana i una sèrbia, avui a les 10 del vespre, i hem sentit a la Núria Feixes, que és la directora del festival.
4: També les propostes de cultura i paisatge i amb la Plec, aquesta festivitat tan nostrada a Catalunya i que, per tant, volem celebrar la Plec és dansa, aquesta proposta de compartir. I, per altra banda, la Festa al Parc, que convidem a visitar el Parc de Pedretosc, un entorn natural que tenim aquí a les Preses.
3: I a part del festival, doncs també us inviten a fer altres activitats al voltant del festival.
2: Amb aquesta darrera proposta de dansa, doncs tanquem l'agenda ràpida del dia. Lídia Porta, Radio Ciutat de Tarragona. Bona festa major, companya. Fins demà.
3: Igualment, fins demà. Adéu.
2: I ràpid, ens n'anem cap a Cardedeu. Mireu quina cançó més xula dels Doors us hem triat per acabar el programa. Sí, dels Doors, però sense Jim Morrison, eh? Una cançó dedicada als mosquits. Això és una raresa. Bé, pels que coneixeu els Doors, no. Jim Morrison ja estava mort. Això va ser l'any 72, quan van treure aquest tema. Ai, des de Cardedeu, Estela Muñoz, bon dia.
5: Molt bones.
2: I hola i adéu.
5: Hola.
2: Algun remei més miraculós pels mosquits? Un de més, va, un sol.
5: Bé, m'han escrit vinagre per després de les picades, que això no ho coneixia jo.
2: Jo tampoc. M'agrada més l'ungla. Eh? És menys arriscar lo de l'ungla. Vinga, i demà què preguntem, Estela, que no tenim massa temps ja?
5: Doncs el tema de demà són les piscines. Volem saber quina és la millor piscina, si les de clor, les d'aigua salada o les biopiscines.
2: Ui, jo crec que les que mullen, no? Directament les que et pots refrescar ja.
5: Però hi ha molts tipus de piscina, tot i que no ho sembli.
2: I aquelles basses tan xules, no? Que a vegades, no?
5: Montes
2: quatre
5: totxanes. Allà seria altra opció.
2: També. Mira, m'agrada.
5: Com sempre, ens poden deixar un missatge per Instagram o una nota d'aigua, sí. Una nota d'àudio en el nostre WhatsApp, que és el 696-1446-65.
2: Demà, el tema de l'Obert per vacances, eh? Piscines, de quin tipus? I anècdotes que tingueu en piscines. Perfecte. Estela Muñoz, Cardedeu, moltes gràcies.
5: Fins demà.
2: I així, a ritme dels Doors, tanquem l'Obert per vacances d'avui. És dimecres, estem a meitat de setmana. Demà ens hi tornem a posar a les 9. Que passeu bona jornada.

0: tema.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Rubí, notícies.
3: Bon dia. Avui hi ha una nova jornada de donació de sang a la ciutat. És a la biblioteca a partir de les 4 de la tarda i ja s'han apuntat prop d'una cinquantena de donants. A la jornada d'avui es recull sang i plasma. El plasma és una substància de color groc que forma part de la sang i que serveix per transportar les cèl·lules de la sang, els nutrients i les defenses. Avui a la biblioteca 47 persones donaran un dels dos components, o sang o plasma. En una època en què acostumen a baixar les donacions per les vacances, però que segueixen de molta necessitat. Donar sang és molt senzill i no implica gaires requisits. Hem de ser majors d'edat, pesar més de 50 quilos i no tenir cap problema de salut. Amb una sola donació es pot ajudar fins a 3 persones. La sang estreta es separa al laboratori en diferents components principals segons les necessitats de cada pacient. I així tenim els glòbuls vermells, que s'utilitzen en operacions, accidents o malalties amb pèrdues de sang important, plaquetes, que s'utilitzen molt en tractaments de càncer i malalties de la sang, i plasma, que, com dèiem, serveix per a pacients amb problemes de coagulació o cremades greus. Rubí tornarà a acollir una nova jornada de donació dimecres vinent, 26 d'agost, i també 2 de setembre. I la rubinenca Chantal Giné i la selecció espanyola d'hoquei herba empaten contra Bèlgica en el seu segon partit de la fase de grups. Després d'una primera victòria contra Irlanda, les Red Sticks celebren un empat amb les belgues, que ocupen la tercera plaça del rànquing mundial. No va ser un partit gens fàcil, perquè l'equip de Giné ho va patir força. La selecció belga es va adelantar amb un gol al minut 26, que després les Red Sticks no van poder igualar i van marxar al descans amb el marcador desigualat. A la segona part van entrar amb noves energies i al minut 41 Lucía Jiménez va marcar el gol que va permetre a la selecció espanyola igualar a Bèlgica. Només els queda un equip de grup amb què enfrontar-se a Nova Zelanda. Giné explicava a Ràdio Rubí que és un equip que no tenen tan controlat com d'altres.
4: Crec que per mi és el grup més difícil perquè, bé, al final tenim a Bèlgica, que és tercera del món, i després Nova Zelanda és una selecció que fa moltíssim que no juguem contra elles, no tenim gaire expectatives d'aviam com anirà. Per sort juguem el tercer partit i ja les haurem vist jugar contra Bèlgica i Irlanda abans, i estem una mica, doncs, això, les expectatives d'aviam què ens trobarem.
3: Més informació local en una hora.

0: Segur que no se us fa estranya aquesta banda sonora. I és que forma part de tots nosaltres, la portem incorporada en un raconet de la nostra memòria musical. Corredisses, xivarri, crits, riures, pilotes de futbol que boten... Efectivament, és un pati d'escola o d'institut. Voleu escoltar ara com se sentiria si tothom s'estigués comunicant a través dels seus telèfons mòbils? Escoltem-ho. Exacte, no hi hauria res, hi hauria silenci. Així seria la nostra vida si només parléssim a través de les nostres pantalles. Dramàtic o ideal? Soc el Cristian Oliver i reconec que també estic una mica enganxat al telèfon. Les pantalles ens uneixen, però també ens aïllen. Segur que us ha passat més d'una vegada que ens hem sentit sols, encara que estiguéssim envoltats d'un munt de gent. Poden ser els mòbils una bona eina per aprendre? Segurament sí. Poden ser un bon canal per socialitzar? No en tinc cap dubte. Però no ens estarem passant una mica massa amb això de l'addicció a les pantalles? A veure, va. Posem en silenci els mòbils perquè comença l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar dels maleïts o no telèfons mòbils. No patiu, que no us passarà res.
1: Segur, eh?
0: Com ho sentiu? Ara que us hem tret el mòbil...
2: Jo vull saber on és, perquè és com si algú em va escriure, vull saber on és.
0: Intercanvi de telèfons.
3: Tot el que ofereix un mòbil per als menors d'edat són coses...
0: Aaron, tu has mirat el mòbil durant...
1: I se m'ha quedat una cara...
4: A veure, jo, pues, tenim regles a casa i una d'elles és que, com has dit tu, doncs, a taula quan estem menjant o sopant, no podem utilitzar el mòbil.
2: Jo, almenys amb el mòbil, aprenc el que vull.
0: Heu copiat alguna vegada, jo no dic un treball sencer, alguna cosa del ChatGPT?
4: Sí, informació.
0: Oh, no! Ara sí, sense notificacions ni distraccions i amb moltíssimes ganes d'iniciar un debat amb quatre joves de diferents instituts de Catalunya. Ells són la Júlia, el Jan, l'Aaron i la Laia. Hola, com esteu? Què tal?
1: Ei, què tal? Com va tot?
0: Tot bé o què?
5: Molt bé, molt bé.
0: Amb ganes aquí de guerra, de comentar, de parlar del telèfon mòbil. Va, doncs, si us sembla, primer us els presento. Tenim aquí la Júlia. La Júlia té 15 anys, va a tercer d'ESO i a la lupa del seu Instagram ens diu que li agraden molt els esportistes de lluita lliure, maquillatge, roba i animals i menjar. A veure, Júlia, a tu t'agrada tot?
4: M'encanta, m'encanta tot.
0: Sí, si mirem el teu Instagram, allà et surten un munt d'aficions i un munt de coses, eh?
4: T'ho juro.
0: Molt bé. També tenim el Jan. Jan, què tal, com estàs?
5: Molt bé, i tu?
0: Anem a fer una miqueta, molt bé, perfecte. Anem a fer una miqueta de xisme. Tu tens 14 anys,
5: sí.
0: Vas a tercer d'ESO i avui ets el gran una miqueta del grup i si li pispeu l'Instagram, he de dir que us adonareu que... Li encanten les guitarres i els baixos. O sigui, ets un gran músic, tu, o què? Però bueno, toques la guitarra i el baix, o...?
5: Faig soroll.
0: No, home, això és una manera de que fas música. Està bé,
5: faig soroll.
1: Modèstia.
5: Molèstia.
0: Molt bé. I també tenim l'Aaron. Hola, què tal, l'Aaron?
1: Hola, bon dia, Cristian.
0: L'Aaron té 15 anys, cursa quart d'ESO i a la seva lupeta d'Instagram hi veurem segur memes. Bromes.
1: Sí, la veritat, jo és que l'Instagram l'utilitzo molt per riure'm.
0: Però de quin tipus? A veure...
1: Sonarà una miqueta cursi, però m'encanten els gats. O sigui,
0: sí?
1: Soc molt fan dels gats.
0: I et surten memes de gats,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, de gats que es cauen o gats fent cares divertides i amb frases horroroses, ho admito, però són horroroses, però m'encanten.
0: Molt bé. Nosaltres aquí no jutgem, eh? I també tenim la Laia. Hola, Laia, què tal?
6: Bon dia.
0: La Laia té 14 anys, va a tercer d'ESO i la Lupeta Xafardera ens confessa, no?, que en el seu Instagram hi ha un munt d'influencers, com per exemple la Juliana Canet.
6: O altres,
0: O altres, sí. Si vols enviar-los una salutació per si t'estan escoltant.
6: No.
0: Tu voldries ser influencer o què?
6: Ah, jo no.
0: No?
6: Jo vull ser famosa.
0: Tu vols...
6: Sí.
0: Però famosa per fer què?
6: Per parlar. Jo vull estar tota l'estona parlant i que em paguin per això.
0: Molt bé. I
5: escolta,
0: tu creus que el mòbil és un bon mitjà per ser famosa, per convertir-te en una estrella?
6: Crec que d'alguna manera sí.
0: Sí, bueno, això està bé. I fas alguna cosa al respecte per doncs no sé, alguna cosa, fent servir el mòbil per acabar arribant a l'estrellat o què?
6: Ah, no, jo res.
0: Bueno, ara ja hem fet les presentacions, ara ja us coneixem una mica més. I us demano que fem una cosa excepcional en aquest programa, i és que deixeu el mòbil en una capsa. De fet, ara tenim una persona que entrarà a l'estudi i ens obligarà a guardar el nostre telèfon allà dintre. Podem deixar-lo aquí. El guardarem en una capsa. No patiu, que no us passarà res.
1: Segur, eh?
0: Jo no prometo res, però a mi m'han dit que no passarà res.
1: Confio en tu, em confio.
0: A veure, com us sentiu? Ara que us hem tret el mòbil... Bé, no?
4: Sí, bé.
0: Jo us he vist, les cares de relaxadíssims. No és veritat, estàveu patint. O sigui, esteu ara mateix amb una certa...
1: Una miqueta desconnectat, no?
0: Desconnectat?
1: Sí, una miqueta desconnectat.
0: Com que et falta una part de tu, no?
1: Sí, una miqueta, eh?
0: No estàs massa còmode.
5: Si m'haguessis dit de treure'm els cascos, m'hagués enfadat.
0: Sí?
5: El mòbil dona igual.
0: O sigui, no estàs gaire enganxat, eh?
5: Els cascos sí.
0: Però el mòbil no.
5: No, el mòbil no.
0: Tu, Júlia, estàs...
4: No, és que jo estava preocupada perquè vull que me'l cuidin. És com el meu fill, al final.
0: I tu, Laia, què? Tu t'és igual o estàs
6: una
0: mica...
6: Jo vull saber on és. Perquè és com si algú em va escriure, vull saber on és. Però ja està.
0: Bueno, va, no us faig... la veritat, a mi m'estan comunicant per aquí que estan arribant moltes vibracions. O sigui, que esteu rebent ara mateix moltes notificacions que no podeu respondre.
1: Ah, molt bé, perfecte.
0: Sí,
1: tot això,
0: que no? Els mòbils estan traient fum i vosaltres aquí. Aïllats. Com ho sentiu?
1: Pues tope desconnectat, la veritat.
0: Va, jo crec que no he de ser tan cruel. Jo crec que és el moment que us els tornem. O sigui, perquè veieu que som gent de confiança, que els hem cuidat, per tant... Tornem a fer entrar el Marc, que us torni els vostres telèfons mòbils perquè us quedeu tranquils. A veure com canvien aquestes cares ara.
1: Em sembla que no, Jan.
5: No, gaire.
1: Hola, moltíssimes gràcies.
6: Uau.
5: Increïble. Aquell és el meu.
1: Me'l quedo, Jan. Moltes gràcies.
0: Un intercanvi de telèfons. Mira, us he de dir que a Espanya...
5: T'agrada la meva foto, perfecte.
0: Aquí us he de dir que a Espanya el primer dispositiu mòbil es té amb 8 anys. Dispositiu mòbil.
1: Hòstia.
0: Però després el primer mòbil és més o menys amb 10 anys. I es calcula que el primer accés a una xarxa social com YouTube és als 7 anys.
5: Negatius.
0: Fort, eh?
5: I el del Baby Shark, com ho
0: expliques? Això va ser un abans i un després, eh? Clar, jo us pregunto, de l'1 al 10, i m'agradaria que tots us responguéssiu, eh? De l'1 al 10, com d'enganxats us sentiu al telèfon? Aaron.
1: Sabent 100% honest, jo crec que estic un 8.
0: Un 8, eh?
1: Sí, però no per...
0: moltíssim.
1: Sí, perquè no per TikTok, sinó per estar sempre revisant xats, al WhatsApp, a l'Instagram, i de fet, als jocs, encara que no hi jugo molt, però sí que estic molt viciat al xat amb amics, i no està perdent el temps.
0: I creus que parles més a través del xat amb els teus amics o en persona? Pregunto, eh?
1: Depèn de l'amic, no? Però,
0: has dubtat, eh?
1: Sí, és que és difícil perquè que amics pues sí que hi parlo massa pel mòbil, jo crec que hi arriba punts que pot
0: però
1: ser...
0: Però després no et falta la part en persona.
1: Exacte, sí, bueno. Jo soc molt extrovertit en aquest pas.
0: Laia, de l'1 al 10, com d'enganxada estàs?
6: Un 7.
0: 7. Bueno, Déu-n'hi-do també, eh?
6: Sí, però encara.
0: O sigui, però què vol dir? Defineix 7. Vull dir que t'hi passes moltes hores a casa...
6: Jo he d'entrar cada dia a Instagram.
0: Cada dia?
6: Sí, sigui al mòbil o a l'ordinador. Jo vull entrar.
0: Si haguessis de dir, per exemple, quants cops entres a Instagram al llarg del dia, quants diries? 10?
6: 7.
0: 7 és molt poc, eh?
6: No, però perquè, clar, vaig a classe, saps? Els caps de setmana més.
0: Clar, tu canvia, eh? I vacances? Bueno, clar, en vacances deu ser... Bueno, després parlarem d'això. Jan, tu de l'1 al 10.
5: Jo crec que un 3.
0: Quan?
5: Un 3.
0: Un 3, eh? Bueno. O sigui, tu podem confirmar que ets la persona menys enganxada... Bueno, encara no sabem la Júlia. Però la Júlia estava patint
5: moment,
0: un moment
5: perquè tenia el mòbil. De moment, la persona menys enganxada de moment.
0: O sigui, podem confirmar que tu no ets una persona poc enganxada, poc addicta al telèfon mòbil.
5: Tinc alternatives.
0: Com ara?
5: Tocar la guitarra. Em passo el dia tocant la guitarra.
0: Està bé.
5: Ja, però quan són les 2 de la matinada...
0: Però quan escoltes música, tu escoltes música, entenc,
5: eh? Sí, clar, molta.
0: Amb què ho fas? Amb quin aparell?
5: Amb el mòbil i els cascos.
0: No. Si fas servir el mòbil per escoltar música, també estàs enganxat al mòbil.
5: Apa, doncs.
0: Ah, o no?
5: Llavors,
0: què penseu, vosaltres?
5: Potser puja un 5.
0: O només és xarxes socials, el telèfon mòbil.
4: No, també compta.
0: Sí, no? Júlia, tu què, de l'1 al 10?
4: Uau, jo, sent sincera, crec que un 8, 8 i mig.
0: Bueno, Déu-n'hi-do, eh? 8, 7, 8 i mig... Bueno, 3, aquí Jan... Estàs aquí que ens salves una miqueta a la mitjana, eh? Va, si us sembla, el que podem fer és treure el cap a un pati real per escoltar altres veus de joves de Catalunya, a veure què opinen d'aquest tema, i després us proposo que aneu mirant al vostre telèfon quantes hores us passeu al dia. Va, escoltem diferents patis.
7: A mi sí que em semblaria bé que no es pogués tenir mòbil fins als 14 anys, i crec que abans els adolescents no som prou madurs com per poder-nos regular bé el temps.
3: Sí, estaria d'acord, sempre i quan hi hagués una bona forma d'entreteniment, saps? Perquè al final tot el que ofereix un mòbil per als menors d'edat són coses d'entreteniment, així que sí.
8: Estic a favor que no puguis tindre mòbils fins als 14 anys, perquè crec que si no estàs exposat a influències i a productes que no et venen. De fet, t'empitjoren la vida.
9: Jo soc una persona que viu allunyada al col·le, llavors crec que és necessari que una persona que va a primer d'ESO, va sola i té 30 minuts de trajecte fins al col·le, és necessari que tingui un mòbil o alguna cosa per comunicar-se.
10: Nens menors de 14 anys penso que encara no tenen la maduresa necessària.
11: Jo vi gent de la meva classe que no tenia mòbil, es va quedar com fora de molts grups, amb moltes quedades. Llavors jo trobo que el mòbil és molt important, sobretot a partir de que entres a l'ESO.
12: No considero que estigui massa enganxada al mòbil, de moment.
13: Els meus pares tenen regulat a nivell de temps al mòbil, així no t'excedeixes ni crees un vici.
14: Crec que estic més enganxada al mòbil del que hauria, però també crec que m'ho sé regular bastant bé i quan crec que se me'n va de les mans, em trec algunes aplicacions, em trec Instagram, per exemple.
15: Estic superenganxada, jo.
16: No tinc ni TikTok ni Instagram, llavors és difícil enganxar-se amb el WhatsApp i buscant algú per Google.
17: Quan miro les hores que gasto en el mòbil, a vegades fins i tot m'espanto. I això molts cops em fa que vagi enrederida amb les tasques del col·le. Quan estic de campanya no em deixen portar el mòbil i sóc capaç d'estar 17 dies sense mòbil.
8: Quan em castiguen sense mòbil em sento desconnectat perquè jo sí que l'utilitzo per xatejar-me amb amics.
17: Quan em treuen el mòbil m'avorreixo, no sé què fer. Així que només d'imaginar-m'ho ja m'angoixo.
18: Sí que és cert que hi ha vegades que em diuen ei, portes una mica d'estona no amb el mòbil i ja està, l'apago i ja està, el deixo.
19: Si em traguessin el mòbil seria una mica com si estigués en una presó.
8: Sí que em poso límits, de fet tinc l'Instagram una hora.
13: Que sí que em poso límit d'ús amb una cosa que diu Family Link.
19: Vaig fer una aposta amb el meu avi que utilitzava el mòbil més d'una hora al dia durant tot l'any, em donaria 20 euros. Llavors, de moment, l'estic complint.
0: A veure, Aaron, tu has mirat el mòbil durant...
1: Sí,
0: estàvem escoltant.
1: I se m'ha quedat una cara...
0: O sigui, estaves rebent notificacions mentre estàvem aquí escoltant, eh?
1: Sí, sí.
0: I no has pogut evitar mirar-ho.
1: Sí, la veritat és que sí, perquè és que just abans de començar pues, he notat que hi vibrava i dic, pues, aquí és que m'ha escrit algú.
0: O sigui, vosaltres podríeu deixar una notificació sense respondre? Quanta estona podríeu aguantar sense respondre?
5: Molt. Tristament, molt.
0: Què és molt? Què és molt?
5: Jo...
0: A veure, aquesta resposta vol dir que no.
5: No, creu-me.
0: Sí?
5: Creu-me
0: o sigui,
5: que sí.
0: Molt és hores, eh? Poden passar molt, hores.
5: Hores, dies.
0: Pot arribar a ser ghosting?
5: El que passa...
0: pot sí, arribar a ser un visto?
5: És inconscient, 100%. En el meu cas és inconscient. Què passa? Que jo no miro les notificacions. Miro la primera que em surt. I què passa? Que tinc una persona que no para d'enviar-me reels d'Instagram que no m'agrada gens respondre perquè em fa mandra mirar-los. I jo, com que no sóc dels que mira quines notificacions té, potser després tinc una notificació que era important i que no l'he llegit. I havia d'avisar els meus pares de que he arribat a casa. I em sap greu, papa, mama. No, se m'ha oblidat avisar-vos. Perquè...
0: Segur que et perdonen, segur. I escolta, Laia, tu què fas per limitar, per exemple, l'ús del mòbil? Tens algun consell? Tens alguna forma?
2: Jo vaig amb Family Link.
0: Vale. Què és una aplicació, això?
2: No ho sé, ho controlen els meus pares.
0: I què fa? Quina mena de coses fa?
2: Pues m'ho posen només 2 hores al dia.
0: O sigui, és com un regulador del temps i no et deixa o a partir d'allà tu compromets a no fer-lo servir?
2: No em deixa.
0: O sigui, se't bloqueja.
2: Sí, però mai arribo, eh?
0: I tu, Júlia, tens alguna manera de... com intentant no superar massa hores de les recomanables, o almenys les que t'hagis tu marcat. Tens alguna fórmula?
4: Els meus pares no m'han ficat res. M'ho controlo jo, però no m'ho controlo molt. A veure, sí que és veritat que al mòbil, a configuració, et pot ficar com que quan ja portes 3 hores, per exemple, a TikTok, que t'avisi. I jo ho tinc. Però sempre m'ho passo i da igual.
1: Jo potser, mira, Cristian, potser és... ara mateix tiro una bomba, però estic totalment en contra del Family Link i de les limitacions del temps per part del pare.
0: Per què?
1: Perquè és que jo vaig tindre Family Link a la Play, ¿vale? Perquè, de fet, es pot posar d'un màxim d'hores, i feia tot el possible per superar aquest màxim. O sigui, mirava vídeo a YouTube.
0: O sigui, et genera una mica més d'addicció, fins i tot, de sí, poder arribar al, com a dalt, no?
1: Sí,
0: a dalt.
1: I quan arriba el dia que no tens family link, pues, l'utilitzes massa. Jo crec que els meus pares sí que ho van fer mitjanament bé. A mi hi va ser dir-me, pues, mira, això és el mòbil, i em van explicar tot el del mòbil, però mai em van posar el mòbil family link ni clics d'hores. Encara que sí que tinc el que ha dit la Júlia, que si estàs una hora a l'Instagram, pues sí que et surt. Exacte.
0: I creieu que els vostres pares, les vostres famílies són un bon exemple d'ús de telèfons mòbils? Laia.
2: Sí, no.
0: Aquesta respiració continguda.
2: Perquè jo l'utilitzaria molt més.
0: Més, eh? Si tu sí. fossis adulta...
2: Clar, la meva mare, o sigui, és que sí. El meu pare no té WhatsApp. Uh-huh. Aleshores, jo crec que és un bon exemple.
0: Bueno, i per la resta, opineu el mateix, són un bon exemple? Uau. És a dir, per exemple, us estan demanant que a l'hora de sopar, no?, a l'hora de taula, que deixeu el mòbil, ells també el deixen, ells també respecten aquest moment... Està, és a dir, prediquen amb l'exemple?
4: A veure, jo, doncs, pues, tenim regles a casa i una d'elles és que, com has dit tu, doncs, a taula quan estem menjant o sopant, no podem utilitzar el mòbil. A vegades, doncs, jo què sé, és el partit del Barça, doncs el mirem, perquè no ho podem perdre, però si trenquem aquella regla, doncs, evidentment, ens fiquen la bronca.
0: Mm-hmm. Per aquí algú més vol afegir alguna cosa? Heu tingut alguna discussió forta a casa per tema mòbils? L'última que... No n'han tingut mai?
1: No, la cosa és que, Jan, jo et volia preguntar una cosa.
5: Digue'm.
1: Tu estàs de nit, són les 11 de la nit, estàs al teu llit, i et surt una notificació, et vibra el mòbil, i el mòbil està carregant a la tauleta de nit. Com fas per no mirar-lo? Tu has dit que estaries...
0: Ja, és una bona pregunta.
1: Jo soc de les persones que diu... És la noia que m'agrada que s'està confessant. Sí o no? O sigui, i això és que ho veig...
0: I no pots deixar-ho allò en visto perquè, clar, crema.
1: Exacte,
0: crema.
1: O sigui, com ho fas, Jan? Ho necessito saber. Sisplau.
5: Tinc cascos i estic tocant la guitarra. No...
0: Té prioritats.
5: Tinc prioritats,
0: per dir-ho així.
5: Exacte.
0: No? Són prioritats.
5: Exacte. A més, no passarà res. I a més, que m'ha de parlar algú a les 11 de la nit? A veure, potser després ho miro i era la meva companya demanant-me els apunts i em sento molt culpable.
0: Clar. Jo crec que un gran error és tenir el mòbil en vibració, perquè si el tens en vibració i tu estàs fent vida normal, si et vibra deixes de fer la teva vida normal i has de comprioritzar, no? No sé si us ho he plantejat mai.
4: És que jo em sento culpable. Jo penso també. Si és a Insta o WhatsApp, penso que és algo important, el meu pare, algun amic, i és com que jo penso que si a l'altra persona jo li escric i li envia un missatge meu, m'agradaria que em respongués. No. Llavors, empatia.
0: Laia.
2: Jo ho tinc en silenci.
0: El tens en silenci, per tant...
2: Sí, directament tota l'estona. Aleshores, sí que és veritat que quan obro la pantalla i veig notificacions, més que contestar-les, mirar-les, a veure què posa.
0: Clar, però et crea angoixa, per exemple, no respondre-les o no mirar-les?
2: No mirar-les, sí.
0: No mirar-les.
2: No respondre-les, depèn quina.
0: Bueno, clar, de mi, però quan et deixen a tu sense resposta, ja. No, allò sí que ja tenen una mica d'angoixa.
1: Hòsting,
5: ja que n'estic olorant.
0: Digues, Jan.
5: La notificació del mòbil me l'he configurat perquè soni més forta, perquè així no passo d'ella. Perquè estic acostumat a que el mòbil em vibri. No molesta. No, ni penso. M'he posat la vibració més forta del mòbil perquè així sí que contesto als meus pares. Sí, papa, he arribat a casa.
0: I una pregunta, a quina edat creieu que una persona hauria de començar a tenir mòbil? Amb 12, amb 8 anys, amb 15...
1: Jo crec que 14, eh? Jo soc de...
5: 14 és estàndard.
0: Tu estàs en el límit, eh?
1: Sí, no, i és que jo crec que...
0: L'any passat t'hauries dit el mateix.
1: No, ni fa 2 anys ni fa 3, perquè jo soc de les persones que va tindre mòbil a la quarantena de TikTok i em passava 8 hores diàries amb el TikTok de Reels d'Instagram, d'Instagram i de TikTok... I jo crec que soc de les persones que creu que fins als 14...
0: No, o sigui, tu allargaries una miqueta, no?
1: Sí.
0: I vosaltres esteu d'acord amb això? Que...
4: No, perquè... jo penso diferent. Jo penso que depèn de la vida de cadascú. Pots tenir pares separats i al final pues, és com que has de dir he arribat a casa, vaig amb el papa, vaig amb la mama...
0: Per tant, tu li dones una utilitat, no?
4: Sí, exacte. A veure, també ho has de saber utilitzar i has de saber per què l'has de fer servir. I jo penso que depèn de la vida.
0: Clar, el tema és que moltes vegades els mòbils s'associen també a xarxes socials,
4: clar,
0: a penjar continguts, no?, imatges nostres, rebre likes, i els likes activen una part del cervell que es relaciona sobretot amb conductes addictives, és a dir, que a vegades el rebre un like és gairebé com una droga o com consumir alcohol. Per tant, és molt greu. Laia, no sé... Quina edat creus que és la més encertada?
2: Jo és que el problema... Bueno, el problema... La cosa és que jo vaig tindre Instagram
6: un any abans de tindre mòbil. Aleshores, no sé, jo faria 13 anys.
0: Mm-hmm. 13, o sigui que més o menys... I jo us pregunto, jo crec que del Jan ja em sé la resposta, però dels altres creieu que el telèfon mòbil és com el material més valuós que teniu?
6: Sí.
0: Sí. Tu de Jan dius que no, eh?
4: No. Sí, també. Perquè em contacto amb tothom.
1: Jo estaria amb la Júlia, sí. Jo crec que seria el material més valuós que tinc.
0: Sí, hi ha 3-6 contra un no, eh? Sí, i els que...
5: Bé, cachi.
0: Però està bé que hi hagi aquesta representació, perquè bueno, per tu hi ha altres coses que són més prioritat, no?
5: Hòstia, la guitarra.
0: Però és... Els que em dieu que sí és per l'aparell o pel que feu a través de l'aparell?
4: Pel que em dona. Perquè sí, amb la guitarra, jo penso que amb la guitarra, pues, si m'ha passat alguna cosa, no puc contactar amb ningú. Amb el mòbil, clar, amb el mòbil, si...
0: Et sents literalment aïllada.
4: Clar, amb el mòbil, si m'he trencat un peu, puc trucar a emergències al meu pare o puc informar per veure alguna cosa que no entenc dels apunts o qualsevol altra cosa.
0: Va, doncs, si us sembla, escoltem ara què en pensen de tot això en altres patis del país.
20: No crec que s'hagi de portar el mòbil a l'escola. Si el porto és bàsicament per escoltar música durant el camí d'anada i tornada.
21: Si tens amics, t'ho passes bé, doncs no ho veig necessari, però si et trobes sol allà o alguna cosa així, aniria bé almenys tenir el mòbil una estona per entretenir-te.
20: A les escoles que prohibeixen el mòbil després tenen millors resultats i els alumnes rendeixen millor. Així que jo crec que només fa que perjudica.
22: El mòbil considero que no és necessari en hores lectives.
23: Perquè els cops que ens deixen estar amb el mòbil, estem a l'hora del pati i ningú parla amb ningú, o a classe ningú fa res, estan tots parlant amb altres persones, així que per mi, així, prohibint els mòbils, està perfecte.
20: Jo crec que el millor dels mòbils és poder-te comunicar amb qui vulguis en el moment que vulguis, tot i que això també podria ser el pitjor, perquè ens fa impacients i voler fer les coses a l'instant. Ens està com enganxats a aplicacions com ara Instagram i ens fan com que el nostre pensament estigui limitat i encarar-nos cap a la ideologia que volen ells, que els milionaris que pensem que tinguem com a ideologia pròpia.
24: La diversitat de contingut a l'internet és tant el millor com el pitjor. Si pots trobar tant les millors coses del món com les pitjors, així que...
25: Ens permet estar connectats 24 hores diàries amb tot el món. Gràcies a aquesta connexió que tenim amb el món, crec que ens allunya molt de la nostra vida real.
20: Crec que em sona algun cas d'algun desconegut que li demanés fotos d'ella despullada o coses així.
13: Mai m'han assetjat pel mòbil, sí que he tingut amics als qui li han assetjat i sí que he dit a defensar-los i hem trobat a l'agressor.
25: Sí que conec un parell de persones que han patit assetjament en línia, van saber què fer des del minut zero, no van dubtar-ho en explicar-ho a les seves famílies i per sort van prendre mesures, van saber com solucionar la situació, es va quedar doncs en un ensurt, diguem-ne.
0: L'aula i els mòbils i l'aula, l'eterna discussió, tot i que sembla que aquest és un debat que darrerament s'ha resolt perquè s'han prohibit els dispositius mòbils a les aules. Us sembla bé? Us sembla malament? Què en penseu? Escoles sí amb mòbils, escoles no amb mòbil?
4: Jo penso que està bé, però jo què sé, per exemple, com he dit abans, és depèn de cada vida. Si tu tens un problema de que et sents malament o tens salut mental que... Perdó, repeteixo.
0: Vale.
4: Depèn de la vida. Jo penso que si no estàs bé amb tu mateix i no sols hi ha ningú, doncs li escrius al teu pare que et vols anar a casa i tens el mòbil allà. Mm-hmm. I si no te'l deixen tenir, doncs llavors crec que depèn de la situació.
0: Clar, jo crec que el debat de si el mòbil és necessari a l'escola ja no és tant potser per comunicar-nos amb les famílies i tal, sinó com a eina d'aprenentatge. La veieu vàlida? Veieu que ens ajuda, ens perjudica? Laia?
6: M'és igual. O sigui, crec que jo, almenys amb el mòbil, aprenc el que vull.
0: Mhm.
1: Jo és que el mòbil...
0: No hi ha més distraccions.
1: Jo crec que el mòbil és una completa distracció. Jo soc de les persones que, encara que sí que veig, com tu has dit, Júlia, que potser ajuden a comunicar-te de, pues, mira, papa, mama, estic malament, o avui no em sembla, em ve d'agut vindre a l'insti, i encara que no és la guitarra del Jan, jo crec que és una completa distracció, perquè si estàs al mòbil a classe i el professor t'està donant la Guerra Civil Espanyola, m'interessa més veure com un gat es cau d'un tercer pis
0: un mem.
1: abans que...
5: Un tercer pis.
1: Tu saps que poden caure, saltar fins a un arbre?
0: És que a la Loli li encanten els gats i els memes. Però què anava a dir-vos? O sigui, centrant-nos una miqueta en el tema de mòbils a l'escola. Vosaltres suposo que heu vist que darrerament per complir la normativa i a vegades hi ha càstigs, no? Hi ha sancions... Observeu que com més dura és la sanció que s'infringeix per fer servir l'ús, es limita més l'ús per part dels estudiants o no? M'enteneu?
6: Tampoc tant, eh?
0: No?
6: O sigui, jo, almenys a la meva escola, si et veuen, incidència i ja està.
0: I ja està. I per tant la gent el fa servir més, o el fa servir igual.
6: La gent el fa servir, el que passa és que els profes no ho veuen.
0: Ara, en el teu cas, en el teu centre, és així també?
1: És que jo ara mateix estic flipant perquè al meu insti són 21 dies.
0: 21 dies sense?
1: 21 dies sense mòbil.
0: Oh, wow.
1: I de fet no és que l'estic utilitzant. Ara mateix el Cristian és el meu professor de català i jo estic, em surt la notificació i surt a la pantalla, me'l pren i són 21 dies sense mòbil.
0: T'ho ha de tancar els ulls, imagina't, 21 dies sense mòbil.
1: No puc. Jo em poso a escriure cartes als meus amics i amigues i vamos.
0: I tu, Júlia?
4: A veure, al meu institut...
0: Com, tu podries aguantar 21 dies sense mòbil?
4: Jo crec que sí, jo aguantaria.
0: Bueno, i tu has observat que la gent el fa servir menys, és que la normativa també ha canviat en els centres?
4: És que cada centre és diferent, és un món totalment diferent. Hi ha alguns que la sanció és molt greu i altres que no. I ara, el meu, per exemple, no és tan greu i els alumnes no s'ho prenen tan en sèrio.
0: Clar, i heu observat, per exemple, que des de que no es fa servir tant el mòbil a l'aula o a l'institut, a l'hora del pati potser la gent també té més temps per relacionar-se i això també vol dir més moments per discutir-se, més baralles. Creieu que això ha augmentat o no?
1: Jo crec que les batalles segueixen igual, encara que, Laia, si només et fan una incidència... Disculpeu, és que està aquí. Si només et fan una incidència, els seus companys i companyes l'utilitzen a classe, per exemple, tipus el professor està fent socials i el miren sota la taula, o com ho fan?
6: L'altre dia, per exemple,
1: Sí, compte.
6: Estava la directora a classe perquè va vindre a explicar-nos una cosa. Va sonar un mòbil, però sonar bé, eh? O sigui... Tot el seu so. I ningú va dir res, ningú va fer res. La profe va vindre i va dir que això no torni a passar.
0: I ja està.
6: Ja. O sigui,
0: no fer un gran massa.
6: Clar.
0: Però imagina que s'acaba normalitzant, que passa a cada classe, cada mitja hora, cada 10 minuts. Clar, una cosa és normalitzar i una cosa és potser obrir massa la veda, no? No sé com dir-ho. Jan, tu imagina't en un autocar, en una sortida, no? Que marxeu d'excursió... i que us deixen fer servir el mòbil durant el camí, durant el trajecte. No creus que això fa que us aïlleu una mica més? Quan teniu el company al costat amb qui podeu parlar?
5: En el meu cas sí que seria així. Jo m'aïllaria.
0: Tu t'aïllaries, sí.
5: Em posaria amb la música. Per molt que jo mateix crec que evitaria aquesta situació, ja que tinc uns companys esplèndids que em donen unes converses més esplèndides.
0: Però els teus companys fan això, també?
5: Els meus companys?
0: O us preferirien mòbil?
5: Els meus companys crec que preferirien la conversa.
0: Ah, la conversa, eh? Hòstia, la resta igual?
1: Jo crec que els meus companys agafarien una partida del Brawl Stars cridarien en comptes de la cançó de la cançó de Colacao i que tots hem cantat a l'autocar, cridarien el còdic de la partida i es començarien a jugar.
0: I vosaltres heu observat, els mòbils també tenen moltes coses dolentes, aquí estem parlant d'algunes, però jo crec que la més greu és que potser també es pot fer assetjament a través del mòbil. Heu observat alguna vegada alguna situació d'aquestes? Laia, tu has fet com un respir.
6: És que a veure, jo em sé històries de... no assetjament, sinó
5: històries xungues.
6: Sí, que a partir d'una foto que ha sortit i que pues, es veu, pues, han fet X coses.
4: Jo igual.
0: També heu vist, sí. És a dir, que hi ha una part de perill...
1: Quina pena, eh?
0: Real.
1: Quina
0: absolutament.
1: Pena, la veritat.
0: Jo ara vull que sigueu sincers, eh? Que jo soc profe i a mi m'ha tocat corregir molts treballs perfectes, molt ben escrits, fets per ChatGPT.
1: Déu. M'encanta. Jo soc Déu.
0: O sigui, vosaltres, vull que sigueu sincers, eh? Heu copiat alguna vegada... Jo no dic un treball sencer, alguna cosa del ChatGPT?
4: Sí, informació.
0: Oh, no.
5: No llegeixo llibres. Me'ls descarrego en PDF i li dic al ChatGPT que me'ls llegeixi.
1: Ja, soc tu.
0: No creieu que la IA...
5: Espero que el meu profe de català.
1: Agustín, sisplau, no vaig llegir.
0: Saludem a tots els profes de català d'aquest país.
1: I socials.
0: No creieu que la IA ens està... posar una miqueta de traves per a l'hora d'aprendre? O són virtuts i són tot de possibilitats?
2: Depèn com l'utilitzis.
5: Exacte.
0: Com?
2: Jo, personalment, jo l'he utilitzat malament. Moltes vegades, jo l'altre dia vaig haver fer un dossier de 16 preguntes i teníem dos ordinadors i jo anava buscant la pregunta al chat, la copiava, passava l'ordinador a la meva companya i així anàvem fent i vam ser les úniques de la classe que vam acabar.
1: Mm-hmm. Jo voldria... disculpa, Cristian, però mira, sé que m'estarà... ho veurà, però jo tinc el meu professor de català, anem, suposo que tothom té lectura a la seva classe i després té unes preguntes, vale. Pues vam trobar les preguntes per Google i va ser un festín al grup de classe de WhatsApp, perquè vam passar la web de les preguntes i va ser el posar-les en ChatGPT i després, el millor, hi ha altres IAs com de traductor que
0: fan la feina també, no?
1: Sí, però aquesta és molt bona i és perquè al canviant de paraula i així a detectors d'IA no es reconeixen perquè són diferents paraules. Això és molt bona, eh?
0: Bueno, depèn de com ho veiem, si és bo o no, eh?
1: A veure.
0: Clar, a mi també el tema de la IA també em preocupa perquè moltes vegades abans ho estàvem comentant, no? El possible assetjament que es pot fer de crear imatges, generar imatges... d'alguna persona coneguda, d'alguna persona que tenim a prop, i això també pot ser un perill. No sé si vosaltres heu observat alguna cosa d'aquest tipus.
4: Al meu Insta ha passat que...
0: I com has actuat tu davant d'una situació així?
4: A veure, em sorprèn, però vaig escoltant coses de que amb una foto, amb una imatge d'una cara, agafen coses d'internet i ho pugen i tots els instituts del barri ho saben. Uh-huh. Em sorprèn, però al final és la IA. O sigui, està al món actual i és el que passa.
0: Bueno, jo crec que és un tema molt interessant. Jo crec que ho hem de deixar aquí, aquest debat, ara, perquè ara és l'hora de l'entrepà, que ja sabeu que això és una cosa sagrada a l'hora del pati, i n'hi ha tants tipus com nois i noies en institut, uns de més petits, uns de més grans... Aquí, però, el que tenim aquí al centre d'aquesta taula, jo us recomano que no us el mengeu perquè no és comestible.
5: Està rancio.
0: Però sí que el podem obrir. Laia, sisplau, obre i a veure de què és aquest entrepà.
3: Què hi haurà dins?
0: Què hi ha a l'interior d'aquest entrepà? A veure de què és.
2: Ah, espera, que hi ha una pregunta. No,
0: estira, a veure què hi ha a l'interior. Vale, doncs ja sembla que hi ha un missatge. El pots llegir en veu alta, sisplau? Sí.
2: Missatge secret. El Víctor té fotos íntimes de... Puc canviar el nom? Sí, no?
0: Vale. Sí.
2: De la Laura, companya de classe, i les vol compartir. Què feu?
0: Bueno, doncs mira, aquí tenim, en aquest entrepà, el que ens demana és que consensuem una possible resposta que li donaríem al Víctor, no? El Víctor té fotos íntimes de la Laia, companya de classe, i les vol compartir. Què faríeu de la Laura?
5: Avisar algú.
0: Avisar algú. A un adult?
5: Sí, 100%. Jo el primer que faria és evitar confrontar-me amb el Víctor, depèn de la relació amb la que tingui jo amb ell, però jo sempre m'he considerat un tio molt pacífic i no m'agrada els conflictes de cara, no m'agrada.
0: De fet, 3 de cada 4 nens i adolescents a Espanya han patit situacions de violència sexual a través del mòbil, i el que es recomana és moltíssima precaució a l'hora de passar fotografies o vídeos i denunciar en cas que us passi i que no us guanyi la vergonya, no? Buscar ajuda, sobretot. Què faries tu en aquest cas, Júlia? Sembla una miqueta el que comentava
4: abans. Sí, a mi m'ha passat amb amigues. I si l'altra persona que és qui vol passar les imatges, depèn de la relació que tingui, li faria veure. Perquè a vegades fem les coses per crear atenció, per jo soc el més guai. Llavors, li faria veure, parlaria amb ell o ella, i si ve que no canvia, que no vol seguir amb el que t'he pensat, com ha dit ell, buscaria ajuda.
0: Mm-hmm. A l'escola us ajuden a ser curosos amb aquest tema o no?
5: En absolut.
0: No us parlen de la sextorsió, per exemple? No. No us ho comenten?
1: Bueno, a mi sí que, per fer el punt d'aquí de... diferència, a mi sí que em van donar una xerrada i sí que va estar més enfocat, com ha dit la Júlia, del tema de fer consciència a l'altra persona de que la majoria de casos és per això, perquè es volen creure que són més guais o tenen por de que l'altra persona es deixi, i llavors sí que amenacen i tal, i al meu insti sí que va haver-hi una conscienciació sobre aquest tema, sobre el passar fotos que aparentment són inofensives, però que després sí que poden circular per tot arreu.
0: Creieu que és suficient o necessitaria una miqueta més?
1: Una miqueta més aniria molt bé.
0: Sí, al... sí, sí. Esteu d'acord tots, eh?
6: És que en el meu col·le va vindre un policia, per situacions igual donades, va vindre un policia a donar-nos la xerrada.
0: Doncs amb aquest argument acabem aquest bloc i comencem el de les preguntes extremes, on caldrà que us mulleu, eh? Us haureu de mullar, tot i que podeu també comptar amb el comodit de passar, tot i que no us ho recomano. I si voleu, també després em podeu fer que us respongui una d'aquestes preguntes, perquè aquí tots hem vingut a jugar. Us plantejaré un dilema a cadascú de vosaltres i haureu d'escollir quina de les opcions us quedeu. Esteu preparats?
4: Sí.
0: Sí? Jan, començo amb tu. Has de triar entre que et peguin o que circuli una foto teva a les xarxes despullat. Què prefereixes?
5: Depèn de qui em peguin, depèn de la foto.
0: No, aquí no, aquí t'has de mullar.
1: Jo et pego.
0: Què tries?
1: Jo tinc una foto teva despullat o jo et pego. Què prefereixes? La comparteixo o et dono clau fatada?
5: Pega'm.
0: Júlia, vaig amb tu, eh?
4: Vale.
0: Que et trenquin el mòbil o que una amiga et faci mal i et deixi de parlar.
4: Oh, wow. Uala, és que depèn de l'amiga, eh? Perquè una amistat és molt important per mi. Llavors...
0: La teva millor amiga, eh?
4: Vale, tinc una pregunta. El mòbil... Vale, la targeta SIM...
0: Aquí són les preguntes extremes,
4: és que,
0: eh?
4: És que la targeta SIM es trenca, també.
0: Tot es trenca. Oh. Tot. Et quedes sense dades, sense galeria, sense res. Però la teva millor amiga també t'està traint, eh?
4: És
0: la teva millor amiga. O sigui, la persona que més importa, t'importa la teva vida. Què prefereixes? Que trenquin el mòbil?
4: Que se'm trenqui el mòbil.
5: Júlia, jo et trenco el mòbil, sí que...
0: Aaron, vaig a tu. Tenir 1 milió de seguidors o 5 amics de veritat? Uau.
1: Vale,
0: el silenci...
1: Vale, i jo crec que crearé discòrdia, però 1 milió de seguidors.
0: Ostres.
1: Ho sento, però és que amb 1 milió de seguidors puc fer moltíssimes coses. Ja estan consciència sobre tema, educar, i amb 5 amics de veritat, jo crec que...
0: No jutjarem, oi que no?
4: No.
1: Jo sento, eh?
5: Ja els tens.
0: Laia, vaig amb tu. Gràcies. No veure mai més a la teva família o no tenir mai més mòbil?
6: Ah, no tindré mai més mòbil. No.
0: Molt bé, la resposta correcta. I ara sí. I me'n voleu fer alguna a mi o què?
1: Sí, Cristian.
0: A veure. Aaron.
1: Què us sembla?
0: Una pregunta extrema.
1: Vale. Tu ets profe de català, oi? Vale. Què preferiries? Que una foto teva despullat circulés per les nostres xarxes?
5: Uf,
1: o que mai podressis tornar a ser professor en aules de primària. Podries fer de secundària, de universitat, però a primària aquells nens petits que volen aprendre el català no els podries donar aquella satisfacció d'ensenyar-los que són pel neutre.
0: És xungo, però crec que no toleraria massa la foto meva despullat. Crec que no seria massa tolerable a la meva feina. Per tant, jo crec que hi ha resposta.
4: Jo tinc una altra.
0: Ah, no, però... sí. Va, a veure, va, una rapidíssima, vale. Rapidíssima, sou molt dolents, eh?
4: Vale, què prefereixes? No tenir mai mòbil?
0: Mai mòbil?
4: O no poder fer... No poder ser professor, dedicar-te a una altra cosa.
0: Jo preferiria ser professor i no tenir mòbil.
4: Vale.
5: Va, molt bé.
4: Vale.
0: I no és una resposta de bien queda, eh? Us ho prometo. I ara sí que hem d'arribar al final d'aquest capítol de l'Hora del Pati amb aquests quatre magnífics tertulians, que la veritat és que aquí podríem haver-nos estat hores.
5: Ah, és millor.
4: Sí, t'ho
1: juro. Pues jo crec que sí, eh?
5: Sí, sí.
0: Això sí, abans que soni el tim, m'agradaria que tots nosaltres ens quedéssim amb un titular, amb una idea de tot allò que hem comentat, alguna cosa que hem après. I res, una mica per tancar el programa. Aaron, amb què et quedes?
1: Que he pogut veure diferents punts de vista sobre tant l'institut com persones amb el mòbil, i podré separar-me més per utilitzar-ho amb els pares com la Júlia, o potser em dedico al saxofon i faig una banda amb el Jan.
5: Vinga,
0: aquí sortirà un futur saxofon musical.
5: Guitarra,
0: Laia, tu amb què et quedes?
6: Que els mòbils són bastant complicats de portar.
0: Jan, tu?
5: Cada mòbil és munt.
0: I tu, Júlia?
4: Jo a saber portar el mòbil.
0: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Jan, Júlia, Aaron, Laia, per la vostra sinceritat i la vostra generositat. Sou genials. I la veritat és que m'heu fet sentir aquí la mar de gust amb vosaltres, i segur que aquells que ens heu escoltat, gràcies també per ser-hi, també segur que hem gaudit moltíssim. I res, em sap greu perquè l'Hora del Pati s'ha acabat i cal tornar a classe, i fins al proper episodi.
1: A tu, està molt bé.

Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva,

0: He trobat una cosa nova. A l'Instagram de la Mònica hi ha un missatge ocult, una convocatòria a una festa secreta.
1: Una festa?
0: Sí, una festa que es va fer justament al Pla de l'Alba, al mateix lloc on van trobar l'home mort. No sembla casualitat.
1: Entenc. I això ho sap per què?
0: Diguem que he tingut accés al seu portàtil.
1: On és?
0: Saben a quants quilòmetres està el Pla de l'Alba de casa seva? Vull dir, per veure com hi podria haver arribat a la festa.
1: No, però diria que està a uns 20 quilòmetres, aproximadament.
0: Això serien 31 minuts i 37 segons en cotxe, no?
1: No exactament.
0: Doncs potser també haurien de fer una recerca a un perímetre de 31 minuts 37 segons de casa seva en cotxe.
1: Per què? Sap alguna cosa més?
0: No. El missatge també hi deia alguna cosa d'un elefant de llums. Potser sembla la decoració d'aquell edifici tan alt. No sé, potser és un missatge encriptat.
1: Iris? Segueix aquí, Iris?
2: Què coi fas?
0: Què coi fas, tu? Si jo només li havia donat pistes com havíem quedat.
2: Ni jocs, ni codis. O ho pagarà ell. Qui? Ostres, no. No. No t'has carregat el mirall? Era de l'àvia Mercè. Si havia de ser per la Mònica. No saps com se l'estimava.
0: Ha estat sense voler. Que no veus que no hi veig?
2: Quina obsessió que tens de veure-hi. Veure-hi no canviarà res. Mira, deixaré que ho comprovis tu mateixa. Mira, Tiris. Mira la mena de mare que estàs feta.
0: Mostra'm tu la cara. Vine aquí i ensenya'm la mena de pare que seria capaç de fer una cosa així. Torna! Dóna la cara a tu també. Vull saber qui ets. Qui ets, malparit!

Em va treure la vena dels ulls, sí. Però sé que només ho va fer per castigar-me. Sabia que les seves paraules se'm clavarien com punyals. I així va ser. Tan bon punt vaig veure la meva cara reflectida en aquell mirall trencat, em vaig penedir d'haver-li demanat que em destapés els ulls. Vaig topar-me amb un reflex gairebé desconegut. Tenia el rostre desencaixat. I entre la foscor d'aquell soterrani, vaig reconèixer la mirada de pànic d'en Pol quan es despertava plorant de matinada, a mig malson. No podia ni imaginar pel que devia estar passant. Potser la inspectora Merino havia entès el missatge i en rescataria a tots dos. O potser no. I cada cop que obria la boca, el risc per al meu fill creixia. No vaig poder aguantar-me la mirada gaire temps més. En aquell mirall trencat ja no hi havia cap reflex que pogués recompondre. Era com si la meva pròpia imatge s'hagués esberlat per sempre.

0: Giro.
1: Ja saps què se sent.

0: Si tornes a jugar-me-la, això és el que li faré al teu fill. I t'asseguro que ell no aguantarà tant sense respirar.
1: Ets un desgraciat. No m'estranyaria gens que la teva filla hagués marxat per voluntat pròpia.
0: No sóc cap mala persona. Situacions extremes requereixen mesures extremes. I ara necessito assegurar-me que et comportaràs. Et taparé els ulls de nou.
1: No, sisplau, sisplau.
0: Just a temps. Així que, Iris, et comportaràs?

0: Que si et comportaràs, respon, collons!
1: Em comportaré. Em comportaré, que sí, hòstia, que em comportaré!
2: Molt bé.
3: Iris? Encén, Iris?
1: Sí, sí, inspectora, la sento.

0: Segon, Iris, no pengi. Merda. Inspectora Merino, digui.
1: Bon vespre, inspectora. Miri, sóc en Ricard Miró, de Crims d'Actualitat. Tenim informació d'una podcaster?
0: Com ha aconseguit aquest número? Un altre podcaster que es vol fer famós amb aquesta història.
1: Un altre? Sap alguna cosa de l'Iris Puig? Ha desaparegut?
0: Disculpi, Iris. Sembla que tothom vulgui fer-se famós amb aquesta història. Iris? Et...
2: "48 Hores" és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El Vallès tindrà una estació d'alta velocitat. Avui el govern de la Generalitat ha licitat l'estudi de la primera fase de l'eix transversal ferroviari, que contempla, com dèiem, una estació d'AVE a cada comarca per la qual passi. La infraestructura ha de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona i el traçat anirà paral·lel a la línia R8 de Rodalies entre el túnel de Rubí i Mollet-Sant Fos. Diversos mitjans de comunicació, com ara el Periódico o l'Agència Catalana de Notícies, han fet pública la notícia aquest dimecres i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ho ha confirmat en una entrevista a RAC1. El futur contracte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès, com dèiem, que hauria de permetre fer transbord amb Rodalies i Ferrocarrils de la Generalitat i que el SAVE, procedents de Madrid, entrin a Barcelona per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. La planificació del primer tram d'obres entre Lleida, Igualada i Martorell i l'entrada a la capital catalana per la Sagrera té un cost d'1,5 milions d'euros i les obres es podrien allargar més de 2 anys. Com ha destacat la consellera de Territori, Habitatge i Transició ecològica, l'eix transversal ferroviari reforçarà la xarxa actual en termes de capacitat, eficiència i equilibri. I avui a Rubí hi ha una nova jornada de donació de sang, que és a la biblioteca a partir de les 4 de la tarda. Ja s'han apuntat prop d'una 50ena de donants i poden fer, o es pot recollir, sang i plasma. El plasma és una substància de color groc que forma part de la sang i que serveix per transportar les cèl·lules de la sang, els nutrients i també les defenses. Avui a la biblioteca 47 persones donaran un dels dos components en una època en què acostumen a baixar les donacions per les vacances, però que segueix sent necessari tant la sang com el plasma. Donar sang és senzill, no té gaires requisits, només cal ser major d'edat, pesar més de 50 quilos i no tenir cap problema de salut. Amb una sola donació es pot ajudar fins a 3 persones. Rubí acollirà una nova jornada de donació el pròxim dimecres, 26 d'agost, i també dimecres, 2 de setembre. Us podeu apuntar per fer donacions a www.bancdesang.com. Aquestes són algunes de les informacions més destacades d'aquest dimecres. Les actualitzem en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
7: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
8: Mira, estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
9: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
10: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
11: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

Quan dalt els cels encara no tenien nom i la terra ferma, a baix, no havia estat anomenada, amb aquestes paraules comença un dels textos més fascinants i antics de la humanitat, la Numa Elish, el gran poema babilònic de la creació. Al cor de la Mesopotàmia del segle XII abans de Crist, els escribes van gravar sobre tauletes d'argila una història fascinant, la del naixement dels déus, del cosmos i, finalment, de l'ésser humà. Però què ens volia dir realment aquest poema? És només una cosmogonia, una explicació de l'origen del món, o amagava també una clara intencionalitat política? Està relacionat, d'alguna manera, amb el Gènesi de la Bíblia? Avui, a les portes de Troia, viatgem a l'antiga Babilònia per descobrir la Numa Elish, la seva història, els seus déus i la petjada que ha deixat en religions i mites posteriors. Benvinguts al primer naixement del cosmos. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de Ràdio Castellar i la Xarxa. Aquesta setmana per parlar de la Numa Elish, del caos al cosmos, amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Per què és important la Numa Elish, Albert?
1: Doncs ho ha explicat molt bé en Carlos a la introducció. Bàsicament, la Numa Elish és potser el primer relat de la creació que existeix a la història de la humanitat. I jo penso que és important per moltíssimes coses, que anirem desgranant a poquet, però sobretot perquè influeix en gran mesura a molts textos religiosos posteriors, alguns en sonen més que altres, però veurem que la seva empremta és clau en tota, bueno, en tot el cosmos, en tots els cosmos religiosos, dels monoteismes més actuals, etc.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @PortesDeTroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: La càmera t'ha gravat, eh?
1: La càmera
0: fent la ballaruca amb aquesta cançó.
1: Bueno, és que, Sergio, estic molt content.
0: Estàs molt emocionat, eh?
1: Estic molt emocionat.
0: Tens ganes de que arribin les vacances de Nadal?
1: Tinc moltes ganes.
0: Per dedicar-li jornades senceres a l'Europa Universalis?
1: Efectivament, a l'Europa Universalis 5. Perquè és que estem gravant això, avui som 6 de novembre, estem gravant això 6 de novembre, i va sortir ahir o abans d'ahir, i estic molt emocionat, moltes ganes de provar-lo, la veritat.
0: Molt bé.
1: I això és part de la seva banda sonora.
0: I un joc majestuós, el recomanem sempre que podem a les Portes de Troia.
1: Sempre que hi ha una excusa, i quan no també.
0: Exacte. Doncs bé, programa 516, la Numa Elish, avui amb l'Albert Abril, i és un tema que segurament interessa a tots els interessats en la història, però segurament especial atenció a aquells dels nostres companys i companyes docents de secundària que fan aquest any Ciències Socials a primer d'ESO.
1: Sí, però el nivell de profunditat que donarem, no sé si els nens de primer d'ESO...
0: Per competències.
1: Sí, sí,
0: és un poema.
1: Totalment competencial, tot el poema.
0: Molt bé, doncs comença a explicar, aviam, què és això de l'Anuma Elish.
1: A veure, de manera molt resumida, és un poema babilònic de la creació. Està escrit en vers, com qualsevol poema, no? I, de fet, té més d'un miler de versos. Sí, aquest miler de versos està dividit en 7 tauletes. Sí, recordem que els textos de l'antiga Mesopotàmia s'han conservat en tauletes d'argila. I cada tauleta té més o menys entre 115 i 170 versos. Aquest poema explica el naixement dels déus, la formació del cosmos i, sobretot, i ojo, sobretot, i ens anem quedant amb aquesta idea, l'ascens de Marduk com a déu suprem. Llavors, l'Anuma Elish està escrit en acadi, que seria la llengua diplomàtica i literària de l'antiga Mesopotàmia, i està escrit, òbviament, en escriptura cuneïforme.
0: Escriptura cuneïforme que s'entén millor que algunes lletres dels nostres alumnes.
1: Això també és veritat.
0: Però vaja,
1: sí.
0: En teoria la lletra ha evolucionat. En alguns casos encara no.
1: En principi. Bueno, i vam passar per la lletra lligada i cada cop hi ha més lletra lligada ara. Bueno, veurem sobretot, no, això, que és un poema de la creació, etc. És un relat religiós, però que hi ha una claríssima intencionalitat política darrere que anirem desgranant a poc a poquet.
0: Anuma Elish. Què vol dir això? Quin és el significat d'aquest títol?
1: O sigui, literalment, Anuma Elish vol dir quan a dalt. Sí, en Carlos ens ha llegit els primers versos del poema a la introducció i comença quan a dalt, doncs bàsicament són les primeres paraules del text. No?
0: Quan dalt els cels encara no tenien nom i la terra ferma a baix no havia estat anomenada.
1: Ah, exacte. També és una traducció que he fet així una miqueta, no de l'acadi, sinó de l'anglès. De manera una mica xapucera, però bueno, ja ens entenem. En l'antiga Mesopotàmia, el que passava, o sigui que moltes obres, per titular-les, per donar-los un nom, com que no tenien un títol com a tal, s'agafaven les primeres paraules del primer vers, i ja està. Per exemple, un altre cas de l'antiga Mesopotàmia seria aquell que va veure el fons. No? Aquell que va veure el fons és el títol, entre cometes, original del que coneixem actualment com l'Epopeia de Gilgamesh, perquè són els primers versos de tot el poema.
0: Molt bé. Quan i on es va trobar i què se'n conserva actualment?
1: A veure, es va descobrir, com moltes d'aquestes coses, al segle XIX, a la biblioteca del rei Assurbanipal, de Nínive, que aquesta biblioteca data del segle VII abans de Crist, que és una biblioteca de la que ens va parlar l'Alberto en el programa 463 sobre les biblioteques imaginades, perquè és una biblioteca importantíssima, perquè gairebé totes les tauletes que hi havia dins s'han conservat fins a l'actualitat, perquè el 612 abans de Crist hi va haver un incendi. Com que hi va haver un incendi, bueno, la destrucció de la ciutat, etc. Com que hi va haver un incendi, les tauletes es van coure i es van endurir. Per tant, ens han arribat fins a l'actualitat. Res, una mica de dades per si de cas. En aquesta biblioteca s'hi van trobar unes 30.000 tauletes d'argila, que són equivalents més o menys a uns 10.000 documents, i entre aquestes tauletes hi ha coses tan importants com l'Anuma Elish, l'Epopeia de Gilgamesh, entre altres. I tota la majoria d'aquestes tauletes es conserven actualment al Museu Britànic.
0: I com arriba fins a nosaltres? Qui el descobreix,
1: doncs,
0: aquesta tauleta cuita?
1: Un arqueòleg anomenat George Smith, que era un assiriòleg del British Museum, que va ser qui la va identificar i traduir més o menys el 1875. A veure, la troballa aquesta, o si no, anirem més enllà amb la història d'aquest senyor, etc. Però simplement per entendre que aquesta troballa va tenir un gran impacte en l'estudi de la Bíblia, perquè fins aquell moment s'havia pensat que la Bíblia era la primera cosmogonia escrita en forma de relat religiós, però de cop descobreixen que la Numa Elish explica tota la creació del món, de l'univers, dels déus, dels humans, etc. Hi ha moltes coses semblants a la Bíblia. Llavors, i clar, és gairebé 2.000 anys anterior que la Bíblia. Llavors, això va causar un cert impacte.
0: Mm-hmm. Molt bé, ja hem situat, diguéssim, en la contemporaneïtat el nostre text protagonista d'avui, però anem a concretar una mica. Si haguéssim de posar dates, en quin moment situaríem la creació de la Numa Elish?
1: A veure, les còpies que ens han arribat, com us deia abans, són del segle VII abans de Crist. Sí, de la biblioteca de Surbanipal de Síria, a la biblioteca aquesta que us deia de Nínive. Però el text original té uns orígens bastant més remots. De fet, els especialistes situen la composició original del poema entre els segles XII i XI abans de Crist. Per tant, estem parlant de fa 3.000 anys, de fet, més de 3.000 anys, de l'era actual, durant el regnat de Nabucodonosor I de Babilònia, que aquest senyor va governar més o menys entre el 1125 i el 1104 abans de Crist. Més endavant, si tenim temps, perquè avui, ojo, el context històric el farem al final.
0: Canvi.
1: Si tenim temps, parlarem del context històric en què se suposa que es va escriure. Per tant, per repetir, les còpies que ens han arribat són del segle VII abans de Crist, però el text originalment sembla que es va escriure entre els segles XII i XI abans de Crist.
0: Uh-huh. I és un relat que neix del no-res? O, és a dir, els babilonis s'ho van inventar tot?
1: O sigui, ni de conya. Vale? O sigui, els babilonis sí que és veritat, sota el regnat de Nabucodonosor I, sí que escriuen aquest relat, però no neix del no-res, sinó que és el resultat d'una tradició molt més antiga, amb arrels sumèries, acàdies, etc. De fet, a la baixa Mesopotàmia del tercer mil·lenni abans de Crist, ja trobem molts mites que parlen del naixement dels déus, de la lluita de l'ordre i el caos, que ja veurem que és el tema central de la Numa Elish, com el combat entre Enlil i els monstres primordials, o el relat sobre Enki, el déu de la saviesa. No, veurem que això s'assembla moltíssim i és com la base del poema del que parlarem avui. Per tant, la Numa Elish és una reelaboració babilònica de tot aquest patrimoni mític que ja havien inaugurat els sumeris, els acadis, etc.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Age of Mythology, un altre dels mítics, del joc d'estratègia de l'antiguitat i jo què sé.
1: Mitologia, per això el posem aquí.
0: Aquestes merdes que ens agraden a nosaltres.
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: Exacte.
0: De què va el poema, la Numa Elish?
1: A veure, bàsicament l'anirem explicant, eh? Aquest bloc central és sobretot per explicar el poema, però explica com el món va sorgint del caos primordial i com els déus neixen, com lluiten entre ells i com s'imposa l'ordre de ser un combat epiquíssim de dimensions divines, protagonitzat, òbviament, per Marduk. I també explicarem una mica, també explica una miqueta el naixement de l'espècie humana. Explica altres coses, però no farem gaires spoilers perquè tenen molt a veure amb la intencionalitat política del propi poema.
0: Doncs... com comença aquest poema? Aviam, abans ho hem narrat, en Carlos també, però no sabem més.
1: A veure, jo penso que l'inici del poema és molt evocador i jo espero que en Carlos ens llegeixi els primers versos de les primeres tauletes ara mateix.
0: Vinga, Carlos.
2: Al principi, quan dalt els cels encara no tenien nom i la terra ferma, a baix, no havia estat anomenada, quan no hi havia res més que Apsu, el primordial, pare de tots, i Tiamat, la mare que havia engendrat totes les coses... quan les seves aigües s'entrellaçaven com un sol cos i els joncs encara no s'havien apilat, ni el canyissar havia nascut. Quan cap dels déus havia vingut a l'existència, ni els seus noms havien estat pronunciats, ni els seus destins establerts, llavors va succeir. Del sí d'aquelles aigües, els déus van començar a formar-se.
1: És una passada. Bueno, és totalment evocador. A veure, està una miqueta adaptat, no és exactament així, però...
0: I
1: és
0: en Carlos ho declama molt bé. No farà teatre, aquest tio?
1: No, té tota la pinta, que la improvisació, l'entonació se li dona bé. És molt clar, vull dir, està narrant exactament al començament, no? O no hi ha muntanyes, no hi ha rius, no hi ha éssers vius, de fet, no hi ha ni déus. Només hi ha aigües, que són dues aigües primordials.
0: Apsu Tiamat.
1: Apsu i Tiamat, que Apsu és el déu que representa les aigües dolces subterrànies, que sempre estan en calma, sempre estan allà sota i sempre hi seran. És tranquil, ordenat i és masculí, Apsu. I Tiamat és el contrari, és la deessa de les aigües salades. És la deessa del mar, dels oceans, caòtica, poderosa, femenina. Sí? Veiem una miqueta aquesta idea i a més té molt sentit, no? Apsu, el déu de les aigües dolces, Tigris i Eufrates, Tiamat, el golf pèrsic, sí? Que és allà on neix tota la civilització, la cultura sumèria, el poema de la Numa Elish, d'acord? Veiem això, no? O sigui, sabem que Mesopotàmia, les civilitzacions de Mesopotàmia eren cultures fluvials, sí? Civilitzacions fluvials que basaven la seva vida en els rius. També la importància, fixeu-vos, dels noms. O sigui, al final del poema també diu quan els déus... Bueno, i al començament diu quan els cels encara no tenien nom, no? O quan la terra encara no s'havia anomenat. Quan els déus encara no tenien el seu nom. Vull dir que el fet de pronunciar els noms, donar noms a les coses, no? La importància del llenguatge i de la creació a través de la paraula. I això és molt interessant i passarà més endavant, va? Ja ho anirem veient. I aquí al començament, ja no li hem deixat llegir més en Carlos, perquè si no... ens allargàvem molt, també apareix un personatge que es diu Mumu, que és una tercera figura associada a Apsu i a Tiamat, d'acord? Sovint se l'ha com interpretat com si fos una mena de ministre, una mena d'assistent d'Apsu, una mena de principi que acompanya la creació inicial. Però fins aquí és molt fàcil, o sigui, tenim Apsu, Tiamat i Mumu. Però què passa? Que a partir d'aquí doncs comencen a néixer tots els déus de Mesopotàmia, etc.
0: Molt bé, doncs som-hi. Aquestes coses sempre són xules d'explicar.
1: Xulíssimes. Sí. Però aneu apuntant.
0: Aneu apuntant, sí, exacte. Aneu començant a fer l'arbre genealògic. Primera generació de descendents. Com va això?
1: Comencem. A veure, no els direm tots, perquè així tampoc ens liem, sinó que direm els més importants. Els primers fills d'Apsu i de Tiamat són Lachmu i Lahamu. Lachmu i Lahamu. No en tornem a parlar d'ells, però simplement que sapigueu que els seus noms es poden traduir com els fangosos, que es representen la idea aquesta dels sediments, de les matèries primordials, no?, que emergeixen de la mescla d'aigües, de les sorres que el riu va deixant, etc. Són una mena d'éssers que fan de transició, no?, entre el caos i la forma. No són monstres, tampoc són ben bé déus, sinó que són una mena d'un símbol, no?, d'un món en formació, no?, quan tens fang per allà mig moll, no? Que estàs a punt de donar-li forma. Doncs aquests déus jo penso que representen una miqueta aquesta idea.
0: Mm-hmm. I la segona generació, els nets, d'Apsu i Tiamat?
1: Clar, de Lachmu i Lachamu neixen Anshar, que vol dir, la traducció seria totalitat del cel, i Kishar, que seria totalitat de la terra. Ojo, aquests ja simbolitzen una separació, d'acord? I simbolitzen l'establiment d'uns límits. Per una banda tenim el cel, per altra banda tenim la terra. I amb aquesta parella, si us fixeu, s'introdueix la primera estructura còsmica. O sigui, amb aquests dos déus ens estan dient que el món o el cosmos està dividit de manera vertical. A dalt tenim el cel i a sota tenim la terra. I a partir d'aquí començarà a aparèixer tota la jerarquia dels déus. Per tant, aquests dos són la primera parella plenament ordenada, d'acord? Una mena de... Molt bé, ja estem sortint del caos inicial, no? Quan aquestes dues aigües, la salada i la dolça, estaven barrejades, després fan el fang, i ara de cop diem, vale, posa el cel amunt i la terra baix, no? O sigui, per fi ja tenim una miqueta d'ordre.
0: Mm-hmm. I la tercera generació?
1: La tercera generació, aquí és difícil deduir d'on neixen, no? Perquè el poema ens diu que de Anshar neix An. Aina, tal qual, An. Que, ojo, An és un déu que ja ve de la tradició acàdia, que era el déu acadi Anu. O sigui, tampoc són correcte gaire, per canviar-li el nom. An és el déu del cel, i és una de les figures més antigues i més venerades del panteó mesopotàmic. Representa, o sigui, és un personatge que ja digui, estava present ja a la tradició acàdia, sumèria, i representa això, el poder suprem i l'autoritat còsmica. I finalment, d'An, llavors ja neix Ea. Ojo Ea, perquè també és molt important, perquè en la mitologia o en la religió sumèria era conegut com a Enki, que aquest déu potser sona una miqueta més, que és el déu de la saviesa, el déu de la màgia, és un déu astut, un déu intel·ligent, que és un déu que sempre prefereix utilitzar la saviesa, no? la intel·ligència, abans d'utilitzar la força per arreglar les coses. Però bueno, jo penso que amb aquests, Sergio, podríem anar ja començant. Vull dir, si després ja n'apareixen més, ja els anirem introduint. Però jo penso que amb aquests, sí, recordem, Apsu, Tiamat, Mumu, Lachmu, Lachamu, Anshar, Kishar, An i Ea. Ara per ara doncs, tenim aquests.
0: Ara els estudiants que han estat escoltant aquest programa i ja els hem dit que facin l'arbre genealògic, clar, si no... faran una coavaluació, sí. Li passaran l'exercici al seu company...
1: Com una llista de verificació.
0: Com una checklist o llista de verificació. Ha ajudat una bastida, també, per si de cas. La cosa...
1: I una rúbrica de la llista de verificació això... perquè estigui ben feta. No ens n'oblidem.
0: Tot això per un puto arbre genealògic, hòstia, ja està. Vale, molt bé. Perdó, ara m'he perdut.
1: No sé, clar, ara ja tenim el sopar de Nadal muntat, no? Sí, ara ja tenim les tres generacions assegudes.
0: A taula.
1: Fent el... Sí, o sigui, ara comença el sopar de Nadal. Encara no estem als postres.
0: Val. Bueno, nosaltres recordem, com dèiem, que els oients s'ho vagin anotant tot, s'ho apuntin, però com dèiem, ara amb aquest sopar de Nadal continuem la nostra història, aviam com continua això. Que un sopar de Nadal pot acabar molt bé, molt malament, eh?
1: Exacte. No, veurem que va bé, però llavors també acaba malament. Però llavors tornarà bé.
0: És un sopar de Nadal amb totes.
1: Exacte, amb el cunyat, bueno, tots. A veure, si us fixeu, només explicant aquests protagonistes, aquestes primeres generacions, ja veiem claríssimament quin és el tema central del poema. Que el tema central és el pas del caos a l'ordre. Del caos aquàtic inicial, no? A un cosmos estructurat i jeràrquic. Tenim uns déus superiors, i van tenint descendència, etc. No? I a partir d'aquí els déus es van multiplicant i adquireixen funcions pròpies. Hem començat en que un era el déu de l'aigua dolça i l'altre l'aigua salada, i ara tenim un déu que és del cel, un déu de la terra, un déu de la saviesa, un déu del cosmos, no? Vull dir que va tot prenent forma. A partir d'aquesta primera generació divina, el relat anirà construint tota una jerarquia genealògica on a dalt de tot hi haurà Apsu i Tiamat i aniran afegint-se cada cop més descendents.
0: Mm-hmm. Val, després d'aquest moment primigeni, suposo que ja apareix un conflicte, ja està trigant.
1: No? Home, sí, perquè ens comencem a avorrir. Vull dir, això d'anomenar déus i dir aquest és el déu de tal, no sé què, no sé què, està bé fins a, bueno, fins a cert punt. Clar, què passa aquí? Doncs el que passa sempre, no? Que quan neixen noves generacions... El cosmos de cop esdevé... O sigui, era un lloc calmat, aigües dolces, aigües salades, no sé què. Doncs de cop el cosmos es converteix en un lloc sorollós i agitat. no? Quan neixen nens, quan arriben bebès, quan el que sigui, doncs una vida que podria ser més o menys tranquil·la, es converteix de cop en soroll, en moviment, en estar pendent d'això, estar pendent d'allà, i literalment el text diu que hi ha massa soroll. D'acord? I clar, i Apsu i Tiamat comencen a preocupar-se, fins al punt que Apsu molest, recordem, masculí, aigües dolces, calma, molest, incapaç de descansar, o sigui, l'avi que està intentant fer la migdiada després de l'àpat de Nadal, els nets no el deixen, decideix aniquilar-los per restaurar la calma primordial. És a dir, ui, això d'haver tingut fills, això d'haver tingut descendència no m'ha sortit bé. Què faig? Me'ls carrego. I li diu a Tiamat, tu, Tiamat, som-hi, no? Nosaltres com a pares o déus primordials, déus primigenis, ens els carreguem. Tiamat mostra compassió, no? Un atribut així més femení, no? En aquest cas. Clar, són els seus fills, són els seus nets. No vol participar del pla d'Apsu. Però què passa? Que el conseller d'Apsu, aquell del Mumu que us havia dit abans, la convenç de participar en les atrocitats. Però és aquí, en el moment en què els déus primordials decideixen matar els seus fills i els seus nets, on Ea, Enki, d'acord, aquest déu de la saviesa, de la màgia, de la intel·ligència, que com que és tan viu, descobreix el pla d'Apsu. Què fa? Va fins a Apsu, l'encercla amb un encanteri i el mata. D'acord? És a dir, el net mata a l'avi. I Amumu, el conseller, el que havia incitat una miqueta a Tiamat també, el que fa és empresonar-lo. Però Tiamat sembla que es lliura de la violència perquè es penedeix, perquè ella no volia, etc. I llavors sembla que en aquest punt Ea, una deïtat Acàdia, aconsegueix imposar l'ordre, no?, dels joves. Sí? O sigui, els joves s'imposen als grans.
0: Carai, hem passat de la calma a tempesta en un tres i no res. La cosa ha escalat molt ràpid. Ea, gràcies a la seva saviesa, ha vençut Apsu.
1: Sí.
0: I quin és el pla? Què farà després?
1: Molt bona pregunta. Doncs Ea, després de vèncer Apsu i després d'imposar l'ordre dels joves, per dir-ho d'una manera, s'instal·la simbòlicament en el palau on vivia Apsu, que abans de la instal·lació d'Ea en aquest palau era un lloc salvatge, era un lloc primordial, un lloc molt natural. I quan Ea s'instal·la, de cop es converteix en una llar domesticada, divina, etc. Ara, obrim un petit parèntesi. Fixeu-vos que aquí Ea, o Enki, una divinitat sumèria de tradicions anteriors, concretament el déu tutelar de la ciutat d'Eridu, que segurament us sona, s'allotja al Palau dels Déus. Això pot voler dir que en un moment donat la cultura sumèria o la cultura acàdia, la seva cultura, mitologia, llengua, etc., durant un temps van dominar la regió de Mesopotàmia? No? Aquí tenim un déu d'una cultura anterior que està prenent el poder dels déus primordials. Sí? Només per donar una petita pista, eh? Tanquem parèntesi. Però, en fi, aquí la gràcia és que quan Ea s'instal·la en el Palau d'Apsu és en aquest context on neix el protagonista del poema, que és Marduk.
0: Mm-hmm. Doncs la cinquena generació. Com neix Marduk i què el fa especial?
1: A veure, Marduk és fill d'Ea i de la seva esposa Damkina, Ninhursag, que és una deïtat, d'acord? També de tradicions anteriors. Clar, Marduk és presentat en el text com un infant prodigiós que neix amb tots els poders i tots els atributs possibles. Saviesa, força, bellesa, domini sobre els elements. La seva figura, la seva presència porta ordre, majestuositat, li brillen els ulls, el seu alè pot ser de foc, la seva veu ressona com el tro. Inclús el seu avi, An, un altre déu acadi, el déu del cel, li aconsegueix encara més dons, més regals divins, etc. Per tant, és un nen que neix ja i, bueno, amb moltes virtuts, d'acord? Es nota de seguida que és absolutament el protagonista del poema.
0: Aquest nen ha pesat 4 quilos al néixer, vull dir, en Marduk.
1: Com a mínim, i amb barba
0: fort.
1: I abdominals i pectorals,
0: sí,
1: quan
0: sí.
1: Neix. O sigui, ojo aquí, perquè Marduk és un déu babiloni. Tots els altres déus venien de tradicions anteriors. Sumeris, acadis, etc. Marduk és un déu babiloni, i això serà importantíssim per quan decidim resoldre quin és el misteri d'avui, d'acord? Que és quina intencionalitat té el poema de l'Enuma Elish.
0: Doncs ja ens hi aturarem extensament després, ja ens has deixat aquí penjat aquest tema perquè el resoldrem. Ara continuem amb aquesta narració. Jo estic dentríssim, no sé, vull dir, estic molt a dins. Abans del naixement de Marduk, Apsu havia mort, no?
1: Sí, ho havien deixat com molt aturat. És a dir, Apsu mor, Ea se'n va al seu temple, se'n va viure al seu palau, neix Marduk, etc. Però, i Tiamat? No? Què ha passat amb Tiamat, la deessa del caos, de l'aigua salada, la deïtat femenina, que li han matat el marit, no? La mort d'Apsu desencadena la seva ira. Sí? Dolguda i humiliada, la deessa decideix venjar-se dels dos joves per haver matat el seu company. Llavors, guiada per un consell de déus rebels, perquè, ojo, hi ha un seguit de déus que són els déus rebels, entre ells el seu fill Kingu, un nou déu, fill de Tiamat, decideix emprendre la venjança. Però, ojo, perquè Tiamat agafa Kingu, el seu fill, el pren com a espòs i el fa comandant dels seus exèrcits, perquè Tiamat el que farà per preparar-se per la venjança és el següent. Primer de tot, ella mateixa engendra un exèrcit de monstres per portar a la destrucció del cosmos. O sigui, Tiamat vol tornar al caos inicial. Tot aquest ordre que han imposat els joves no li agrada. Ella vol tornar a les aigües, al no-res. Per tant, crea monstres, dracs, serps, gegants, homes toro, homes peluts, dimonis escorpí, gossos salvatge i altres criatures híbrides per assassinar tots els déus, d'acord? I, a més, a Kingu, el comandant dels seus exèrcits, li entrega les tauletes del destí. Que les tauletes del destí no són res més que el símbol absolut del poder diví i del control del cosmos. Se suposa que en aquestes tauletes hi ha escrit el destí de tots els déus. I qui té aquestes tauletes, doncs, té com el poder absolut, sobretot. Doncs Tiamat li dona en el seu fill Kingu.
0: Jo només penso que... Hòstia, avui sort que no hi és l'Alberto.
1: Per les bromes, no?
0: Perquè amb noms com Marduk i Kingu, o sigui, haguéssim perdut aquí una de temps amb bromes...
1: I si hagués posat les músiques ell?
0: No, ja, festival. Per tant, l'estimem, eh? Ens agrada que estigui, moltíssim, òbviament. Però avui era el dia...
1: Per fer el programa tu i jo, no?
0: Exacte. Perquè si no, amb els noms, haguéssim entrat en un bucle graciós. Però no sé si ens haguéssim sortit.
1: Bueno, sempre ens en sortim.
0: Sí, sempre ens en sortim.
1: A vegades acaben sortint tres programes del que hauria de ser un.
0: Exacte.
1: Però sempre ens en sortim. En aquest moment en què Tiamat comença a criar tot aquest exèrcit, etc., és un punt d'inflexió, perquè per primer cop el caos torna a amenaçar l'ordre, d'acord? Torna a néixer de manera incipient aquesta lluita eterna entre l'ordre i el caos. L'ordre personificat per Marduk i els dos joves, i el caos personificat per Tiamat. Quan Ea descobreix aquesta escalada de poder i aquesta escalada d'exèrcits i tauletes del destí, no sé què, fixeu-vos que és Ea sempre qui descobreix les coses, perquè és el déu de la saviesa, la intel·ligència, etc. Recorre al seu avi, Anshar. I l'avi, o sigui, Ea li diu al seu avi, què faig? I l'avi, que estava fent la migdiada, li diu, escolta, vas ser tu qui vas matar Apsu, espavila't. Vull dir, si Tiamat s'enfada amb tu, doncs has d'assumir les conseqüències. Per tant, Ea diu, Enki, diu, vale, doncs me'n vaig enfrontar a Tiamat. Perquè passa que Tiamat és tan poderosa que quan Ea intenta fer els seus encanteris contra ella, no tenen cap mena d'efecte. I què ha de fer? Doncs demanar reforços.
0: I com s'ho fan els déus joves?
1: Doncs a veure, els dos joves aquí fan una mena de... clar, s'espanten, no?, per tot el poder de Tiamat i es reuneixen a una mena de concili d'Elrond, no?, rotllo, va, què fem? Què fem amb Sauron? Què fem amb l'anell? Què fem amb Tiamat? Ningú s'atreveix a enfrontar-s'hi. Fins que de cop, un que està segut per allà és Marduk, s'aixeca i diu, si jo guanyo aquesta guerra, em reconeixereu com el vostre rei. És en Frodo, però motivat. No? O sigui, aquí Marduk s'aixeca, s'ofereix, i tots els déus, òbviament, accepten la proposta de Marduk. I de cop, del no-res, després d'aquest concili, Marduk es converteix en el líder en aquesta guerra. I llavors... A partir d'aquí, el poema descriu superbé la preparació de Marduk per anar cap a la guerra. Ens diu literalment que fabrica una xarxa gegant per atrapar Tiamat, es cenyeix una espasa i un arc i convoca els quatre vents que el guiaran en la batalla.
0: Com és descrita aquesta Tiamat absolutament intocable, difícil de vèncer, no? Una mica Puigdemont. Ningú pot amb ell.
1: Puigdemont lesbiana.
0: No sé.
1: Tiamat... no està descrita enlloc, o sigui, en el moment que se la descriu se la pinta una nena monstre marí, d'acord? Però no sabem exactament quina forma té, perquè ella personifica el caos. La idea aquella que vam repetir tant en el programa del Leviatán, No, que si el voleu recuperar, el 478, vam parlar precisament de Tiamat. La idea aquesta d'un caos primordial que escapa a la nostra imaginació perquè som mortals i estem parlant de l'origen de l'origen, o sigui, no és ni un déu, és com l'origen de l'origen de l'origen de l'origen. I no sabrem mai exactament com és. I és una cosa que és una mena de serp marina enorme, però que les seves dimensions i la seva forma s'escapa a la nostra imaginació. És una figura que inspirarà en un futur el Leviatán bíblic, el Lotan d'Ugarit, el Tifó de la mitologia grega. És bàsicament una criatura lovecraftiana, podríem dir, no?, que encarna aquest caos primordial indestructible.
0: Tenim en Marduk preparat. Com comença el combat final?
1: Doncs, òbviament, aquí ve el combat. O sigui, aquí ve Marduk contra Tiamat. És a dir, Tiamat, que representa el caos, s'enfronta contra Marduk, que representa l'ordre. Quan Tiamat... O sigui, la cosa... Bueno, no faig spoilers. Deixem que en Carlo ens llegeixi una miqueta el contingut de les tauletes 4 i 5 del poema.
2: Marduk desplegà la seva xarxa per atrapar Tiamat. La llançà sobre ella i l'immobilitzà el cos. Quan Tiamat obrí la boca per engolir-lo, Marduk llançà el vent huracanat i l'omplí de tempestes, fins que no pogué tancar els llavis. Amb l'arc tensat va disparar una fletxa al seu ventre. L'esquinçà, li travessà les entranyes i li tallà el cor. Així, ell la va vèncer i li prengué la vida. Els seus seguidors es quedaran paralitzats, sense saber què fer.
1: També una petita adaptació del poema, però si us fixeu és superèpic. Vull dir, és Marduk, que literalment li tira la xarxa, Tiamat l'intenta mossegar, en el moment que l'intenta mossegar Marduk, li tira tots els quatre vents que s'havia preparat, els quatre vents impedeixen que Tiamat tanqui la boca, i Marduk agafa l'arc i dispara dins la boca de Tiamat oberta. I aquesta fletxa, clar, travessa tota Tiamat i la deixa destrossadíssima. Per tant, el cos de Tiamat cau inert, i Marduk agafa el cos de Tiamat i, com diu el poema, com un peix pla o com una petxina, depèn de la traducció, el parteix en dos. Amb una meitat del cos crea el cel i el firmament, i amb l'altra meitat del cos crea la terra. Les llàgrimes de Tiamat...
0: Atenció a això!
1: Ojo aquí, perquè és molt maco. Les llàgrimes de Tiamat es converteixen en els rius Tigris i Eufrates, i la seva saliva en tots els mars de la terra. Per tant, amb aquest gest... amb el gest aquest en què Marduk mata a Tiamat, el món de cop queda ordenat i l'univers pren forma. Fixeu-vos, no?, en tot el simbolisme que representa Tiamat. Clar, Tiamat ha destrossat el caos primordial, no?, aquest estat previ, però també necessari per la creació. Però, a més, Marduk també ha matat el principi femení del món. Bueno, el principi masculí ja s'havia mort feia temps. I, a més, Marduk sacrifica un personatge que representa la mare, perquè Tiamat és la mare dels déus, no? En certa manera, encara que no sigui un personatge amb molta personalitat o molt... bueno, etc., sí que és la mare de tots els déus. És una mena de sacrifici, no? He de sacrificar la mare dels déus per portar l'ordre. El mar, els rius... Vull dir, tota la cultura mesopotàmica es basa en els rius del Tigris, l'Eufrates, la part del delta cap al golf pèrsic. Mica, tots aquests símbols, si us fixeu, estan coent en aquests quatre versos que ens ha llegit en Carlos.
0: Gallina de piel, eh?
1: Bastant, bastant. És molt xulo.
0: Molt xulo. Doncs ja tenim el cosmos creat, eh? Aquí no se necessita ni 7 dies ni hòsties, eh? Pim-pam.
1: Directe. Uah, ojo.
0: Ep.
1: 7 tauletes.
0: Ah. Ja trobem, aquí comencem a trobar aquí les línies, les tirem ja ràpidament amb les religions més properes. Però la Numa Elixir explica alguna cosa més, oi, Albert?
1: Ens explica més coses. No en parlem gaire més, perquè jo penso que la part guapa, la part èpica, ja l'hem explicat. Però la Numa Elixir sí que ens explica la creació dels humans. Després de la victòria, Marduk reorganitza el món, reparteix les tasques entre els déus, però cal que algú treballi per mantenir el cosmos. Cal que algú alliberi els déus de feina per mantenir el cosmos. I què decideix fer? Doncs decideix crear l'ésser humà. Agafa la sang del traïdor Kingu, fill i espòs de Tiamat, símbol del caos vençut, és a dir, la sang del caos, la barreja amb argila i dona forma a la humanitat. És a dir, la humanitat neix de l'argila del fang barrejat amb sang del traïdor Kingu, que representa el caos. O sigui, el text és claríssim amb això. Els homes neixen per servir els déus, construir els temples, mantenir els rituals, garantir l'ordre diví, i a més neixen amb la culpa de que han estat creats amb la sang del caos i del traïdor.
0: Molt bé, i què passa després de la victòria de Marduk i de la creació dels humans?
1: Marduk reuneix tots els déus i els demana que construeixin una ciutat per celebrar la pau. Quina ciutat? Babilònia. I en el seu cor, el cor de Babilònia, s'aixeca l'Esgaila, que és el temple més important de Babilònia, construït al seu centre, dedicat al déu vencedor, dedicat a Marduk. Llavors, és la primera vegada que Babilònia es presenta com a centre del cosmos, un reflex del poder terrenal del seu rei, d'acord? O sigui, o del seu déu. Els déus reconeixen a Marduk com el rei suprem i li atorguen, ojo, i això ja és el final del problema, del poema, i li atorguen 50 noms. Vale? Cadascun d'ells és un atribut diví, no? El poema acaba així dient-li, bueno, és el Marduk el savi, el vencedor, el creador, el protector, el guia, el no sé què. I amb aquests noms i un petit himne al final és com acaba el poema de la Numa Elish.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del Troia d'avui, programa 516, on hem descobert el poema de l'Aluma Elish, on hem vist aquest meravellós poema i l'hem, diguéssim, desgranat no, una miqueta, no? I hem parlat també...
1: Però molt superficialment, eh? Vull dir, hem agafat els grans temes i ja està. Si algú vol, que agafi les tauletes i se les llegeixi.
0: Exacte, allà les teniu. Però ara l'Albert ens sorprèn amb un...

0: del que hem llegit, jo suposo que els oients ja ho començaran a sospitar. A veure, la Numa Elish és molt més que una cosmogonia, no? Un model que forma l'origen, l'estructura de l'univers, el cosmos, etc. És una obra purament, o sigui, òbviament té una part religiosa i una part teològica, però és una obra purament política. Perquè els estudiosos han vist en aquest poema un reflex polític molt clar. És el mite d'un nou poder enorme i jove, Babilònia, encarnat per Marduk, que pren el relleu d'un món antic i decadent, Sumer, Acàdia, etc. I que aquest Sumer i Acàdia està personificat pels déus primordials, pels déus aquests que acaben subjugats a Marduk. És a dir, la Numa Elish glorifica Marduk com a déu tutelar. I a més, clar, Marduk és el déu tutelar, és el déu, entre cometes, nacional de Babilònia. I alhora, aquest poema legitima l'imperi babilònic com a ordre universal de totes les terres de Mesopotàmia. Clar, la creació del món es converteix en una metàfora de la política imperial. Igual que Marduk imposa el seu ordre sobre el caos que hi ha en els déus primordials, el rei de Babilònia imposa la seva llei als pobles mesopotamis. L'objectiu, per tant, és situar Marduk com a déu de déus i alhora justificar l'hegemonia de Babilònia. És un mite religiós, però també, com veieu, és això, és un manifest polític en tota la regla. Babilònia es presenta com el centre del món i l'ordre enfront del caos que hi havia abans a Mesopotàmia.
1: Què és això d'enoteisme?
0: Clar, aquí, investigant sobre el tema, no? Jo, és una paraula que tampoc coneixia, la veritat, potser l'haurien d'haver conegut, no ho sé, però podríem parlar d'enoteisme, vale? Que molt breument seria el següent. L'enoteisme és el culte a un sol déu suprem, vale? Però sense negar els altres. Vale? Seria com una mena de transició cap a un monoteisme, no? Per exemple, la idea de Zeus, no? Que és un déu superior, etc., que sabem que és el déu superior, però continuem acceptant la resta dels déus, no? És una miqueta el que passa amb Aton, a Egipte, no? Aquell loco, l'Akenaton, bueno, loco, res de loco, o Javé a Israel, inclús. Per il·lustrar una miqueta, sembla que en el moment de la publicació d'aquest poema, es van reproduir en massa estàtues i estàtues i estàtues de Marduk que s'anaven situant en els diferents temples. De fet, al segle XI es va col·locar un tron de Marduk al temple més important dedicat a Enlil. O sigui, fixeu-vos que Marduk aquí el que està fent és situar-se com el déu principal de tota la Mesopotàmia, ocupada pels babilonis.
1: I ara, per rematar aquesta explicació, seria fantàstic que ens expliquessis en quin context històric s'escriu el poema.
0: Ara
1: què
0: sí,
1: estava
0: ara
1: passant
0: sí, sí.
1: a però Mesopotàmia? Què
0: ho farem molt curtet, o sigui, sense donar masses dades concretes, però ja us ho podeu imaginar. O sigui, estem en un moment... En un
1: tens
0: moment...
1: 12 minuts. No, menys.
0: Menys, perquè vull parlar de la Bíblia, també. Vull
1: ostres.
0: Dir que, anem no, justos, no passa res.
1: Tindràs per un segon programa, poder, eh?
0: No. Bueno, no sé.
1: Va, ja ho veurem.
0: A veure, hem de situar-nos en un moment molt concret de la història Mesopotàmia, d'acord? És el període en què Babilònia emergeix com a potència política i cultural. Clar, després d'un llarg període de consolidació, etc. És el moment en què Nabucodonosor I és rei de Babilònia, sí? 1125-1103 abans de Crist. És un moment de profundes transformacions polítiques, Babilònia acaba de viure uns segles d'inestabilitat i dominació estrangera, arriben primer els cassites, els elamites, i són pobles que saquegen les ciutats, i en aquests saquejos s'enduen una estàtua del déu principal de Babilònia. Quin és el déu principal de Babilònia? Marduk. S'emporten una estàtua de Marduk. I Nabucodonosor I aconsegueix derrotar els elamites i recupera l'estàtua. Per tant, aquesta recuperació de l'estàtua no és només una victòria militar, eh? Fixeu-vos que és un acte de restitució simbòlica, una mena de renaixement religiós i nacional de Babilònia. I és just en aquest moment, quan Nabucodonosor recupera l'estàtua de Marduk, en el que segurament es compon la Numa Elish.
1: Per tant, el poema serveix per celebrar una victòria.
0: Clar, sembla que sí. No, en el moment que recupera aquesta estàtua, que és el déu tutelar de Babilònia, és quan es compon el problema, d'acord? Així doncs, el context de la Numa Elish és d'una Babilònia que reneix, no? D'una època de crisi, que vol reafirmar el seu paper central dins del mosaic mesopotàmic. És la cristal·lització d'una ideologia, no? És la cristal·lització d'aquesta idea de que Marduk és el déu suprem, igual que Babilònia és el centre imperial de tota Mesopotàmia, no? Que el caos mesopotàmic queda subjugat a l'ordre babilònic.
1: Perquè, clar, aviam, Marduk existia

0: abans de la Luma Elix?
1: Pensem... O sigui, sí, Marduk existia molt abans, perquè, com us he dit, és el déu tutelar de Babilònia. Pensem que entre el segon i el tercer mil·lenni abans de Crist, Marduk era bastant desconegut, però ja existia, sí? Les principals deïtats eren An, Enlil, Enkil, Inanna, Ishtar... són els, precisament els déus que juraran fidelitat a Marduk en el poema de la Enuma Elix. De fet, la figura de Marduk apareix en el Codi de Hammurabi, codi conegudíssim, no? 1792, 1750 abans de Crist, més o menys. Però no apareix en aquest codi com una divinitat superdestacada. No serà fins al regnat de Nabucodonosor que Marduk és literalment proclamat rei dels déus, vale? Coincidint amb l'auge polític de Babilònia. I a més, fixeu-vos, és un procés de supremacia divina que dura 600 anys, eh? O sigui, apareix en el Codi de Hammurabi 1700 abans de Crist i no és proclamat rei de déus fins a 1100 abans de Crist, sí? A l'època de Nabucodonosor.
0: Ens has avançat en algun moment al llarg del programa i sí, tindràs temps de parlar de l'impacte pel que fa a la recerca bíblica, al descobriment al segle XIX de la Enuma Elix. Per què va causar aquest impacte?
1: Va ser un canvi de paradigma.
0: Ah, d'aquí la cançó del Manel.
1: D'aquí la cançó.
0: Que ben portat, que ben lligat.
1: Sens dubte, o sigui, va suposar un impacte molt profund. Cal tenir present que a finals o mitjans del segle XIX l'única cosmogonia coneguda a Occident era el Gènesi, el primer llibre de la Bíblia hebrea. I, per tant, es considerava l'explicació religiosa original i revelada de la creació del món. Però, clar, quan a finals del XIX els assiriòlegs britànics descobreixen l'Enuma Elix, això acaba sacsejant una miqueta tot el coneixement. Clar, això va obligar els teòlegs, historiadors, orientalistes, a repensar, d'acord? A repensar tot el paper de la Bíblia dins de la història de les idees. Clar, el relat bíblic deixa de ser únic i passa a convertir-se en una part de la llarga tradició cultural mesopotàmica. Per dir-ho d'una altra manera, el descobriment de l'Enuma Elix va obrir una autèntica revolució intel·lectual perquè mostrava que les preguntes sobre la creació, l'ordre i el caos ja s'havien fet abans de la Bíblia. Ja s'havien fet 1000 anys abans que Moisès. I això, clar, és un impacte per a la mentalitat de l'època. A més, la troballa va marcar l'inici de la assiriologia moderna. I això també va portar les primeres grans excavacions bíbliques, etc.
0: Molt bé. Quins altres paral·lelismes tenim amb altres mites?
1: Clar, amb moltíssims mites. Sí, podríem parlar, això del triomf de l'ordre sobre el caos, etc., es pot veure en molts textos mesopotàmics. Es pot veure a Ugarit, que quedaria més o menys cap a l'actual Síria. En la mitologia cananea, el déu Baal lluita contra el monstre marí Yam, que també és el símbol del caos. A Egipte, Ra combat contra la serp Apophis, que això ja ho vam explicar al programa del Leviatán. O a Grècia, Zeus lluita contra Tifó. Vull dir que aquesta idea de l'ordre sobre el caos i el naixement còsmic a través d'això es repeteix moltíssim.
0: Més,
1: la teogonia d'Hesíode. Escrita gairebé 1000 anys després, Hesíode comença amb el caos, la terra i el cel, presenta un enfrontament entre generacions de déu, els titans, els olímpics. Una estructura gairebé idèntica a la Enuma Elix, no? És
0: sí.
1: Zeus...
0: Segur que els nostres oients, escoltant el teu relat d'avui, s'han recordat d'aquesta estructura, oi?
1: I de la pel·lícula Hèrcules, només cal pensar en la pel·lícula Hèrcules, no? O tota la mitologia aquesta, no? Que hi ha els titans, llavors els déus imposen el seu ordre... Vull dir que... L'Enuma Elix, o aquesta idea que apareix en l'Enuma Elix de l'ordre contra el caos, etc., és un tema molt recurrent que apareix en moltes mitologies i en moltes religions, que no vol dir que l'Enuma Elix sigui la primera, però sí que és la primera que coneixem.
0: Uh-huh. I quina relació hi ha amb el Gènesi bíblic?
1: En intentarem anar una miqueta ràpid, perquè ens queden 5 minutets i és una cosa que donaria per molt temps, però fixeu-vos... que l'Enuma Elix té moltes coses en comú i influencia moltes coses en el relat bíblic, d'acord? En primer lloc, fixeu-vos, el punt de partida. Sí, el punt de partida és el caos aquàtic. Tant en l'Enuma Elix com el Gènesi, el món comença abans de la creació. Sí, el món ja existeix, però està en un estat d'indefinició, no? Un desordre representat en els dos casos per les aigües. L'Enuma Elix, sí? Absuit i amat, aigües dolces, aigües salades, i el Gènesi llegim. La terra era informe i buida, i les tenebres cobrien l'abisme, i l'esperit de Déu s'estenia sobre les aigües. aigües, d'acord? I a més, la paraula hebrea per dir abisme és teom. Teom, Tiamat, sí? Una miqueta. És gairebé idèntica a Tiamat, no ho dic jo, ho diuen els lingüistes, no m'ho estic, no m'ho estic inventant, vale? Però bueno, ho agafem això una miqueta amb pinces, però semblaria, no? També la creació de l'univers, sí? La creació no és la creació del no-res, sinó que és un acte d'ordre, és un acte d'ordenar. Els dos textos, fixeu-vos, Marduk agafa el cos de Tiamat i el divideix. Forma el cel i forma la terra. Déu, el Gènesi, separa les aigües de dalt i de baix i dona nom a cada cosa. De fet, el Gènesi diu, Déu crea el cel i la terra. En hebreu, la paraula emprada per dir crear no significa exactament crear des de zero. És la paraula bara, que vol dir donar forma. Si no és creu i pum, faig aparèixer el cel i la terra, sinó que agafo això que ja tinc i li dono forma. Uh-huh. Llavors és comú això, donar forma, etc. Una altra idea. La paraula com a força creadora. La Numa Elish diu, ell va parlar i el vestit va desaparèixer. Va parlar de nou i el vestit va tornar a aparèixer. Els déus en veure-ho digueren, Marduk és rei. O a l'inici del poema. Sí, la importància de que el cel no tenia nom, la terra no tenia nom, els déus no tenien nom. I el Gènesi diu, Déu digué que es faci la llum. I la llum es feu. O sigui, la idea de la paraula com a poder creador. Sí, és una cosa que també es repeteix en els dos textos. O la figura del déu sobirà. Sí, Marduk, fixeu-vos que és un déu jove que guanya els altres déus i esdevé el rei dels déus. Però, clar, el déu cristià o el déu jueu o el déu hebreu no pot lluitar contra altres déus perquè estem en una religió monoteïsta. Llavors el que fa és reelaborar una miqueta el mite per assimilar-se moltíssim. I finalment, la creació de l'ésser humà. A Babilònia, Marduk moldeja els homes amb la sang de Kingu i amb l'argila, sí, amb el déu rebel. I el Gènesi, Déu, forma l'home amb la pols de la terra i l'insufla de vida. Aquesta relació també amb la terra. Podríem parlar de moltes més coses. Podríem parlar del Leviatán bíblic, que ja en vam parlar en el seu programa, molt influït, semblaria, per figures com Tiamat. Set tauletes, el que deies tu abans, set tauletes, set dies, això estava una miqueta agafat amb pinces, però bueno, és interessant, no? I la idea aquesta del cosmos temple. La Numa Elish planteja Babilònia com la ciutat sagrada, el centre del món, el centre del cosmos, etc. I la Bíblia agafa Jerusalem i ho converteix també en la ciutat sagrada de la religió. Per tant, però s'estableixen una sèrie de paral·lelismes molt, bueno, molt intensos, penso. I ja per acabar, podríem dir que el Gènesi i altres passatges de la Bíblia són hereus de la Numa Elish en el sentit més profund. No com una còpia, ni molt menys, sinó com una mena de reinterpretació teològica d'un vell mite mesopotami. Igual que passa amb molts altres textos, idees del Pròxim Orient, per exemple, el Diluvi Universal, que ja apareix a l'epopeia de Gilgamesh o apareix a la llista dels reis sumeris. Vull dir que tot això, o sigui, la Bíblia de cop forma part del corpus de religions del Pròxim Orient i ja no és la Bíblia sola, sinó que hi ha moltes altres influències.
0: Que bé m'ho he passat. M'agraden aquests programes de comparacions de religions. Aprenem moltes coses. Moltes gràcies, Albert Abril, amb la Numa Elish.
1: A tu i en Carlos i a l'Adri.
0: Mira, doncs jo m'acomiado, moltes gràcies, en Sergi Rodríguez, qui us parla, i la pròxima setmana us esperem amb un nou programa de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització de medicaments veterinaris sense autorització. L'empresa clandestina actuava des d'un domicili de Rubí i un laboratori de Terrassa. El Servei de Protecció de la Natura, el Saprona, de la Guàrdia Civil de Barcelona i el grup de suport de fauna i flora del cos d'agents rurals han desarticulat en l'operació Tilucina, una organització que presumptament fabricava i distribuïa medicaments veterinaris sense autorització. El laboratori ubicat a Terrassa tenia suspesa l'autorització per produir els productes des de novembre de 2023 i, tot i tenir-la revocada des de gener de 2026, va continuar fabricant medicaments veterinaris per a aus. També es van trobar productes a un domicili escorcollat a Rubí el passat 23 de juliol. Hi ha 4 detinguts d'entre 42 i 66 anys i 2 persones més investigades, la majoria d'un mateix grup familiar. S'han intervingut uns 150 medicaments, prop de 70 quilos de principis actius i 10.000 euros en efectiu. La investigació continua oberta. I avui també hem sabut que el Vallès tindrà una estació d'alta velocitat. El govern de la Generalitat ha licitat l'estudi de la primera fase de l'eix transversal ferroviari, que contempla una estació d'AVE a cada comarca per la qual passi. La infraestructura ha de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona i el traçat anirà paral·lel a la línia R8 de Rodalies entre el túnel de Rubí i Mollet-Sant Fos. Diversos mitjans com el Periòdico o l'Agència Catalana de Notícies han fet pública la notícia aquest dimecres i la consellera de Territori Sílvia Paneque ho ha confirmat a RAC1. La consellera ha explicat que l'eix ferroviari donarà eficiència i equilibrarà el territori.
2: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també amb un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat. I també hi haurà una part d'estudi d'aquesta primera fase de l'eix transversal ferroviari.
1: Així, l'informe inclourà els estudis tècnics per definir el traçat definitiu, semblant al de l'eix transversal viari. Analitzarà la viabilitat del projecte, n'estimarà els costos i n'avaluarà l'impacte ambiental. Fercat preveu que el cost de l'estudi s'acosti al 1,5 milió d'euros i que les obres durin 2 anys.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.

0: Àlex, què tal? Escolta, que amb l'associació hem fet tot EVACs. Que en voldràs una?
1: No, gràcies. Tinc una tote bag plena de tote bags.
2: Museu particular. Capítol 12. La tote bag.
1: Ei, Anna.
3: Hola, Àlex.
1: Què, parlem de les tote bag?
3: Ai, sí.
1: Sí?
2: Museu particular.
1: Les tenim arreu. S'han convertit en un símbol, en una icona del nostre temps. Festivals, botigues, grups de música, ajuntaments... Tothom en produeix, o en ven, o en regala, de vegades sota un aura o un eslògan de sostenibilitat, però realment és així. En tot cas, comencem com al principi, ja saps que a mi m'agrada fer-ho així. Mm-hmm. Què vol dir tote bag? Doncs etimològicament tote, que deriva de l'anglès, vol dir carregar, sobretot amb els propòsits de transportar, d'acord? Per tant, tote bag seria com dir una bossa de càrrega, tan simple com això. A partir d'aquí, d'on surten aquestes tote bag que les trobem actualment arreu? Doncs sembla que en principi sortirien com l'evolució o la confluència de diverses tipologies de bosses que apareixen a principis del segle XX, sobretot, en diversos àmbits professionals. És a dir, es tracta sobretot d'una eina com de treball, no tant un complement de moda o una cosa més utilitària, d'acord? Per exemple, en el cas del Regne Unit, a principis del segle XX, els carters van començar a deixar d'utilitzar les bosses que feien servir en aquell moment, que eren de pell i, per tant, eren molt pesades per posar les cartes i anar repartint pels carrers, i comencen a fer servir unes altres fetes de tela, que, evidentment, doncs, era una miqueta més... No pesava tant com la pell, no? I això mateix després van també adoptar els New Papers Boys. Tens la imatge d'aquelles pel·lícules americanes i de més,
3: sí,
1: eh?
3: Sí, sí,
1: tenim
3: sí.
1: Primer aquells nens que a la cantonada...
3: Sí.
1: No? Chicago Tribune, Chicago Tribune, no? Aquesta cosa de, ei, estic venint al diari, no? Que el van anunciant i de més, doncs te portaven una bossa de tela on allà hi anàvem posant doncs, aquests diaris, o després aquella altra imatge més, doncs, de, potser més americana, no? d'aquella criatura caminant o amb bici per davant de les cases i anar llançant el diari a la porta, no? Els subscriptors, doncs també els hi anava molt bé aquest tipus de bossa, per això, per carregar aquests diaris, i alhora esdevé ja en aquest mateix moment una forma de promocionar, perquè el que fan les capçaleres és que rotulen en aquestes bosses el logo, no? La Vanguardia, pues, The Times, el que sigui, no? Aleshores, això també servia doncs, de reclam publicitari. Igualment, seguim als Estats Units, a l'estat de Maine, el 1944, un inventor anomenat Leon Bean va crear una bossa de tela, o de lona, més o menys, que servia per transportar gel. Estem en aquests primers moments de les neveres, en què no funcionen amb electre, sinó que el que fan és que funcionen amb gel, amb grans barres, amb grans blocs de gel que venien, que transportaven de les glaceres o dels pous de gel fins a les ciutats, no? O els nuclis habitats. Aleshores, el que et servia aquesta bossa que va inventar el senyor Bean era per precisament això, agafar el bloc de gel del carro que te'l venia i portar-lo fins a casa per poder-ho posar a la nevera. Però aquesta mateixa bossa, ell mateix, ja quan la va començar a vendre, ja la va començar a vendre com una bossa polivalent. És a dir, no només... ell ja deia que, vale, sí, fes-la servir pel gel, però quan no hagis d'anar a buscar el gel, la pots aprofitar per portar llenya, per posar-hi la collita de l'hort, no? Per diverses utilitats. I, de fet, va ser això el que van haver de fer un cop les neveres van deixar d'utilitzar gel i van anar doncs, amb aquestes resistències elèctriques doncs, que ja produeixen el fred, diguéssim, automàticament. Aleshores, com que ja no es necessitaven les Beans Ice Carrier, que és com es deien aquestes bosses de carregar gel, ell les va seguir utilitzant igual, les va millorar en alguns casos, venent-les directament com a bosses d'anar a comprar o inclús a vegades com a complement femení. No? Com a bossa, no? de portar doncs, qualsevol cosa, i encara avui WL20 és una de les empreses productores de calçat, roba i complement més important dels Estats Units, amb encara amb aquesta icona d'aquestes Bing Carrier, o Bing Ice Carrier, aquestes bosses creades en principi pel gel. Si tornem a Europa, creuem l'Atlàntic, a finals dels anys 70, l'ecologisme que comença doncs, a tenir una certa presència en l'esfera pública, també ja en la lluita contra l'ús i l'abús del plàstic, una empresa alemana anomenada Goethe comença. Ella està una empresa dedicada a la distribució d'aliments de comerç just, de productes doncs, de fair trade. Llança una bossa feta de roba de sac, de jute, se'n diu, és la matèria, amb un lema en alemany, que no en tinc ni idea d'alemany, vagi per endavant, sisplau, els que ens estiguin escoltant, doncs que em perdonin, que és Jute Stat Plàstic. Que el traduït és jute sí, plàstic no, o no. Jute en lloc de plàstic. Aquest és el logo que ja que tenien estampades amb aquestes bosses. Ja hi havia aquest component de crear una alternativa a l'ús i l'abús, en aquest cas, de les bosses de plàstic. A més, utilitzaven aquest material, aquesta matèria primera de cultius sostenibles, amb no una alta incidència o revertibilitat en les comunitats que els conreaven a Bangladesh o la Índia, i que hi havia tot aquest component doncs, que tot plegat tingués un sentit de justícia. Tot i això, la roba de sac és complicada d'estampar, és a dir, no? Quan havies de posar aquest logo doncs no sempre quedava prou bé i de més. I a més acabava tenint com una connotació com de hippie, saps? Aleshores no.
3: Segons qui no li agrada.
1: Ah, exacte, no, era com no tothom l'abraçava perquè, exacte, era com una miqueta com de... Sí, no tenia aquest estil. Aleshores, progressivament doncs, va deixar d'utilitzar-se i potser es va passar més cap a la bossa de cotó. I això va passar als anys 80 a Nova York. Tornem a creuar l'Atlàntic, anem d'un lloc a l'altre. Allà, a Nova York, la llibreria Stan, que és una de les més grans del món, o com a mínim del país, dels Estats Units, va llançar una bossa que és l'arquetip, és el model de les tote bags actual, que és una bossa feta de cotó més aviat blanc, quadrada, amb unes anses bastant llargues, i amb el seu logotip estampat al frontal. Ho van fer perquè estimaven el medi ambient i de més? No, simplement volien una bossa que fos més resistent que les de paper i les de plàstic per aquell que anava a carregar llibres a muerte.
3: Punt.
1: I ja està. Uau. No fos resistent, per tant la tela era més resistent, doncs van fer això. I a més, deien, ostres, ens servirà com a suport publicitari, per això hi posarem el nostre logo i així la gent sabrà que han comprat a la nostra botiga.
3: Però res d'ecologisme, eh?
1: En aquest cas, com a mínim, no ho tenien pensat així, no? Perquè al contrari, deien, ostres, i a més, és una bossa barata de produir, perquè doncs, és econòmica i, com et deia, doncs, hi ha aquesta cosa de crear marca, no? Quan vegis la gent passejant amb aquesta bossa de la llibreria, doncs ens faran publicitat de gratis, no? A partir d'aquí, però, tot canvia el 2007. Sí, hem passat molts anys entremig, eh?
3: Sí.
1: Ens ha relliscat bastant l'ecologisme durant molt de temps, no? Doncs realment, el 2007 sí que hi ha una dissenyadora britànica, tornat a creuar, eh? Estem sí, fent una mà de quilòmetres per sobre de l'Atlàntic en aquest capítol. Doncs, com deia, una dissenyadora britànica anomenada Anya Hindmatch, tampoc no tinc molt clar si ho estic dient bé, que em perdoni, crea una bossa de tela, de cotó, també amb el lema I'm not a plastic bag. No sóc una bossa de plàstic. Recordeu aquell altre lema que dèiem, jute sí, plàstic no, doncs és una miqueta aquesta idea. I ella la crea per vendre als supermercats. Per tant, perquè allà ja sí que sigui una alternativa i la gent la compri en lloc d'agafar bosses de plàstic. Ja hi ha aquesta voluntat de que sigui realment l'alternativa. S'acaba posant de moda i realment, en aquest cas, el Regne Unit disminueix la bossa de plàstic, l'ús de les bosses de plàstic al país, i a partir d'aquí l'argument d'alternativa a les bosses de plàstic i de suposat benefici mediambiental de les tote bag ja quedarà lligat fins a l'actualitat. al final tampoc no estem parlant del 2007, tampoc és que estiguem parlant d'una eternitat, eh? I per això doncs s'anirà creant aquest relat que encara avui, no, de dir, ostres, que ets més sostenible perquè fas servir una tote bag, o regalem aquesta tote bag perquè la utilitzis en lloc de bosses de plàstic, o tot, no, tota aquesta, aquest merchandising, no, o aquesta comercialització que hi ha hagut al seu voltant. I hem vist doncs que empreses d'arreu del món s'han sumat en aquestes en aquesta iniciativa, en alguns casos fins i tot estan acusades de greenwashing, no? És a dir, a través de, vale, sí, et regalo un tote bag perquè no facis servir plàstic, no sé què, però jo que soc no sé quina fàbrica em dedico a contaminar expulsant gasos, no, o contamino no sé quines platges amb pellets, perquè, no, exacte. I al final, però, no deixa de ser el que feien la teva, la meva i la de tots, padrines del món, que era doncs anar a comprar amb el teu senalló, amb el teu cistellet, o no,
3: el
1: pensar
3: carro,
1: exacte, no, amb el carro, i doncs si havies de comprar o es portar a la uera, i si havies de comprar una altra cosa, doncs altra cosa, vull dir que no té més que tornar a aplicar el sentit comú, que a vegades sembla que l'haguem perdut. Ara bé, són realment una alternativa sostenible?
3: No ho tinc clar. Perquè, clar, si en té, no? Jo a casa meva en tinc, no sé, no et vull enganyar, però jo estic segura que en tinc almenys 30. De concerts, de festivals, de marques, de projectes, de... És que de tot.
1: Doncs et diria que sí i no. És a dir, al final, que una cosa sigui reutilitzable, evidentment, segurament és més sostenible que no pas una cosa que utilitzem una sola vegada i llancem. Però, clar, ens hem de fixar, en aquest cas, en la seva fabricació. I la cosa canvia moltíssim. Per exemple, el cotó no és pas un material neutre. Al contrari, és un material que és d'origen natural, d'acord, però es necessita moltíssima aigua per la producció. No? Només per la producció d'un sol quilo de cotó necessita desenes i desenes, i a vegades milers de litres. No? I no només això, sinó que a vegades volem que aquest cotó sigui extremadament blanc o de més, i acabem abocant-hi productes químics que alhora acaben contaminant aquesta aigua. Igualment, encara que sigui reutilitzable, no vol dir que sigui més sostenible, perquè segons un estudi del Ministeri de Medi Ambient de Dinamarca, perquè una tote bag, per compensar els efectes de la seva producció, una sola tote bag, si és de cotó normal i corrent, diguéssim, el més marrano que et puguis trobar, et puguis tirar a la cara, s'hauria de reutilitzar unes 7.000 vegades. 7.000 vegades.
3: És però... que no farem 7.000 vegades la compra tu i jo.
1: Però és que, a més, si vas com de superaliat i de més, i dius, no, és que la meva és de cotó orgànic, necessites unes 20.000 vegades reutilitzar-la perquè realment acabi sent doncs, sostenible. Això serien aproximadament uns 54 anys d'ús cadascuna de les tote bags.
3: I en tinc 30!
1: Exacte, i està bé si només en tens una, no? Però el problema és que hem arribat a un punt que en tenim moltíssimes perquè tot arreu les acaben fent. Per què? Perquè el seu cost també és barat de produir. I no només això, sinó que, dèiem, a banda de la reutilització, després també hi ha la gestió dels seus residus. I diria, sí, clar, perquè és cotó i es pot reciclar i de més. Sí, però la majoria d'elles, perquè ningú porta una tote bag sense estampar, perquè al final el que estem fent i el que hem convertit és en una extensió del que pensem o del que volem que la gent pensi de nosaltres, del que volem expressar, no? Que a vegades es fa com inclús la dicotomia entre que, tot i que tant homes com dones utilitzen les tote bags, però el que potser en el cas dels homes era més la samarreta, per voler expressar, en el cas de les dones a vegades és la tote bag, tot i que dic que al final són indistints. Totes aquestes estampacions normalment estan fetes amb tintes viníliques, que per tant tenen components de PVC, plàstic, és a dir, que no es pot reciclar. Per tant, quan tu portes una bossa de reciclar, el que hauran de fer és retallar com a mínim tota la part estampada, és a dir, que el 100% tampoc no s'arribarà mai a reciclar, perquè hi ha aquest component de plàstic que després acabaria generant microplàstics i que doncs no ens utilitzarien. Així que no ho sé si el proper vegada que aneu a un festival i us ofereixin una tote bag per 3 euros, encara, bueno, plantegeu-vos si realment us agrada moltíssim i l'utilitzareu 20.000 vegades, o si potser us la podeu estalviar vosaltres i de pas també tot el planeta.
3: Quin bajón, eh? Ara,
1: o sigui, va, ara ho has de remuntar.
3: És, clar, és que has acabat superguai, però quin bajón, perquè dic, jo estic segura que a casa meva, entre el meu company i jo, en tenim unes 30, de música, de mil històries. A veure ara com ho gestiono, això. Gràcies per deixar-me aquí. Gràcies. A veure, si et dic, per exemple, tu que també ets de buscar significats, bossa de pell, roba o algun altre material que es pot dur penjada i que serveix per portar diverses coses, estaríem parlant de tote bag?
1: Sí, potser en el cas de la pell no, com un dels materials, però a la part de la roba jo diria que sí.
3: Sí, no només.

0: Jo t'he de dir que quan vam dir que faríem aquesta
1: secció... Benvinguts a la classe dels esquirols.
0: No te n'enriguis, que ja saps que sempre he de fer una mica d'ambientació musical. I t'he de dir que quan vam decidir que faríem un capítol sobre les tote bags, jo vaig començar a pensar sobre, sobre quins suports portem coses, i tirant una miqueta molt poc enrere vaig arribar al sarró, el típic sarró. Per això t'he posat la cançó del Peix Peixet, que sembla molt entranyable, però a mi sempre m'ha semblat una mica... no sé, creepy, no? Allò del pobre peix que encara mou la cua i ja el poses al serronet, no sé, és una cançó infantil, però no la veig tan infantil. En qualsevol cas, parla del serronet, que és aquest saquet, aquesta bosseta segurament de pell de cuir, que feien servir, i això m'ha interessat molt perquè com desfà una mica el gènere, segurament feien servir més els pagesos que no pas les pageses, perquè segurament eren més els pagesos que volien una cosa per estar tot el dia fora, posar-se, no?, segurament el cinturó on fos, i fer la fenya. Llavors potser un antecedent molt, molt immediat de la de tote bag seria el sarró, però també, com tu has mencionat abans, tenim el cistell. Jo a casa meva encara en tinc, no sé tu si em fas servir. Jo tinc aquests d'herència de ma mare i ma padrina, però és que de veritat que quan ve mercat a Blancafort, al meu poble, jo el faig servir.
1: Jo no, però jo tinc 50 tote bags.
0: Vale. T'he de dir, no és broma, que és molt còmode el cistell. És que és un bon invent, el cistell. Llavors, per parlar una mica de projectes artístics, et parlaré d'una sèrie de fotografies que es diuen precisament El cistell, de la Isabel Benal. És una sèrie de fotografies en què diferents parts del cos, sobretot sempre de dones, es col·loquen dins d'un cistell, doncs, per exemple, uns peus dins d'un cistell, uns peus amb unes mans que agafen un cistell, una senalla, una galleda, un cove... I una mica el que fa, el que et vol remetre la Isabel Benal amb tot aquest projecte és aquesta tradició d'una banda rural, però també una mica a que moltes feines pesades eren fetes per dones, perquè al final ara tenim nevera, però abans s'havia d'anar a comprar cada dia, i anar a comprar cada dia vol dir agafar el cistell, carregar i tornar a casa. És diferent carregar per mi, que jo a casa meva som dos, que carregar per cinc. Llavors, alerta amb les tasques també de les dones. I també, al final, el que vol la Isabel Benal és una mica posar sobre la taula el que estaves parlant tu abans sobre l'ecologia, no? Tot això em va fer pensar en un vídeo que vaig trobar un d'aquests dies que ets una mica despojo humà, que estàs al sofà mirant Instagram...
1: Com pots dir, ressaca?
0: No ho sé, perquè ja és de fa poc i ja no en tinc masses ara de ressagues, però sí, aquests dies que estàs allò fet un nyap, que Instagram t'ofereix coses que no saps bé per què te les ofereix, i em va oferir un vídeo que he estat incapaç de tornar-lo a rescatar, que era el vídeo d'una persona que des de casa seva gravava el carrer, i aquesta persona vivia en un encreuament de carrers, llavors passava amb passos de zebra, passava molta gent cada dia per allí, i va fer l'experiment de gravar la gent durant diversos dies i demanava a les persones que veiem el vídeo que ens fixéssim en si les dones anaven carregades i si els homes anaven carregats. I era flipant, Àlex. O sigui, totes les dones que passaven, per no dir un 95-99%, portaven alguna cosa. Una bossa de la compra, un carretó, el nen agafat, el bolso, inclús traslladaven coses, una planta... O sigui, anaven sempre carregades. I al costat veies els homes que no portaven res, potser ho portaven a les butxaques, evidentment, però una barra de pa no t'hi cap a la butxaca, una planta no t'hi cap a la butxaca,
1: i un nen
0: no t'hi cap a la butxaca. Oh. I jo no hi havia caigut mai. Però és que és veritat, anem carregades. I llavors em va venir aquest tòpic que jo ja estic intentant combatre una mica, que és que el bolso de les mames pesa perquè està ple de per si de cas. És una cosa que l'hem ridiculitzat, però segurament les mames, en la seva condició de mames, han de carregar molt perquè els seus fills es poden fer pipi, es poden embrutar, segurament quan surtin passaran a fer la compra perquè tenen, no?, tot de coses pendents per fer, i em va xocar, no hi havia caigut. Ja us dic que he estat incapaç de recuperar el vídeo. Però aquest vídeo també em va coincidir en un moment que m'estava rellegint Solitud, de Víctor Català, i el capítol 1 de Solitud, la protagonista, la Mila, recordes, puja cap a la muntanya amb el pilingui del seu marit, perquè és que no té cap altre nom aquell senyor, i la Mila va carregada com una mula una altra vegada, no? Ella se'n va a viure dalt a la muntanya i aquesta pujada ella la viu molt malament, no només perquè és una pujada, sinó perquè és que va carregadíssima. I de cop i volta tot va tenir sentit.

0: Et porto també aquest cantautor de Brighton, Alfie Jukes, que crec que és l'única persona que ha fet una cançó i li ha posat de nom Tote Bag. A mi m'agrada ell. La cosa dolenta de la cançó Tote Bag és que no parla de Tote Bags, ho sento, és una cançó d'amor. En algun punt menciona una Tote Bag, però dic, vinga, va, la porto. Llavors, he descobert que existeix un museu del bolso. El que passa és que, de moment, només és en línia. Sí que es vol fer-lo presencialment a Alicant. I ara mateix, si visiteu la seva pàgina web, museudelbolso.es, que existeix des del 2008, jo, de veritat, la vaig estar remenant una estona i vaig aprendre tantíssimes coses. Clar, es parla del bolso com a complement de vestir, però també com a cosa pràctica. El Museu del Bolso, encara que sigui en línia, sí que té una col·lecció física que el tenen sobrecatalogada, I realment el que volen és obrir-ho i que la gent puguem veure-ho. Això també em sembla una excursió meravellosa que puguem fer els dos. Llavors, coses breus i ràpides que vaig aprendre com a precedents de la Tote Bag és que, evidentment, a la prehistòria ja es feien servir coses molt semblants. Sorpresa, en algunes pintures i representacions rupestres on hi ha bolsos, els portaven les dones?
1: Sí, exacte.
0: Quina sorpresa. Evidentment, quan la gent era nòmada, pues encara més bolsos portava, això no cal ni dir-ho. També vaig trobar que els romans, tant homes com dones, en portaven i que n'hi deien bursa, fixa't, que similar en altres, i fins i tot a l'edat mitjana també eren utilitzats indistintament. Va ser potser una miqueta més amb el tema de la moda, que es fa una distinció entre qui porta bolso i no en porta, no? Llavors, sí que hi ha com un segle clau, que és el segle XX, que el que es veu és que el bolso com a tal, la bossa de mà, pot arribar a ser un gran complement de moda, i en aquest cas, Coco Chanel, una altra vegada, sempre no, s'acaba parlant d'ella quan es parla de disseny i moda, considera que és indispensable en un bon outfit, en un bon modelet, la bossa de mà. I a partir d'aquí, Dior, Gucci, Loewe, Louis Vuitton, tothom que et puguis imaginar dedica molts esforços i molts diners a fer aquesta cosa que és algú per transportar coses, no? Nosaltres ni diem bossa, ni diem tote bag, ni diem cistell, digui el que tu vulguis, però diguéssim que s'hi destinen molts esforços. I això, bé ho sap, la nostra amiga la Rosalía.

0: He de dir que aquesta és una de les meves cançons preferides de Motomami, que la gent no li fa cas perquè la gent no sap de res, però és que és una cançó magnífica. Aquí la fa amb la Tokisha. És que a més està al final del disc i la gent no li fa cas, però és que és meravellosa. Perquè he portat la Combi Versace, que és com es diu aquesta cançó, perquè em vaig dedicar a comptar les marques que anomene a la Combi Versace. No te les diré totes perquè no acabarem, però algunes...
1: I perquè no ens paguen.
0: Correcte. També. No ens paguen, és també una bona. Començo. Versace, evidentment. Margiela. Medusa fent referència a Versace una altra vegada. Donatella fent referència a Donatella Versace. Fania, Milano, Gianni Versace una altra vegada. Dior, Gucci, Moschino, Dapperdan. I després hi ha tot de noms que no vaig pillar perquè deu ser que sóc pobra. Un, per exemple, és el Tim Cook, que és el director de Nike. I després els Benjis. Vaig haver de buscar què eren els Benjis. Tu saps què és un Benji?
1: Sí, és
0: no, perquè tampoc ens tinc un mai a la mà.
1: Or, saps?
0: Són bitllets de $100 que porten el retrat...
1: Ah, de Benjamin Franklin.
0: Correcte. Clar. Veus, un altre pobre com jo que no, no sap què no, són no. Els Benjis. Clar, aquesta cançó és, com es diu, l'extrem absolut d'allò sòrdid i dels calés pels calés i que al final el bolset Dior és igual que porti cebes que el mòbil, que el bols, que els clínex, no? Que els mocadors. El fet és que és un petit objecte que val molts diners. Llavors, el que a mi m'interessa de les bosses, les tote bags i els cistells o tot el que sigui, és que és igual el que portin a dins. El que fan és parlar de tu. I la Combi Versace ho diu clarament.

0: De veritat que no la vols?
1: Vinga, va, tot sigui per col·laborar.
2: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: Hola, hola, què tal? Com esteu? Ja tornem a ser aquí amb un dia més amb tots vosaltres, amb les piles carregades per explicar molts llocs on fer visites, senderisme i viatges. Perquè aquesta és la finalitat dels Sendes, un programa que fem caminant però que passa volant en tan sols 25 minuts, des de Ràdio Martorell i per la xarxa. Salutacions si ens escolteu des d'alguna de les 35 emissores municipals d'arreu de Catalunya que emeten els Sendes dins la seva garaella. Tot seguit us recordem els continguts del programa d'avui. Sumari i comencem. Fixeu-vos si és important el lloc al que anem ara mateix, que se'l considera una de les 7 meravelles de Catalunya. És a la Terra Alta, més en concret a la seva capital, Gandesa. Allà hi ha una joia del modernisme, el Celler Cooperatiu, ideat i erigit per César Martinell. La Marta Vallespí en fa visites guiades i explicarà alguns dels trets més interessants de l'edifici, del que conté i de la seva història. A l'Espai de Senderisme, segon capítol dedicat a l'Alta Ribagorça. Avui pugem fins a un poble abandonat, Montiverri, tot seguint els plafons explicatius de la seva Ruta de la Fauna. Tot això entre fonts, barrancs, bagues, prats i boscos de pi, de roure i de faig. Nova Zelanda, capítol número 3. La natura continua narrant aquest viatge fet recentment. En el dia d'avui ens apropem cap a la retallada costa sud-oest, les glaceres, els grans llacs i les altes muntanyes. Oi que us hem picat una mica la curiositat amb aquests continguts? Volem que descobriu amb nosaltres tots aquests indrets. Doncs vinga, seguiu amb nosaltres. Marxem. L'any 2007, Catalunya Ràdio i l'Organització de la Capital de la Cultura Catalana van engegar un concurs públic que, sota el suggeridor títol de Les 7 Meravelles de Catalunya, pretenia triar els 7 edificis o conjunts arquitectònics més destacables del país. D'aquella votació feta un 30 de maig de 2007 en van sorgir reconegudes el Temple de la Sagrada Família de Barcelona, la Catedral de Girona, la Seu Vella de Lleida, el Conjunt Arqueològic de Tàrraco, el Centre Històric de Vic o l'Abadia de Sant Miquel de Cuixà. En portem 6. La setena meravella representant les Terres de l'Ebre va ser el Celler Cooperatiu de Gandesa. I avui parlem d'aquesta joia modernista a la capital de la Terra Alta. Mostra d'arquitectura industrial rural, triomf de la línia corbada sobre la recta, reialma de finestres d'arc de mig punt, de marcs de maó, d'arcs parabòlics o de volta catalana, i testimoni d'un temps i d'una dedicació, sobretot vitivinícola, a Gandesa. En parlem amb la Marta Vallespí, responsable d'enoturisme de la cooperativa, qui primer ens fa 5 cèntims de com s'hi fan les visites guiades en aquest espai.
1: Sobretot la visita guiada és un viatge al 1919 fins avui dia, descobrint l'arquitectura modernista, el paper de la dona en punts claus de la nostra història, com funciona una cooperativa i com s'elaborava i s'elabora el vi avui dia, que realment és el nostre producte estrella. Després tenim de la visita a elecció de tastos de vins, un, tres o vuit, o també maridatges especials. Uns que són amb els nostres millors vins, que són amb xocolata, o els tastos del vermut, perquè el vermut a casa nostra té una història molt especial, va ser un dels productes estrella per a poder sobreviure a la guerra. I aquesta visita va acompanyada amb unes tapetes per a fer una degustació.
0: El Celler Cooperatiu de Gandesa és el número 28 de l'Avinguda Catalunya d'aquesta localitat. Un preciós mosaic de rajoles vidrades, reproducció de l'original que va dissenyar el ceramista Xavier Nogués, ens dona la benvinguda. El recinte es distribueix a dia d'avui en tres grans àrees. El celler antic, el celler nou, erigit el 2002 i que plega l'activitat a dia d'avui, i finalment l'agrobotiga.
1: El celler modernista, que és on ja treballo, fem les visites guiades i lliures en degustacions de vi i oli, també fem maridatges especials, així com events extraordinaris, destacant sobretot la Festa del Vi, que és, la celebrem la primera setmana de novembre. El celler nou és avui dia on se processa el raïm per convertir-lo en vi i el seu següent embotellament. I a l'agrobotiga és l'espai destinat a la venda dels nostres productes, però també altres de quilòmetre zero per a potenciar el territori.
0: Nosaltres ens centrarem en el primer, en el celler modernista, que és bé cultural d'interès nacional. Ens remuntem a l'any 1919, quan, gràcies a la Mancomunitat de Catalunya i a l'impuls que va donar envers els sindicats i les cooperatives, els pagesos de Gandesa van deixar de treballar al camp cadascú per compte propi. 48 famílies, a partir d'aquell moment, van començar a fer pinya.
1: És on nosaltres vam veure la nostra solució, deixar de treballar individualment cada família per a treballar tots junts. La vam construir, la gent pagesa del poble, precisament 48 famílies, i aquí no teníem mà d'obra de fora especialitzada perquè no hi havia diners, així que ho vam fer els propis socis, en un any. Se comença al febrer del 1909 i se va acabar al gener del 1910. Això de les 8 hores laborals no existia. I també perquè el més especial de la nostra història és el gran paper de la dona que ha tingut des de l'inici, durant i després, però sobretot des de l'inici, perquè construïen mà a mà, colze a colze amb els homes. No hi havia diferència. És més, les dones van construir molt més que no pas els homes, perquè els homes molts dels dies els tocava seguir anant al camp, perquè si el camp no el cuidés, doncs no tenia sentit en fer el celler, en fer la fàbrica del vi.
0: I així, en menys d'un any, el miracle. El celler cooperatiu va passar de ser un encàrrec de Josep Maria Serres, fundador del Sindicat de Cooperació Agrícola de Gandesa, a tota una realitat. César Martinell, deixeble de Gaudí, va ser l'arquitecte ideòleg de l'edifici, una construcció amb diverses particularitats respecte d'altres de l'època. Marta Vallespí.
1: Primer de tot, va construir de manera pionera l'arc parabòlic, però no de fusta. Nosaltres la fusta en aquest moment, degut a la Guerra Mundial, s'havia encarit moltíssim, nosaltres no me la podíem permetre. Però realment això per a l'arquitecte va ser un repte, se les va ingeniar per a deixar la fusta a un costat i construir aquests arcs parabòlics únicament amb maons. El maó és un dels materials més humils, més econòmics que ha pogut en construcció, però gràcies a l'utilització d'aquest maó doncs, va fer que el nostre edifici fos únic.
0: Una altra novetat que s'hi pot veure és la introducció de la volta catalana, no només com a funció estètica, també es va fer servir en llocs més funcionals, com són, per exemple, els dipòsits.
1: Això permet diverses coses, que tinguéssim una gran ventilació, que no se mos acumula ni massa gasos ni massa calor, però sobretot perquè aquesta volta catalana és un element arquitectònic que no necessita enforjaments, ni ferros, ni res per dintre. Simplement en la construcció dels maons pot suportar moltíssim pes, que és la capacitat de cada depòsit com a mínim, que són 30.000 litres, però siguin més de 30.000 quilos que pot suportar.
0: I una altra de les novetats que va introduir Martinell al celler cooperatiu de Gandesa va ser fer-hi una teulada sense teules. La Marta Vallespí n'explica el motiu.
1: La nostra teulada és l'única dels edificis de Martinell que no té teules. I ells se les va estalviar pensant en que nosaltres havíem de treballar moltíssim. En el procés de fermentació se produeixen gasos i moltíssima calor, canvis tèrmics. Aquestes teules se podrien veure afectades i ell va decidir substituir-ho per una construcció que es va anomenar closca d'ou, que consisteix en agafar molta calç en una mica de morter i això permet aquesta diferència de canvis tèrmics i també per estalviar-se moltíssimes teules que en la llarga realment se podrien haver xafat.
0: Aquestes i altres particularitats fan del celler una de les grans joies del modernisme català. Aquesta és la distribució bàsica del recinte.
1: El nostre edifici se divideix en tres naus paral·leles i una en perpendicular i són zones diferenciades, des de la recepció del raïm, a la zona de les tres naus on tenim els depòsits aèris i també els depòsits subterranis, que són els trulls, i la zona de les premses. Les premses, la gran originalitat que té és que nosaltres a l'inici no teníem electricitat, tot era massa car, i les premses estan connectades per arribar fins als depòsits aèris i subterranis a través de raïms, com els que veuríem amb els trens. A través d'una força manual, una persona mateix la pot empènyer fins al depòsit, se premsava i directament ja anava cap al trull. Pues la premsa pot tornar fàcil cap al seu lloc.
0: Per veure les instal·lacions, el celler cooperatiu organitza visites guiades que tenen una durada aproximada de 45 minuts, on s'expliquen aspectes arquitectònics, el paper de la dona, com funciona una cooperativa i com s'elaborava i s'elabora a dia d'avui un vi. I els tastos i maridatges de vins, que són el producte estrella, però no pas l'únic. De fet, fins l'any 2002, part de les instal·lacions eren un molí per premsar les olives i fer oli, i part dels socis de la cooperativa elaboraven aquest or líquid. Per això, a la visita se'n fa també un tast.
1: Podem tastar els olis principals que tenim a la Terra Alta, tenim la nostra varietat principal d'oliva, l'ampeltre, que ens dona un oli molt afruitat, madur, dolcet, com es pot recordar a una pebrina roja, un pimentó roig. I després també tenim l'arbequina, una mica més sensible a la nostra climatologia, perquè aquí el clima és una mica brusc, hi ha grans canvis climàtics, però té molt fred, té molta calor i sempre vent, la gran comarca que sempre ens fa vent, i això a l'arbequina no li acaba d'agradar. Però aquests 50 i 60 anys cap aquí, l'arbequina s'ha adaptat perfectament, i l'arbequina ens dona un oli molt diferent del que estem més acostumats de manera més ancestral. L'oli d'arbequina és més herbaci, té uns tocs més piracínics, més abert, i això fa que m'ho recordo més a l'amargor, a la típica d'una gespa, d'una fulla de tomatera.
0: Actualment, el celler cooperatiu de Gandesa segueix fent la seva funció, amb la força de prop de 150 socis productors, dels quals 93 són de raïm i la resta d'olives i ametlles. I alhora no deixa passar l'oportunitat de mostrar-se a través d'aquestes visites guiades. Informeu-vos a la www.coopgandesa.com, dues os, i submergiu-vos en aquest espai, una de les joies del modernisme i una de les 7 meravelles de Catalunya.

0: Sendes.
1: I ja sabeu que arriba el temps del senderisme, arriba el temps de fer una caminada, una proposta, en aquest cas una segona part, un segon episodi d'un cicle que vam començar precisament la setmana passada. Xavi Tió, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Dèiem, segona part, no? No és ben bé la continuació de la ruta, però sí que és una ruta molt propera a la que vam fer a la comarca de l'Alta Ribagorça la setmana passada.
2: Ah, això mateix. Dèiem que fa un parell d'anys s'havien fet una proposta de tres rutes des del Pont de Suert en un cap de setmana llarg. En aquella ocasió vam pujar al Tossal de Miravet, vam fer una passejada fins a les runes del Monestir de la Baix, una altra, dues, i ens vam enfilar també a la Collada de Santes Creus i baixar a visitar l'Ermita del Remei. Doncs bé, en aquest cas estem parlant d'un altre cap de setmana a l'Alta Ribagorça, dormint a Pont de Suert, per fer dues excursions senzilles. La primera la vam proposar la setmana passada per anar a descobrir el barranc de Viu de Llevata amb diversos salts i coves, i avui farem una matinal per anar a un petit poble abandonat seguint la ruta de la fauna de Montiverri. És un itinerari en forma de nou que surt de la Font de la Mena i que combina un tram de Soleil pel barranc de Montiverri amb un tram per la Baga de Montiverri amb trossos de prats de dall, envoltats de faig, roure i pineda. És una ruta senyalitzada amb pals de fusta amb la petjada d'un gall fer, i es diu la ruta de la fauna de Montiverri perquè al llarg de tot el camí hi ha tot de plafons interpretatius amb informació de la fauna local. En trobem de geneta, esquirol, teixó, senglar, guineu, etc., junt amb rèpliques de rastre i petjades, i perquè el punt culminant és el nucli abandonat de Montiverri amb gran valor històric i etnològic.
1: Promet, això promet. Punt de sortida, vinga, situem-nos.
2: Doncs anem a començar a caminar a la Font de la Mena, vora les runes del Monestir de la Baix, a 3 quilòmetres del Pont de Suert, al poc d'arrencar la carretera que s'enfila cap al coll de Viu de Llevata.

0: antic empedrat i amb marges de pedra seca. Més amunt sortim del bosc, creuem el barranc i ens tornem a posar a l'obaga, ara més frondosa i humida, combinada entre pi i roure, i on comencem a trobar plafons explicatius de la fauna local. No gaire enllà arribem en un trencall i per la dreta girem a sud i acabem de pujar fins a sortir en uns prats oberts a tocar de Casós, alçada màxima de l'itinerari. Casós és un caseriu abandonat pertanyent a Montiverri, amb alguns edificis annexos al voltant d'un pati i també amb una font i abeurador per al bestiar, i on tenim unes vistes esplèndides. Cap a sud ens tanca la vista la Fallada de Malpàs, cap a ponent tenim vistes sobre la Serra del Sis i cap a nord tenim cap al massís de la Maladeta. Aquí el que fem és de Casós, agafem cap a llevant una pista que, planejant, ens du per un preciós bosc de pi, roure i faig a sortir sobre el poblet deshabitat de Montiverri. I acabem d'arribar baixant pel tros de la font, entre tanques de pedra de finques de pastura, fins a desembocar a les runes de l'església de Sant Llorenç, potser l'edifici més sencer del poble, en total 3 o 4 casalicis enrunats, pertanyents al terme municipal del Pont de Suert. Antigament s'hi conreuava sègol, ordi i llegums, i s'hi criaven ovelles, i històricament es considerava una granja del monestir de Santa Maria de la Baix. Actualment, però, està tot perdut i engolit per la vegetació, però s'intueix encara l'abundor passada, sobretot pels camps de pastura dels voltants i per l'abundor d'aigua. Bé, el que fem és sortim de Montiverri per un camí entre tanques de pedra envoltats de prats de dall que ens mena a entrar de nou al bosc. Tornem a trobar d'altres plafons de fauna i comencem a baixar fins a trobar el trencall que l'anada havíem agafat per pujar a Casós. Ara, cap avall, per entre Pineda, anem a creuar el barranc de Montiverri, passar el Soleil i girar per posar-nos de nou a l'obaga del riuet del convent, creuar la palanca de Montiverri i arribar a la Font de la Mena, on tenim el cotxe.
1: Doncs aquesta és la proposta d'avui, que com sempre té la seva fitxa tècnica, i la comencem, com és habitual, amb la distància recorreguda.
0: Doncs estem parlant, en aquest cas, de 6,4 quilòmetres.
1: Poca cosa, i interpreto que també el desnivell no serà gran cosa,
0: oi? No massa. 335 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
0: Posem-hi unes 3 horetes, xinoxano, per poder contemplar el poble, més Casós i també els plafons de la fauna local.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5?
0: No més que 1 sobre 5, perquè no deixa de ser una matinal amable i senzilla.
1: M'agrada molt aquest concepte d'amable, matinal amable, aquest adjectiu. Referències a internet, vinga.
0: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Ruta de la Fauna de Montiverri, així de senzill, d'un usuari, diguem-ne, oficial, que és Turisme Alta Ribagorça.
1: Molt bé, doncs, Xavi, gràcies i ens retrobem la setmana vinent.
0: Salut i República.
2: Sendes.
3: Hola, em dic Anna Tura i segueixo parlant del meu recent viatge a Nova Zelanda.
1: Doncs tercera entrega dedicada a les nostres antípodes. Seguim avançant i si fins ara havíem vist paisatges espectaculars a l'illa nord i al nord de l'illa sud, poc a poc anem apropant-nos a la teca principal. Entre parcs nacionals farcits de platges d'aigua verd turquesa, rius, engorjats i una de les 10 millors carreteres panoràmiques de tot el món, poc a poc l'Anna i la seva família arriben als Alps Meridionals, la immensa serralada que és l'espina dorsal de l'illa sud de Nova Zelanda. Llocs d'una gran bellesa que ens continua explicant l'Anna, com no, als quaderns del viatger.
3: El dia següent vam dedicar tot el dia a visitar el Parc Nacional Abel Tasman. Per visitar-lo, esclar, allà no hi ha carreteres. Què vam agafar? Un water taxi. Ens vam pujar amb un water taxi i ens va fer tota la ruta per la costa, des de Marahau fins a Totaranui. I després, quan vam arribar al capdamunt, vam baixar fins a Bark Bay. Aquí a Bark Bay vam baixar i vam fer una ruta de senderisme fins a una

0: altra platja, Anchorage Bay. Aquí ens va recollir una altra vegada el water taxi i ens va tornar a portar a Kaiteriteri. Tot són platges verges, tot són platges que no hi ha infraestructura, només sí que hi ha una ruta de senderisme de diversos dies que va per aquesta costa, i aquests barcos que te van fent les parades i la visita, i tu pots fer tros a peu, tros amb el vaixell, i pots anar pujant i baixant. Com a curiositat, hi ha un lloc que, si la marea és baixa, pots passar per un banc de sorra. Si la marea és alta, has de fer la volta per tota la costa i fer un parell o tres de quilòmetres més de caminar. De Kaiteriteri, després ja anem cap a Hokitika. Aquest és un dia també de bastants quilòmetres. Vam passar per plantacions de kiwi, que no havíem vist fins aquell dia, i després vam anar paral·lels a un riu, el riu Buller. Hi havia com també un engorjat i vas anar fent carretera per aquesta zona. Un cop vam arribar per la costa oest, vam fer també una carretera panoràmica de la costa, que és la Great Coast Road, que és una de les 10 millors carreteres costeres del món, segons l'Onely Planet. Hi ha un faro pel Cabo Foldwing i veus costa. I després allà al cantó hi ha la Tauranga Bay, que és també una badia, que hi ha foques i lleons marins, hi ha un mirador, que hi ha unes pedres que estan allà, i és el primer lloc que vam veure aquest tipus d'animals. Els veus de lluny i tampoc n'hi havia molts, però bueno, fa gràcia veure'ls, sí. Abans d'arribar a Hokitika vam fer la parada als Pancake Rocks, que és un lloc molt turístic, que són unes formacions rocoses que són, es diuen pancakes perquè semblen això, pancakes que els haguessin posat uns a sobre l'altre. I és bo de veure perquè la vista és molt bonica i aquestes formacions són molt originals. I això dels Pancake Rocks, que era a Punakaiki. Aquí a Hokitika és un poble petitó que aquí treballa molt el jade, el jade. I Hokitika, el més bonic que té és una gorga, que es diu Hokitika Gorg, que està a uns 30 minuts de cotxe, que és una gorga que té un color blau d'aquests turqueses tan bonics, de fondo les muntanyes, i després ja van marxar cap a la zona de les glaceres, ja tirant a baix per la costa. Entres ja una mica cap a dintre i arribes a la zona de muntanya i glaceres. El primer glaciar que et trobes és el Frank Joseph. Aquí també hi ha diverses rutes de senderisme. Nosaltres vam fer la del Flox Glacier Viewpoint. Hi ha alguna que poder t'apropes més, però últimament, degut al retrocés de les glaceres, tanquen a vegades rutes perquè hi ha perill de despreniments. Té un parell de miradors, però quedes molt lluny. Després ja vas tirant avall i arribes a l'altre, el Fox Glacier. Aquí hi ha un llac que és molt famós, que és el llac Matteson, que té unes vistes del Mont Tasman i el Mont Cook que queden reflexades a la seva aigua quan està tranquil·la. Hi ha un punt que es diu The View of the Views, que és unes vistes espectaculars. Si tens sort que l'aigua està quieta, queda tot molt ben refrescat. Si no, també es veu la vista i també és molt bonic. Aquí continua havent-hi com vegetació subtropical. I és l'únic lloc del món que passes de vegetació subtropical a glacera. Això no hi és el lloc més del món. L'endemà, al matí, ens en vam anar a fer ruta de senderisme, també algun altre mirador del glaciar Fox, i aquí després va ser com vam fer el vol amb l'helicòpter, que vam dir que tot estava molt lluny i amb l'helicòpter, i va ser una experiència increïble i totalment recomanable. A l'helicòpter te sobrevola el glaciar Fox, el glaciar Frank Joseph, i després te porta a prop del Mont Cook i del Mont Tasman. Fas un snow landing, que es diu, aterra allà a la neu, baixes i pots fer fotos, i després continues la ruta. Nosaltres vam agafar el vol d'uns, no sé si eren 35, 40 minuts, i realment va ser de lo millor de lo millor. El canvi eren uns 220 euros per persona, això, uns 30-35 minuts. Realment, no m'arreca, la veritat és que val molt i molt la pena.
1: Doncs fins aquí hem arribat. Ens acomiadem de tots vosaltres, però no per massa temps. Tornem la setmana vinent a la vostra ràdio local amb tres nous continguts, entre ells un reportatge pel nucli antic de Ripoll. Som l'Andreu Ortega al control de so, en Xavi Tió a la redacció i en Jaume Monés a l'edició i presentació. Recupereu els programes a martorelldigital.cat, a l'apartat de Ràdio Martorell i clicant a Sendes. Gràcies per ser-hi, per escoltar-nos, i aneu on aneu, que tingueu sempre una molt bona ruta.

0: Belén Tierno.
1: Molt bona tarda, és dimecres 19 d'agost. Avui és el Dia Mundial de la Fotografia. En aquesta edició informativa parlarem del grup fotogràfic El Gra, una entitat que avui està de doble celebració, d'una banda perquè és aquest Dia Mundial i de l'altra perquè també està celebrant el seu 60è aniversari. Però tot i ser agost, la jornada d'avui, d'aquest dimecres, ens deixa algunes informacions de darrera hora i els titulars van per un altre camí. El govern de la Generalitat ha licitat l'estudi de la primera fase de l'eix transversal ferroviari, una infraestructura que passarà per Rubí i que ens podria deixar una estació d'AVE a la comarca. Mariona Jerez.
2: La consellera Paneque ha dit a RAC1 que aquesta nova infraestructura donarà eficiència a l'alta velocitat i al transport en tren, tant de mercaderies com de persones. El traçat passarà pel territori rubinenc perquè anirà pràcticament paral·lel a la R8 de Rodalies. A més, al Vallès es contempla una possibilitat d'estació d'alta velocitat.
1: L'altra sorpresa del dia és que la Guàrdia Civil i el cos d'agents rurals han desarticulat una organització que fabricava medicaments veterinaris sense autorització i el cas esquitxa la ciutat.
2: Sí, la xarxa clandestina actuava des d'un pis de Rubí i un laboratori de Terrassa. Hi ha 4 persones detingudes en l'operatiu i s'han intervingut 150 medicaments, prop de 70 quilos de principi actiu i diners en metàl·lic.
1: I aquesta tarda hi ha donació de sang, que és a la biblioteca, i pràcticament les places per donar estan exaurides.
2: 47 persones s'han apuntat per donar sang o plasma, unes donacions que ara a l'estiu són molt benvingudes perquè baixen les reserves, sobretot perquè la gent està de vacances. Però els hospitals i centres sanitaris segueixen necessitant sang. També hi haurà una jornada de donació dimecres 26 d'agost i el 2 de setembre.
1: I parlem també del temps. Sembla que avui és la darrera jornada de calor, que demà baixen les temperatures. Des de la xarxa ens informa el Marc Jauré Guizar.
3: Hola, què tal? De moment estem tenint aquest dimecres tranquil i ara vindran alguns petits canvis a les comarques gironines. Per què? Doncs perquè aquesta tarda, a partir de les 5-6 de la tarda, començaran a formar-se núvols, sobretot per les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, i es formaran tempestes que afectaran a finals de tarda, principis de vespre. Poden arribar també a la Costa Brava, aquestes tempestes, o fins i tot desplaçar-se una mica més cap al sud, tocant la selva. A la resta del territori, el Pirineu i Prepirineu, alguns núvols, no esperem pluges per aquell sector, i a la resta de Catalunya, sobretot a l'interior i també a les comarques tarragonines, molt de sol i tranquil·litat. Les temperatures màximes superaran els 30 graus a quasi arreu.
1: És la sorpresa del dia. El Vallès podria tenir una estació d'alta velocitat. El govern de la Generalitat ha licitat l'estudi de la primera fase de l'eix transversal ferroviari, que contempla una estació d'AVE a cada comarca per la qual passi. La infraestructura ha de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona i el traçat anirà paral·lel a la R8 de Rodalies entre el túnel de Rubí i Mollet Sant Fost. Diversos mitjans com el Periòdico, l'Agència Catalana de Notícies ho explicaven a primera hora del matí i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ho confirmava a RAC1. El futur contracte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès, que hauria de permetre fer transbordament amb rodalies i ferrocarrils i que els AVE, que procedeixen de Madrid, entrin a Barcelona també per la Sagrera. La planificació del primer tram d'obres entre Lleida, Igualada i Martorell i aquesta nova entrada dels AVEs té un cost previst d'1,5 milions d'euros i s'allargarà més de 2 anys. La consellera Sílvia Paneque ha explicat, com dèiem a RAC1, que l'eix ferroviari transversal donarà eficiència i equilibrarà el territori.
4: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també amb un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat. I també hi haurà una part d'estudi d'aquesta primera fase de l'eix transversal ferroviari.
1: Evidentment és massa d'hora per saber a on aniria l'estació i, de fet, el plec de condicions del document del contracte, gestionat per Ifercat, no concreta en quin municipi vallesà es construirà la futura estació d'alta velocitat. El que sí recull el document és el traçat de la via, que haurà de ser sensiblement paral·lel, i llegim literalment, al de la R8 de Rodalies, entre el túnel de Rubí i Mollet-Sant Fost. Si seguim fent hipòtesis, i tenint en compte que també estan previstos intercanviadors per a persones entre la R8 i la línia de ferrocarril del Vallès, podríem deduir que la futura estació de l'alta velocitat podria quedar a prop de Rubí. Si més no, la consellera ha explicat que hauria d'haver una estació d'alta velocitat a cada comarca per la qual passi el traçat. L'informe inclourà els estudis tècnics necessaris per definir el traçat definitiu, que, insistim, ha de ser semblant a l'eix transversal viari, analitzarà la viabilitat del projecte, n'estimarà els costos, n'avaluarà l'impacte ambiental i establirà les bases tècniques per als futurs projectes construïts. Ifercat preveu que el cost de l'estudi s'acosti a 1,5 milions d'euros.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització de medicaments veterinaris sense autorització. L'empresa clandestina actuava des d'un domicili de Rubí i un laboratori de Terrassa, ens ho explica la Mariona Jerez de nou.
2: El Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil de Barcelona i el Grup de Suport de Fauna i Flora del Cos d'Agents Rurals han desarticulat en l'operació Tilocina, una organització que presumptament fabricava i distribuïa medicaments veterinaris sense autorització. El laboratori, ubicat a Terrassa, tenia suspesa l'autorització per produir els productes des del novembre de 2023 i, tot i tenir-la oficialment revocada des del gener de 2026, va continuar fabricant medicaments veterinaris per a aus. També es van trobar productes a un domicili escorcollat a Rubí el passat 23 de juliol. Hi ha 4 detinguts d'entre 42 i 76 anys i 2 persones més investigades, la majoria d'un mateix grup familiar. S'han intervengut uns 150 medicaments, prop de 70 quilos de principis actius i 101.305 euros en efectiu. La investigació continua i huerta.
1: I els productes, Mariona, on els venien? Arribaven al públic general?
2: Doncs no. D'acord amb un comunicat de la Guàrdia Civil, els productes no s'exposaven al públic, sinó que es venien a clients de confiança i en grups tancats de xarxes socials, sense factura i en pagament en efectiu o per Bizum. A més, es van registrar prop de 500 enviaments en 4 anys amb destinació a Espanya, França, Alemanya, Bèlgica, els Estats Units i el Marroc. A la vegada, els principis actius s'importaven de la Xina i de l'Índia a través de societats sense autorització sanitària i la facturació s'emparava en albarans que descrivien complements alimentaris.
1: Déu-n'hi-do. Com s'ha arribat al desmantellament d'aquesta organització?
2: Doncs la investigació arrenca el 2016, quan la Guàrdia Civil localitza a les Palmes de Gran Canària 4 productes per a aus que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris va identificar com a medicaments no autoritzats. Els productes eren procedents d'un majorista de Badalona i li van seguir la pista fins al laboratori d'origen, a Terrassa. El laboratori en qüestió havia demanat la suspensió, però va continuar comprant principis actius, elaborant, preparats i distribuint-los. Es van localitzar envasos amb caducitat de 2028, que no es van poder fabricar abans que l'autorització quedés sense efecte.
1: I finalment, com s'ha arribat a aquestes detencions?
2: Doncs el 23 de juliol passat, els investigadors van practicar 2 entrades i escorcolls simultanis, autoritzats judicialment, un al laboratori de Terrassa i l'altre en un domicili de Rubí. Van intervenir els productes clandestins, a més de dispositius mòbils i d'emmagatzematge i diners en efectiu. Al domicili rubinenc també van localitzar una etiquetadora d'envasos i nombroses caixes i envasos buits. En el dispositiu van participar 35 efectius i tècnics de la Guàrdia Civil, el Cos d'Agents Rurals, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris i dels serveis veterinaris de la Generalitat i de l'Ajuntament de Rubí i Terrassa. La majoria dels detinguts investigats, com hem dit, són del mateix grup familiar i controlaven diverses societats que es repartien la gestió administrativa. Posteriorment a les detencions, els dies 28 i 31 de juliol, també es van declarar en qualitat d'investigades 2 persones més. Se'ls atribueix la presumpta comissió de delictes contra la salut pública, falsificació de medicaments veterinaris, falsedat documental, contraband, delictes contra la hisenda pública, blanqueig de capitals, delictes contra la propietat industrial, estafa, intrusisme professional i pertinença a organització criminal.
1: Déu-n'hi-do de nou. Canviem d'assumpte. Parlem ara d'una nova jornada de donació de sang que es fa aquesta tarda a la biblioteca a partir de les 4. Ja s'han apuntat prop d'una 50ena de donants. A la jornada d'avui es recull sang i plasma. 47 persones, per ser exactes, donaran un dels 2 components en una època en què acostumen a baixar les donacions per les vacances, però que la sang segueix sent de molta necessitat. Ho explicava Gala Cortel, del Banc de Sang.
5: Cada dia necessitem d'aquestes 1.000 donacions que ens fan falta. Entre aquests dos mesos, juliol i agost, necessitem d'aquestes 40.000 donacions. Estem en un període on les reserves de sang són bones, però no volem baixar la guàrdia en cap moment. Bueno, la sang no es fabrica, sempre ho recordem, sempre ho recordem, i a més té una caducitat. I per això és important fer-ho cada dia.
1: Don Rubí acollirà una nova jornada de donació de sang dimecres vinent, que és 26 d'agost, i de nou el 2 de setembre. Molts donants ja s'han apuntat també per aquestes cites. Si voleu fer-vos donants de sang o si voleu anar a alguna d'aquestes jornades de donació, ho podeu fer a través del web del Banc de Sang, que és www.bancdesang.net.
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: I avui, ho dèiem en començar, és el Dia Mundial de la Fotografia. A Rubí tenim una entitat dedicada específicament a aquesta disciplina artística. El grup fotogràfic El Gra s'ha consolidat com una entitat ciutadana que fa divulgació de la fotografia i que en els seus 60 anys d'història ha estat també cronista de la realitat rubinenca. El seu president, Manel Miras, ho explica així.
6: Avui és el Dia Internacional de la Fotografia i aquest any el Gra fa 60 anys de la seva història, o sigui que entenc que està arrelat a Rubí i amb la seva història recent.
1: Les arrels del grup fotogràfic El Gra, cal buscar-les a l'any 1966. Vist el moment polític que existia, es feia difícil crear una nova associació i es va optar per incorporar-se al Centre Excursionista de Rubí com una secció més, la secció de fotografia. Els seus socis fundadors van ser Ignasi Marroyo, Josep Maria Roset, Joan Fossas i Ramon Aguilera, entre d'altres. Actualment El Gra col·labora amb moltes entitats de la ciutat i, com dèiem, és l'encarregat de recollir en imatges activitats tan multitudinàries com la Rua dels Tres Toms o la Festa Major. La seva activitat estrella és, l'explica'ns el teu rotllo, que cada mes convida a un fotògraf, amateur o professional, a presentar el seu treball. De cara a 2027, el grup fotogràfic projecta fer cursos de fotografia digital. Escoltem Manel Miras.
6: Cursos específics de fotografia digital i fotografia amb mòbil, perquè avui dia ja saps que és el rei de la fotografia és el mòbil, avui en dia. Llavors, pensem en reenfocar una mica el Gra cap a aquest entorn.
1: Ara el grup fotogràfic està de vacances, però torna a l'activitat al setembre. El darrer dimarts del mes, de fet el dia 29, faran els tradicionals mini-rotllos, exposicions de fotos dels membres del propi col·lectiu.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: I acabem amb esports i tornem a parlar de la rubinenca Chantal Giné i de les Red Sticks, perquè han empatat, van empatar, amb Bèlgica al Mundial d'Hockey Herba. Aquest punt, que van suar per aconseguir, garanteix a la selecció espanyola seguir al capdavant del seu grup amb els mateixos punts que les belgues. El partit va acabar amb un marcador 1-1 contra la selecció belga que jugava a casa, en el que ha estat el segon partit de les Red Sticks. Després d'una primera victòria contra Irlanda, les vermelles celebren aquest empat amb les belgues, que abans de la competició ja eren un enemic molt fort. Mentre la selecció espanyola era sisena al rànquing mundial, les jugadores de Bèlgica ocupaven la tercera plaça. No va ser un partit gens fàcil, però tenim aquest empat. Les Red Sticks jugaran demà també, dijous, a partir de les 2 del migdia, en aquest cas, contra Nova Zelanda.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
1: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
6: Informatiu migdia.

0: Belén Tierno.
1: Molt bona tarda, és dimecres 19 d'agost. Avui és el Dia Mundial de la Fotografia. En aquesta edició informativa parlarem del grup fotogràfic El Gra, una entitat que avui està de doble celebració, d'una banda perquè és aquest Dia Mundial i de l'altra perquè també està celebrant el seu 60è aniversari. Però tot i ser agost, la jornada d'avui, d'aquest dimecres, ens deixa algunes informacions de darrera hora i els titulars van per un altre camí. El govern de la Generalitat ha licitat l'estudi de la primera fase de l'eix transversal ferroviari, una infraestructura que passarà per Rubí i que ens podria deixar una estació d'AVE a la comarca. Mariona Jerez.
2: La consellera Paneque ha dit a RAC1 que aquesta nova infraestructura donarà eficiència a l'alta velocitat i al transport en tren, tant de mercaderies com de persones. El traçat passarà pel territori rubinenc perquè anirà pràcticament paral·lel a la R8 de Rodalies. A més, al Vallès es contempla una possibilitat d'estació d'alta velocitat.
1: L'altra sorpresa del dia és que la Guàrdia Civil i el cos d'agents rurals han desarticulat una organització que fabricava medicaments veterinaris sense autorització i el cas esquitxa la ciutat.
2: Sí, la xarxa clandestina actuava des d'un pis de Rubí i un laboratori de Terrassa. Hi ha 4 persones detingudes en l'operatiu i s'han intervingut 150 medicaments, prop de 70 quilos de principi actiu i diners en metàl·lic.
1: I aquesta tarda hi ha donació de sang, que és a la biblioteca, i pràcticament les places per donar estan exaurides.
2: 47 persones s'han apuntat per donar sang o plasma, unes donacions que ara a l'estiu són molt benvingudes perquè baixen les reserves, sobretot perquè la gent està de vacances. Però els hospitals i centres sanitaris segueixen necessitant sang. També hi haurà una jornada de donació dimecres 26 d'agost i el 2 de setembre.
1: I parlem també del temps. Sembla que avui és la darrera jornada de calor, que demà baixen les temperatures. Des de la xarxa ens informa el Marc Jaureguizar.
3: Hola, què tal? De moment estem tenint aquest dimecres tranquil i ara vindran alguns petits canvis a les comarques gironines. Per què? Doncs perquè aquesta tarda, a partir de les 5-6 de la tarda, començaran a formar-se núvols, sobretot per les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, i es formaran tempestes que afectaran a finals de tarda, principis de vespre. Poden arribar també a la Costa Brava, aquestes tempestes, o fins i tot desplaçar-se una mica més cap al sud, tocant la selva. A la resta del territori, el Pirineu i Prepirineu, alguns núvols, no esperem pluges per aquell sector, i a la resta de Catalunya, sobretot a l'interior i també a les comarques tarragonines, molt de sol i tranquil·litat. Les temperatures màximes superaran els 30 graus a quasi arreu.
1: És la sorpresa del dia. El Vallès podria tenir una estació d'alta velocitat. El govern de la Generalitat ha licitat l'estudi de la primera fase de l'eix transversal ferroviari, que contempla una estació d'AVE a cada comarca per la qual passi. La infraestructura ha de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona i el traçat anirà paral·lel a la R8 de Rodalies entre el túnel de Rubí i Mollet-Sant Fost. Diversos mitjans, com el Periódico, l'Agència Catalana de Notícies, ho explicaven a primera hora del matí i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ho confirmava a RAC1. El futur contracte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès, que hauria de permetre fer transbordament amb rodalies i ferrocarrils, i que els AVE, que procedeixen de Madrid, entrin a Barcelona també per la Sagrera. La planificació del primer tram d'obres entre Lleida, Igualada i Martorell, i aquesta nova entrada dels AVEs, té un cost previst d'1,5 milions d'euros i s'allargarà més de 2 anys. La consellera Sílvia Paneque ha explicat, com dèiem a RAC1, que l'eix ferroviari transversal donarà eficiència i equilibrarà el territori.
4: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat. I també hi haurà una part d'estudi d'aquesta primera fase de l'eix transversal ferroviari.
1: Evidentment és massa d'hora per saber a on aniria l'estació i, de fet, el plec de condicions del document del contracte, gestionat per Ifercat, no concreta en quin municipi vallesà es construirà la futura estació d'alta velocitat. El que sí recull el document és el traçat de la via, que haurà de ser sensiblement paral·lel, i llegim literalment, al de la R8 de Rodalies, entre el túnel de Rubí i Mollet-Sant Fos. Si seguim fent hipòtesis, i tenint en compte que també estan previstos intercanviadors per a persones entre la R8 i la línia de ferrocarril del Vallès, podríem deduir que la futura estació de l'alta velocitat podria quedar a prop de Rubí. Si més no, la consellera ha explicat que hauria d'haver una estació d'alta velocitat a cada comarca per la qual passi el traçat. L'informe inclourà els estudis tècnics necessaris per definir el traçat definitiu, que, insistim, ha de ser semblant a l'eix transversal viari, analitzarà la viabilitat del projecte, n'estimarà els costos, n'avaluarà l'impacte ambiental i establirà les bases tècniques per als futurs projectes construïts. Ifercat preveu que el cost de l'estudi s'acosti a 1,5 milions d'euros.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització de medicaments veterinaris sense autorització. L'empresa clandestina actuava des d'un domicili de Rubí i un laboratori de Terrassa, ens ho explica la Mariona Jerez de nou.
2: El Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil de Barcelona i el grup de suport de fauna i flora del cos d'agents rurals han desarticulat en l'operació Tilocina, una organització que presumptament fabricava i distribuïa medicaments veterinaris sense autorització. El laboratori, ubicat a Terrassa, tenia suspesa l'autorització per produir els productes des del novembre de 2023 i, tot i tenir-la oficialment revocada des del gener de 2026, va continuar fabricant medicaments veterinaris per a aus. També es van trobar productes a un domicili escorcollat a Rubí el passat 23 de juliol. Hi ha 4 detinguts d'entre 42 i 76 anys i 2 persones més investigades, la majoria d'un mateix grup familiar. S'han intervengut uns 150 medicaments, prop de 70 quilos de principis actius i 101.305 euros en efectiu. La investigació continua oberta.
1: I els productes, Mariona, on els venien? Arribaven al públic general?
2: Doncs no. D'acord amb un comunicat de la Guàrdia Civil, els productes no s'exposaven al públic, sinó que es venien a clients de confiança i en grups tancats de xarxes socials, sense factura i en pagament en efectiu o per Bizum. A més, es van registrar prop de 500 enviaments en 4 anys amb destinació a Espanya, França, Alemanya, Bèlgica, els Estats Units i el Marroc. A la vegada, els principis actius s'importaven de la Xina i de l'Índia a través de societats sense autorització sanitària i la facturació s'emparava en albarans que descrivien complements alimentaris.
1: Déu-n'hi-do. Com s'ha arribat al desmantellament d'aquesta organització?
2: Doncs la investigació arrenca el 2016, quan la Guàrdia Civil localitza a les Palmes de Gran Canària 4 productes per a aus que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris va identificar com a medicaments no autoritzats. Els productes eren procedents d'un majorista de Badalona i li van seguir la pista fins al laboratori d'origen, a Terrassa. El laboratori en qüestió havia demanat la suspensió, però va continuar comprant principis actius, elaborant preparats i distribuint-los. Es van localitzar envasos amb caducitat de 2028, que no es van poder fabricar abans que l'autorització quedés sense efecte.
1: I finalment, com s'ha arribat a aquestes detencions?
2: Doncs el 23 de juliol passat, els investigadors van practicar 2 entrades i escorcolls simultanis, autoritzats judicialment, un al laboratori de Terrassa i l'altre en un domicili de Rubí. Van intervenir els productes clandestins, a més de dispositius mòbils i d'emmagatzematge i diners en efectiu. Al domicili rubinenc també van localitzar una etiquetadora d'envasos i nombroses caixes i envasos buits. En el dispositiu van participar 35 efectius i tècnics de la Guàrdia Civil, el cos d'agents rurals, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris i dels serveis veterinaris de la Generalitat i de l'Ajuntament de Rubí i Terrassa. La majoria dels detinguts investigats, com hem dit, són del mateix grup familiar i controlaven diverses societats que es repartien la gestió administrativa. Posteriorment a les detencions, els dies 28 i 31 de juliol, també es van declarar en qualitat d'investigades 2 persones més. Se'ls atribueix la presumpta comissió de delictes contra la salut pública, falsificació de medicaments veterinaris, falsedat documental, contraband, delictes contra la hisenda pública, blanqueig de capitals, delictes contra la propietat industrial, estafa, intrusisme professional i pertinença a organització criminal.
1: Déu-n'hi-do de nou. Canviem d'assumpte. Parlem ara d'una nova jornada de donació de sang que es fa aquesta tarda a la biblioteca a partir de les 4. Ja s'han apuntat prop d'una 50ena de donants. A la jornada d'avui es recull sang i plasma. 47 persones, per ser exactes, donaran un dels 2 components en una època en què acostumen a baixar les donacions per les vacances, però que la sang segueix sent de molta necessitat. Ho explicava Gala Cortel, del Banc de Sang.
5: Cada dia necessitem d'aquestes 1.000 donacions que ens fan falta. Entre aquests dos mesos, juliol i agost, necessitem d'aquestes 40.000 donacions. Estem en un període on les reserves de sang són bones, però no volem baixar la guàrdia en cap moment. Bueno, la sang no es fabrica, sempre ho recordem, sempre ho recordem, i a més té una caducitat. I per això és important fer-ho cada dia.
1: Don Rubí acollirà una nova jornada de donació de sang dimecres vinent, que és 26 d'agost, i de nou el 2 de setembre. Molts donants ja s'han apuntat també per aquestes cites. Si voleu fer-vos donants de sang o si voleu anar a alguna d'aquestes jornades de donació, ho podeu fer a través del web del Banc de Sang, que és www.bancdesang.net.
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: I avui, ho dèiem en començar, és el Dia Mundial de la Fotografia. A Rubí tenim una entitat dedicada específicament a aquesta disciplina artística. El grup fotogràfic El Gra s'ha consolidat com una entitat ciutadana que fa divulgació de la fotografia i que en els seus 60 anys d'història ha estat també cronista de la realitat rubinenca. El seu president, Manel Miras, ho explica així.
6: Avui és el Dia Internacional de la Fotografia i aquest any el Gra fa 60 anys de la seva història, o sigui que entenc que està arrelat a Rubí i amb la seva història recent.
1: Les arrels del grup fotogràfic El Gra, cal buscar-les a l'any 1966. Vist el moment polític que existia, es feia difícil crear una nova associació i es va optar per incorporar-se al Centre Excursionista de Rubí com una secció més, la secció de fotografia. Els seus socis fundadors van ser Ignasi Marroyo, Josep Maria Roset, Joan Fossas i Ramon Aguilera, entre d'altres. Actualment El Gra col·labora amb moltes entitats de la ciutat i, com deia, és l'encarregat de recollir en imatges activitats tan multitudinàries com la Rua dels Tres Toms o la Festa Major. La seva activitat estrella és l'Explica'ns el teu rotllo, que cada mes convida a un fotògraf, amateur o professional, a presentar el seu treball. De cara a 2027, el grup fotogràfic projecta fer cursos de fotografia digital. Escoltem Manel Miras.
6: Cursos específics de fotografia digital i fotografia amb mòbil, perquè avui dia ja saps que és el rei de la fotografia és el mòbil, avui en dia. Llavors, pensem en reenfocar una mica el Gra cap a aquest entorn.
1: Ara el grup fotogràfic està de vacances, però torna a l'activitat al setembre, el darrer dimarts del mes. De fet, el dia 29 faran els tradicionals mini-rotllos, exposicions de fotos dels membres del propi col·lectiu.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: I acabem amb esports i tornem a parlar de la rubinenca Chantal Giné i de les Red Sticks, perquè van empatar amb Bèlgica al Mundial d'Hockey Herba. Aquest punt que van suar per aconseguir garanteix a la selecció espanyola seguir al capdavant del seu grup amb els mateixos punts que les belgues. El partit va acabar amb un marcador 1-1 contra la selecció belga que jugava a casa, en el que ha estat el segon partit de les Red Sticks. Després d'una primera victòria contra Irlanda, les vermelles celebren aquest empat amb les belgues, que abans de la competició ja eren un enemic molt fort. Mentre la selecció espanyola era sisena al rànquing mundial, les jugadores de Bèlgica ocupaven la tercera plaça. No va ser un partit gens fàcil, però tenim aquest empat. Les Red Sticks jugaran demà també, dijous, a partir de les dues del migdia, en aquest cas contra Nova Zelanda. Aquestes són les notícies de Rubí d'aquest dimecres, 19 d'agost. Podeu continuar informats a www.radiorubí.cat.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
7: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
8: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
9: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
8: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
10: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
8: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
11: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
12: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
8: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La Generalitat ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell, una infraestructura que vol fer el govern i que ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. A més, l'executiu de Salvador Illa preveu que els trens d'alta velocitat s'aturin en com a mínim una estació a cada comarca per on passi la línia. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
2: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també amb un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
0: És 19 d'agost de 2026 i tenim més titulars. A Lleida, la policia identifica 39 persones en la segona nit del dispositiu especial al Pla de les Vies, Cristina Álvarez.
3: En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal. El govern de la Paeria defensa que el dispositiu està funcionant i que s'allargarà fins diumenge.
0: I aquest dimecres torna a pujar el mercuri dels termòmetres.
3: I Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral, Sud i Central.
0: Doncs fem ara un cop d'ull a la previsió del temps. Sergi Càrceles.
4: Hola, què tal? De moment estem tenint aquest dimecres tranquil i ara vindran alguns petits canvis a les comarques gironines. Per què? Doncs perquè aquesta tarda, a partir de les 5-6 de la tarda, començaran a formar-se núvols, sobretot per les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, i es formaran tempestes que afectaran a finals de tarda, principis de vespre. Poden arribar també a la Costa Brava, aquestes tempestes, o fins i tot desplaçar-se una mica més cap al sud, tocant la selva. A la resta del territori, al Pirineu i Prepirineu, alguns núvols, no esperem pluges per aquell sector, i a la resta de Catalunya, sobretot a l'interior i també a les comarques tarragonines, molt de sol i tranquil·litat. Les temperatures màximes superaran els 30 graus a quasi arreu.
0: Gràcies, Sergi. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones en la seva consulta específica per a dolor pelvià crònic.
3: La xifra s'ha conegut en el desè aniversari des de la seva obertura. Aquest departament tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
0: I en marxa aquesta hora la Diada Castellera de Sant Magí.
3: Amb l'actuació de les quatre colles de la ciutat de Tarragona i que podeu seguir des de la vostra televisió local o bé per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: En uns minuts connectarem en directe amb la plaça de les Cols per conèixer de primera mà com s'està desenvolupant aquesta jornada castellera i en cultura el Festival de Cap Roig tanca la 26a edició.
3: 8 dels concerts han exhaurit les entrades i en total s'han assolit els 46.000 espectadors, unes xifres que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels artistes nacionals i internacionals.
0: I en esports, el nou Barça es presenta avui davant l'afició en el trofeu Joan Gamper a Joan Barberà.
5: A partir de les 7 de la tarda, al Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027 amb la gran novetat del migcampista Rodri. A les 8 jugarà el partit del Gamper contra l'Al Ahly.
0: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo i Artau Bellavista, i qui us parla, Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. El govern català ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell. La infraestructura que vol executar el govern ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona.
3: El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera, mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet.
0: En té més detalls en aquesta crònica de TV la Paula Marco.
6: 17 anys després, la Generalitat torna a fer un pas endavant per posar en marxa l'eix transversal ferroviari, un tren que hauria de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. L'estudi de la primera fase ha estat encarregat a l'empresa pública Ifercat. La idea és que el tren surti de Lleida cap a Igualada i des d'allà es bifurqui en dos ramals, un cap a Martorell, al Vallès, i cap a l'estació de Barcelona Sagrera i un altre cap a Manresa, Vic i Girona. Un projecte molt necessari, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
2: Un encàrrec d'inici i de posar en marxa un eix transversal ferroviari absolutament absolutament necessari en termes d'equilibri territorial, però també en termes de moviment de mercaderies a Catalunya.
6: A més de 250 quilòmetres de via, el Ministeri de Transports planteja l'eix com a línia d'alta velocitat, mentre que la Generalitat vol que també hi passin trens de mercaderies per tal de no dependre només del corredor mediterrani. Les obres, però, van per llarg i es preveu que no comencin fins al 2030.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha evitat valorar la possibilitat que els AVE procedents de Madrid entrin a la ciutat per l'estació de la Sagrera.
3: Sí que ha destacat, però, que Barcelona està fent un salt endavant en matèria ferroviària amb les obres de la Sagrera i la remodelació de l'estació de Sants.
7: Nosaltres ara estem molt concentrats en acabar la gran obra ferroviària de la ciutat de Barcelona, que serà l'estació de l'AVE de la Sagrera, i evidentment les obres que estan avançant a bon ritme també de l'estació de Sants. Jo crec que és molt important recordar que estem vivint un moment de salt d'escala molt necessari amb el transport de rodalies i també de llarga distància i d'alta velocitat, que és que tindrem en un termini de 2-3 anys les dues estacions més importants de la ciutat amb el màxim nivell possible.
0: Qui ha mostrat satisfacció després de conèixer aquesta notícia és Fèlix Larrosa, l'alcalde de Lleida.
3: El PaiEnCap considera que la posada en marxa del projecte serà beneficiós per la ciutat i l'ajudarà a ser més competitiva.
8: Que l'eix transversal ferroviari ens atansa a nosaltres a molts indrets. Ens atansarà a molts indrets el dia que això estigui en marxa, no? Però, entre altres coses, també vull recordar que el pla transversal ferroviari preveu la connexió de l'aeroport de l'Alguaire amb la xarxa ferroviària, que sempre he considerat que és clau. I fixeu-vos bé, totes les noves implantacions industrials necessiten estar a prop d'infraestructures de comunicació.
0: I no deixem Lleida, perquè allà la segona nit amb un dispositiu policial especial desplegat al parc sobre les vies, Balafi, el Clot i Pardinyes, ha acabat amb 39 joves identificats.
3: Mossos i Guàrdia Urbana mantindran aquest dispositiu durant tota la setmana, després que divendres passat comencessin 3 nits seguides d'aldarulls amb enfrontaments. En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal.
0: 1-1, Lleida Ràdio, Judit Castellà.
9: El segon tinent d'alcalde de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha remarcat la tranquil·litat d'aquesta segona nit amb el dispositiu activat i ha posat l'èmfasi en la comunitat pakistanesa.
10: Aquí hi ha una qüestió que és un control, el Castro també ho sap potser millor, aquest dispositiu que és el control i a nivell de seguretat i garantir la seguretat, i després hi ha la part de mediació, de conscienciació i de resolució del problema. Aquesta és la que s'està treballant. En aquest sentit, i acabo, ja sí que a nivell dels lideratges que ho apuntàveu de la comunitat pakistanesa, que potser no està tan, com diria, organitzada, o almenys clarament organitzada, sí que és veritat que hi ha un contacte paral·lel que s'ha fet a nivell d'una federació que englobe bastant, quan dic a nivell, és de Barcelona, a nivell de Catalunya, per tant també ara justament estic en contacte amb aquesta federació per una mica també poder-nos reunir i poder traslladar el missatge a la comunitat en general.
9: D'altra banda, sobre l'incendi del carrer Ballestrés, en Juanes ha garantit que des de l'Ajuntament s'oferirà un acompanyament a totes les famílies, començant per la reunió d'aquest dimecres.
1: Notícies en xarxa.
0: 8 minuts passen de 2:15 a 3. Avui dimecres està previst que toqui sostre el nou pic de calor.
3: Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral, i prelitoral, Sud i Central.
0: I en paral·lel es manté en situació de prealerta l'Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal.
3: La prealerta afecta especialment les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, on el perill d'incendi forestal és molt alt. El Pla Inuncat també està activat en situació de prealerta per la previsió de pluges intenses des d'aquesta tarda i fins divendres, amb previsió de xàfecs que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta.
0: Us ho explicàvem també en titulars. La consulta específica per a dolor pèlvic crònic de l'Hospital Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones des de la seva obertura, ara fa 10 anys.
3: Aquesta unitat tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
0: Ens en dona més detalls el nostre company Arnau Vidal.
11: Des de fa 11 anys, la Pilar conviu amb el dolor pèlvic crònic, un dolor persistent situat sota el melic i entre els malucs d'una durada superior a 6 mesos. És més prevalent en dones que en homes i pot ser resultat de molt múltiples causes, com ara l'endometriosi, el part o infeccions que provoquin inflamació de la pelvis. En molts casos aquesta malaltia costa de diagnosticar i és per això que els professionals alerten els pacients perquè no esperin a consultar-lo. Ho detalla el doctor Jordi Sabadell de la Unitat de Sol Pelvià i Uroginecologia del Vall d'Hebron.
12: El més important és no arribar a aquests 6 mesos de criteri diagnòstic, perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, existeixen fenòmens de que parlem de, diem, de sensibilització central i també de sensibilització pelviperineal, que el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor.
11: La consulta específica del Vall d'Hebron, de la qual la Pilar és pacient, ha atès més de 500 dones des de la seva obertura el 2016 i en rep 18 setmanals. Ofereix un abordatge multidisciplinari amb professionals de ginecologia, rehabilitació, anestesiologia, fisioteràpia, psiquiatria, cirurgia colorectal i neurofisiologia, tot plegat per millorar la vida de pacients com la Pilar, que defensa que cal parlar obertament de la malaltia.
13: Pot explicar, encara que sigui la família, els amics, a qui sigui. Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir.
11: Cada tractament és individualitzat.
0: Gràcies, Arnau. I l'empresa Nipro invertirà 25 milions d'euros a Lleida per construir una nova planta per solucions per la hemodiàlisi. La multinacional japonesa, que actualment compta amb seu a Mollerussa, preveu instal·lar el polígon industrial de Torre-Soler. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
14: Aquest dimecres al matí, Fèlix Larrosa ha explicat en una atenció als mitjans de la paeria de quina manera impactarà aquest projecte en termes d'ocupació, que comptarà amb una superfície de 24.795 metres quadrats.
15: Es tracta d'una operació que tindrà un impacte directe en l'ocupació. El projecte preveu una ocupació directa total de 74 persones, incorporant noves perfils professionals gràcies a aquesta inversió.
14: En aquest sentit, la Rosa ha subratllat que el passat 9 de juny, mitjançant decret d'alcaldia, la paeria va qualificar Nipro com a projecte d'interès estratègic local, fet que ha permès agilitzar el procés burocràtic per tirar endavant el projecte. Des de la multinacional han destacat que la nova planta permetrà disposar d'un espai més modern, eficient i preparat per assumir el creixement futur de la companyia. També han expressat la voluntat de reforçar la col·laboració amb la Universitat de Lleida, mitjançant pràctiques, formació dual i doctorats industrials.
0: És moment ara de repassar altres notícies destacades del dia en format més breu. El Ministeri de Joventut i Infància gestiona per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que continuen a Ceuta.
3: El pla preveu l'acollida vinculant i solidària de totes les comunitats autònomes o l'acolliment familiar. També s'estudien, però, altres fórmules, com ara que la cura i l'acolliment dels menors més vulnerables, entre els quals les nenes, sigui a càrrec d'ONGs de la península. El Ministeri de l'Interior eleva a 2.158 el nombre de menors que continuen a la ciutat autònoma després d'entrar-hi el 30 i el 31 de juliol.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a Tortosa.
3: Una operació conjunta dels Mossos i la policia local de Tortosa. Els detinguts se'ls acusa de 23 fets delictius, entre els quals destaquen la falsedat documental, l'estafa i contra el dret dels ciutadans estrangers. La investigació es va iniciar arran de denúncies presentades per l'Ajuntament.
0: I 6 persones intoxicades a Caldes de Malavella per la mala combustió d'un generador.
3: Els bombers de la Generalitat han hagut de comprovar els valors de monòxid de carboni i han efectuat maniobres de ventilació de la casa. El SEM ha activat 4 ambulàncies i ha traslladat els 6 intoxicats, tots en estat menys greu, a l'Hospital de Mataró.
0: I 3:15, hora per saber si segueix en marxa aquesta dia de Castellera de Sant Magí a Tarragona, on hi actuaven les 4 colles de la ciutat, els Xiquets de Tarragona, la colla jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i la colla Castellera Sant Pere i Sant Pau. Allà hi tenim els companys de Tarragona Ràdio. Tere Ortega, bon dia.
16: Bon dia, segueix a prop de 3 hores de Castells a la plaça de les Cols. Els Xiquets de Tarragona han segellat la seva diada més rodona, la millor de la seva història, i ja han tancat la seva actuació en aquesta diada de Sant Magí amb el 4 i el 5 de 8 i el 2 de 7 descarregat. La jove de Tarragona ha portat a plaça un gama extra, el 2 de 9 amb forri i manilles, i després un intent desmuntat de 5 de 9 han completat finalment aquesta construcció, res, fa uns minuts, en la tercera ronda de la seva actuació. Els Xiquets a Tarragona i ja han decidit que aniran a una quarta ronda després que quedessin intent el 3 de 9 en folre. Els matalassers sí que han descarregat el 7 de 8 i el 4 de 9 en folre a la primera i segona ronda. I els castellers de Sant Pere i Sant Pau també han fet fins ara una bona diada a l'espera de la que serà la seva tercera ronda, amb un 5 de 8 i 4 de 8 a Magullà. La diada continua arrencat a les 12 del migdia a la plaça de les Cols, amb la catedral de Fons en una bonica estampa per aquest dimecres de festa major a la ciutat de Tarragona, avui a Sant Magí.
0: Gràcies, Tere, per aquesta darrera hora. Una diada, per cert, que podeu seguir des de la vostra televisió local o per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més. L'estiu és moment de festes majors. Ara marxem fins a Tàrrega i és que el Parc de Sant Eloi ha acollit aquest matí la celebració de la tradicional festa de Sant Magí, organitzada per l'Associació dels Amics de l'Arbre i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona. Ens explica la Mariona Fígols de Ràdio Tàrrega.
17: La festa de Sant Magí arrenca a les 9 del matí amb la missa i la venda del càntir d'aigua beneïda del santuari de Sant Magí de la Brufaganya, a la qual la cultura popular hi atribueix virtuts miraculoses. Roser Sala, membre de l'Associació dels Amics de l'Arbre, ha destacat la jornada d'aquest matí.
18: La nostra festa dedicada als magins, de gran tradició a Tàrrega, i una festa que es composa de dos parts. Una part totalment tradicional, hi ha la venda dels cantirets, i aquí hi ha molta, molta tradició. Aquest any tenim també, després d'un concert, el Petit Comitè, i canten a capella. Són un grup de 7 persones, jo crec que

0: 20 d'agost amb l'obertura de la zona firal, on fins al dia 25 s'hi faran concerts, DJs, bingos musicals i altres. Diumenge, vigília de Sant Bartomeu, la família Nogués protagonitzarà el toc de vigília des del campanar. A la tarda arribarà el pregó, que enguany pronunciarà Maria Fe Vives Boronat, i durant la jornada hi haurà reconeixements, premis, cultura popular, música i espectacles. Dilluns 24, dia de Sant Bartomeu, serà la jornada més tradicional, amb les matinades, el seguici, la processó del Pa Beneit, la missa solemne, la benedicció de les coques, els goigs i la rifa de la coca del goig. Sobre el Pa Beneit ens en parla la regidora de Cultura, Teresa Ferrer.
1: Es venerà el patró i es fa aquesta benedicció, la benedicció de les coques del pa, i llavors perquè la gent pugui gaudir doncs, de lo que és el pa beneït, que, del beneit que nosaltres diem, no?
0: Dimarts 25 arribarà el final de la festa amb activitats infantils, bitlles, havaneres, rom cremat, també batucada i un espectacle piromusical.
2: I avui, dimecres, a 9:45 del matí, respectant l'horari tradicional i previst, ha començat a la plaça de la Vila de la Festa Major de Vilafranca, un moment que dona el tret de sortida a la venda del programa, l'estampa i el regal. Des de Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
3: La capta, com sempre, ha començat amb l'encesa de 5 voladors i el toc de gralles a la plaça de la Vila. El primer dia de la capta també ha comptat amb una tartana i un cavall, que han acompanyat els més de 100 voluntaris pels carrers de la Vila per vendre, casa per casa, el programa, l'estampa i el regal. Escoltem a dos dels membres del quintet d'administradors de la Festa Major d'enguany, Susana Jordán i Roger Santacana.
4: El segon obsequi que tenim a la caixa és el seguici animat, que és petites explicacions de cada bany, on tenim un bisó que la que bellugues lateralment sembla que el bany estigui ballant.
5: Tenim l'altre obsequi, que és la fusta, molt útil per totes les llars i cuines, per tallar el que faci falta, fuet, embotit, formatge, amb el logo de la Festa Major.
3: Més d'un centenar de persones han col·laborat enguany per fer possible la capta, que s'iniciava pels volts de les 10 del matí per tal de repartir el programa porta per porta.
2: Moment ara per la cultura. I us expliquem que el Festival de Cap Roig ha tancat la 26a edició amb grans xifres, uns indicadors que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu i que aconsegueix mantenir l'interès del públic. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava en Joan Parareda.
6: 8 concerts amb les entrades exaurides i la xifra de més de 46.000 espectadors. Així ha tancat la 26a edició al Festival de Cap Roig, uns indicadors que demostren que són una de les cites imprescindibles de l'estiu al Baix Empordà. Es reivindiquen com un festival eclèctic que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels grans artistes. Juli Guiu és el director del festival.
7: Bueno, la veritat és que ha sigut una molt bona edició, ha sigut de les millors d'aquests 15 anys que estem nosaltres. Hem superat les 46.000 entrades venudes.
6: Aquest estiu hi han passat noms que ja són gairebé imprescindibles a Cap Roig, com Rosario i Mica. També hi ha hagut artistes que han debutat, com Amaya i Rick Astley. Pel futur, el repte és mantenir i superar l'afluència de públic i tancar artistes que fa anys que se'ls resisteixen. Asseguren que de cares al pròxim estiu hi ha noms que fa més de 5 anys que els van al darrere. De fet, ja tenen 6 artistes tancats pel 2027.
2: I a Manresa, el Festival Microscopia celebrarà la seva 7a edició del 28 al 30 d'agost amb 9 obres efímeres que fusionen art i natura. La proposta també incorpora una nova escultura permanent de l'artista Rufino Mesa, dedicada al poeta José Agustín Goytisolo. Ens ho explica des de Canal Taronja Central la Laura Mitjans.
8: El Camí Vell de Rajadell i el Pla de la Mina es convertiran del 28 al 30 d'agost en un escenari a l'aire lliure per la 7a edició del Festival Microscopies. La proposta integrada en la Festa Major de Manresa fusiona art i natura amb 9 obres efímeres i una nova escultura permanent de l'artista Rufino Mesa. El festival, impulsat per l'Ajuntament de Manresa i el Centre d'Art Contemporani, el Forn de la Calç, vol posar en valor el patrimoni natural i paisatgístic de l'Anella Verda. Les instal·lacions efímeres s'han creat específicament per l'entorn i conviden els visitants a descobrir el paisatge des d'una nova perspectiva. L'obra permanent, titulada Aigua i dedicada al poeta José Agustín Goytisolo, està creada amb un granit negre de Bielorússia, aigua del Guadiana i coure. Entre les obres efímeres d'aquesta edició hi ha propostes d'Anna Crespo, Núria Balcells, Edgar Massagú, Eduard Baulida, Maria Giró, Mercè Vinyallonga i Mònica Alonso, entre d'altres.
2: El Festival de Cap Roig ha baixat la persiana, però segueix en marxa el Festival de la Porta Ferrada, que viu

0: avui una de les grans nits amb Nile Rodgers en Chic.
1: Acompanyats per Ben Harper and The Innocent Criminals, compartint cartell al Guíxols Arena, una doble cita internacional amb molt de funk, soul i rock.
0: I abans dels esports, un apunt luctuós, i és que ha mort a l'edat de 74 anys Delfina Amaya, integrant de Los Amaya.
1: Juntament amb el seu germà José, Los Amaya són un dels grans noms de la rumba catalana. El duet va crear clàssics com ara Bete o aquesta que escoltem, Caramelos. Los Amaya també formen part de la història de Barcelona. Van tocar la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics del 92 amb Peret i Los Manolos. El grup també va participar en el documental El Ventilador, coproduït per La Xarxa.
0: Set minuts per arribar al punt de les 3, moment dels esports. Que ens porta en Joan Barberà. El nou Barça es presenta avui davant l'afició en el trofeu Joan Gamper. Bon dia, Joan.
2: Bon dia, Marc. A partir de les 7 de la tarda, al Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027. La gran novetat, Rodri. I a les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Al Ahly egipci. Rodri, sens dubte, és el gran atractiu de la festa prèvia. El migcampista madrileny espera ajudar a l'equip blaugrana i a joves futbolistes, com és el cas de Marc Bernal.
3: Que vengo a sumar, no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros, y en el caso de Marc, que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave pero que se ha repuesto de manera increíble y que bueno, que espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime.
2: El tècnic alemany del conjunt català, Hansi Flick, es mostra molt satisfet per l'arribada al Barça del millor jugador del darrer Mundial.
4: Per descomptat, és una gran oportunitat per nosaltres tenir a Rodri. Tots n'estàvem convençuts al 100%, perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip, i per mi és fantàstic tenir-lo aquí a Can Barça. Crec que és el millor 6, per controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aeris és molt important per nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
2: Avui aquest Joan Gamper, a partir de les 8 del vespre, al nou Camp Nou. A la segona divisió, el tècnic del Girona, Quique Álvarez, ja no vol parlar de la situació de Sigankov, jugador que, recordem, no va voler jugar en la primera jornada, segons va manifestar el propi entrenador. Avui, en la roda de premsa prèvia al partit d'aquest divendres a Còrdoba, sí que ha valorat la situació, encara amb el mercat obert, amb la intenció de nous fitxatges, de completar la plantilla i també de baixes.
5: La situació, cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És, bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no?
2: Les paraules de Quique Álvarez, que avui ha parlat en aquesta prèvia, recordem, divendres el Girona afronta la segona jornada de la segona divisió al camp del Còrdoba, en una categoria de plata, on el Centre d'Esport Sabadell avui presenta dues de les seves novetats d'aquesta temporada, un Sabadell, l'equip de Ferran Costa, que jugarà diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló, segona jornada. El conjunt arlequinat es va estrenar amb un empat sense gols al camp de l'Sporting de Gijón en la primera jornada en el retorn a segona divisió. Més futbol, per destacar que la Copa de la Reina avui s'ha fet el sorteig de la primera eliminatòria. Hi haurà duel català entre l'AEM Lleidatà i l'Europa. Recordem que el Barça i l'Espanyol encara no entraven en competició en aquesta eliminatòria. Per cert, avui a les 7 de la tarda hi ha amistós entre l'AEM i el Barça B. I en futbol masculí, avui s'ha disputat un partit amistós. El resultat final, Barça B 1, Europa 0. I en hoquei sobre patins, és notícia, la destaquem, l'Igualada, vigent campió de l'hoquei Lliga Masculina, ha anunciat en el dia d'avui la renovació i la continuïtat, per tant, del tècnic Marc Montaner.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem demà. Bona tarda.

de son i pensa, ballerada western, té brons, ja veureu quan s'inventin el cinema, escura, adesa, i tira per la carretera, ja podem veure.

0: Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès. Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La rubinenca Chantal Giné i les Red Sticks empaten amb Bèlgica al Mundial d'Hockey Herba. Aquest punt, que van suar per aconseguir, garanteix a la selecció espanyola seguir al capdavant del seu grup amb els mateixos punts que les belgues. El partit va acabar amb un marcador 1-1 contra la selecció belga, que jugava a casa, i en el seu segon partit, que és el segon partit de les Red Sticks. No va ser un partit gens fàcil per l'equip de Giné. La selecció belga es va avançar amb un gol de Stephanie Vandenborre al minut 26, i que després les Red Sticks no van poder igualar i van marxar al descans amb el marcador descompensat. A la segona part van entrar amb noves energies i al minut 41 Lucía Jiménez va marcar el gol que va permetre a la selecció espanyola empatar. Ara les Red Sticks estan esperant per fer el partit contra Nova Zelanda, un horitzó que Giné explica per Ràdio Rubí és un equip que no tenen gaire controlat.
2: Crec que per mi és el grup més difícil perquè, bé, al final tenim a Bèlgica, que és tercera del món, i després Nova Zelanda és una selecció que fa moltíssim que no juguem contra elles, no tenim gaire expectatives d'aviam com anirà. Per sort juguem el tercer partit i ja les haurem vist jugar contra Bèlgica i Irlanda abans, i estem una mica, doncs, això, les expectatives d'aviam què ens trobarem.
1: Les Red Sticks jugaran demà dijous 20 d'agost contra Nova Zelanda a les 2 del migdia.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I avui és el Dia Mundial de la Fotografia i a Rubí tenim una entitat dedicada específicament a aquesta disciplina artística. El grup fotogràfic El Gra s'ha consolidat com una entitat ciutadana que fa divulgació de la fotografia i en els seus 60 anys d'història ha estat cronista de la realitat rubinenca. El seu president, Manel Mires, ho explica així.
3: Avui és el Dia Internacional de la Fotografia i aquest any el Gra fa 60 anys de la seva història, o sigui que entenc que està arrelat a Rubí i amb la seva història recent.
1: Les arrels del grup fotogràfic del Gra cal buscar-les a l'any 1966, un moment polític una mica complicat i que va fer que s'hagués d'incorporar dins del Centre Excursionista de Rubí com una secció més, el grup de fotografia. Els seus socis fundadors van ser Ignasi Marroyo, Josep Maria Roset, Joan Foses i Ramon Aguilera. Ara el grup fotogràfic està de vacances, però torna a l'activitat al setembre. El darrer dimarts del mes, el dia 29, faran els tradicionals mini-rotllos exposicions de fotos dels membres del col·lectiu. Fins aquí les notícies, més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La Guàrdia Civil desarticula una organització de medicaments veterinaris sense autorització. L'empresa clandestina actuava des d'un domicili de Rubí i un laboratori de Terrassa. El Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil de Barcelona i el Grup de Suport de Fauna i Flora del Cos dels Agents Rurals han desarticulat en l'operació Tilocina, una organització que presumptament fabricava i distribuïa medicaments veterinaris sense autorització amb la seva seu a Terrassa. També van trobar productes a un domicili escorcollat a Rubí el passat 23 de juliol. Hi ha 4 detinguts d'entre 42 i 76 anys i 2 persones més investigades, la majoria d'un mateix grup familiar. S'han intervingut uns 150 medicaments, prop de 70 quilos de principis actius i uns 101.305 euros en efectiu. La investigació continua oberta. Els productes no s'exposaven al públic, sinó que es venien a clients de confiança i en grups tancats de xarxes socials, sense factura i amb pagament en efectiu o per Bizum. A més, es van registrar prop de 500 enviaments en 4 anys amb destinació a França, Espanya, Alemanya, Bèlgica, els Estats Units i el Marroc. A la vegada, els principis actius s'importaven de la Xina i de l'Índia a través de societats sense autorització sanitària i la facturació s'emparava en el balanç que descrivien com a complements alimentaris.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I avui és el Dia Mundial de la Fotografia i a Rubí tenim una entitat dedicada específicament a aquesta disciplina artística. El grup fotogràfic El Gra s'ha consolidat com una entitat ciutadana que fa divulgació de la fotografia i en els seus 60 anys d'història ha estat cronista de la realitat rubinenca. El seu president, Manel Mires, ho explica així.
2: Avui és el Dia Internacional de la Fotografia i aquest any el Gra fa 60 anys de la seva història, o sigui que entenc que està arrelat a Rubí i amb la seva història recent.
1: Les arrels del grup fotogràfic El Gra cal buscar-les a l'any 1966. Vist el moment polític que era un de tensió, es van incorporar dins del Centre Excursionista de Rubí com la secció de fotografia. Els seus socis fundadors van ser Ignasi Marroyo, Josep Maria Roset, Joan Foses i Ramon Aguilera. A més, el grup fotogràfic, tot i que ara està de vacances, tornarà a l'activitat al setembre. El darrer dimarts del mes, el dia 29 de setembre, faran els tradicionals minirotllos, exposicions de fotos del membre del col·lectiu. Fins aquí les notícies. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Segur que no se us fa estranya aquesta banda sonora. I és que forma part de tots nosaltres, la portem incorporada en un raconet de la nostra memòria musical. Corredisses, xivarri, crits, riures, pilotes de futbol que boten... Efectivament, és un pati d'escola o d'institut. Voleu escoltar ara com se sentiria si tothom s'estigués comunicant a través dels seus telèfons mòbils? Escoltem-ho. Exacte, no hi hauria res, hi hauria silenci. Així seria la nostra vida si només parléssim a través de les nostres pantalles. Dramàtic o ideal? Soc el Cristian Oliver i reconec que també estic una mica enganxat al telèfon. Les pantalles ens uneixen, però també ens aïllen. Segur que us ha passat més d'una vegada que ens hem sentit sols, encara que estiguéssim envoltats d'un munt de gent. Poden ser els mòbils una bona eina per aprendre? Segurament sí. Poden ser un bon canal per socialitzar? No en tinc cap dubte. Però no ens estarem passant una mica massa amb això de l'addicció a les pantalles? A veure, va. Posem en silenci els mòbils perquè comença l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar dels maleïts o no telèfons mòbils. No patiu, que no us passarà res.
1: Segur, eh?
0: Com us sentiu ara que us hem tret el mòbil?
2: Jo vull saber on és, perquè és com si algú em va escriure, vull saber on és.
0: Intercanvi de telèfons.
3: Tot el que ofereix un mòbil per als menors d'edat són coses...
0: Aaron, tu has mirat el mòbil durant...
4: I se m'ha quedat una cara...
5: A veure, jo, pues, tenim regles a casa i una d'elles és que, com has dit tu, doncs, a taula quan estem menjant o sopant, no podem utilitzar el mòbil.
2: Jo, almenys amb el mòbil, aprenc el que vull.
0: Heu copiat alguna vegada, jo no dic un treball sencer, alguna cosa del ChatGPT?
5: Sí, informació.
0: Oh, no! Ara sí, sense notificacions ni distraccions i amb moltíssimes ganes d'iniciar un debat amb quatre joves de diferents instituts de Catalunya. Ells són la Júlia, el Jan, l'Aaron i la Laia. Hola, com esteu? Què tal?
1: Ei, què tal? Com va tot?
0: Tot bé o què?
6: Molt bé, molt bé.
0: Amb ganes aquí de guerra, de comentar, de parlar del telèfon mòbil. Va, doncs, si us sembla, primer us els presento. Tenim aquí la Júlia. La Júlia té 15 anys, va a tercer d'ESO i a la lupa del seu Instagram ens diu que li agraden molt els esportistes de lluita lliure, maquillatge, roba i animals i menjar. A veure, Júlia, a tu t'agrada tot?
5: M'encanta tot.
0: Sí, si mirem el teu Instagram, allà et surten un munt d'aficions i un munt de coses, eh?
5: T'ho juro.
0: Molt bé. També tenim el Jan. Jan, què tal, com estàs?
6: Molt bé, i tu?
0: Anem a fer una miqueta, molt bé, perfecte. Anem a fer una miqueta de xisme. Tu tens 14 anys,
6: sí.
0: Vas a tercer d'ESO i avui ets el gran una miqueta del grup i si li pispeu l'Instagram, he de dir que us adonareu que li encanten les guitarres i els baixos. O sigui, ets un gran músic, tu, o què? Però bueno, toques la guitarra i el baix o...?
6: Faig soroll.
0: No, home, això és una manera de que fas música. Està bé,
6: faig soroll.
1: Modèstia.
6: Molèstia.
0: Molt bé. I també tenim l'Aaron. Hola, què tal, l'Aaron?
7: Hola, bon dia, Cristian.
0: L'Aaron té 15 anys, cursa quart d'ESO i a la seva lupeta d'Instagram hi veurem segur memes. Bromes.
7: Sí, la veritat, jo és que l'Instagram l'utilitzo molt per riure'm.
0: Però de quin tipus? A veure...
7: Sonarà una miqueta cursi, però m'encanten els gats. O sigui,
0: sí?
7: Soc molt fan dels gats.
0: I et surten memes de gats,
7: sí,
0: eh?
7: Sí, de gats que es cauen o gats fent cares divertides i amb frases horroroses, ho admito, però són horroroses, però m'encanten.
0: Molt bé. Nosaltres aquí no jutgem, eh? I també tenim la Laia. Hola, Laia, què tal?
8: Bon dia.
0: La Laia té 14 anys, va a tercer d'ESO, i la Lupeta Xafardera ens confessa, no?, que en el seu Instagram hi ha un munt d'influencers, com per exemple la Juliana Canet.
8: O altres,
0: sí. Si vols enviar-los una salutació per si t'estan escoltant.
8: No.
0: Tu voldries ser influencer o què?
8: Ah, jo no.
0: No?
8: Jo vull ser famosa.
0: Tu vols
8: ser famosa? Sí.
0: Però famosa per fer què?
8: Per parlar. Jo vull estar tota l'estona parlant i que em paguin per això.
0: Molt bé. I
6: escolta,
0: tu creus que el mòbil és un bon mitjà per ser famosa, per convertir-te en una estrella?
8: Crec que d'alguna manera sí.
0: Sí, bueno, això està bé. I fas alguna cosa al respecte per doncs no sé, alguna cosa, fent servir el mòbil per acabar arribant a l'estrellat o què?
8: Ah, no, jo res.
0: Bueno, ara ja hem fet les presentacions, ara ja us coneixem una mica més i us demano que fem una cosa excepcional en aquest programa. I és que deixeu el mòbil en una capsa. De fet, ara tenim una persona que entrarà a l'estudi i ens obligarà a guardar el nostre telèfon allà dintre. Podem deixar-lo aquí.
6: El
0: guardarem en una capsa. No patiu, que no us passarà res.
1: Segur, eh?
0: Jo no prometo res, però a mi m'han dit que no passarà res dolent.
1: Confia tu, en confio.
0: A veure, com us sentiu? Ara que us hem tret el mòbil... Bé, no?
5: Sí, bé.
0: Jo us he vist les cares de relaxadíssims. No és veritat, estàveu patint. O sigui, esteu ara mateix amb una certa...
7: Una miqueta desconnectat, no?
0: Desconnectat?
7: Sí, una miqueta
0: com una, que et falta una part de tu, no?
7: Sí, una miqueta, eh?
0: No estàs massa còmode.
6: Si m'haguessis dit de treure'm els cascos, m'hagués enfadat.
0: Sí?
6: El mòbil dona igual.
0: O sigui, no estàs gaire enganxat, eh?
6: Els cascos sí.
0: Els cascos sí, però el mòbil no.
6: No, el mòbil no.
0: Tu, Júlia, estàs...
5: No, és que jo estava preocupada perquè vull que me la cuidin. És com el meu fill, al final.
0: I tu, Laia, què? Tu t'és igual o estàs
8: a
0: una
8: veure.
0: Mica...
8: Jo vull saber on és, perquè és com si algú em va escriure, vull saber on és, però ja està.
0: Bueno, va, no us faig... Estan, la veritat, a mi m'estan comunicant per aquí que estan arribant moltes vibracions, o sigui que esteu rebent ara mateix moltes notificacions que no podeu respondre.
7: Ah, molt bé, perfecte
0: sí,
7: tot això.
0: Sí, que els mòbils estan traient fum i vosaltres aquí, aïllats. Com us sentiu?
7: Pues tope desconnectat, la veritat.
0: Va, jo crec que no he de ser tan cruel, jo crec que és el moment que us els tornem, o sigui, perquè veieu que som gent de confiança, que els hem cuidat, per tant, tornem a fer entrar el Marc, que us torni els vostres telèfons mòbils perquè us quedeu tranquils, a veure com canvien aquestes cares ara.
7: Em sembla que no, eh?
6: Això, no gaire.
7: Ara, moltíssimes gràcies.
8: Uau.
6: Increïble, aquell és el meu.
7: Me'l quedo, Jan, moltes gràcies.
0: Un intercanvi de telèfons. Mira, jo us he de dir que a Espanya...
6: T'agrada la meva foto, per
0: favor. Aquí us he de dir que a Espanya el primer dispositiu mòbil està amb 8 anys. Dispositiu mòbil.
7: Hòstia.
0: Però després el primer mòbil és més o menys amb 10 anys. I es calcula que el primer accés a una xarxa social com YouTube és als 7 anys.
6: Negatius.
0: Fort, eh?
6: I la del Baby Shark, com
0: bueno,
6: ho expliques?
0: Això va ser un abans i un després, eh? Clar, jo us pregunto, de l'1 al 10, i m'agradaria que tots us responguéssiu, eh? De l'1 al 10, com d'enganxats us sentiu al telèfon? Aaron.
7: Seient 100% honest, jo crec que estic un 8.
0: Un 8, eh?
7: Sí, però no per...
0: 8 és moltíssim.
7: Sí, perquè no per TikTok, sinó per estar sempre revisant xats, al WhatsApp, a l'Instagram i, de fet, als jocs, encara que no hi jugo molt, però sí que estic molt viciat al xat amb amics i no està perdent el temps.
0: I creus que parles més a través del xat amb els teus amics o en persona, pregunto, eh?
7: Depèn de l'amic, no? Però,
0: has dubtat, eh?
7: Sí, és que és difícil perquè que amics pues sí que hi parlo massa pel mòbil, jo crec que hi arriba punts que pot
0: però
7: ser...
0: Però després no et falta la part en persona.
7: Exacte, sí, bueno. Jo soc molt extrovertit en aquest pas.
0: Laia, de l'1 al 10, com d'enganxada estàs?
8: Un 7.
0: 7. Bueno, déu-n'hi-do també, eh?
8: Sí, però encara.
0: O sigui, però què vol dir? Defineix 7. Vull dir que t'hi passes moltes hores a casa...
8: Jo he d'entrar cada dia a Instagram.
0: Cada dia?
8: Sí, sigui al mòbil o a l'ordinador. Jo vull entrar.
0: Si haguessis de dir, per exemple, quants cops entres a Instagram al llarg del dia, quants diries? 10?
8: 7.
0: 7 és molt poc, eh?
8: No, però perquè, clar, vaig a classe, saps? Ah. Els caps de setmana més.
0: Clar, tu canvia, eh? I vacances? Bueno, clar, en vacances deu ser... Bueno, després parlarem d'això. Jan, tu de l'1 al 10.
6: Jo crec que un 3.
0: Quan?
6: Un 3.
0: Un 3, eh? Bueno. O sigui, tu podem confirmar que ets la persona menys enganxada... Bueno, encara no sabem la Júlia, però la Júlia estava patint un moment de
6: patir
0: del mòbil.
6: La persona més enganxada, de moment.
0: O sigui, podem confirmar que tu no ets una persona poc enganxada, poc addicta al telèfon mòbil.
6: Tinc alternatives.
0: Com ara?
6: Tocar la guitarra. Em passo el dia tocant la guitarra.
0: Està bé.
6: Ja, però quan són les dues de la matinada...
0: Però quan escoltes música, tu escoltes música, entenc,
6: sí,
0: eh?
6: Sí, clar, molta.
0: Amb què ho fas? Amb quin aparell?
6: Amb el mòbil i els cascos.
0: No. Si fas servir el mòbil per escoltar música, també estàs enganxat al mòbil.
6: Apa, doncs.
0: Ah, o no?
6: Llavors,
0: què penseu, vosaltres?
6: Potser pugi amb 5.
0: O només és xarxes socials, el telèfon mòbil.
5: No, també et compta.
0: Sí, no? Júlia, tu què, de l'1 al 10?
5: Ua, jo, sent sincera, crec que un 8, 8 i mig.
0: Bueno, déu-n'hi-do, eh? 8, 7, 8 i mig... Bueno, 3, aquí Jan... Estàs aquí que ens salves una miqueta a la mitjana, eh? Va, si us sembla, el que podem fer és treure el cap a un pati real per escoltar altres veus de joves de Catalunya, a veure què opinen d'aquest tema, i després us proposo que aneu mirant el vostre telèfon quantes hores us passeu al dia. Va, escoltem diferents patis.
9: A mi sí que em semblaria bé que no es pogués tenir mòbil fins als 14 anys, i crec que abans els adolescents no som prou madurs com per poder-nos regular bé el temps.
10: Sí, estaria d'acord, sempre i quan hi hagués una bona forma d'entreteniment, saps? Perquè al final tot el que ofereix un mòbil per als menors d'edat són coses d'entreteniment, així que sí.
11: Estic a favor que no puguis tindre mòbils fins als 14 anys, perquè crec que si no estàs exposat a influències i a productes que no et venen. De fet, t'empitjoren la vida.
12: Jo sóc una persona que viu allunyada al col·le, llavors crec que és necessari que una persona que va a primer d'ESO, va sola i té 30 minuts de trajecte fins al col·le, és necessari que tingui un mòbil o alguna cosa per comunicar-se.
13: Nens menors de 14 anys penso que encara no tenen la maduresa necessària.
14: Jo vi gent de la meva classe que no tenia mòbil, es va quedar com fora de molts grups, de moltes quedades. Llavors jo trobo que el mòbil és molt important, sobretot a partir de que entres a l'ESO.
15: No considero que estigui massa enganxada al mòbil, de moment.
16: Els meus pares tenen regulat a nivell de temps al mòbil, així no t'excedeixes ni crees un vici.
17: Crec que estic més enganxada al mòbil del que hauria, però també crec que m'ho sé regular bastant bé i quan crec que se me'n va de les mans, em trec algunes aplicacions, em trec Instagram, per exemple.
18: Estic super enganxada, jo.
19: No tinc ni TikTok, ni Instagram, llavors és difícil enganxar-se amb el WhatsApp i buscant algú per Google.
20: Quan miro les hores que gasto en el mòbil, a vegades fins i tot m'espanto. I això molts cops em fa que vagi enrederida amb les tasques del col·le. Quan estic de campanya no em deixen portar el mòbil i sóc capaç d'estar 17 dies sense mòbil.
11: Quan em castiguen sense mòbil em sento desconnectat perquè jo sí que l'utilitzo per xatejar-me amb amics.
20: Quan entreguen el mòbil m'avorreixo, no sé què fer, així que només d'imaginar-m'ho ja m'angoixo.
21: Sí que és cert que hi ha vegades que em diuen ei, portes una mica d'estona, no, amb el mòbil i ja està, l'apago i ja està, el deixo.
22: Si entreguessin el mòbil seria una mica com si estiguessin en una presó.
11: Sí que em poso límits, de fet tinc l'Instagram una hora.
23: Que sí que em poso límit d'ús amb una cosa que diu Family Link.
22: Vaig fer una aposta amb el meu avi que utilitzava el mòbil més d'una hora al dia durant tot l'any, em donaria 20 euros. Llavors, de moment, l'estic complint.
0: A veure, Aaron, tu has mirat el mòbil durant...
4: Sí,
0: estàvem escoltant.
4: I se m'ha quedat una cara...
0: O sigui, estaves rebent notificacions mentre estàvem aquí escoltant, eh?
4: Sí, sí.
0: I no has pogut evitar mirar-ho.
4: Sí, la veritat és que sí, perquè és que just abans de començar pues, he notat que hi vibrava i dic, pues, aquí és que m'ha escrit algú.
0: O sigui, vosaltres podríeu deixar una notificació sense respondre? Quanta estona podríeu aguantar sense respondre?
6: Molt. Tristament, molt.
0: Què és molt? Què és molt?
6: Jo...
0: A veure, aquesta resposta vol dir que no.
6: No, creu-me,
0: sí?
6: Creu-me,
0: o sigui,
6: que sí.
0: Molt és hores, eh? Poden passar hores.
6: Hores, dies.
0: Pot arribar a ser ghosting?
6: El que passa...
0: pot sí, arribar a ser un visto?
6: És inconscient, 100%. En el meu cas és inconscient. Què passa? Que jo no miro les notificacions. Miro la primera que em surt. I què passa? Que tinc una persona que no para d'enviar-me reels d'Instagram, que no m'agrada gens respondre perquè em fa mandra mirar-los, i jo com que no sóc dels que mira quines notificacions té, potser després tinc una notificació que era important i que no l'he llegit. I havia d'avisar els meus pares de que he arribat a casa, i em sap greu, papa, mama, no se m'ha oblidat avisar-vos. Perquè...
0: Segur que et perdonen, segur. I escolta, Laia, tu què fas per limitar, per exemple, l'ús del mòbil? Tens algun consell? Tens alguna forma?
24: Jo vaig amb Family Link.
0: Vale. Què és una aplicació, això?
24: No ho sé, ho controlen els meus pares.
0: I què fa? Quina mena de coses fa?
24: Pues m'ho posen només 2 hores al dia.
0: Uh-huh. O sigui, és com un regulador del temps i no
24: sí.
0: Et deixa o a partir d'allà tu compromets a no fer-lo servir?
24: No em deixa.
0: O sigui, se't
24: sí,
0: bloqueja.
24: Però mai arribo, eh?
0: I tu, Júlia, tens alguna manera de... com intentant no superar massa hores de les recomanables, almenys les que t'hagis tu marcat. Tens alguna fórmula?
5: Els meus pares no m'han ficat res.
0: Uh-huh.
5: M'ho controlo jo, però no m'ho controlo molt. A veure, sí que és veritat que al mòbil, a configuració, et pots ficar com que quan ja portes 3 hores, per exemple, a TikTok, que t'avisi. I jo ho tinc. Però sempre m'ho passo i da igual.
4: Jo potser, mira, Cristian, potser és ara mateix tiro una bomba, però estic totalment en contra del Family Link i de les limitacions del temps per part del pare.
0: Per què?
4: Perquè és que jo vaig tindre Family Link a la Play, vale? Perquè de fet es pot posar d'un màxim d'hores, i feia tot lo possible per superar aquest màxim. O sigui, a mirava vídeo a YouTube.
0: O sigui, et genera una mica més d'addicció fins i tot de sí, poder arribar exacte, al, com a dalt, no?
4: Sí,
0: a dalt.
4: I quan arriba el dia que no tens family link, pues, l'utilitzes massa. Jo crec que els meus pares sí que ho van fer mitjanament bé. A mi i va ser dir-me, pues, mira, això és el mòbil i em van explicar tot el del mòbil, però mai em van posar el mòbil family link ni clics no, d'hores. Encara que sí que tinc el que ha dit la Júlia, que mm-hmm, si estàs una hora a l'Instagram, pues sí que et surt. Exacte.
0: I creieu que els vostres pares, les vostres famílies són un bon exemple d'ús de telèfons mòbils? Laia.
24: Sí, no.
0: Aquesta respiració continguda.
24: Perquè jo l'utilitzaria molt més.
0: Més, eh? Si tu sí, fossis adulta...
24: Clar, la meva mare, o sigui, és que sí. El meu pare no té WhatsApp. Mm-hmm. Aleshores, jo crec que és un bon exemple.
0: Bueno, i per la resta, opineu el mateix, són un bon exemple? Uau. És a dir, per exemple, us estan demanant que a l'hora de sopar, no?, a l'hora de taula, que deixeu el mòbil, ells també el deixen, ells també respecten aquest moment... Està, és a dir, prediquen amb l'exemple?
5: A veure, jo, pues, tenim regles a casa i una d'elles és que, com has dit tu, doncs, a taula quan estem menjant o sopant, no podem utilitzar el mòbil. A vegades, doncs, jo què sé, és el partit del Barça, doncs el mirem perquè no ho podem perdre. Però si trenquem aquella regla, doncs evidentment ens fiquen la bronca.
0: Mm-hmm. Per aquí algú més vol afegir alguna cosa? Heu tingut alguna discussió forta a casa per tema mòbils? L'última que... No en tinc mai.
4: No, la cosa és que, Jan, jo et volia preguntar una cosa.
6: Digue'm.
4: Tu estàs de nit, són les 11 de la nit, estàs al teu llit, i et surt una notificació, et vibra el mòbil, i el mòbil està carregant a la tauleta de nit. Com fas per no mirar-lo? Tu has dit que estaries...
0: Ja, és una bona pregunta.
4: Jo soc de les persones que diu... És la noia que m'agrada que s'està confessant. Sí o no? O sigui, i això és que ho veig...
0: I no pots deixar-ho allò en visto perquè, clar, crema.
4: Exacte, o sigui... O com ho fas, Jan? Ho necessito saber. Sisplau.
6: Tinc cascos i estic tocant la guitarra. No...
0: Té prioritats.
6: Tinc prioritats.
0: Per dir-ho així, exacte, no? Són prioritats.
6: Exacte. A més, no passarà res. I a més, que m'ha de parlar algú a les 11 de la nit? A veure, potser després ho miro i era la meva companya demanant-me els apunts i em sento molt culpable.
0: Clar. Jo crec que un gran error és tenir el mòbil en vibració, perquè si estàs, el tens en vibració i tu estàs fent vida normal, si et vibra deixes de fer la teva vida normal i has de com prioritzar, no? No sé si us ho he plantejat mai.
5: És que jo em sento culpable. Jo penso també. Si és a Insta o WhatsApp, penso que és algo important, el meu pare, algun amic, i és com que jo penso que si a l'altra persona jo li escric i li envia un missatge meu, m'agradaria que em respongués. No. Llavors, empatia.
0: Laia.
24: Jo ho tinc en silenci.
0: El tens en silenci, per tant...
24: Sí, directament tota l'estona. Aleshores, sí que és veritat que quan obro la pantalla i veig notificacions, més que contestar-les, mirar-les, a veure què posa.
0: Clar, però et crea angoixa, per exemple, no respondre-les o no mirar-les?
24: No mirar-les, sí.
0: No mirar-les.
24: No respondre-les, depèn quina.
0: Bueno, clar, mi, però quan et deixen a tu sense resposta, ja. No, allò sí que ja tenen una
6: ghosting,
0: mica...
6: Ghosting, ghosting. Ja que n'estic olorant, ghosting.
0: Digues, Jan.
6: La notificació del mòbil me l'he configurat perquè soni més forta. Perquè així no passo d'ella. Perquè estic acostumat a que el mòbil em vibri. No molesta. No, ni penso. M'he posat la vibració més forta del mòbil perquè així sí que contesto als meus pares. Sí, papa, he arribat a casa.
0: I una pregunta, a quina hora no? A quina edat creieu que una persona hauria de començar a tenir mòbil? Amb 12, amb 8 anys, amb 15...
4: Jo crec que 14, eh? Jo soc
6: tu
4: de...
6: 14 és estàndard.
0: Tu estàs al límit, eh?
4: Sí, no, i és que jo crec que...
0: L'any passat t'hauries dit el mateix.
4: No, ni fa 2 anys ni fa 3, perquè jo soc de les persones que va tindre mòbil a la quarantena de TikTok i em passava 8 hores diàries amb el TikTok de Reels d'Instagram, i de TikTok... I jo crec que soc les persones que creu que fins als 14... No
0: o sigui, tu ho allargaries una miqueta, no?
4: Sí.
0: I vosaltres esteu d'acord amb això? Que...
5: No, perquè... jo penso diferent. Jo penso que depèn de la vida de cadascú. Pots tenir pares separats i al final pues, és com que has de dir he arribat a casa, vaig amb el papa, vaig amb la mama...
0: Per tant, tu li dones una utilitat, no?
5: Sí, exacte. A veure, també ho has de saber utilitzar i has de saber per què l'has de fer servir. I jo penso que depèn de la vida.
0: Clar, el tema és que moltes vegades els mòbils s'associen també a xarxes socials, clar, a penjar continguts, no?, imatges nostres, rebre likes, i els likes activen una part del cervell que es relaciona sobretot amb conductes addictives, és a dir, que a vegades el rebre un like és gairebé com una droga o com consumir alcohol. Per tant, és molt greu. Laia, no sé... Quina edat creus que és la més encertada?
24: Jo és que el problema... Bueno, el problema... La cosa és que jo vaig tindre Instagram un any abans de tindre mòbil. Aleshores, no sé, jo faria 13 anys.
0: Mm-hmm, 13, eh? O sigui, més o menys... I jo us pregunto, jo crec que del Jan ja em sé la resposta, però dels altres creieu que el telèfon mòbil és com el material més valuós que teniu?
24: Sí.
0: Sí. Tu de Jan dius que no, eh?
6: No.
5: Sí, també. Perquè em contacto amb tothom.
6: Jo estaria amb la Júlia, sí. Jo crec que seria el material més valuós que tinc.
0: O sigui, hi ha 3-6 contra un no, eh? Sí, i els que... Però està bé que hi hagi aquesta representació, perquè bueno, per tu hi ha altres coses que són més prioritat, no?
6: Hòstia, la guitarra.
0: Però és... Els que em dieu que sí és per l'aparell o pel que feu a través de l'aparell?
5: Per el que em dona. Perquè sí, amb la guitarra, jo penso que amb la guitarra, pues, si m'ha passat alguna cosa, no puc contactar amb ningú. Amb el mòbil, clar, amb el mòbil, si...
0: Et sents literalment aïllada.
5: Clar, amb el mòbil, si m'he trencat un peu, puc trucar a emergències al meu pare o puc informar per veure alguna que no entenc dels apunts o qualsevol altra cosa.
0: Va, doncs, si us sembla, escoltem ara què en pensen de tot això en altres patis del país.
1: No crec que s'hagi de portar el mòbil a l'escola. Si el porto és bàsicament per escoltar música durant el camí d'anada i tornada.
2: Si tens amics, t'ho passes bé, doncs no ho veig necessari, però si et trobes sol allà o alguna cosa així, aniria bé almenys tenir el mòbil una estona per entretenir-te.
1: A les escoles que prohibeixen el mòbil després tenen millors resultats i els alumnes rendeixen millor. Així que jo crec que només fa que perjudicar.
3: El mòbil considero que no és necessari en hores lectives.
7: Perquè els cops que ens deixen estar amb el mòbil, estem a l'hora del pati i ningú parla amb ningú, o a classe ningú fa res, estan tots parlant amb altres persones, així que per mi, així, prohibint els mòbils, està perfecte.
1: Jo crec que el millor dels mòbils és poder-te comunicar amb qui vulguis en el moment que vulguis, tot i que això també podria ser el pitjor, perquè ens fa impacients i voler fer les coses a l'instant. Estar com enganxats a aplicacions com ara Instagram i ens fan com que el nostre pensament estigui limitat i encarar-nos cap a la ideologia que volen ells, que els milionaris que pensem que tinguem com a ideologia pròpia.
8: La diversitat de contingut a l'internet és tant el millor com el pitjor. Si pots trobar tant les millors coses del món com les pitjors, així que...
3: Ens permet estar connectats 24 hores diàries amb tot el món. Gràcies a aquesta connexió que tenim amb el món, crec que ens allunya molt de la nostra vida real.
1: Crec que em sona a algun cas d'algun desconegut que li demanés fotos d'ella despullada o coses així.
25: Mai m'han assetjat pel mòbil, sí que he tingut amics als qui li han assetjat i sí que he dit a defensar-los i hem trobat a l'agressor.
3: Sí que conec un parell de persones que han patit assetjament en línia. Van saber què fer des del minut zero, no van dubtar-ho en explicar-ho a les seves famílies i per sort van prendre mesures, van saber com solucionar la situació, es va quedar doncs en un ensurt, diguem-ne.
0: L'aula i els mòbils i l'aula, l'eterna discussió, tot i que sembla que aquest és un debat que darrerament s'ha resolt perquè s'han prohibit els dispositius mòbils a les aules. Us sembla bé? Us sembla malament? Què en penseu? Escoles sí amb mòbils, escoles no amb mòbil?
5: Jo penso que està bé, però jo què sé, per exemple, com he dit abans, és depèn de cada vida. Si tu tens un problema de que et sents malament o tens salut mental que... Perdó, repeteixo.
0: Vale.
5: Depèn de la vida. Jo penso que si no estàs bé amb tu mateix i no sols hi ha ningú, doncs li escrius al teu pare que et vols anar a casa i tens el mòbil allà. Mm-hmm. I si no te'l deixen tenir, doncs llavors crec que depèn de la situació.
0: Clar, jo crec que el debat de si el mòbil és necessari a l'escola ja no és tant potser per comunicar-nos amb les famílies i tal, sinó com a eina d'aprenentatge. La veieu vàlida? Veieu que ens ajuda, ens perjudica? Laia?
24: M'és igual. O sigui, crec que jo, almenys amb el mòbil, aprenc el que vull.
0: Mm-hmm.
6: Jo és que el mòbil...
0: No hi ha més distraccions.
6: Jo crec que el mòbil és una completa distracció. Jo soc de les persones que, encara que sí que veig, com tu has dit, Júlia, que potser ajuden a comunicar-te de, pues, mira, papa, mama, estic malament, o avui no em sembla, em ve d'agut vindre a l'insti, i encara que no és la guitarra del Jan, jo crec que és una completa distracció, perquè si estàs al mòbil a classe i el professor t'està donant la guerra civil espanyola,
4: m'interessa més veure com un gat es cau d'un tercer pis
0: un mem.
4: Abans que...
6: Un tercer pis?
4: Tu saps que poden caure, s'ha saltat fins a un arbre?
0: És que ara no li encanten els gats i els mems. Però què anava a dir-vos? O sigui, centrant-nos una miqueta en el tema de mòbils a l'escola. Vosaltres suposo que heu vist que darrerament per complir la normativa i a vegades hi ha càstigs, no? Hi ha sancions... Observeu que com més dura és la sanció que s'infringeix per fer servir l'ús, es limita més l'ús per part dels estudiants o no? M'enteneu?
24: Tampoc tant, eh?
0: No?
24: O sigui, jo, almenys a la meva escola, si et veuen, incidència i ja està.
0: I ja està. I per tant la gent el fa servir més, o el fa servir igual.
24: La gent el fa servir, el que passa és que els profes no ho veuen.
0: Ara, però... en el teu cas, en el teu centre, és així també?
4: És que jo ara mateix estic flipant perquè al meu insti són 21 dies.
0: 21 dies sense?
4: 21 dies sense mòbils.
0: Oh, wow.
4: I de fet, no és que l'estic utilitzant. Ara mateix el Cristian és el meu professor de català i jo estic... em surt la notificació i surt a la pantalla, me'l pren i són 21 dies sense mòbil.
0: T'ho ha tancat els ulls, imagina't, 21 dies sense mòbil.
4: No puc. Jo em poso a escriure cartes als meus amics i amigues i vamos.
0: I tu, Júlia?
5: A veure, al meu institut...
0: Tu podries aguantar 21 dies sense mòbil?
5: Jo crec que sí, jo aguantaria.
0: Bueno, i tu has observat que la gent el fa servir menys, és que la normativa també ha canviat en els centres?
5: És que cada centre és diferent, és un món totalment diferent. Hi ha alguns que la sanció és molt greu i altres que no. I ara el meu, per exemple, no és tan greu i els alumnes no s'ho prenen tan en sèrio.
0: Clar, i heu observat, per exemple, que des de que no es fa servir tant el mòbil a l'aula o a l'institut, a l'hora del pati potser la gent també té més temps per relacionar-se i això també vol dir més moments per discutir-se, més baralles. Creieu que això ha augmentat o no?
4: Jo crec que les batalles segueixen igual, encara que, Laia, si només et fan una incidència, disculpeu, és que està aquí, si només et fan una incidència, els seus companys i companyes l'utilitzen a classe, per exemple, tipus el professor està fent social, si la miren sota la taula, o com ho fan?
24: L'altre dia, per exemple,
4: Estava
24: la directora a classe perquè va venir a explicar-nos una cosa, va sonar un mòbil, però sonar bé, o sigui...
0: Amb tot el seu so.
24: Sí, tot. I ningú va dir res, ningú va fer res. La profe va vindre i va dir que això no torni a passar.
0: I ja està.
24: Ja.
0: O sigui, no fer un gra massa.
24: Clar.
0: Però imagina que s'acaba normalitzant, que passa a cada classe, cada mitja hora, cada 10 minuts. Clar, una cosa és normalitzar i una cosa és potser obrir massa la veda, no? No sé com dir-ho. Jan, tu imagina't, en un autocar, en una sortida, no? Que marxeu d'excursió... i que us deixen fer servir el mòbil durant el camí, durant el trajecte. No creus que això fa que us aïlleu una mica més? Quan teniu el company al costat en qui podeu parlar?
6: En el meu cas sí que seria així. Mm-hmm. Jo m'aïllaria.
0: Tu t'aïllaries, sí.
6: Em posaria amb la música. Mm-hmm. Per molt que jo mateix crec que evitaria aquesta situació, ja que tinc uns companys esplèndids que em donen unes converses més esplèndides.
0: Però els teus companys fan això, també?
6: Els meus companys...
0: O els preferirien mòbil?
6: Els meus companys crec que preferirien la conversa.
0: Ah, la conversa, eh? Hòstia, la resta igual?
4: Jo crec que els meus companys agafarien una partida del Brawl Stars cridarien en comptes de la canció de la cançó de la Colacao i que tots hem cantat a l'autocar, cridarien el còdic de la partida i es començarien a jugar.
0: I vosaltres heu observat, els mòbils també tenen moltes coses dolentes, aquí estem parlant d'algunes, però jo crec que la més greu és que potser també es pot fer assetjament a través del mòbil. Heu observat alguna vegada alguna situació d'aquestes? Laia, tu has fet com un respir.
24: És que a veure, jo em sé històries de, no assetjament, sinó
6: històries
24: que...
6: xungues.
24: Sí, que a partir d'una foto que ha sortit i que pues, es veu, pues, han fet X coses.
5: Jo igual.
0: També heu vist, eh? Sí. És a dir, que hi ha una part de perill...
4: Quina pena, eh?
0: Real.
4: Absolutament. Quina pena, la veritat.
0: Jo ara vull que sigueu sincers, eh? Que jo soc profe i a mi m'ha tocat corregir molts treballs perfectes, molt ben escrits, fets per ChatGPT.
4: Déu, m'encanta. Bueno. Jo soc Déu.
0: O sigui, vosaltres, vull que sigueu sincers, eh? Heu copiat alguna vegada... Jo no dic un treball sencer, alguna cosa del ChatGPT?
5: Sí, informació.
0: Oh, no.
6: No llegeixo llibres. No llegeixo els llibres. Me'ls descarrego en PDF i li dic al ChatGPT que me'ls llegeix.
4: Ja, soc tu.
0: No creieu que la IA...
6: Espero que el meu profe de català...
4: Agustín, sisplau, no vagis a això.
0: Els saludem a tots els profes de català d'aquest país.
4: I socials.
0: No creieu que la IA ens està... posar una miqueta de traves per a l'hora d'aprendre? O són virtuts i són tot de possibilitats?
24: Depèn com l'utilitzis.
6: Exacte.
0: Com?
24: Jo, personalment, jo l'utilitzo malament. Moltes vegades, jo l'altre dia vaig haver de fer un dossier de 16 preguntes i teníem dos ordinadors i jo anava buscant la pregunta al chat, la copiava, passava l'ordinador a la meva companya i així anàvem fent i vam ser les úniques de la classe que vam acabar.
4: Mm-hmm. Jo voldria... disculpa, Cristian, però mira, sé que m'estarà... ho veurà, però jo tinc el meu professor de català, anem, suposo que tothom té lectura a la seva classe i després té unes preguntes, vale. Pues vam trobar les preguntes per Google i va ser un festín al grup de classe de WhatsApp, perquè van passar la web de les preguntes i llavors va ser el posar-les en ChatGPT i després, lo millor, hi ha altres sigues com de traductor que
0: fan la feina també, no?
4: Sí, però aquesta és molt bona i és perquè al canviant de paraula i així a detectors d'IA no es reconeixen perquè són diferents paraules. Això és molt bona, eh?
0: Bueno, depèn de com ho veien, si és bo o no, eh?
4: A veure.
0: Clar, a mi també el tema de la IA també em preocupa perquè moltes vegades abans ho estàvem comentant, no? El possible assetjament que es pot fer de crear imatges, generar Ostres. Imatges... d'alguna persona coneguda, d'alguna persona que tenim a prop, i això també pot ser un perill. No sé si vosaltres heu observat alguna cosa
5: sí.
0: d'aquest tipus.
5: Al meu Insta ha passat que...
0: I com has actuat tu davant d'una situació així?
5: A veure, em sorprèn, però vaig escoltant coses de que amb una foto, amb una imatge d'una cara, agafen coses d'internet i ho pugen i tots els instituts del barri ho saben. Uh-huh. Llavors, em sorprèn, però al final és la IA. O sigui, està el món actual i és el que passa.
0: Bueno, jo crec que és un tema molt interessant. Jo crec que ho hem de deixar aquí, aquest debat, ara, perquè ara és l'hora de l'entrepà, que ja sabeu que això és una cosa sagrada a l'hora del pati, i n'hi ha tants tipus com nois i noies en institut, uns de més petits, uns de més grans... Aquí, però, el que tenim aquí al centre d'aquesta taula, jo us recomano que no us el mengeu, perquè no és comestible.
6: Tarrancio.
0: Però sí que el podem obrir. Laia, sisplau, obre i a veure de què és aquest entrepà.
9: Què hi haurà dins?
0: Què hi ha a l'interior d'aquest entrepà? A veure de què és.
24: Ah, espera't, que hi ha una pregunta.
0: Estira, a veure què hi ha a l'interior. Vale, doncs ja sembla que hi ha un missatge. El pots llegir en veu alta, sisplau? Sí.
24: Missatge secret. El Víctor té fotos íntimes de... Puc canviar el nom? Sí, no?
0: Vale. Sí.
24: De la Laura, companya de classe, i les vol compartir. Què feu?
0: Bueno, doncs mira, aquí tenim, en aquest entrepà, el que ens demana és que consensuem una possible resposta que li donaríem al Víctor, no? El Víctor té fotos íntimes de la Laia, companya de classe, i les vol compartir. Què faríeu de la Laura?
6: Avisar algú.
0: Avisar algú. A un adult?
6: Sí, 100%. Jo el primer que faria és evitar confrontar-me amb el Víctor, depèn de la relació amb la que tingui jo amb ell, però jo sempre m'he considerat un tio molt pacífic i no m'agrada els conflictes de cara, no mm-hmm. m'agrada.
0: De fet, 3 de cada 4 nens i adolescents a Espanya han patit situacions de violència sexual a través del mòbil, i el que es recomana és moltíssima precaució a l'hora de passar fotografies o vídeos i denunciar en cas que us passi i que no us guanyi la vergonya, no? Buscar ajuda, sobretot. Què faries tu en aquest cas, Júlia? Sembla una miqueta el que comentava
5: abans,
0: no?
5: Sí, a mi m'ha passat amb amigues. I si l'altra persona que és qui vol passar les imatges, depèn de la relació que tingui, li faria veure. Perquè a vegades fem les coses per crear atenció, per jo soc el més guai. Llavors, li faria veure, parlaria amb ell o ella, i si ve que no canvia, que no vol seguir amb el que t'he pensat, com ha dit ell, buscaria ajuda.
0: Mm-hmm. A l'escola us ajuden a ser curosos amb aquest tema o no?
6: En absolut.
0: No us parlen de l'extorsió, per exemple? No. No us ho comenten?
4: Bueno, a mi sí que, per fer el punt d'aquí de... o sigui, diferència, a mi sí que em van donar una xerrada i sí que va estar més enfocat, com ha dit la Júlia, del tema de fer consciència a l'altra persona de que la majoria de casos és per això, perquè es volen creure que són més guais o tenen por de que l'altra persona es deixi, i llavors sí que amenacen i tal.
9: i al meu insti sí que va haver-hi una conscienciació sobre aquest tema, sobre el passar fotos que aparentment són inofensives, però que després sí que poden circular per tot arreu.
0: Creieu que és suficient o necessitaria una miqueta més?
9: Una miqueta més aniria molt bé.
0: Sí, al... sí, sí, esteu d'acord tots,
24: eh? És que en el meu col·le va vindre un policia, eh? Per situacions igual donades, va vindre un policia a donar-nos la xerrada.
0: Doncs amb aquest argument acabem aquest bloc i comencem el de les preguntes extremes, on caldrà que us mulleu, eh? Us haureu de mullar, tot i que podeu també comptar amb el comodí de passar, tot i que no us ho recomano. I si voleu, també després em podeu fer que jo respongui una d'aquestes preguntes, perquè aquí tots hem vingut a jugar. Us plantejaré un dilema a cadascú de vosaltres i haureu d'escollir quina de les opcions us quedeu. Esteu preparats?
5: Sí.
0: Sí? Jan, començo amb tu. Has de triar entre que et peguin o que circuli una foto teva a les xarxes despullat. Què prefereixes?
6: Depèn de qui em peguin, depèn de la foto...
0: No, aquí no, aquí t'has de mullar.
9: Jo et pego.
0: Què tries?
9: Jo tinc una foto teva despullat o jo et pego. Què prefereixes? La converteixo o et dono una ofetada?
6: Pega'm.
0: Júlia, vaig amb tu, eh? Que et trenquin el mòbil o que una amiga et faci mal i et deixi de parlar.
5: Oh, wow. Uala, és que depèn de l'amiga, eh? Perquè una amistat és molt important per mi. Llavors...
0: La teva millor amiga, eh?
5: Vale, tinc una pregunta. El mòbil? Vale, la targeta SIM?
0: Aquí són les preguntes extremes,
5: és que,
0: eh?
5: És que la targeta SIM es trenca també?
0: Tot es trenca. Tot. Et quedes sense dades, sense galeria, sense res. Però la teva millor amiga també t'està traint, eh?
5: És
0: la teva millor amiga. O sigui, la persona que més t'importa en la teva vida. Què prefereixes? Que trenquin el mòbil?
5: Que se'm trenqui el mòbil.
6: Júlia, jo et trenco el mòbil, sí que...
0: Aaron, vaig a tu. Tenir 1 milió de seguidors o 5 amics de veritat? Uau.
9: Vale,
0: el silenci...
9: Vale, i jo crec que crearé discòrdia, però 1 milió de seguidors.
0: Ostres.
9: Ho sento, però és que amb 1 milió de seguidors puc fer moltíssimes coses. Ja estan consciència sobre tema, educar, i amb 5 amics de veritat, jo crec que...
0: No jutjarem, oi que no?
5: No.
9: Jo sento, eh?
6: Ja els tens. Sí,
0: Laia, vaig amb tu. Gràcies. No veure mai més a la teva família o no tenir mai més mòbil?
24: Ah, no tindré mai més mòbil.
0: Molt bé, la resposta correcta. I ara, me'n voleu fer alguna a mi o què?
9: Sí, Cristian.
0: A veure. Aaron.
9: Què us sembla?
0: Una pregunta extrema.
9: Vale. Tu ets profe de català, oi? Vale. Què preferiries? Que una foto teva despullat circulés per les nostres xarxes?
6: Uf,
9: o que mai podressis tornar a ser professor en aules de primària. Podries fer de secundària, d'universitat, però a primària aquells nens petits que volen aprendre el català no els podries donar aquella satisfacció d'ensenyar-li que són pel neutre.
0: És xungo, però crec que no toleraria massa la de la foto meva despullat. Crec que no seria massa tolerable a la meva feina. Per tant, jo crec que hi ha respost.
5: Jo tinc una altra. Jo tinc
0: una altra. Sí. Va, a veure, va, una rapidíssima, vale. Rapidíssima, sou molt dolents, eh?
5: Vale, què prefereixes? No tenir mai mòbil?
0: Mai mòbil?
5: O no poder fer... No poder ser professor, dedicar-te a una altra cosa.
0: Jo preferiria ser professor i no tenir mòbil.
5: Vale. Va,
6: molt bé.
5: Vale.
0: I no és una resposta de bien queda, eh? Us ho prometo. I ara sí que hem d'arribar al final d'aquest capítol de l'Hora del Pati amb aquests quatre magnífics tertulians, que la veritat és que aquí podríem haver-nos estat hores.
6: Ah,
0: eh?
6: És millor.
5: Sí, t'ho juro.
9: Pues jo crec que sí, eh?
6: Sí, sí.
0: Això sí, abans que soni el tema, m'agradaria que tots nosaltres ens quedéssim amb un titular, amb una idea de tot allò que hem comentat, alguna cosa que hem après. I res, una mica per tancar el programa. Aaron, amb què et quedes?
9: Que he pogut veure diferents punts de vista sobre tant institut com persones amb el mòbil, i podré separar-me més per utilitzar-ho en parlar amb els pares com la Júlia, o potser em dedico al saxofon i faig una banda amb el Jan.
6: Vinga,
0: aquí sortirà un futur saxofon musical.
6: Guitarra,
0: Laia, tu en què et quedes?
24: Que els mòbils són bastant complicats de portar.
0: Jan, tu?
6: Cada mòbil és molt.
0: I tu, Júlia?
5: Jo a saber portar el mòbil.
0: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Jan, Júlia, Aaron, Laia, per la vostra sinceritat i la vostra generositat. Sou genials i la veritat és que m'heu fet sentir aquí de mar de gust amb vosaltres, i segur que aquells que ens heu escoltat, gràcies també per ser-hi, també segur que hem gaudit moltíssim. I res, em sap greu perquè l'Hora del Pati s'ha acabat i cal tornar a classe, i fins al proper episodi.
9: A tu, està molt bé.

Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.

0: Va, Carles, porta. Explica't. I no facis cap tonteria.
1: Qui és?
2: Hola, inspectora. Soc l'Iris Prats, la podcaster que li va parlar de la Mònica Esteve.
1: Ah, sí.
2: Miri, he trobat una cosa nova. A l'Instagram de la Mònica hi ha un missatge ocult, una convocatòria a una festa secreta.
1: Una festa?
2: Sí, una festa que es va fer justament al Pla de l'Alba, al mateix lloc on van trobar l'home mort. No sembla casualitat.
1: Entenc. I això ho sap per què?
2: Diguem que he tingut accés al seu portàtil.
1: On és?
2: Saben a quants quilòmetres està el Pla de l'Alba de casa seva? Vull dir, per veure com hi podria haver arribat a la festa.
1: No, però diria que està a uns 20 quilòmetres, aproximadament.
2: Això serien 31 minuts i 37 segons en cotxe, no?
1: No exactament.
2: Doncs potser també haurien de fer una recerca a un perímetre de 31 minuts 37 segons de casa seva en cotxe.
1: Per què? Sap alguna cosa més?
2: No. El missatge també hi deia alguna cosa d'un elefant de llums. Potser sembla la decoració d'aquell edifici tan alt. No sé, potser és un missatge encriptat.
1: Iris? Segueix aquí, Iris?
0: Què coi fas?
2: Què coi fas, tu? Si jo només li havia donat pistes com havíem quedat.
0: Ni jocs, ni codis. O ho pagarà ell. Qui? Ostres, no. No.
3: No t'has carregat el mirall? Era de l'àvia Mercè.
0: Si havia de ser per la Mònica. No saps com se l'estimava.
2: Ha estat sense voler. Que no veus que no hi veig?
0: Quina obsessió que tens de veure-hi. Veure-hi no canviarà res. Mira, deixaré que ho comprovis tu mateixa. Mira, Tiris. Mira la mena de

Em va treure la bena dels ulls, sí. Però sé que només ho va fer per castigar-me. Sabia que les seves paraules se'm clavarien com punyals. I així va ser. Tan bon punt vaig veure la meva cara reflectida en aquell mirall trencat, em vaig penedir d'haver-li demanat que em destapés els ulls. Vaig topar-me amb un reflex gairebé desconegut. Tenia el rostre desencaixat. I entre la foscor d'aquell soterrani vaig reconèixer la mirada de pànic d'en Pol quan es despertava plorant de matinada, a mig malson. No podia ni imaginar pel que devia estar passant. Potser la inspectora Merino havia entès el missatge i en rescataria a tots dos. O potser no. I cada cop que obria la boca, el risc per al meu fill creixia. No vaig poder aguantar-me la mirada gaire temps més. En aquell mirall trencat ja no hi havia cap reflex que pogués recompondre. Era com si la meva pròpia imatge s'hagués esberlat per sempre.

0: fi, t'has decidit a donar la cara?
1: No! Què fas? Treu la bossa del cau! Treu-la! Ajuda! La boca gira!
2: Ja saps què se sent.

0: Si tornes a jugar-me-la, això és el que li faré al teu fill. I t'asseguro que ell no aguantarà tant sense respirar.
1: Ets un desgraciat. No m'estranyaria gens que la teva filla hagués marxat per voluntat pròpia.
0: No sóc cap mala persona. Situacions extremes requereixen mesures extremes. I ara necessito assegurar-me que et comportaràs. Et taparé els ulls de nou.
1: No, sisplau, sisplau.
0: Just a temps. Així que, Iris, et comportaràs?

0: que si et comportaràs, respon, collons!
1: Em comportaré. Em comportaré, que sí, hòstia, que em comportaré!
0: Molt bé.
2: Iris? Em sent, Iris?
1: Sí, sí, inspectora, la sento.
2: Ens havia espantat.

0: Segon, Iris, no pengi. Merda. Inspectora Merino, digui.
1: Bon vespre, inspectora. Miri, sóc en Enric Armilló, de Crims d'Actualitat. Tenim informació d'una podcaster?
0: Com ha aconseguit aquest número? Un altre podcaster que es vol fer famós amb aquesta història.
1: Un altre? Sap alguna cosa de l'Iris Puig? Ha desaparegut?
0: Disculpi, Iris. Sembla que tothom vulgui fer-se famós amb aquesta història. Iris? Ets...
2: "48 hores" és un podcast interactiu.

de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: Ràdio Rubí, notícies. Bona tarda. La rubinenca Chantal Giné i les Red Sticks empaten amb Bèlgica al Mundial d'Hockey Herba. Aquest punt, que van suar per aconseguir, garanteix a la selecció espanyola seguir al capdavant del seu grup amb els mateixos punts que les belgues. El partit va acabar amb un marcador 1-1 contra la selecció belga, que jugava a casa, i en el seu segon partit, que és el segon partit de les Red Sticks. No va ser un partit gens fàcil per l'equip de Giné. La selecció belga es va avançar amb un gol de Stephanie Van den Borre al minut 26, i que després les Red Sticks no van poder igualar i van marxar al descans amb el marcador descompensat. A la segona part van entrar amb noves energies i al minut 41 Lucía Jiménez va marcar el gol que va permetre a la selecció espanyola empatar. Ara les Red Sticks estan esperant per fer el partit contra Nova Zelanda, un horitzó que Giné explicava a Ràdio Rubí és un equip que no tenen gaire controlat.
1: Crec que per mi és el grup més difícil perquè, bé, al final tenim a Bèlgica, que és tercera del món, i després Nova Zelanda és una selecció que fa moltíssim que no juguem contra elles, no tenim gaire expectatives d'aviam com anirà. Per sort juguem al tercer partit i ja les haurem vist jugar contra Bèlgica i Irlanda abans, i estem una mica, doncs, això, les expectatives d'aviam què ens trobarem.
0: Les Red Sticks jugaran demà dijous 20 d'agost contra Nova Zelanda a les 2 del migdia.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I avui és el Dia Mundial de la Fotografia i a Rubí tenim una entitat dedicada específicament a aquesta disciplina artística. El grup fotogràfic El Gra s'ha consolidat com una entitat ciutadana que fa divulgació de la fotografia i en els seus 60 anys d'història ha estat cronista de la realitat rubinenca. El seu president, Manel Miras, ho explica així.
3: Avui és el Dia Internacional de la Fotografia i aquest any el Gra fa 60 anys de la seva història, o sigui que entenc que està arrelat a Rubí i amb la seva història recent.
0: Les arrels del grup fotogràfic del Gra cal buscar-les a l'any 1966, un moment polític una mica complicat i que va fer que s'hagués d'incorporar dins del Centre Excursionista de Rubí com una secció més, el grup de fotografia. Els seus socis fundadors van ser Ignasi Marroyo, Josep Maria Roset, Joan Foses i Ramon Aguilera. Ara el grup fotogràfic està de vacances, però torna a l'activitat al setembre. El darrer dimarts del mes, el dia 29, faran els tradicionals mini-rotllos exposicions de fotos dels membres del col·lectiu. Fins aquí les notícies, més informació d'aquí una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Aquest estiu, sintonitza la 99.7 de l'FM i gaudeix de la nostra programació. Programes, notícies i una bona fórmula musical. Visita radiorubí.cat i segueix-nos a les nostres xarxes socials. Viu l'estiu amb Ràdio Rubí.
2: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
3: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
4: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
3: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
5: Núria, va, que ens porten d'escalar de la muntanya. Estàs a punt?
3: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
6: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
7: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
3: Sí, crec que m'agradarà treballar.

0: Benvingudes, benvinguts a una nova edició de la Gent Normal, ja ho sabeu, el programa de conversa tranquil·la, de conversa reposada aquí a Ràdio Rubí, al 99.7 de la FM, i també pels que ens escolteu a través d'internet, www.radiorubí.cat. I per si ens voleu escoltar, ja ho sabeu, o veure els millors moments del programa, millors moments històrics del programa, doncs trobareu la selecció d'aquests clips al nostre perfil d'Instagram @lagentnormal_radiorubí. Sense voler-ho, aquesta cançó que obre el programa número 28 d'aquesta segona temporada de Ràdio Rubí, de la Gent Normal, m'encaixa perfectament, perquè sabeu una cosa? La música a vegades salva la vida. La música, ho diré amb més concreció i, si em permeteu, a mode de confessió, a mi m'ha salvat la vida. Compte, i que ningú no es pensi res més enllà de la realitat, eh? No tinc tendències suïcides, però sí que a vegades una mica derrotistes i una mica de revolcar-me en el dolor. I és aquí, en aquest punt, en què la música esdevé un autèntic salvavides. Emocional, físic, de tot. La música t'ho pot donar tot, o com a mínim allò que et manca. Et pot arrencar les llàgrimes que es resisteixen a sortir, et pot treure del pou de la soledat o de l'autoflagel·lació, et pot fer obrir els ulls i valorar el que tens a prop, que res no és tan greu com sembla, que val la pena seguir vivint en plenitud, passar pàgina i mirar el futur amb valentia i amb optimisme. I tot això, si em permeteu, simplificant-ho molt, a partir d'uns pocs acords, d'unes quantes instrumentacions i més o menys talent, perquè aquí, avui, no valorarem la qualitat, o potser sí, la qualitat o no de la música. La música, en general, en majúscules, ens ho dona tot, i ho hem d'agrair molt fort, això. Hem de tenir-la al nostre costat, en els bons i en els mals moments, quan estem de festa, però també quan estem tristos, quan estem sols o quan estem acompanyats. Perquè segurament la música és una de les coses que més ens uneix als nostres sentiments. I en una època, precisament, en què sembla que això de connectar-se amb els sentiments s'ha anat perdent, doncs no està de més que tinguem un catalitzador que ens hi connecti. Avui el nostre convidat ens podrà explicar moltes coses sobre música, sobre ell mateix, perquè, de fet, és productor, és responsable, és DJ i treballa en un estudi de producció musical aquí a Rubí. Pep Alegria, benvingut a la Gent Normal i gràcies per ser-hi.
1: Gràcies a vosaltres i gràcies sobretot per les teves paraules sobre la música.
0: I encaixen amb el que tu penses de la música? A tu t'ha salvat la música?
1: A mi m'ha donat la vida.
0: Encara és millor.
1: O sigui, al final, jo la música m'ha acompanyat durant no tota la meva vida, perquè jo, encara que vaig començar tard, jo vaig començar amb 18 anys, a aficionar-me per la música, i fins ara que en tinc 46, que el faig aquest diumenge, o sigui, m'ha acompanyat sempre, en tots els moments.
0: Em trobo molta gent últimament que és nascuda el mes de maig. Tinc com una mena de... Jo també soc del maig, però darrerament tinc com una mena d'atracció de gent. No, és que el meu aniversari va ser fa pocs dies, o serà d'aquí pocs dies, no? És una dada curiosa, bueno, simplement és per corroborar, és per posar un xec més a la meva llista de gent que conec que fa anys el mes de maig. Pep, què té la música que ens pugui atrapar d'aquesta manera?
1: Pues, sobretot una combinació que és limitada, perquè al final són 7 notes.
0: Ja, tot inventat. Amb set notes
1: donem una vida, una esperança, tristesa, alegria, ball, disbauxa... O sigui, al final, jo he escollit aquesta cançó, perquè he escollit aquesta cançó perquè et transporta, no? Et porta durant totes les emocions, no? Quasi totes molt a flor de pell, no?
0: O sigui, molt íntimes.
1: Et desperta... El pensament, la tristesa, l'alegria, saber que pots fer la superació, almenys això és el que m'ha demostrat a mi aquesta cançó durant un llarg temps de la meva vida, no molt, però és així, i per això vaig decidir, pues, remixar aquest artista amb el meu projecte Full House. Però ja et dic, si al final la música, què té la música? Que t'acompanya i acompanya el moment. I el moment, perdona,
0: sí.
1: I el moment és el que et fa recordar la música. Llavors, la música, tu recordes una cançó, quan te la posen, recordes el moment que vas viure amb aquella cançó.
0: Correcte, sí. És una, a més, és una correspondència brutal. I et diré més, hi ha cançons que, per la càrrega simbòlica que arrosseguen, és a dir, per la càrrega històrica que tu els hi has posat, hi ha cançons que, i a mi m'ha passat, vull dir, no sé si sóc una rara avis, però ja posats a fer confessions, avui ja no ve d'aquí, ja faig la barra lliure. Hi ha cançons que t'han marcat tant o que signifiquen tant en un moment vital que després, quan intentes reescoltar-les al cap d'un cert temps, ets incapaç d'acabar-les, perquè et buiden tan emocionalment, et posen aquests sentiments tan a flor de pell que és o aturo o m'enfonso encara més.
1: Bueno, a mi em serveix molt també per descobrir on havia estat, per on he passat, i llavors si tu saps on has passat, saps que també ho has superat, no? Llavors és molt important a la vida seguir escoltant-la fins al final. Perquè si escoltes fins al final, vol dir que ho tindràs superat i podràs recordar aquell, encara que sigui un dolor, un moment agre, al final el que valorem és el moment actual, no? I el moment actual és el que compta. Llavors, si jo ara mateix estic platònic, estic bé, i encara que ho hagi passat malament, vol dir que allò m'ha ajudat a estar en el moment que estic ara mateix, no?
0: Doncs mira, m'apunto aquest punt de vista que no l'havia tingut en compte i crec que és bastant interessant. Parlàvem just abans de començar aquest espai amb el Pep, aquí amb els micros encara tancats, que ets una persona inquieta. ets un belluguet. Ets un autònom, tot s'ha de dir.
1: Sí, però abans de ser-ho jo també ja ho era.
0: Ets belluguet. Sí. Llavors, més enllà d'aquest estudi que tenim aquí a Rubí, Essentia Music,
1: no? Essentia Bio Music, sí.
0: En quins fregaos et podem trobar? Jo abans t'he presentat com a productor, sí. Com a DJ. Llavors, bueno, comencem per la banda de la producció, per exemple.
1: Mira, al final jo vaig començar sent DJ. No puc començar per la banda de producció perquè al final...
0: Doncs comencem pel DJ.
1: Al final t'agafes el món del DJ, és el més proper a agafar-se, a pujar-se al ruedo, no? O sigui, a sortir al ruedo, amb música que no és pròpiament teva, no? Al final...
0: Però vas aprenent molt de tot allò que sí, que escoltes, de tot allò que punxes.
1: Exacte. O sigui, jo porto molts anys de DJ. Jo des del 2018, que faig de DJ, fins ara. Sense quasi un descans d'un cap de setmana. Uh-huh. Això són les coses que ens perdem al DJ, no? Festes de família, amics, trobades...
0: Clar, perquè sempre hi ha d'haver algú que en altres celebracions posi una mica la nota musical.
1: Exacte. Ens ho passem molt bé, però hi ha moments que també estem tristos i tenim que anar a animar la gent, no? Però bueno, al final...
0: Perdona, com es conjumina allò, això? Perquè clar, tu pots haver tingut... Ara ho direm així a l'engròs, eh? És horari així que es pot dir això. Tu pots haver tingut un dia de merda, però tu has d'estar allà perquè resulta que t'han contractat per anar a fer ballar la gent. I t'has de fotre la tristesa, la mala llet, la melanconia, el que sigui, a la butxaca i sortir allà amb la teva millor cara.
1: Costa, però s'ha de fer. Al final és allò que dius, quan travesses l'escenari has de posar-te i al final, com és la teva feina, ho fas així. Mira que has de vindre a locutar o has de vindre a fer la teva feina sempre, encara estiguis com estiguis i segons el dia que hagis tingut, no? Però bueno, al final intentes sempre ser feliç. O sigui, intentes no tindre dies de merda, que això és el més important.
0: Això també és veritat. És una cosa a la qual hauríem d'aspirar en general els éssers humans.
1: Perquè a veure... és cosa nostra només, tindre un dia de merda.
0: Home, aquí podríem discutir-ho, eh? Però sí que és veritat que hi ha una part... És a dir, moltes vegades els dies de merda sempre els atribuïm a tercers. I aquí sí que t'ho compro, eh? Moltes vegades aquests tercers, sí, són uns desencadenants, però no són els culpables.
1: Exacte. Sempre hi ha una prèvia, sempre hi ha alguna cosa que et pot fer veure les coses d'una altra forma.
0: La lletra petita.
1: Exacte.
0: La lletra petita. Comences com a DJ.
1: Començo com a DJ. Faig molta carrera de DJ, sent DJ aquí resident de moltíssimes sales de Barcelona, de Sabadell, de Terrassa, o sigui, he estat de DJ aquí resident. El que no es veu, el que no li fan fotos, però el que fa ballar cada cap de setmana.
0: El resident és el resident, com el seu nom indica, és el que resideix allà, és el DJ que viu allà.
1: Exacte.
0: No és el gran gran nom que un dia conviden i ocupa la tipografia més grossa del cartell, sinó que és, com deies tu, el que està allà tots els caps de setmana.
1: El que fa ballar, el jefe, diguéssim, el que contracta perquè la gent estigui a gust a la sala i acabi pues, consumint, bevent i passant-s'ho bé i repetint. Mm-hmm. Pues això ha sigut la meva feina durant més de 15, 18 anys, 20 anys en diferents sales d'aquest àmbit.
0: Ara obriré un tema polèmic. Pep, a veure, la figura del DJ en una sala, no? Tots aquells botons, tots aquells potenciòmetres, tot allò, hi ha molt de postureo amb tot allò, de tocar tants botons alhora, o realment és necessari per optimitzar el so, per fer tots els efectes necessaris perquè la gent no pari de ballar?
1: Lo que cremin els nobs, que diuen que això que hi ha molt postureo, però al final cada botó serveix per una cosa. El problema és si sap fer servir o no. Llavors,
0: Però això, per exemple, tots aquests botons, és a dir, el tocar-los més o menys, o saber per què serveix cada botó, la gent ho nota o no?
1: Bueno, a veure, jo, imagina't que estàs en una sala amb una pressió impressionant de so, no? I jo entro una cançó, un dels que baixem és els greus. Uh-huh. Entro dues cançons amb els greus. Què passaria? Primer de tot, que potser no estan a la nota i no harmonitzen bé. L'altre, que potser fas una saturació de greus i comença a distorsionar o comences a trencar altaveus. Llavors, sí que hi ha uns actes que s'han de fer obligatòriament. Però després hi ha molts efectes, hi ha moltes coses i hi ha molt postureu, també. O sigui, de veritat n'hi ha tot, però els botons serveixen i s'han de fer servir.
0: Vale.
1: Aclarida, al final és tècnica.
0: Aclarida, exacte. Aquí anava jo, a la qüestió tècnica. Perquè darrere d'un bon DJ, i corregeix-me, Pep, si m'equivoco, hi ha molta tècnica i hi ha molt de coneixement musical. Perquè fer entrar... Això que deies tu, no?
1: Et faig una pregunta. Què és més important, la tècnica o la música?
0: Home, a veure, ara estem al nivell de l'ou i la gallina,
1: No, t'ho poso molt fàcil.
0: Sense música no hi hauria tècnica.
1: No t'estic dient que és el primer, sinó que és més important. O sigui, un DJ amb molta tècnica i que posi mala música, o un DJ amb poca tècnica i que posi molt bona música?
0: Home, a veure, jo em decantaria, sincerament, jo em decantaria per un DJ que no té gaire tècnica i que posi bona música.
1: Pues ja està. Al final, els DJs tenim que deixar sonar les músiques, perquè fiquem música dels altres.
0: Sí.
1: Llavors, t'imagina't que ets un compositor i et tallen la cançó o et fan... O sigui, al final, a mi m'agrada deixar sonar les cançons perquè al final estan fetes per sonar. O sigui, el vers, l'estrofa, el cebillo, el pons... O sigui, a mi m'agrada molt l'estructura de la cançó i és el que et transporta. Hi ha el productor i quan tu, com a DJ, l'esculls, el viatge que li vols donar a la gent durant aquella cançó, no? Si la talla, si fas tècnic, si fas mescles de sobres, si fas pots efectes, pots estar molt bé, però també pots estar molt malament. Pots estar molestant la gent que vol sentir realment aquella cançó, no? Llavors, la tècnica està bé, però és molt, molt més important posar bona música, perquè si no, al final, per molt que tinguis tècnica, si la gent no li agrada la música, marxarà.
0: Amb quina música et sents més còmode, tu, Pep?
1: Bueno, jo sempre he punxat música electrònica, però mira, aquest cap de setmana he tingut dos esdeveniments, que al final poses música comercial... Jo, a mi sempre m'agrada fer ballar la gent. O sigui, no m'ha agradat ni posar la meva música, sempre he volgut fer ballar la gent. I ara que estic una miqueta delimitant-me una mica amb estils, amb els projectes que tinc, bueno, quan vas als llocs, pues sí, la gent agrada que la música que poses... Que sí, que no, ja no la poses per ells, la poses perquè depèn del show, et contracten per això, però és diferent, és un àmbit... Però sempre et queda això de poder fer ballar, però... Jo, sentir-me còmode per punxar i per veure el que disfruta la gent, m'ho passo neta punxant comercial. I ara tots els DJs se'm tiraran a sobre.
0: Vinga,
1: al final, perquè
0: obrim un altre meló.
1: A mi m'agrada fer ballar la gent. El que passa que em sento bé tenint els meus propis remixos, les meves pròpies versions, fent les mescles on toca, portant la gent on jo vull, saps? I això es pot fer amb molts altres estils. Jo ho aplico a tots els altres estils. I és que no hi ha més que això, però posant comercial, que he estat aquesta setmana, i això, però tinc projectes de melòdic tecno, o sigui, vull dir que també m'ho passo bé fent això, però lo comercial al final t'ho pots fer jugar a la gent.
0: Clar, aquí parles de la figura del DJ com una mena de flautista de melín, no?
1: És que ho és.
0: no? És a dir, al final és, guies una mica les masses, no? Les portes allà on... Vull dir, no tens una massa d'estaquirots allà que t'estan mirant i no saben per on començar, sinó que realment tu jugues amb ells, no? Fas com un... Jugues en el bon sentit de la paraula, eh? És a dir, els fas com una mena de màgia, de truc de màgia.
1: És que és el que dèiem abans, estàs posant música. La música què feia? Que hem començat el programa dient que la música genera uns sentiments. Pues això és el que apliques. Però tu pots jugar amb els sentiments mesclant un altre després, fent coses harmòniques amb les cançons, posant-li reverb ja només, o sigui, fent flotar la gent, saps? O sigui, hi ha moltes coses en les quals tu pots jugar amb... I llavors, si ens dediquem a això, quan hi ha una sala, imagina't entrar en una sala, ja parlo més ambient de discoteca, no? En una sala i que estigués la música punxant tecno, entres allà, no hi ha ningú, no? Pues el dijoc, la feina més difícil que té és el warm-up, que es diu que és la primera hora.
0: Això t'anava a dir. Això és
1: on has d'arrencar la gent.
0: És la pàgina en blanc de l'escriptor.
1: O sigui, aquí has de dir, fixar-te amb la gent, veure qui comença a moure el peu, una miqueta és anar portant-la i llavors les vas conduint cap a la pista, fins que llavors ja els pots portar on tu vulguis. Però és que llavors, el ser dijoc que és resident, això està molt bé. Hi ha un moment, perquè si tu tingués la gent a tope tota l'estona, qui consumiria?
0: Ah, aquí hem tocat una altra, aquí hem tocat una altra tecla.
1: Clar, o sigui, al final a mi el que em paga és el jefe, saps? Ningú no venga entrades per vindre a veure a mi, llavors també has de fer els i baixos en el procés.
0: Perquè la gent pugui anar al lavabo i també pugui anar a la barra a consumir, no?
1: Sobretot a consumir, perquè al final és el que, del que vius. Mm-hmm. Llavors aquesta és una miqueta la feina del dijoc, que a vegades diuen, no, ara l'última actualització de Spotify mescla superbé. O sigui, t'ho dic de veritat, o sigui, hi ha la versió mescla superbé, però a veure, quines cançons poses? És el que parlàvem abans de la tècnica, no? La tècnica pot estar molt bé, però si les cançons no són les adequades...
0: Clar, perquè Spotify ja et fa directament les... Et pot fer directament les mescles.
1: Les mescles. Té una versió de mescla...
0: O sigui, tu li tires un repertori de cançons, sí, 20, 30, 40, sí, les que siguin, i et fa...
1: Que les organitza amb intel·ligència artificial i et diu quines són més harmòniques, quines coses, i et fa mescles relativament curioses i bones.
0: A tu t'espanta això o no?
1: No.
0: Per què?
1: Bueno, perquè al final la intel·ligència artificial és una eina que ha vingut aquí. Jo poso molts exemples, no? Jo la faig servir per produir, per ajudar-me, per fer melodies, per vocals, també hem avançat moltíssim, no? Però és una eina que ha vingut per quedar-se. Llavors ho podem agafar i apartar-la i negar-nos que no, que això ens trobarà la feina, o si no, com va fer el... T'imagina't el pianista de swing, que ell tocava el piano i va vindre un amb un ordinador i li va dir, no, posem les notes aquí i ho tocarà sol. I va dir, no, home, no, però jo ho toco sempre. O sigui, és una cosa, no? Però això és el mateix. Passa que escalat, molt escalat, perquè nosaltres tenim una curva molt, molt pronunciada de creixement, no?, amb tot el que és tecnològic, i llavors estem així. Ens hem de posar, i avui en dia, ja et dic jo, hi ha moltíssima música feta per intel·ligència artificial a les xarxes que ningú la reconeix o ningú ho diria, saps?
0: Jo vaig fer una prova, hi ha un youtuber, bueno, no és un youtuber, en realitat és un DJ que té un canal de YouTube i, per tant, bueno... Ara li puc dir youtuber, però en realitat no és un youtuber, perquè ell no dona la cara i no, vull dir, no fa... És a dir, la seva manera de parlar és a través de la música. Uh-huh. I va fer un experiment que era molt divertit i que a mi em va servir per fer una formació a nens petits, res a veure amb la música, però la música va, diguéssim, aquest experiment que ara explicaré, em va servir precisament per veure fins a quin punt la intel·ligència artificial ens pot servir, no? Ell el que feia era inventar-se una cançó, en aquest cas era d'aquest gènere tan controvertit que és el reggaeton, i llavors clonava les veus de gent que es dedica a fer aquest tipus de gènere, no? Bad Bunny, sí, Quevedo,
1: Bad Guia...
0: Exacte,
1: sí, no? Les conec a totes.
0: Vale, coneixes a totes. I per
1: I
0: tant...
1: A tots.
0: Exacte. I llavors... Ell havia fet la lletra, una lletra absolutament absurda, molt en la línia d'aquestes, sí. Gens ofensiva, però molt en la línia vull dir, absurda, banal, absolutament, vull dir, sense cap mena de contingut de segones o terceres lectures, amb unes bases musicals d'allò, i cada estrofa la cantava un d'aquests personatges clonat, no? Era curiós perquè quan els hi preguntaves a la canalla de... cinquè, sisè de primària, si coneixien la cançó, evidentment et deien que no, però reconeixien tots les veus, no? I allò et portava a fer la reflexió de com la intel·ligència artificial pot servir per, bueno, diguéssim, per enganyar-nos una mica a tots plegats,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Però més enllà d'aquest missatge, no? És la, una mica també la percepció de com la intel·ligència artificial o com la música es pot ajudar de la intel·ligència artificial.
1: Totalment. O sigui, al final és, que és el que dèiem, al final és com una, la música és com una combinació matemàtica. O sigui, al final són 7 notes que poden combinar d'unes formes específiques. O sigui, al final la majoria de seqüències de baixos les té registrades Michael Jackson. O sigui, perquè faig la idea. Al final va ser un innovador.
0: Què vol dir això, la majoria de seqüències de baixos?
1: O sigui, al final, o sigui, les notes són... O sigui, hi ha les escales, no? Uh-huh. Hi ha les notes, i amb una escala, després d'un do, té que anar un re, saps? O sigui, al final, i és així, no pot ser diferent, i els acords sempre són els mateixos. Llavors, vol dir que hi ha molts baixos que es repeteixen.
0: Uh-huh.
1: A millor amb un altre, transposat l'escala. Llavors, al final, tu quan registres una cançó de drets d'autor, i la veritat que doncs, Michael Jackson, com va ser dels primers a fer una música en la qual hi haguessin instruments d'aquest tipus i que es pogués registrar, o sigui, on tota la música era començar la música moderna, estava tot així, però llavors ell va registrar quasi tots els patrons perquè ell tenia moltes cançons i al final és una cosa que és el que matemàtiques i tancat. Es poden aplicar, es poden girar, però tu no pots fer transposicions de coses estranyes, perquè és una estrany i el nostre cap, que està acostumat a que després d'un do vingui un sol, saps? O sigui,
0: perquè això ho tenim interioritzat i exacte, no ho sabem.
1: Exacte. És com tu, quan tu estàs escoltant una cançó i saps com farà el pont, saps com vindrà, a vegades sense escoltar-la.
0: Sense escoltar-la, no? Fins escoltar-la. I tot. Que aquesta és la màgia. Dius, ostres, ara aquí entrarà la guitarra i farà un solo.
1: Però això és perquè sempre és igual, perquè sempre els compassos són iguals, perquè les progressions harmòniques sempre van a morir amb uns acords que han de ser aquells. O sigui, al final, jo no sóc un expert en música, però sé molt del que parlo per la pràctica.
0: He leído mucho sobre la matèria.
1: Exacte. I llavors això, al final, és una cosa que s'acaba. O sigui, ja són limitades. I si poden sortir estils nous, li pots posar bombos, li pots posar uns altres sons, però els acords sempre seran els mateixos.
0: Michael Jackson era un gran coco, musicalment parlant,
1: bueno,
0: o no?
1: Bueno, al final va fer una cosa novedosa. Qui fa algo novedós que surt de lo normal, al final és el rei del pop, no?
0: Uh-huh.
1: Al final el pop el va inventar ell. Llavors, o sigui, al final inventes un gènere, inventes una seqüència, o sigui, al final hi ha plugins que fem servir que tenen presets que posa pop, o sigui, el va inventar ell, o sigui, vol dir que va inventar un gènere, no? O sigui, per mi això és brutal. O sigui.
0: Ja veieu, 22 minuts de programa i crec que ja hem fet un repàs de... Bueno, de la figura del DJ, de com és la música per dins, de com és la música en essència. I parlant d'essències, parlant de música i parlant de clàssics, potser no dels reis del pop, però sí dels reis del rock a casa nostra, això que sonarà ara.

0: Segurament un dels himnes de la música catalana de tots els temps, eh? Però igual no exagero.
1: He escollit el que tenia que escollir, perquè al final és una cançó que em recorda a la meva infància. O sigui, al final, l'edat que tinc ja la sabeu, al final això va viure amb mi, i simplement és una cançó del record, i una cançó en català, que per mi és molt important a la meva vida i a la de molts,
0: perquè vull dir, jo també he viscut amb l'Empordà, he viscut amb Sopa de Cabra. Jo era més de Sau, eh? Jo tenia l'època era més nyonyo en aquella època, i era més de Sau. Però clar, aquest himne era absolutament present a tot arreu, sempre i en qualsevol circumstància.
1: Sí, al final...
0: No és fàcil fer un himne.
1: No.
0: Bueno, de fet no el fas l'himne, és a dir, una cançó es converteix en himne, però...
1: El fan himne, no? Però bueno, al final això és una cançó... Abans els grups de música era molt més complicat, no? O sigui, al final tenies que fer molts més processos. No amb la intel·ligència artificial, sinó amb tota la tecnologia que ha sortit, avui en dia...
0: És molt fàcil.
1: Un es pot gravar una maqueta, un es pot fer algo que sonés molt millor que això, perquè, no sé si ho sentiu, això sonava molt malament. O sigui, al final, qui diu que les músiques d'abans, sí, són més originals, perquè eren noves, però el so ha millorat moltíssim. Amb totes les qualitats de so. Avui en dia, a casa teva, amb un simple ordinador, pots fer una música que soni molt bé. No? Llavors, al final, ara costa molt menys.
0: Clar, abans havies d'anar amb un estudi de gravació, encara que fos un estudi cutre, i havies de... Vull dir, gravaves una maqueta, sí. Però l'acabaves moltes vegades amb...
1: Amb Revox, amb cintes... Que sí, que està molt bé, que l'analògic és molt guai, però el tema és... O sigui, ara, el so digital... Em sembla molt bé, això és com el vinil i el digital, no? Està molt bé punxar en vinil, però...
0: Tu punxes en vinil o no?
1: No has portat 240 vinils a l'esquena. No punxaré en vinil el dia 30 al Poble Espanyol, i sí, punxo en vinil perquè punxava en vinil. Però jo agraeixo la tecnologia per tot el que es pot fer i per no carregar tant vinils, perquè al final, si he dit jo que resident en vinils, era un... Anaves i tenies que portar una miqueta de tot.
0: Clar. Sí. El Sopa de Cabra, de fet, escoltava aquest inici, no, de cançó, i m'ha passat avui quan estava acabant l'escaleta del programa i escoltava, tornava a escoltar aquesta cançó, però a vegades, no sé si a tu et passa, no? A vegades una cançó que tens molt escoltada, quan la tornes a escoltar, escoltes matisos, sents coses que no havies escoltat en algun moment, o fas relacions que no havies fet en el seu moment.
1: Inclús algun cop la cantes i dius, hòstia, m'estic inventant una paraula i era una altra, saps? O sigui,
0: exacte.
1: I tu la tens tan interioritzada i com no l'escoltes, la cantes, a mi m'ha passat, eh? O sigui, però bueno, sí, les cançons, al final, això era un directe, era un concert en directe de les interpretacions bones, perquè al final les cançons d'estudi sempre són una mica més fredes, però sí, al final, tindre una cançó com la que té Sopa de Cabra i poder-la seguir sentint avui en dia i que segueixi funcionant, però això sempre és que ha creat un himne, no?
0: Clar, vull dir que aquesta cançó té més de 30 anys i tot
1: exacte.
0: I així encara sona a festes majors, encara sona, bueno, programes com aquest.
1: Sí, inclús ara estan fent remixos al DJ Mon, li faig una sola aquí i la Suc, han fet una versió del Camins, Somnis i Prometes, han fet una versió actual, o sigui,
0: gran cançó aquesta també.
1: Sí, fan versions perquè al final, el que dèiem abans, no? Les idees a vegades s'acaben també.
0: Coses originals.
1: I t'ho diu un que fa versions de swing, faig versions de tot, però a mi m'agrada la música d'abans i m'agrada les cançons conegudes. O sigui, no, saps? O sigui, m'agrada que la música et recordi alguna cosa i et faci sentir.
0: Et deia que aquest començament de Sopa de Cabra em recordava altres peces de rock, no? I ara no tinc cap títol al cap, no? Però una mica reprenent allò que deies abans, no? Que al final aquests acords,
1: sí,
0: no? I sobretot
1: sí.
0: en el món del rock, no? Aquests acords utilitzats fins a la sacietat, per dir-ho així, però que després cadascú se'ls fa una mica seus.
1: Exacte, cada un els aplica, els dona el groove, el swing, o sigui, una miqueta la forma de tocar-los, no? Però al final les progressions harmòniques, i per això hi ha una cosa que fem els jockeys, o hi ha molts productors també, que són mesclar dues cançons. No sé,
0: els mashups. Oi, això a mi m'encanta, eh?
1: És que al final fan sentit, o sigui, pots fer com et transporta una cançó, o sigui, amb una base d'una i una vocal d'una altra, o al revés, o variant vocals, o sigui, al final són coses que són curioses, per què? Perquè tenen la mateixa progressió harmònica, el millor el mateix BPM o el doble de BPM, o sigui, al final es pot jugar molt i es pot... O sigui, a mi m'encanta fer-ho perquè al final...
0: Això és difícil de fer, eh?
1: Bueno, dir, mira, això...
0: Tècnica,
1: la
0: també.
1: Intel·ligència artificial t'ajuda molt.
0: Sí.
1: Clar, perquè al final la intel·ligència artificial coneix totes les cançons. Llavors sap les progressions harmòniques de tot, sap tot, i llavors pots apoyar-te per saber coses. Jo no ho faig, però hi ha molts programes que t'ajuden a saber les claus harmòniques, inclús programes de mashups.
0: Uh-huh. Quins, quan parles d'intel·ligència artificial aplicada al món de la música, quines serien les més conegudes, les eines més conegudes d'intel·ligència artificial?
1: Al final...
0: O són ja programes d'edició musical que tenen, com per entendre'ns així, com una part o com un mòdul d'intel·ligència artificial?
1: El primer que va venir amb intel·ligència artificial va ser el tema de la separació dels temps. Separació dels temps són la separació dels drums, o sigui, la percussió, uh-huh, el baix, els instruments...
0: Les pistes, per entendre'ns.
1: Sí, exacte. I tenint això, el que va aplicar la intel·ligència artificial va ser poder tindre un propi sistema en el qual tu poguessis editar aquelles pistes, com un DAW, que es diu que és un sistema com un Ableton, un Cubase, que és el programa on es posa en cada nota, on es posa cada bombo, cada palma, cada tot, no? Uh-huh. I llavors hi ha molts sistemes que t'ajuden els programes íntegres i ho comencen a portar amb les noves versions. Però, bueno, o recomanadors d'acords també, o sigui, el que fan és toques una tecla i ja li poses l'escala, o sigui, t'ajuda, però això no és intel·ligència artificial, això seria com un backup que té a sobre. Que et creïn, que et composin, o sigui, al final tu pots agafar i fer una idea i després posar la intel·ligència artificial i demanar-li que et faci un saxo o que et faci la vocal o posar-li una melodia que t'ha agradat i has tocat un 10 segons i que et desenvolupi una cançó, saps? I després allò ho exportes a pistes i llavors li dones tu li fiques els instruments que tu vols, però si al final t'ajuda molt a l'hora del procés creatiu, no?
0: Clar, això és meravellós.
1: I t'enriqueix, perquè hi ha coses que ni havessis pensat.
0: Clar. Jo haig de reconèixer que alguna vegada havia fet algun assaig amb una web que es diu Suno, si no recordo malament.
1: Sí, és la més comercial.
0: Que és la més comercial i més coneguda, no? I clar, realment, jo què sé, tu agafes un fragment d'una poesia, no? Jo què sé, Carné, posem per cas, o Riba, o qualsevol d'aquests, no? En català a vegades no funciona tan bé, perquè, diguéssim, clar, els mòduls lingüístics funcionen amb grans llengües, no? L'anglès no hi ha problemes, el castellà, doncs, tampoc. Però agafes això, no? I comences a jugar una miqueta, no?, amb els estils, amb els tempos, etc etc. I, clar, la veritat és que els resultats que surten són espectaculars.
1: Sí, són curiosos.
0: Curiosos.
1: Curiosos. Curiosos. Perquè al final, el que passa, si et fixes en l'intel·ligència artificial, el que li passa és que t'ho fa tot perfecte.
0: Clar.
1: Si al final et posa molt més del que hauria de fer. Els canvis són molt ràpids, no hi ha una... O sigui, al final fa com el millor del gènere o el millor del que li has posat, i llavors, clar, el millor està inclús fent massa, no? Llavors, a vegades, hi ha molta música Spotify feta per l'intel·ligència artificial, i que ens la mengem, però bueno, al final, de què estem parlant? De la persona que la composa, de la persona que ordena per composar-la,
0: clar, és que al final...
1: o de lo que et fa sentir la música.
0: Clar, és que aquí hi ha molts... Aquí s'obre un debat molt ètic, al voltant de la intel·ligència artificial hi ha un debat molt ètic, que és el debat dels drets d'autor, no? És a dir, i això que dius tu va una mica lligat amb això, no? És a dir, sí, tu pots fer servir la intel·ligència artificial per acabar generant una peça que genera emocions, que es pot fer servir, etc etc. No? Clar, en el fons, el resultat final és teu, en el sentit que...
1: I pagues.
0: Sí, clar.
1: I pagues.
0: Exacte, però vull dir que tu has estat com si diguéssim l'artífex o la intel·ligència artificial, en qualsevol cas ha estat l'eina a partir de la qual tu has generat tot això.
1: Jo,
0: no?
1: Mira, ens posem tu i jo amb un ordinador cada un i cada un farà una cançó diferent.
0: Exacte.
1: Amb això ja n'hi ha prou. Saps el que vull dir? O
0: sigui, i farem servir la mateixa eina, la i pot ser que fins i tot tinguem els mateixos gustos musicals,
1: exacte, exacte.
0: Però el resultat final serà totalment diferent.
1: Ara estan traient molt, molt de personalitzar molt la intel·ligència artificial, hi ha molta gent, inclús que tu pots gravar la teva veu per cantants, graves la teva veu i tu pots processar sobre aquelles veus. O sigui, al final, el que fas, crear-te un model de veu o un model d'estil que tu vols produir, que tu vols fer. O sigui, al final, tot això, anem, o sigui, és que estem molt avançats i fa por, però por de la guai, saps? O sigui, de,
0: bueno, de repte, no? De dir, ostres,
1: al final,
0: puc arribar a un lloc on fa 10 anys no podia arribar.
1: No, al final el cos en temps, no? O sigui, al final jo no soc un músic i a mi, que m'ajudin amb la música, pues em va estupendo.
0: Això és com els que, fan faltes d'ortografia, vale? Quan escrius amb ordinador tens una cosa meravellosa que és el corrector. Mm-hmm. Llavors tu pots ser que facis faltes d'ortografia i que això, quan el document que has de presentar, doncs, escolta, és un document que ha d'anar net i polit i tal, bueno, doncs apliques una corrector
1: eina,
0: i ja
1: eina,
0: està.
1: Una eina.
0: I et marcarà, escolta, això no estic segur si és o no. Llavors tu ja t'encarregaràs de veure si per context allò funciona o no funciona. Però com a mínim tindràs marcat allà on possiblement hi ha una certa discrepància.
1: Exacte, doncs és una eina més. O sigui, al final ens hem d'aprendre com una eina més. Penseu que ella no farà res sense el nostre coneixement. Això és el principal que dic jo sempre. Si no s'haguessin composat totes les cançons que s'han composat per persones, la intel·ligència artificial no tindria res a fer. Llavors, no fa falta més. Si nosaltres parem de composar, la intel·ligència artificial només farà el que ha fet ara. El que passa és que nosaltres tenim l'avantatge de poder crear la veritat. Ella crea sobre algo que ja està creat i fa la millor versió, però crec que és
0: l'originalitat de la intel·ligència artificial és molt relativa.
1: Exacte. No n'hi ha originalitat, no en pot haver. Ell no crearà res pel si sol, ella no funciona sola, ella sempre funciona d'un, de l'altre, d'aquí.
0: A base de fons.
1: A base de fons, i ja està. O sigui, aquelles fons no hi són, o sigui, no ni es rebel·larà contra nosaltres, ni al final...
0: Aquest és l'escenari més apocalíptic,
1: sí,
0: no?
1: Ara... Només ens ajudarà i ve per fer... O sigui, perquè nosaltres li deixem fer el que vulgui. Sí, hi haurà molts llocs de feina que s'aniran a Norris, però ens sortiran de nous i ens actualitzarem,
0: això
1: sempre.
0: Jo crec que aquest és el discurs que la gent... És a dir, la gent s'ha quedat en el discurs de la intel·ligència artificial traurà molts llocs de feina. I no s'ha quedat en el discurs de... O sigui, el següent pas, que és... Se'n crearan de nous. I es crearan segurament llocs de feina que en aquest moment ningú s'imagina que existiran.
1: Exacte.
0: I aquesta és la, diguéssim, aquesta és una mica de donar-li la volta a l'argument aquest catastrofista i conspiranoic.
1: Inclús, amb la intel·ligència artificial, una persona podrà tindre una empresa de facturacions milionàries sola. Saps el que vull dir?
0: Sí.
1: Si al final obre molt les portes. Saps, a la creació, a la creativitat, a poder fer coses noves, o sigui, no fa falta, abans a mi em feia falta un equip, no? O sigui, jo tinc una empresa de màrqueting també, em dedico a fer xarxes socials per empreses,
0: clients. Uh-huh.
1: I clar, al final jo necessitava gent per fer de tot. O sigui, jo faig servir molt la intel·ligència artificial per crear funnels de conversió, per crear posts, per crear vídeos, per crear... O sigui, al final que no, és necessari. O sigui, per mi és una eina. Tinc un editor, tinc un fotògraf, un expert en ads, o sigui, al final ho tinc tot. O sigui, i ho tinc, i des del meu ordinador estem treballant. Uh-huh. I és així, bàsicament.
0: Ja veieu que el Pep i ara ha deixat anar també el tema del màrqueting, no? Però havíem començat parlant, fent aquest viatge des del DJ, parlant de l'essència de la música i tal. Com arribes a la producció?
1: Bueno, la producció arribo després de fer molts mashups, de fer molts edits, de fer molt precari, o sigui, al final edits per punxar jo, per fer coses, tens el teu perfil de SoundCloud, vas posant coses... I, bueno, després vam començar amb un projecte amb uns amics que es deia Pep Show Boys, que hem actuat diverses cops aquí a Rubí, fem el General Electro Swing, i durant uns 4 o 5 anys pues, vam estar produint molt.
0: Pels que no ho sàpiguen, l'Electro Swing és un... el swing de tota la vida, aquell swing dels anys, que dels anys 20, dels anys
1: 20,
0: 30.
1: Sí, al final també pot ser, poden ser cançons actuals passades al mood vintage, al mood...
0: Però diguéssim, l'essència, l'origen, són aquests anys 20, no? Aquesta música que en diuen pegadiza, no? Aquest swing, no? Que es ballava amb aquelles faldilles així com molt amples i tal, passada, per simplificar-ho molt, passada pel format electrònic.
1: Electrònic, exacte.
0: Llavors la combinació és una combinació... La combinació és molt divertida perquè és, en general, és una música que genera molt bon rotllo.
1: Totalment. O sigui, és una música que genera alegria perquè per la forma en què està feta, no? Té el baix a la contra, té molta trompeta, són cançons sempre... No hi ha cançons tristes, perquè és una cançó dels anys 20...
0: Perquè és alegre.
1: Era la nova era, saps? O sigui, els nous anys 20... O sigui, vull dir, era com...
0: Era abans que vingués la patacada el 29, però exacte. Vull dir que...
1: Exacte, però bueno, la gent estava contenta,
0: la gent,
1: sortien de l'època de prohibició, o sigui, al final estan, bueno, com ara una miqueta, no? Que són els nous anys 20 que vivim ara, pues una miqueta estem així, però és una música alegre per poder fer ballar la gent. O sigui, en els moments en els que estaven en un moment dolent de la seva vida, però almenys la música els donava la vida.
0: Fixa't, tornem al començament, La música com a catalitzador de l'oci, de la desconnexió, d'una realitat que moltes vegades no és la més indicada.
1: Gràcies a l'Electro Swing, que m'ha donat moltíssim a la meva vida, doncs vaig aconseguir sortir de les fronteres espanyoles, d'Espanya, no? de punxar a Espanya, però vam poder anar a països com Alemanya, Anglaterra, República Txeca, Itàlia, Amèrica inclús, al final gràcies a aquest gènere musical que ningú veia, perquè al final és una cosa molt de nicho, no? Al final dius, hòstia, no hi vull punxar el Tomorrowland, no vull punxar això, i intentes punxar el més comercial, el més fer... No, el que has de fer és dedicar-te a alguna cosa, això diu molt de la vida, també, dedicar-te a fer una cosa molt... i posar-hi molt d'empeny, no? Uh-huh. I llavors, durant 4 anys de la nostra... de la carrera dels Pep Showboys, que encara està activa, vam estar produint moltíssima música, fent molts remixos, moltes coses. Llavors allà vaig aprendre moltíssim. Encara que érem un grup de gent, on hi havia un guitarrista, un altre jockey, un cantant, hi havia un saxofonista, han passat diversos per la banda, però anàvem produint cançons diferents. Vam aconseguir entrar en el sector de l'electroswing i vam, a part de fer esdeveniments que l'electroswing enganxava molt bé per cap d'anys, per presentacions, hem fet marques com Huawei, coses que agradaven molt perquè l'ambient era molt festiu, no? És el que diem, una música molt alegre.
0: És una música extremadament alegre i que genera això, que genera molt bon rotllo. És a dir, és molt difícil escoltar... És molt difícil... Si tens un dia trist... poden passar dues coses si escoltes l'Electro Swing, que als 30 segons l'aturis perquè diguis avui no l'estic gaudint.
1: Exacte.
0: O se te'n va la tristesa o la mala llet o el sentiment negatiu que tinguis perquè allò et connecta. Et connecta directament.
1: Nosaltres amb tota la banda de Pep Showboys vam fer molts remixos, però teníem remixos de Frank Sinatra, de Cuban Pete, de Louis Armstrong... O sigui, teníem coses que eren molt sonades, perquè al final és una miqueta la meva visió de posar música, no? Al final hem de posar les cançons que la gent li conegui, li agradin, perquè ballin, no? O sigui, al final... Sí que has de descobrir, un DJ que descobreix la música amb un públic, però també està bé que tingui una connexió, que ballin, fer-li... Llavors, per mi, tindre algú sempre conegut, i l'Electro Swing ho té, no? Perquè al final són melodies que, per molt que hagis nascut al 2020, ho pots conèixer perquè són de tota la vida, melodies de tota la vida.
0: Ara que has parlat d'aquesta connexió amb el públic i tal,

0: Saps el que vull dir?
1: Sí, clar.
0: Però amb això ja...
1: És com una mica com quan tens un reproductor tipus Spotify, YouTube, sí, Music i tal, no? És una mica aquella... La reproducció contínua en base... Exacte, en base... Ostres, si jo estic escoltant Oasis, doncs evidentment em posarà Oasis, em posarà Green Day, em posarà Blur, i així tots els Britpops i derivats, no?
0: Però això ho has de tindre... però preparat d'abans, perquè nosaltres amb la música jo la tinc que portar amb un pendrive, no puc descarregar música, no puc fer... Saps? O sigui, al final has de tindre la connexió, has de tindre la versió adequada, has de tenir... O sigui, al final jo, potser, no sé, diré diré una cançó del Barry White, potser tinc 10 versions diferents, i potser les punxo les 10, però no al mateix dia, ni al mateix lloc, ni en el mateix ambient, no? Llavors, has de saber què col·locar en cada moment...
1: D'una mateixa cançó,
0: d'una mateixa cançó, sí.
1: Diverses
0: versions. No una més canyera, una més per la platja, una per gent de l'original, per la gent de l'edat que la va viure, saps? Al final, i depèn del que vegi allà, doncs vas tirant.
1: Veieu que n'és de complicat, el món de la música? O sigui, fixeu-vos en la dada, eh? És a dir, tu tens... Sí, és tenir 10 versions d'una mateixa peça, és igual. Ara tu rebaixo a 5, eh, Pep? Que ja 10 em sembla al·lucinant. 5, no sé si jo si seria capaç de gestionar-ho. També és veritat que no m'hi dedico, eh? Però... I saber-les col·locar, o tenir la gràcia de col·locar-les en funció del tipus de públic que tens al davant, el tipus d'esdeveniment on estàs treballant, etcètera, etcètera.
0: Aquí tens les eines, que tens la classificació prèvia. El treball del DJ no és quan vas a punxar. El treball del DJ és abans.
1: Això segurament la gent no ho sap.
0: Et prepares, o sigui, jo estic buscant música tota la setmana, o sigui, vas al cotxe, escoltes una cançó, abans de punxar et dediques a buscar música nova. Jo no puc anar a punxar un dia, per exemple, aquest divendres o aquest dissabte no aniré a punxar sense 40 o 50 cançons noves. Que no les posaré totes, però segurament posaré el 40% o el 50%, perquè jo soc bastant efectiu i m'agrada provar-ho tot. Però és el que dic, o sigui, millor, aquelles cançons es van sumant. Jo no sé si tindré unes... 25.000 cançons a la meva biblioteca, o 30.000.
1: Mare de Déu.
0: Però tinc des d'indie fins a techno i coses italianes clàssiques i electroswing.
1: Els DJs, ja ho veieu, són... Cuidado, són autèntiques Wikipèdies.

0: M'ha passat una cosa molt curiosa, Pep, que m'agradaria explicar-te amb aquesta cançó. Quan ha començat, quan em vas passar les tres cançons que volies que escoltéssim avui, que t'ha costat, per cert, no?
1: Molt. O sigui, no, o sigui,
0: ho entenc, que... ho entenc. Amb 25.000, o sigui, si em dius que tens 25.000 referències, no, triar-ne tres...
1: És que és molt complicat, perquè és el que et deia abans, jo no escolto música. És curiós, això, és molt curiós. Jo no escolto música per mi mateix i si em tingués que posar alguna cançó, pues seria alguna d'aquestes. Però normalment no escolto música. Jo escolto música per treballar, llavors.
0: Clar.
1: Sí que
0: és
1: hi ha molta
0: diferent.
1: Gent que té costum de posar-se música de fons, jo no. Llavors jo, la música, l'escolta és diferent. Igual que quan vaig, que surto por ahí, jo no surto a ballar. Saps?
0: Si l'escolta... Tu surts a escoltar música.
1: Jo no surto a escoltar música i és que no sé fer-ho d'una altra forma. Llavors és així.
0: Clar, és la música amb una altra, diguéssim, amb una altra perspectiva. Doncs m'ha passat una cosa molt curiosa, que és que quan he sentit els primers acords, és com si hagués obert la llum d'una habitació que tenia absolutament tancada i he començat a veure coses, perquè clar, això em vull dir, aquesta peça musical em porta a fa molts anys, no? Allò que dèiem, no? Dels records associats a una cançó. I feia moltíssims anys que no l'escoltava, de fet crec que l'havia com, entre cometes, esborrat de la meva memòria, no? Oblidat, més que esborrat, oblidat, no? Perquè si l'hagués esborrat, evidentment, quan sonava no l'hauria reconegut, no? És una cançó extraordinària, aquesta.
1: Alegria, diu.
0: Alegria, exacte.
1: Va ser una de les primeres cançons que jo vaig començar a punxar, o sigui, era l'època que jo començava a punxar, o sigui, era el 90... el 2008... No, el 98, perdona, que fa més anys que punxo. El 98 era l'època aquella, jo venia a discos, treballava a Plàstic per aquella època, en una acadèmia de DJs.
0: Home,
1: he treballat 25 anys a Plàstic.

0: Fantàstic, era un lloc de peregrinació de qualsevol persona que es dediqués al món del DJ o que es volgués dedicar al món de punxar discos.
1: Allà amb una acadèmia de referent on jo vaig fer el curs el 98 i des de llavors jo no vaig sortir. Vaig acabar el curs, em sembla que va ser el gener, i el gener estava treballant al Garaje Hermético a Barcelona, una sala on punxava d'esquena a la gent, a la dintre de la barra, i posava música de tot, pop, posava tot.
0: D'esquena a la gent, eh?
1: D'esquena a la gent. El jockey no era ningú abans. Jo vaig veure-ho només en aquell local. Això m'havien parlat, companys meus, que tinc més
0: veterans.
1: Més oldies.
0: Més vintage.
1: I llavors, però clar, al final jo vaig començar allà i a Plàstic he estat, he treballat allà, he fet de màrqueting, director de màrqueting, de tot una miqueta, o sigui que me'ls estimo molt a Plàstic i tinc un molt bon record i al final és casa meva, allò.
0: Per quines sales has passat, de Barcelona o del Vallès?
1: Mira, aquí al Vallès, al Palladium, per exemple,
0: Palladium
1: fent les tardes, amb el Pepero, que li faig una salutació des d'aquí, vaig al Caché, amb el meu soci, que era l'Illusion, si no me'n recordo, que era una discoteca molt mítica a Barcelona, i amb l'Àlex, que és el meu soci de l'estudi, que és el productor. Després he estat a la Pandown, també, Línia 625, he passat pel Patxar de la Pineda, ara tinc una festa mensual amb el meu company Carles, que tinc un projecte de Melodic Techno, i fem el Patxito un cop al mes, i anem fent coses, o sigui, al final...
0: Melodic Techno també és d'aquells gèneres molt addictius.
1: Sí,
0: perquè tenen una sonoritat, tenen un ambient que és molt... Jo abans li deia al Pep, a micro tancat, que jo l'electroswing el faig servir per anar a córrer, però aquest gènere del techno també.
1: Sí.
0: Perquè jo... són aquells ritmes que et mantenen el ritme.
1: Mira, jo podria dir que després d'un parell d'anys, d'un canvi important a la meva vida, no?, l'evolució musical ha sigut l'evolució dels meus sentiments.
0: Ah, és interessant, això.
1: Interessant. Jo vaig començar amb un projecte fent Afro House. Estava en un moment de canvi, un moment de pensar, de definir-me, de tornar a conèixer-me, de crear alguna cosa, i vaig començar amb no sé si coneixes el gènere Afro House. Uh-huh. Un gènere molt melancòlic, molt de pensar, molt, i tinc bastantes produccions de totes les xarxes socials de música, i vaig començar una miqueta amb això, no? Però llavors, un cop estàs passant el procés, no?, pues tu vas canviant, vas millorant, vas estar més feliç, més content, i comences a obrir la música, no? O sigui, al final, aquí entra el melodic techno, no?, també una cosa molt de pensar, molt de digerir, però una miqueta més de contundència, una miqueta més de saber per on vas, no? És com los passos más firmes, no?
0: Sí. Bueno, és aquesta evolució, no?
1: Sí.
0: És aquesta materialització d'una evolució, no? D'anar posant pedres en el camí, no?
1: Exacte. I llavors ha tornat a sorgir, perquè els Pep Showboys no els he tingut oblidats mai, però ara estic regenerant-los i donant-li una volta molt gran que en breu espero poder tindre notícies. Ja hi ha una data, però sí, a l'àlbum per publicar, hi ha un espectacle lligat a això, que li estem donant forma, i estem passant a l'emoció total, a l'electroswing, a l'alegria, o sigui, imagina't, és una conducció de la meva vida, la música al final és així.
0: Doncs tornem al que dèiem al començament, com la música impacta de manera directa en la nostra vida, en els nostres sentiments, en les nostres emocions. Pep, doncs ens hem polit els 53 minuts que tenim aquí a la gent normal. Ens n'anem amb un clàssic, amb Sandstorm,
1: de
0: Darude. És una cançó que a mi personalment és absolutament hipnòtica.
1: Sí,
0: i fa molts anys que l'escolto. I cada vegada tinc aquesta sensació d'entrar allà en un bucle.
1: És un hit. Hi ha cançons que sempre funcionaran. Llavors, entrant en aquesta lliga és el més complicat que hi ha. I són els clàssics, els himnes, els que et fan els himnes.
0: Doncs aquesta n'és una. Pep, un plaer haver-te tingut aquí, un plaer haver après moltes coses sobre música, sobre tu, i sobre sentiments, també, que al final també està bé.
1: Jo m'agradaria saludar tota la gent que ha viscut el meu procés, saludar els meus companys de Metro Electrònica, que és un treball actualment i on tinc una feina relacionada amb l'audiovisual, i a tots els meus amics que m'han acompanyat, que ja saben qui són, en el procés i en el canvi de...
0: Doncs queden saludats. Rubinencs, rubinenques, ens escoltem la pròxima setmana i us deixem aquí, a ritme de La Tempesta de Sorra.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM. Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La Guàrdia Civil desarticula una organització de medicaments veterinaris sense autorització. L'empresa clandestina actuava des d'un domicili de Rubí i un laboratori de Terrassa. El Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil de Barcelona i el grup de suport de fauna i flora del cos dels agents rurals han desarticulat en l'operació Tilocina, una organització que presumptament fabricava i distribuïa medicaments veterinaris sense autorització amb la seva seu a Terrassa. També van trobar productes a un domicili escorcollat a Rubí el passat 23 de juliol. Hi ha 4 detinguts d'entre 42 i 76 anys i 2 persones més investigades, la majoria d'un mateix grup familiar. S'han intervingut uns 150 medicaments, prop de 70 quilos de principis actius i uns 101.305 euros en efectiu. La investigació continua oberta. Els productes no s'exposaven al públic, sinó que es venien a clients de confiança i en grups tancats de xarxes socials, sense factura i amb pagament en efectiu o per Bizum. A més, es van registrar prop de 500 enviaments en 4 anys amb destinació a França, Espanya, Alemanya, Bèlgica, els Estats Units i el Marroc. A la vegada, els principis actius s'importaven de la Xina i de l'Índia a través de societats sense autorització sanitària i la facturació s'emparava en el balanç que descrivien com a complements alimentaris.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I avui és el Dia Mundial de la Fotografia i a Rubí tenim una entitat dedicada específicament a aquesta disciplina artística. El grup fotogràfic El Gra s'ha consolidat com una entitat ciutadana que fa divulgació de la fotografia i en els seus 60 anys d'història ha estat cronista de la realitat rubinenca. El seu president, Manel Mires, ho explica així.
2: Avui és el Dia Internacional de la Fotografia i aquest any el Gra fa 60 anys de la seva història, o sigui que entenc que està arrelat a Rubí i amb la seva història recent.
1: Les arrels del grup fotogràfic El Gra cal buscar-les a l'any 1966. Vist el moment polític que era un de tensió, es van incorporar dins del Centre Excursionista de Rubí com la secció de fotografia. Els seus socis fundadors van ser Ignasi Marroyo, Josep Maria Roset, Joan Foses i Ramon Aguilera. A més, el grup fotogràfic, tot i que ara està de vacances, tornarà a l'activitat al setembre. El darrer dimarts del mes, el dia 29 de setembre, faran els tradicionals minirotllos, exposicions de fotos del membre del col·lectiu. Fins aquí les notícies. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
1: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
6: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.

0: Després d'un segle XX fascinant pels miracles tecnològics, vam creure que el progrés era una línia recta cap a l'utopia. Però el miratge es va torçar quan les crisis invisibles van revelar que el benestar promès no arribaria a tothom per igual. Avui ens trobem en una cruïlla estranya. Depenem vitalment d'una ciència a qui, paradoxalment, mirem amb una desconfiança creixent. Hem descobert que els despatxos de poder poden fabricar dubtes a mida i segrestar veritats per protegir interessos obscurs. I enmig d'aquest soroll mediàtic, el prestigi de la bata blanca es desdibuixa entre titulars que busquen més l'espectacle que el rigor del mètode. Ja no ens preguntem només què som capaços d'inventar, sinó qui té realment el dret a decidir sobre el nostre futur col·lectiu. És possible recuperar la fe en el coneixement sense convertir-lo en el nou dogma polític? Avui, a les portes de Troia, explorarem les esquerdes d'un sistema que ens promet el món mentre lluita contra les seves pròpies ombres. Benvinguts a la història de la ciència. Benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvinguts, benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar, com sempre. Avui per parlar de com ha canviat la ciència des d'una perspectiva històrica. I ho farem amb... Avui ens acompanya l'Otto Lucich, ell és professor de secundària, llicenciat en química, i també col·labora al programa La nit estèrica de Ràdio Canal Terrassa. Aprofitem per enviar una salutació. Otto, benvingut.
2: Sí, saludar des d'aquí el Pau i l'Ester, que són els presentadors de la nit estèrica i que m'han donat l'oportunitat per primera vegada d'arribar a la ràdio, i mira, m'ha agradat això de la ràdio.
1: La nit estèrica, magnífic programa.
2: Dijous a les 9 de la nit a Ràdio Terrassa. Es pot veure també a terrassadigital.com.
1: Doncs des d'aquí la nostra salutació i la nostra recomanació. Ara sí, Otto, de què parlarem durant el programa d'avui?
2: Clar, l'últim programa que vaig estar amb vosaltres vam parlar de com la ciència des de la Il·lustració a la Guerra Mundial, no?, agafa un paper predominant en la nostra societat i d'alguna manera transforma la societat en el que avui dia la coneixem. Vam acabar parlant molt ràpidament i condensadament de moments en què la ciència va ajudar a guanyar guerres. Vam parlar, doncs, per exemple, de la batalla del Kursk, com els tancs soviètics, Alan Turing desxifrant la màquina Enigma, la invenció del radar... Hi ha mil exemples, la batalla al mar, ni com el ferrocarril ajuda a transportar soldats, i la famosa escena dels taxis de París quan s'envia gent al front de batalla perquè descobreixen que potser els alemanys no estaven tan animats com es creia. I, bueno, hi ha tota una sèrie de moments, no, històrics en què la ciència ajuda a guanyar guerres. Tot això jo crec que acaba i és el punt central del final de tot això, que és la bomba atòmica. No? O sigui, la ciència aconsegueix arribar a la destrucció total. O sigui, aconseguir una arma que pot destruir-ho tot en un instant de temps. I això també juga a favor de la ciència, perquè descobreix que la ciència té un poder molt gran, però també juga en contra, com veurem durant el programa, perquè acaba generant un cert rebuig a la ciència. És una miqueta la idea de parlar d'avui, de com la ciència passa de ser el gran dominador del món a passar a tenir un paper una mica controvertit en la societat en la que vivim.
1: Parlarem de Trump?
2: Podem parlar de Trump. Jo crec que és un bon moment, perquè a més és actualitat i probablement part del que li passa a la ciència avui és culpa de Trump.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
0: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem al Portes de Troia d'avui. Ja ens ha explicat el nostre estimat convidat d'avui, l'Otto Lucic, de què anirà el programa. Per començar per algun lloc, en quin lloc queda el paper de la ciència després d'aquesta devastació que ens explicaves, d'aquestes bombes atòmiques, d'aquest moment significatiu de la ciència? En quin lloc queda després de la Segona Guerra Mundial?
1: Clar, després de la Segona Guerra Mundial, una mica el que s'havia generat a l'imaginari col·lectiu és que la ciència era sinònim de progrés. O sigui, si aconseguíem invertir més en ciència i donar-li més força a la ciència, això ens assegurava un progrés, no? I al final hi havia com la promesa il·lustrada, no?, que m'agrada dir-li així, jo no sé si els historiadors li diuen així o no, però a mi m'agrada dir la promesa il·lustrada de que al final, si ens basàvem en la raó i en la ciència, arribaríem a la societat ideal, no? Arribaríem a viure en l'utopia on no hi havia guerra, on no hi havia desigualtat, on tots els éssers humans naixien iguals i tal. Llavors, veurem que aquesta promesa una mica ha quedat en no-res, perquè ja fa uns quants anys del final de la Segona Guerra Mundial i res d'això sembla haver arribat a bon port. Però clar, com dèiem, doncs, aquesta idea, no? Llavors, totes les grans empreses comencen a invertir en I+D, no? Coses que abans potser passaven puntualment, però ara ja totes les grans empreses tenen el seu centre I+D, contracten científics, contracten enginyers, perquè volen descobrir el nou material, la nova màquina, el nou producte tecnològic que revolucioni el mercat i, per tant, que em doni més diners. Llavors, l'obsessió és totalment productiva. O sigui, necessitem la ciència perquè ens permet produir. Però, a part d'això, per exemple, un exemple és el microones. El microones es descobreix per accident. De fet, estava l'exèrcit americà intentant veure armes que no fossin letals i que no impliquessin que els seus soldats haguessin d'anar a la guerra, cosa que al final ho han trobat amb els drons. I el que volia fer era, bàsicament, assecar zones, provocar una sequera i llavors forçar la rendició dels exèrcits, perquè el microones escalfa l'aigua i llavors evaporar-la. Van veure que això era inviable, perquè la quantitat d'energia que havies de consumir era molt gran i, per tant, no tenia sentit. Però sí que van veure que podien escalfar aigua amb un microones. I van dir, si això ho tanquem i ho posem a la cuina, podem escalfar coses de la nevera i s'escalfen ràpid, funcionen bé. Per tant, genial. I neix així. Però és que això es converteix en un símbol, també. No?
0: Que important el microones, eh?
1: Molt important.
0: Durant molts anys, els meus amics s'han rigut de mi perquè no tenia microones a casa.
1: Eres d'aquells de paper de plata al cap.
0: O sigui que, ostres, està bé saber l'origen.
1: L'origen és aquest. El que passa, clar, evidentment, el microones que tenim a casa està blindat perquè les microones no surtin d'allà i per això no és perillós. Però, clar, escalfa aigua. Bàsicament, el que fa és escalfar aigua. I com que tots els aliments tenen aigua, doncs, quan l'escalfem, s'escalfen. Llavors, aquest microones es converteix també en un símbol de progrés. Si hi ha una casa, hi ha un microones, és una casa moderna, és una casa amb gent culta. És una mica el símbol, i la tecnologia es converteix en aquest símbol, però també és una eina de construcció de coneixement i tal, però al final la ciència acaba legitimant políticament certes coses. I aquí estem en el context de la Guerra Freda, tant governs liberals occidentals com els governs socialistes intenten legitimar el seu poder i a partir de la racionalitat, no? I a dir, és que el nostre és científicament el que ens diuen que és el millor per tothom.
0: Clar, ja ho has dit, després de la Segona Guerra Mundial, al fil d'això últim que deies, no? Tant governs liberals com governs socialistes, capitalisme, comunisme, protagonitzant aquest enfrontament on precisament la ciència també va tenir un paper capdalt, que serà la Guerra Freda.
1: Clar, de fet, la Guerra Freda, tots sabem que s'anomena Guerra Freda perquè era un enfrontament entre dues potències que mai va ser directe, o sigui, sempre era pues, a través d'altres canals, però a part hi havia una guerra que no era militar, que és la guerra cultural. Vull dir, el que intenten és d'alguna manera demostrar, són dos sistemes confrontats, al final no són dos països, són dos sistemes confrontats, representats en els dos grans països, les dues grans superpotències, que al final el que intenten demostrar és el meu sistema és millor, la meva cultura és millor i la meva ciència és millor. Llavors, hi ha una inversió altíssima en ciència, en tecnologia, en cultura, s'intenta demostrar aquesta superioritat cultural, científica i tecnològica per una part i per l'altra. I això converteix a la ciència en part d'aquest tauler de joc de la Guerra Freda.
0: Clar, tot això que expliques, com bé deies tu també abans, comença a allunyar-se d'aquesta promesa il·lustrada que tu has dit, el somni il·lustrat.
1: Clar,
0: perquè en principi era un altre el paper que havia d'ocupar la ciència a la humanitat.
1: La ciència ens havia de portar el progrés, ens havia de portar la pau, ens havia de portar el fi de la fam, el benestar, la pau, tot. Vull dir, havia de ser aquell món ideal, no? Però clar, no acaben les guerres, de fet, s'amplifiquen, no de forma directa, evidentment mai hem tornat a tenir un conflicte a l'alçada d'una Segona Guerra Mundial, ni pel nivell de morts, ni per la quantitat de, diguem, superfície en la qual hi ha guerra, hi ha hagut guerres gravíssimes durant tota la història, però no han parat d'haver-hi guerres, llavors aquí és un problema, perquè això tampoc ja s'allunya de la promesa il·lustrada. Però és que als anys 70 i 80, on semblava que podíem arribar a una certa pau, si la Guerra Freda estava en un moment una miqueta potser que semblava que s'havia de calmar, de cop es va reactivar molt més, 70s i 80s, es reactiva, i al final el que demostra és que la ciència no és capaç de per si sola assolir. Llavors, aquest sinònim de ciència millor societat desapareix de l'imaginari col·lectiu i, per exemple, l'economia se suposava que l'estudi econòmic i convertir l'economia en una ciència ens havia de portar al fi de les desigualtats econòmiques i la competència, per un costat, la competència havia de ser l'hòstia, per l'altre no sé què, però no ha arribat. Vull dir, no hem aconseguit tampoc acabar amb les desigualtats de cap manera ni redistribuir la riquesa per tal de que tothom pugui viure de manera més o menys còmoda en aquest món en el que vivim.
0: Clar, i això ens porta a pensar si la ciència està al servei d'uns pocs.
1: Clar. La ciència avança, i la ciència ha avançat moltíssim en aquests últims anys, Josep, però els beneficis no es reparteixen entre tothom. Nosaltres tenim la sort de viure en un país occidental que ha rebut gran benefici de la ciència, però la ciència al final és d'uns pocs, la ciència ha pocs que tenen el privilegi de poder beneficiar-se del que produeix, i a més el desenvolupament ha sigut tan ràpid i el creixement també que ha forçat a la ciència a avançar sense poder assegurar passos. O sigui, s'han comès imprudències per voler anar massa ràpid perquè al final necessitem produir. Llavors, aquí veiem el que dèiem també, que la ciència no es pot desvincular de la societat. O sigui, el científic no té la llibertat de donar-se temps per descobrir coses. Està obligat a descobrir-les en un temps per produir. Llavors, això fa que moltes vegades no ens doni temps a fer les comprovacions necessàries per poder assegurar moltes de les coses i molts dels passos que fa la ciència.
0: Això estaria bé que ho escoltessin els nostres alumnes de segon de batxillerat sí. I primer de batxillerat que fan un treball de recerca.
1: Correcte, és veritat. I no us han donat temps. Mira, just avui...
0: Avui que estem tu i jo, que a més treballem al mateix centre educatiu i ens escolten molts professors, perquè ho sabem, d'història i d'altres disciplines, ens toca passar per aquesta penitència...
1: Del treball de recerca.
0: Del treball de recerca, i no li puc dir amb una paraula més amorosa,
1: és penitència. És bastant penitència, però crec...
0: Quan els intentem explicar com fer una investigació...
1: Exacte. I precisament, avui a un dels alumnes, que bueno, tret una nota justeta, el que li he dit és... El que havies plantejat està molt bé, o sigui, el marc metodològic superguai, i podies haver fet una cosa molt guai, però com que no has donat temps suficient per poder analitzar les dades i processar-ho, no has pogut fer. I és això el que passa. O sigui, si nosaltres no donem temps a que la ciència analitzi i processi allò que genera, al final cometrem errors i farem passos en fals. I una mica aquest és el gran problema.
0: Clar, aquests efectes adversos que estaves esmentant, quins podrien, o quins exemples podries esmentar?
1: Bueno, per començar, els desastres nuclears. Vull dir, la tecnologia nuclear es va desenvolupar molt ràpid i moltes vegades es va assumir, bueno, no passa res, ja ho hem comprovat. Però clar, el problema és que moltes vegades el que veiem advers és a molt llarg termini. O sigui, no són problemes que apareguin en el moment, com estàvem acostumats. Clar, la radiació pot anar acumulant-se. Llavors, nosaltres potser ara no passa res, però d'aquí 20 anys resulta que comença a aparèixer una zona on hi ha un munt de càncers i tal, què està passant? Ah, no, és que hi havia una zona de radiació perquè no havíem cobert bé, tal, no sé què. Llavors, els desastres nuclears són el gran exemple. Contaminacions químiques. Fixem-nos que aquí el gran problema és que tot això és invisible. O sigui, fins a l'aparició d'aquestes, de la contaminació química i els desastres nuclears, la major de les amenaces que teníem eren visibles. O sigui, tu veies venir l'amenaça. I a més era molt instantània, llavors podies veure ràpidament les conseqüències. Ara no. O sigui, necessitem molts anys per veure conseqüències, llavors és molt difícil predir el que passarà, no ho veiem, per tant és difícil preveure-ho i poder anticipar-nos, i això també genera un gran problema en la ciència. Llavors, com ens diu Jean-François Lyotard, que defineix la postmodernitat com la fi dels grans relats, o sigui, tots els grans relats de progrés, d'emancipació, del govern de la raó, comencen a desaparèixer, no? I aquesta mort de tots aquests grans relats al final provoca confrontació, perquè algú ha d'ocupar, no?, aquest espai que ocupava abans el somni, no? Hi havia un somni, hi havia un objectiu al que volíem arribar com a societat, desapareix una miqueta amb la postmodernitat, i les institucions que confiaven a la ciència comença a veure-la molt estranya, comença a haver-hi percebre no com una figura neutral, sinó ja que estava vinculada doncs, amb un exèrcit, amb una empresa, amb una ideologia. I llavors, al final, és una miqueta el que dèiem abans. A qui serveix aquesta ciència? O sigui, el servei de qui està un científic? El servei de qui estan les grans institucions científiques? Responen a tothom i no podem evitar viure amb la ciència, perquè al final és la que genera moltes de les bases de les decisions que es prenen, no? Els models econòmics per tal de prendre decisions polítiques, la tecnologia ocupa una vida que, o sigui, a dia d'avui vivim depenent de la tecnologia, i per tant no podem separar-nos. Llavors, genera un caldo de cultiu que veurem que provoca que desemboquem en una situació una mica complicada actualment amb la ciència.
0: Mm-hmm. Clar, fins jo he entès, eh? Estem adonant-nos, doncs, que la ciència genera solucions i també problemes a llarg termini, però problemes que en algun moment s'hauran d'abordar. Aleshores, on hem de resituar, i a més la postmodernitat pel mig que ho estronca tot.
1: Clar.
0: On hem de resituar, aleshores, Otto, aquest debat sobre la ciència?
1: Clar, abans, el programa anterior parlàvem de la societat industrial. No? La societat industrial tenia uns problemes. Hi havia una escassetat, hi havia fam, hi havia malalties, hi havia una manca de recursos. Això eren els grans problemes de la societat industrial. Després de la Segona Guerra Mundial, no són substituïts aquests problemes, seguint tenint els mateixos. Segueix havent-hi fam al món, segueix havent-hi malalties, segueix havent-hi escassetat, segueix havent-hi manca de recursos, no per tothom, perquè hi ha alguns que tenen recursos de sobre, però sí que és veritat que canvia el focus dels problemes. Vull dir, ara tenim problemes que són diferents. Accés de producció, què fem amb l'accés de producció que tenim, què fem amb la contaminació, com són riscos invisibles, conseqüències a llarg termini, danys que són irreversibles i coses que ja no podem tornar enrere. Llavors, tot això canvia molt el focus de les problemàtiques. Llavors, Ulrich Beck a Risk Society, Societat del Risc, el 1986, d'alguna manera ens parla sobre com la intervenció, o sigui, el problema que tenim és que els riscos moderns ja no són de font natural, sinó que són riscos de la intervenció humana sobre la naturalesa. I al final això provoca també un problema, és que són globals, com per exemple ho és la radiació, com ho són els microplàstics, i al final acaba provocant que les conseqüències només són a llarg termini i és molt difícil atribuir a una persona. O sigui, tu no pots culpar a una persona o una corporació concreta. És que el culpable no és un individu, no és una entitat, és que és el nostre estil de vida, és l'organització social en la que vivim. El problema d'aquests riscos. O sigui, per què tenim aquests riscos? Perquè necessitem energia i, per tant, hem de recórrer a al carboni, al petroli, a les energies nuclears, però és que ja no podem tornar enrere. És irreversible aquest pas que hem fet. Llavors, és molt difícil resituar la ciència perquè és que la nostra vida depèn de tot això i llavors tots aquests riscos els estem assumint perquè el nostre estil de vida ens obliga a assumir-los. I això és el gran problema que té la ciència actualment.
0: Ja sé per on vaig, ja sé per on vas, eh? Tot això ja sé on vols anar a parar. Continua.
1: Vale. Clar, aquí neix una paradoxa científica, i és el centre del debat, que és, vale, la ciència ha detectat riscos, els mesura, els explica, i és també qui els soluciona, llavors. Clar, la mateixa entitat que genera els problemes és la que acaba solucionant-nos. Llavors, és qui m'ha fet el mal, jo no puc deixar de dependre de qui m'ha fet el mal, sinó que he de dependre encara més. Llavors, és un bucle en el que nosaltres depenem constantment de la ciència, però la majoria dels problemes que tenim són provocats per idees científiques, per explicacions científiques o per explicacions tecnològiques. I aquí tornem enrere al que comentàvem al primer programa de la disputa entre Robert Boyle i Thomas Hobbes.
0: Recupereu, perdó,
1: el programa.
0: Sí que t'interrompi, perquè recupereu el programa de fa algunes setmanes, on parlàvem de la història de la ciència, justament l'Otto parlava d'aquest tema que ara comencem també a tractar.
1: Clar, si nosaltres posem com Robert Boyle demanava, i jo crec que la meva opinió és que és correcta i és el que ha de ser, en públic, i la gent veu què és el que fa la ciència i com construeix, i no només el seu resultat final, el problema és que veurem coses, i és que no hi ha un concert 100% entre els científics. Hi ha un estancament, hi ha moments en què la ciència no és capaç d'avançar perquè no troba respostes. Llavors, hi ha una percepció social de que si ells no es posen d'acord, per què jo he de confiar en ells, no? O sigui, si els científics estan discutint, jo he de confiar en els científics, i no sé, no... Llavors, aquesta exposició pública, que ajuda molt a que la ciència sigui vista com una font de progrés i que intentem confiar-hi, també genera molta desconfiança, perquè veiem o sigui, veiem com és per dins la ciència, i per dins la ciència no és un camí recte. És un camí ple de pedres, ple d'entrebancs, amb mil problemes i mil dubtes.
0: I aquí entraríem un terreny de temes doncs, que han generat certa controvèrsia en la ciència. No sé si podríem parlar d'algun d'aquests temes controvertits que s'han trobat doncs, aquest camí dificultós.
1: Clar, i tant, moltíssims. Però llavors, per exemple, tenim moltes controvèrsies que han posat la ciència contra les cordes. Llavors, per exemple, tenim l'energia nuclear. L'energia nuclear és bona o és dolenta? Això és un debat que porta existint des dels anys 80, des dels 90 potser, a partir dels grans desastres nuclears, el desastre de Txernòbil, que després en parlarem una mica més en profunditat, també el desastre del Three Island als Estats Units, no? que al final fan una desconfiança i comencen a aparèixer els moviments antinuclears, que no són científics com a tal, però ho són alhora. I és a dir, l'energia nuclear és dolenta o és bona? És que el debat no és si és bona o és dolenta. L'energia nuclear és, i és una manera de generar energia, i té els seus riscos, però també té els seus beneficis. O sigui, evidentment generem problemes amb l'energia nuclear, però també és una energia que és molt més neta, per exemple, que el petroli o el carbó. Té un impacte natural molt més gran, si nosaltres sabem tractar-ho. Quin és el problema? Si ho volem fer ràpid, si ho volem fer a cost baix, aquí és on naixen els problemes. Llavors, no és una qüestió de si és positiu o si és negatiu, el debat no és aquest. El debat és com ho fem per minimitzar els riscos que això comporta. I sempre comportaran riscos. Però això passa amb tot. Passa amb els pesticides. O sigui, nosaltres necessitem pesticides per poder produir menjar a gran escala, perquè si no, morim de fam. Les grans fams que hi ha hagut a la història moltes vegades hem produït perquè apareixien plagues. Hem evitat les plagues, però alhora ens estem exposant als pesticides.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: aquí sí que vols dir la teva, oi?
1: I tant.
0: Aquesta cançó.
1: Sí, aquesta cançó es diu Flat Earth Society, la societat de la Terra plana, i és de Bad Religion, com dèiem abans. Bad Religion és com el meu grup fetitxe, el seu cantant ha sigut la persona que jo admirava quan era
0: dèiem, adolescent. Fa unes setmanes.
1: Fa unes setmanes, no sé quan...
0: L'altre dia que vas venir.
1: L'altre dia que vaig venir, sí. Per això, parlant de Flat Earth Society, i de fet aquesta cançó parla una miqueta de l'anticiència i de l'antiintel·lectualisme dels Estats Units. Llavors, la societat de la Terra plana, que de fet existeix de veritat, o sigui, existeix una societat als Estats Units on hi ha gent que creu que la Terra és plana i ho defensa fins a les últimes conseqüències. I de fet aquí a Espanya està començant també a haver-hi bastanta gent que està en aquesta línia. I, bueno, hi ha un futbolista por ahí, que surt molt
0: xarxes... Sí, sí, ara seguirem parlant, perquè havies parlat de controvèrsies, energia nuclear, pesticides, però també la indústria farmacèutica o el canvi climàtic, no?
1: Evidentment, clar, tenim la indústria farmacèutica que ens imposa unes certes normes i que és poc ètica, perquè al final és una indústria, llavors ha de generar. I entre el contrapès de generar més diners i anar contra la salut pública, en la majoria dels casos les grans farmacèutiques han escollit guanyar diners. I tenim exemples als Estats Units, com per exemple l'administració de calmants... opioides molt forts que han generat problemes d'addiccions i que de fet avui dia tenen un gran problema amb això.
0: I a la sèrie a Disney molt xula, Dopsic.
1: Exacte, que es veu exactament què és el que passa, no? I com les farmacèutiques forcen que es receptin més del que cal, precisament perquè necessiten vendre més i llavors tens addictes i, bueno, tots els problemes que això comporta. Canvi climàtic, aquí tenim el problema i, de fet, és una de les grans controvèrsies. Hi ha molta gent negant el canvi climàtic, intentant buscar explicacions alternatives, el que s'anomenen els alternative facts, que diuen en anglès, els fets alternatius.
0: Clar, el ciutadà amb tot això on queda?
1: Clar, on queda el ciutadà? Fins ara el ciutadà era consumidor del progrés. El progrés arribava i el ciutadà el veia i deia, que bé, no? M'han portat un microones, un aire condicionat, la nevera... Tot era beneficis pel consumidor, vale? Però què passa? Que comença a veure's afectat pels riscos. Llavors, quan es veu afectat pels riscos d'aquest progrés, diu, jo vull una regulació de la ciència, vull que la ciència m'expliqui les coses, que sigui transparent i que estigui controlada. Llavors, d'aquesta nova faceta neixen el que parlàvem abans, els moviments ecologistes, moviments antinuclears, plataformes ciutadanes per defensar els seus drets davant del que ells consideren que és un atac contra la seva salut, com és alguns processos científics que s'han donat de maneres poc ètiques.
0: I en aquest moment del programa ja s'ha començat a entreveure la figura o l'aparició de la tecnocràcia.
1: Clar, tenim una societat molt complexa on hi ha moltíssima ciència, moltíssima tecnologia. Llavors, clar, si nosaltres comencem a intentar donar explicacions de tot el... Si en aquest estudi, si qualsevol de nosaltres intenta explicar com funciona cada una de les coses que hi ha aquí, és probable que sabem explicar algunes, però moltes d'elles no les sabem explicar. Llavors, no podem prendre decisions. Llavors, per exemple, tu podries prendre decisions sobre... quin color posar aquí, com posar la càmera, com arreglar l'aire condicionat...
2: No. Jo.
1: Sí.
2: Tu,
1: sí. Jo? Sí, tu com a estudiant.
0: Què faran els alumnes? Jo?
2: Pregunta-li una altra.
1: Pues tal qual. Llavors, què passa? Que això passa amb la societat. O sigui, al final, nosaltres participem democràticament en una societat, però moltes vegades no entenem el que estem decidint. I això és un problema. Llavors, hem de recórrer als experts. Però, clar, jo m'he de creure l'expert per el simple fet de que és una autoritat. Però, clar, a més, és molt difícil comprovar el que em diu un expert, perquè jo, sí, jo puc anar i dir-te tu, no tens raó amb el que dius d'història, però està clar que és molt probable que tinguis més raó que jo, per una qüestió de que tu has estudiat, de que en saps del tema i tal. Igual que tu no em vindràs a dir, no, aquesta fórmula de química no està bé. Bueno, és molt probable que jo tingui raó, no? Però, clar, com demostres tu que no tinc raó si tu no tens les eines o els coneixements per fer-ho? Llavors, aquí entrem en un problema que és les tecnocràcies, que és comencem a estar governats cada cop més per tècnics, per gent que sap molt d'uns certs temes i que prenen decisions en aquests temes. Salut pública, inversions de tecnologia, coses militars... Clar, decideixes tu com s'ha d'administrar un medicament o una vacuna? Jo he de decidir això. Per què? Jo no en sé d'això. Que ho decideixi algú que en sap, no? Però aquest que en sap, qui el controla? Jo. Però jo com el controlo? Jo no sé si aquesta decisió està ben presa. Però no puc fer-hi res, tampoc. Llavors... és una miqueta un punt en què no acabem de veure com sortim d'aquí, com sortim d'aquesta situació en la qual pues, la tecnocràcia s'imposa cada cop més perquè la societat és molt complexa, però alhora això implica que hi ha un descontrol, i això estem veient, per exemple, als Estats Units. Donald Trump pràcticament està començant a intentar imposar una tecnocràcia, perquè l'aparició d'Elon Musk a controlar tots els estaments governamentals per decidir i tal... Ara ja s'han separat.
0: Va durar 6 mesos,
1: Va durar 6 mesos, ja, però quanta gent es va carregar? I va prendre decisions que no estan consultades amb ningú. Se li va donar poders absoluts. Per què? Perquè és un tio que ha tingut una empresa que ha funcionat molt bé i que en sap de gestió i tal. Ja, però amb quin objectiu? O sigui, aquest objectiu és l'objectiu que volem tots. Algú està controlant que estigui fent va en benefici de tots o va en benefici de la seva idea, de la seva empresa, de... No ho sabem, llavors. Aquestes tecnocràcies són molt perilloses, però alhora no podem evitar una certa tecnocràcia a les nostres vides.
0: Molt bé. La ciència ha caminat moltes vegades en un sentit contrari a la idea de progrés. Però és just que buidem de contingut les implicacions que els avenços científics poden tenir? Ara, fent aquesta pregunta, m'està venint al cap la imatge aquella de la pel·lícula, boníssima pel·lícula, Oppenheimer.
1: Molt bona, sí.
0: On el protagonista, el doctor Robert Oppenheimer, té aquella conversa buida, no?, que ens mostra el director entre Einstein i ell, on no ens expliquen ben bé què passa i és com un dubte tota l'estona, no? És aquest temor que té Oppenheimer i aquesta foscor després del que ha passat.
1: Clar,
0: com a creador o impulsor de...
1: Clar, una mica és el moment de...
0: De la bomba.
1: L'he cagat, no? Llavors, clar, això passa molt en ciència, llavors. Clar, primer hem d'entendre que la ciència neix per unes raons que són intentar entendre el món. Però ràpidament la política i la societat agafen això per intentar legitimar un canvi polític, que és el que parlàvem a la il·lustració, no? El canvi de societat ve perquè les raons diu que la societat en la que vivim no és justa i, per tant, les raons porta a un altre tipus de societat. Llavors, aquí, això també legitima governs, ens legitima un cert progrés, però també legitima barbaritats, perquè, per exemple, Charles Darwin va estudiar espècies arreu del món i va arribar al concepte de l'evolució, no? I a dia d'avui és una teoria més que provada de que hem evolucionat i que existeix una evolució i etcètera. Però què passa? Que ràpidament això s'aprofita per intentar aplicar-ho sobre la societat. Llavors, el darwinisme social, que és una pseudociència absoluta, que el que diu és, igual que la naturalesa, el que sobreviu és el més adaptat, i per tant, i reinterpretant-ho com el més fort, que no sempre és així, no té per què ser el més fort, el més adaptat pot no ser el més fort, nosaltres podem utilitzar això en la societat. Llavors, la societat també està destinada a ser només dels més forts, dels més poderosos, dels més importants. I una mica, el que parlàvem abans de Trump, la idea darrere de Trump és aquesta. És a dir, si tu ets el més fort, el més poderós, el més...